màxima de 424 parelles fa alguns anys. Les inscripcions continuen obertes amb un cost de 43 euros i on els participants garanteixen un mínim de partits. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 6 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem quin arbrat necessiten els municipis. Entrevistarem l'Alba Mateu, que és professora de les Garberes a Castellà del Vallès. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la prova pilot fracassada de moment per posar Mossos de paisà als instituts i una proposta que arriba des de Portugal per combatre l'edatisme. A partir de les 5 coneixerem la coral Estrella Daurada de Sabadell, de la mà del seu president Isidre Sitges. Continuarem amb gastronomia per descobrir el restaurant badaloní Tastavents amb Didac Alcoriza, el seu xef, i acabarem amb cultura per analitzar si els llibres són cars. Li preguntarem a Pablo Jiménez, llibreter del celler de llibres de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La dissenyadora de vestuari i figurinista terrassenca Mercè Paloma va rebre dimarts la medalla d'honor de la ciutat en reconeixement a la seva trajectòria en els àmbits del cinema, el teatre i l'òpera. En els darrers 15 anys, Paloma ha guanyat 6 premis Gaudí pel vestuari a Pa Negre, Estela Candente, Incerta Glòria, El fotógrafo de Mauthausen, La vampira de Barcelona i Frontera, i ha estat nominada una vintena de premis més entre Goya, Max i Gaudí. El discurs d'agraïment, Paloma va recordar com va créixer entre teixits a la botiga dels avis i com gràcies a això es va encaminar en el món del disseny de vestuari. La glossa va anar a càrrec de la periodista Magdalena Oliver, que va posar xifres a la trajectòria de Paloma. 97 muntatges teatrals, 17 pel·lícules, 30 òperes i sarsueles, 25 vestuaris per a ballet i dansa i també 22 sèries de televisió.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La comunitat educativa de Sabadell s'ha manifestat aquest matí a 8:15 davant l'Institut Escola Salladés i Pla per protestar contra el fet que aquest centre hagi estat escollit pel Departament d'Educació per fer la prova pilot que portarà Mossos de Paisà a les escoles. La protesta ha estat convocada pel sindicat CGT d'Educació i consideren que introduir policies de paisà als centres educatius prioritza el control per davant del dret a l'educació. A més, apunten que una mesura d'aquestes característiques implica també l'estigmatització dels barris més vulnerables, en aquest cas el barri de Campoamor, al sud de Sabadell. Per això demanen al Departament d'Educació que aturi aquesta mesura i que les polítiques que s'hagin de dur a terme comptin amb el consens de tota la comunitat educativa. Aquesta ha estat una de les diferents mostres que hi ha hagut a Sabadell en contra d'aquesta prova pilot, però no ha estat l'única. A la vaga de l'1 de maig, per exemple, també s'hi van sentir proclames en contra.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. 150 veïns de dos blocs de pisos del Gorg denuncien contractes de lloguer abusius. La manca d'informació a les factures i els desperfectes estructurals que presenten els edificis, tot i estar construïts fa menys de 4 anys, són algunes de les problemàtiques que s'han trobat als residents. El número 510 del carrer Guifré i el número 6163 de Pi i Maragall són dos blocs que pertanyen a Straight Investments, un fons d'inversió associat a Deutsche Bank. Tot i que es van construir l'any 2022, els pisos presenten desperfectes com mals acabats o avaries en les instal·lacions com els ascensors. A més, recentment han patit robatoris en el pàrquing. Segons expliquen els veïns, quan informen sobre aquests problemes els gestors de la propietat no reben cap resposta. Davant d'aquesta situació, els residents s'han associat amb el Sindicat de Llogateres de Badalona. Escoltem a Gisela Bermúdez.
4: Comencem assenyalant Straight Investments com a fons que sistemàticament està vulnerant els drets de les llogateres. Però és que aquest conflicte no deixa de ser un reflexe de tot un negoci de l'habitatge que no només permet aquestes pràctiques abusives, sinó que les necessita com a condició necessària per mantenir el seu guany capitalista. I sempre, a costa dels de sempre, a costa de la classe treballadora.
3: El Sindicat de Llogateres de Badalona alerta que no es tracta d'un cas aïllat i asseguren que aquestes pràctiques abusives són possibles per l'existència de buits legals. Tanmateix, conjuntament amb els 150 veïns afectats, faran servir les eines jurídiques per revertir la situació, aconseguint que els llogaters paguin el que els correspon i rebin la informació desglossada de les factures. Per aquest motiu, demanen a Straight Investments que s'asseguin a una taula de negociació.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Cada 3 minuts aproximadament aterra un avió a l'aeroport del Prat. Ara bé, no tots són susceptibles de ser caçats per aquest grup de persones. Són els anomenats spotters i es dediquen a capturar les aeronaus amb fotografia, una afició que comparteixen des de fa 15 anys. Durant aquest temps, la tecnologia ha avançat molt i en veia les càmeres i els objectius que utilitzen. Però el que més ha canviat són les noves aplicacions que faciliten, i molt, tota la informació sobre les seves preses.
6: Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flight Radar 24, que és la que treballa el 80% dels spotters, que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio. Pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
5: I és que els spotters també fan turisme aeronàutic, és a dir, viatgen a altres indrets per tal de caçar avions que mai no trobaràs al Prat. Això també a l'inversa, és a dir, moltes persones d'altres països venen fins aquí, fins a aquest espai, que des de l'entitat consideren que és idoni.
0: Gràcies, Lluís. Anem ara fins a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'auditori Miquel Pont va acollir ahir dimarts per cinquena vegada la celebració del Dia de les Esquadres de l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell, un acte de reconeixement a la tasca dels Mossos d'Esquadra i dels cossos i professionals que hi col·laboren. Quatre Mossos d'Esquadra residents a Castellà van rebre una felicitació per actuacions meritòries realitzades durant el darrer any en el marc d'una trentena de distincions atorgades. La castellarenca Verónica Moreno va ser una de les mosses que va rebre una felicitació pel fet d'haver salvat la vida aquest estiu a un home de Sabadell que s'havia arruixat amb una garrafa de gasolina i es volia prendre foc. En el decurs de la celebració també es va distingir la policia local de Castellà per la seva col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra. El cap de la policia local, Armand Martínez, va ser qui va recollir la placa. En nom de tots els agents distingits, va prendre la paraula Jordi Vives, responsable del grup d'atenció a la víctima dels Mossos de Sabadell, que va apuntar que ser mosso o mossa d'esquadra és més que una professió, un compromís amb la societat i els valors de servei públic. L'alcaldessa de Castellà del Vallès, Yolanda Rivera, va cloure l'acte i va afegir que els Mossos d'Esquadra són un pilar fonamental de la nostra societat.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Sílvia González.
8: Un grup de ciutadans i ciutadanes provinents de diversos àmbits socials de Sant Cugat han presentat aquest dimarts el manifest Viure en Democràcia, amb l'objectiu de fer front a l'auge de l'extrema dreta i reforçar els valors democràtics a la ciutat. Durant la presentació, David Casas, un dels impulsors, ha explicat que la iniciativa neix de la preocupació per la confrontació creixent entre democràcia i autoritarisme arreu del món, una tendència que, segons ha advertit, també té impacte a escala local. Casas ha alertat que no es pot ser neutral davant discursos d'odi o polítiques xenòfobes i ha defensat la necessitat d'un toc d'alerta per evitar retrocessos en drets i llibertats. El manifest posa el focus en el risc de l'extrema dreta que condicioni el debat públic i recorda que la democràcia va més enllà del vot. Implica, diu, respecte a la diversitat, accés als serveis públics i igualtat de drets. També assenyala el paper de les xarxes socials en la difusió de la desinformació i discursos d'odi, així com el malestar social que alimenta aquestes opcions polítiques.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: A aquesta hora de la tarda al Connectats volem parlar d'arbres, dels arbres que tenim plantats a les nostres ciutats. I anem ara fins a Castellà del Vallès. Ràdio Castellà, Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs les tempestes de pol·len dels darrers dies, alguns pobles i ciutats, especialment a Barcelona durant el dia de Sant Jordi, han fet que molts ciutadans maleeixin els plataners. Però és culpa dels plataners? Per què tenim els arbres que tenim als municipis i quin seria millor que plantéssim? Per què és millor una ciutat verda? Avui responem aquests dubtes amb l'especialista Alba Mateo. Ella és enginyera agroambiental i del paisatge, a més de professora de l'Institut Les Garberes de Castellà i membre de l'equip de l'empresa Vitex. Bona tarda, Alba.
2: Hola, bona tarda.
1: Les ciutats catalanes i els pobles en general s'assemblen pel que fa al seu arbrat? Ho pregunto per si hi ha alguns arbres que predominen.
2: Sí, hi ha hagut unes èpoques des del segle XVIII i XIX que s'han plantat molts plataners a tot nivell de Catalunya i llavors aquests plàtans de carrer sí que és veritat que són uns arbres que durant molt de temps han donat molts beneficis perquè estaven plantats en uns espais que eren molt amplis i que podien créixer i viure perfectament, però tal com han anat avançant les ciutats i les vies de comunicació que hi ha entre les ciutats, aquests espais s'han anat reduint a l'espai que hi ha a sota de les carreteres, pels serveis que hi passen i tal, també s'han anat reduint, i llavors això ha reduït l'espai perquè les arrels dels arbres es puguin desenvolupar i llavors que aquests arbres hagin hagut d'anar canviant durant aquests darrers anys perquè s'hagin vist en regressió.
1: És fàcil fer volta de full i treure uns arbres per plantar-ne uns altres?
2: Sí, a mesura que aquests arbres vagin envellint i s'hagin d'anar canviant perquè ja no estan en bon estat sanitari, és fàcil fer una tria, depenent del lloc on s'hagi de plantar aquest arbre, d'una espècie que sigui millor per les condicions actuals i substituir aquest arbre que abans ja havia donat un servei en aquest espai per un altre que durant uns quants anys més, 30, 50 o els que sigui, pugui donar nous beneficis a aquest espai.
1: No sabia que els arbres envellien amb 30-50 anys. Deixen de perdre aquests beneficis que aporten?
2: No és que envelleixin en 30 o 50 anys, sinó que al final estan plantats en uns espais que reben tot tipus d'agressions, per dir-ho d'alguna manera, tant del clima com de les persones, per exemple, el trànsit, la pol·lució, etc., que sí que fa que s'acabin envellint. També depèn de les espècies. Hi ha algunes que poden viure molts més anys i hi ha d'altres que sí que tenen una vida més curta.
1: Per què s'escullen uns arbres o uns altres? Suposo que es té en compte quins beneficis reporten.
2: Es trien uns arbres o uns altres depenent de l'espai on tu vulguis plantar aquest arbre, perquè hi ha arbres que desenvolupen una capçada molt més gran que d'altres, i hi ha arbres que són caducs, hi ha arbres que són perennifolis, hi ha arbres que es poden desenvolupar millor en sòls més petits perquè tenen unes capçades més reduïdes, i llavors en voreres o en ciutats que no tenen tant d'espai per desenvolupar-se es trien aquests arbres, i després es trien els arbres segons les condicions climàtiques de cada lloc. No és el mateix els arbres que creixen als Pirineus que els arbres que creixen a les costes.
1: Quins són els beneficis que reporten?
2: De beneficis que reportin els arbres n'hi ha, bueno, moltíssims, que podríem estar parlant moltes hores. El fet de que els arbres aportin ombra a les ciutats, això podem estar parlant de que pot arribar a disminuir la temperatura de les ciutats i l'efecte illa de calor entre 5 i 12 graus centígrads. Després els arbres fan un efecte de reduir tota la contaminació i la pols de les ciutats. També hi ha tot el tema de la gestió de l'aigua, perquè si hi ha tota una part de l'aigua de pluja que acaba en els escocells dels arbres i els arbres la poden absorbir, aquesta aigua continua en circulació en el cicle de l'aigua, no? I no, és una aigua que ha d'anar a depuradores i tenir un cost extra per gestionar aquesta aigua. També hi ha un augment de la biodiversitat i del control natural de les plagues. Hi ha una part de disminució del soroll acústic de les ciutats, tot el tema dels vents que generen unes pantalles que poden modificar les turbulències dels vents, i després a nivell de benestar i salut hi ha molts estudis recents de que redueix l'estrès i l'ansietat i que hi ha tot un tema de sensació de refugi i de seguretat en espais de reunió i sentir com pertinença a les ciutats amb tota aquesta vegetació.
1: Mm-hmm. Sí que en són uns quants, i tant. I segur que encara te'n trauríem molts altres, no? Com seria la teva ciutat somiada? Que seria de color verd, evidentment.
2: Sí, de color verd i que pràcticament que quan fessis una mirada al cel, la gran part de superfície estigués coberta per la capçada dels arbres, no? Perquè estem tendint a que anem cap a un clima cada vegada més càlid i arriben els estius a les ciutats i arriba el moment aquell d'anar-se'n a dormir, que no corre ni una miqueta d'aire i que fa molta calor. Llavors poder reduir la temperatura a les ciutats i poder viure uns estius com més tranquils, per dir-ho d'alguna manera, seria com l'ideal de la meva ciutat, a part de tenir tota aquesta vista a zones verdes, no? I no a formigó i ciutats grises.
1: Suposo que, com que ha evolucionat el temps, la consciència col·lectiva sobre la necessitat de tenir arbres també ha augmentat, i també per part de les administracions, no?
2: Sí. I de fet, cada vegada s'està fent millor feina a nivell de manteniment d'arbrat. Abans sí que hi havia com una tendència a fer podes perquè era el que tocava i treure molta brancada d'arbres, i cada vegada més s'està deixant els arbres més tranquils i hi ha menys podes, i fa que els arbres estiguin sanitàriament molt millor i que es puguin desenvolupar i fer una bona capçada, que és el que genera aquests beneficis ecosistèmics dels que parlàvem.
1: Com estem en general pel que fa a nombre d'arbres a les ciutats, i en particular de Castellà? No sé si en tens una idea.
2: Així a nombre exacte no sabria dir-te, però que segur que està clar és que falten arbres, i falten arbres que realment aportin aquests beneficis, perquè a vegades ens sentim que plantem un arbre i que per moltes jugarretes que li fem i que el podem i que el tinguem supercontingut i que sigui un arbre superpetit, ja ens està donant aquests beneficis, i realment els arbres que ens donen els beneficis són els arbres que fan una gran capçada. Llavors sí que hi ha arbres, però falten molts més arbres, i arbres molt grans, però per tenir aquests arbres que siguin realment grans els hem de donar espai perquè creixin, i això només ho podem aconseguir fent una feina de trobar espais a dintre de la ciutat que puguin sostenir aquests arbres, trencant paviments que han quedat ja en desús o que poden ser zones que puguin tenir paviments més tous, i que els arbres puguin desenvolupar les arrels sota aquest formigó, no? Quan, per exemple, que sigui en pàrquings, no? Que a vegades el que tenim és tot paviment dur, doncs despavimentar aquests espais i donar més superfície d'infiltració d'aigua i que les arrels dels arbres es puguin desenvolupar, tot i que hi hagi trànsit rodat a sobre.
1: És complicat fer tot això? No sé si requereix una gran inversió, que les administracions és el primer que es miren, sí, molt bé, però quan ens costarà això?
2: Mira, nosaltres, justament l'any passat, però jo soc profe de l'Institut Les Garberes, d'aquí a Castellà, i soc sòcia d'una empresa de Vitex Jardineria Ecosistèmica, que les dues treballem en aquesta línia, i justament l'any passat vam estar de sortides tècniques amb l'alumnat de l'institut a Vitòria i vam estar veient un munt d'exemples de ciutats que ja estan treballant en aquesta línia, estan despavimentant. Vull dir que realment el que costa és pavimentar, no despavimentar, perquè només has de treure amb un pica-pica o amb una màquina una mica, o amb mans. Hi havia, a França hi ha molta gent que ho fa a mà, amb voluntaris, veïns voluntaris, amb un pic i una pala, i treuen aquests paviments i ajuden a que les plantes puguin tornar a envair les ciutats i que puguin tornar a donar tots aquests beneficis. I nosaltres aquí també, des de l'Institut i amb Vitex, vam fer la quarta edició de la Fira de Plantes aquest any ja, Fira de Plantes del segle XXI, i justament aquest any la jornada tècnica estava centrada en les experiències de la gestió de l'arbrat urbà com a element clau per a la ciutat resilient. Vull dir que s'està treballant molt sobre aquest tema i el cost no és més que el de fer una plaça dura o un paviment dur en un pàrquing.
1: Que ara, quan es facin de nou, suposo que ja es faran amb aquesta mirada. No caldrà...
2: Tant de bo.
1: Us escolten gaire o no les administracions sobre aquest tema?
2: És difícil, perquè fins i tot també nosaltres, una altra sortida que fem amb l'Institut cada any, la fem a Barcelona, que hi ha l'Institut Municipal d'Urbanisme, que ens rep cada any i ens expliquen unes experiències de sistemes de drenatge urbans sostenibles que tenen allà a la mateixa ciutat, i dintre del mateix departament hi ha gent que treballa pro amb això i gent que encara no ho ha integrat. Llavors, bueno, anem treballant i això a poc jo crec que tothom ho anirà interioritzant, però sí que és veritat que estàs acostumat a fer les coses d'una manera i canviar-ho sempre té la seva complicació.
1: És una de les feines que teniu des de l'empresa Vitex, no?
2: Sí, nosaltres, entre d'altres, ens dediquem a assessorar i hem fet col·laboracions amb ajuntaments i sí, evidentment ens escolten, vull dir que per això contacten amb nosaltres, no? Perquè moltes vegades totes aquestes feines d'assessorar amb plantes i així, els mateixos arquitectes ja les feien, però sí que és veritat que hi ha aquesta mancança de coneixement en com són les plantes i quins són els beneficis i com actuen aquestes plantes i què s'ha de fer i com s'ha de treballar amb elles.
1: Una xerrada molt interessant amb Albert Mateo. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats i molt bona tarda.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la convertirem amb en Felip Neri Gordi, que és membre d'Amics del Prat. El tenim, evidentment, al Prat. Felip, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un plaer connectar amb vosaltres, eh?
0: Gràcies, igualment. També saludem a l'Òscar Cardona, col·laborador de Ràdio Castellà, que es troba als estudis de l'emissora.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs, Òscar?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt animat.
0: Molt animat, això està bé. Esteu engrescats. I el Toni Fernández és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i el tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: També engrescat?
3: És que ho sento bastant tallat.
0: No sé
3: si em sentiu bé.
0: A tu sí, et sentim bé.
3: Sí,
0: el tema de les línies de vegades és complicat, eh? Que funcionin gaire bé, però en qualsevol cas, si tinguessis problemes per seguir la conversa, et tornem a trucar, mirem a veure si tenim més sort amb una línia nova, que sigui més neta i problema solucionat. Tu mateix, eh? De moment, ens estàs escoltant bé? No. Toni. No. Doncs farem això. Farem una nova trucada al Toni i de seguida el recuperarem. Anem avançant i entrem en matèria i avui parlem d'un tema que encara no havíem tractat a la tertúlia del Connectats. És un tema de recent actualitat, els últims dies, sobretot per la polseguera que ha aixecat, per la polèmica que ha generat en l'àmbit educatiu. I és aquesta prova pilot que té com a protagonista dels Mossos de paisà en instituts per garantir la convivència entre l'alumnat. És una prova pilot, com va explicar el president de la Generalitat també al Parlament, però vaja, va rebre per totes bandes. Una prova pilot que s'havia de dur a terme durant el mes d'abril i que s'havia de valorar a finals d'aquest mes de maig. No sabem a hores d'ara quina serà la valoració, però sí sabem quines han estat les reaccions d'aquests instituts que hi estan participant. De fet, com a mínim hi ha 4 centres educatius que han decidit fer-se enrere d'aquesta prova pilot. Però, de fet, dels 4 que han acordat abandonar el pla, no sabem si estan del tot confirmats. El que sí que hi ha són 2 que han formalitzat oficialment. Això segons Educació. Per tant, una situació que ara intentarem doncs, analitzar des del vostre punt de vista. Jo m'agradaria preguntar-vos si penseu que la presència de policies als centres educatius realment pot ajudar o podria ajudar a millorar la convivència o penseu que pot generar més desconfiança entre l'alumnat. Felip, vols començar?
1: Sí, home, mira, a mi primer em tranquil·litza que és una prova de pilot, que penso que s'ha de fer. Les proves perquè després la joventut, quan arriben a l'edat adulta, que ara estem tenint una mica molts problemes d'oportunitats, no? Vull dir, jo penso que l'escola en si és una prova de pilot, que en alguns casos no ens estem sortint, no? Per tant, a mi el fet de que es faci com a prova de pilot, que hi hagi uns agents que van de paisà i que van sense arma, però que no van d'incògnit, sinó que queda clar que són agents, i a mi em preocupa més, però no em preocupa, vull dir, que dius, bueno, l'opinió dels docents, l'opinió dels sindicats, per mi l'opinió que em val la pena és la dels alumnes. Perquè al final, siguin ara d'edats més grans o a vegades tenim problemes de convivència doncs amb blocs de pisos i tal, lo important és que el col·lectiu se sàpiga, diguéssim, organitzar i que prevalgui al final que la majoria sigui del cantó de la convivència i no de l'altre cantó, no? Per tant, a mi penso que no cal, i després el fet de que siguin les forces de l'ordre, doncs home, hem d'entendre que no estem parlant aquí d'un atac militar, no? Vull dir, jo penso que no és dolent que anem provant de millorar coses que sabem que no funcionen.
0: I a l'Òscar què li sembla?
2: Doncs no estic gens d'acord amb el meu company de tertúlia. Jo crec que és una, que no és lògic que hi hagi policies en els col·legis. Crec que no va per aquí la cosa. Crec que l'educació té que venir per una altra cosa, no per uns senyors que en moment determinat la poden imposar. Vaja, no crec que sigui el sistema. I crec que això es quedarà amb res. Crec que afortunadament es quedarà amb res. Crec que la policia té que servir quan hi ha un problema real, no quan com una cosa preventiva. I a més, aquests senyors no diuen que no aniran d'incògnit, però si no van d'uniformats, com sabran que són policies? I si van, no van d'incògnit, com aniran identificats? Vull dir, a mi em sembla tot un despropòsit. I crec que això no hauria de ser així. A les escoles tenen que haver-hi un altre tipus d'educació i no imposat per uns senyors que són policies i que tenen una altra feina. I a les escoles hi falten moltes coses, moltíssimes coses, però no pas policies.
0: Mm. A veure, hem recuperat el Toni?
3: Hola, Déu us guarda, estic aquí.
0: Vinga, a veure si hem millorat aquesta comunicació. Toni, els hi estava preguntant als companys de Tertúlia com veien aquesta prova pilot, aquesta participació dels Mossos en els centres educatius.
3: A veure, jo crec que d'entrada comença un fracàs escolar. O sigui, les escoles, ha d'introduir elements externs a l'ensenyament per mesures preventives. A veure, sí, sempre és millor que en col·legis conflictius hi hagin persones que controlin una mica el tema, des del punt de vista, pues, no sé, social, o ara si comencem a introduir Mossos d'Esquadra, policies i tal, jo no ho veig gaire normal. Ara aquí la culpa la té tothom, la té les famílies, l'escola, i ja hi som, vull dir. I després la política, que insisteixo que jo no crec que sigui una mesura que tingui gaire viabilitat,
0: Però partint de la base que existeixen aquests conflictes entre l'alumnat, també de vegades amb professors, perquè és veritat que hi ha professionals que parlen de l'existència d'impunitat, del fet d'insultar i agredir fins i tot el professorat. Partint d'aquesta base, que depenent de cada centre doncs pot ser més o menys en greu, per on passa la solució? De quina manera penseu que caldria abordar el tema en aquest moment? Si no són Mossos, amb què s'hauria d'abordar?
2: Bé, jo diria que primer de tot hi ha d'haver-hi una bona educació de base a les famílies. Potser s'haurien d'educar més a les famílies, educar més als fills, tenir educants, també educadors, que siguin lo suficientment informats i formats per donar, diguéssim, unes pautes de conducta que probablement ara no hi són. Allò que sempre hem dit els que som grans, la urbanitat que abans s'estudiava i que ara sembla que no. Jo crec que hi ha uns valors que s'han perdut i que s'haurien de tornar a posar dintre de les famílies, a les escoles, als educants, i que això, sé que és a la llarga, podria donar uns resultats. Però per aquesta regla de tres de posar policies a les escoles, no sé, pot arribar un moment de que a les comunitats de veïns hi posem un comissari polític. Clar, també no hi haurien tant desordres amb algunes escales. Però, bueno, jo penso que, diguéssim, el fet de que hi hagi una policia en una escola crec que no és gens educatiu. Penso que és tot el contrari. L'educació té que venir per una altra banda. I després també hi han d'haver-hi uns pressupostos adequats perquè les escoles puguin fer les seves tasques amb dignitat, cosa que els mestres, molts, es queixen de que això no és així actualment.
0: Què n'opineu, Felip?
1: Sí, bueno, a veure, jo és que voldria no tenir aquesta idea de la policia dolenta. Hòstia, la policia en una escola ens porta aquells records de l'octubre, no? I jo penso que no és així, perquè, per exemple, per garantir la convivència, repeteixo, els menjadors hi han com vigilants, perquè són persones que...
0: Són monitors, hi ha monitors.
1: Que van a vigilar amb certes comunitats. Al carrer, ara que vindran eleccions, sempre parlem del guàrdia urbana de barri, no? El que ens ajudarà a que no hi hagi gent que incompleixi la convivència i tal. Jo no ho veig tan greu, tractant-se d'una prova pilot, i el que veig és que una mica que és un policia que no farà de policia, sinó que ajudarà a millorar la convivència, que també toca això, no només toca anar a cascar i a veure pel·lícules de policies i lladres, i llavors veurem què passa, no? Perquè la pregunta és, el per què això passa? Home, jo no sóc mestre, però miro d'estar ben informat, i tenim un problema greu, a vegades, de que les famílies no homologuen prou els mestres alguns no se'n surten. Home, tenim alguns llocs un problema greu, que hem de mirar com el solucionem. I sempre hem de mirar, doncs, d'ajudar amb qui sigui, amb una policia, passant a fer unes labors de vigilància, repeteixo, no d'incògnit, perquè en una escola tothom sap qui és, que hi hagi una certa garantia durant un temps de que, si són 10, el que la vol trencar no guanyi, que és el que ens passa moltes vegades. I ho sento, d'acord, el que la vol trencar segurament a casa no l'hauran educat bé, però aquesta és la realitat que tenim en aquests moments. Si no, dubto que cap govern s'atrevís a dir anem a provar això. Suposo que tenen alguns motius.
0: Per tant, estem parlant d'un problema social que, de fet, s'està intentant resoldre posant una solució, jo diria que policial, o de control.
1: Jo crec que no.
0: No? Toni.
1: Perquè és que esteu parlant de policial. Jo penso que està parlant de garantir una convivència, no? Mm. A través d'unes persones que poden fer...
3: Jo sento fatal, aquesta cosa, eh?
0: Sí, tenim problemes amb el Toni, que no ens acaba de seguir bé. Avui tenim una mala línia amb Badalona. Intentem a veure si el podem recuperar i així deixem que el Felip acabi el seu argument. Felip.
1: Vale, sí. No, jo crec que l'error de base està... És a dir, escolta, quan tenim un conflicte aquí a Espanya, per exemple, que greu, si hi ha un concepte d'aquests de territori que s'inunda alguna cosa, i quan no hi pot arribar els altres, ve l'exèrcit amb la unitat militar d'emergència. I ningú va fer cap manifestació allà, no? Per tant, per mi, que un cos policial comenci a fer vigilància de la convivència en certs llocs, jo no ho veig com una repressió. Penso que no és així, però repeteixo, és una prova pilot, i crec que hi han dades, que el govern deu tenir aquestes dades, pel qual s'atreveix a mirar d'aprovar això, no? Mm-hmm. I no per ser regla que no es faria.
0: Abans, en la teva intervenció, has comentat un aspecte que crec que enlloc no hem trobat cap referència, que és què n'opinen els estudiants, no?
1: Clar.
0: Que ningú no s'ha pronunciat, no sabem quina és precisament l'opinió dels estudiants, però no sé quin efecte penseu que pot provocar aquesta presència dels Mossos en aquests centres educatius en els propis alumnes.
1: Bueno, de quina franja d'edat parlem?
0: En quina franja d'edat estem parlant? Estem parlant a partir dels 12, no? Que és quan comencen la ESO, fins als 16, 17...
1: Abans de la universitat.
0: Sí. Sí, sí.
3: No? Home, caldria veure que cada institut és un món. En teoria no ha d'haver-hi cap problema, perquè si són persones que demostren una certa empatia amb l'alumnat, el professorat i tal... No ha d'haver-hi cap problema. El problema en si és el que he dit abans, és una miqueta ja el fracàs de tot l'esquema. Però, en principi, si no són escoles molt conflictives, que crec que tampoc... A veure, hi ha zones de l'àrea metropolitana, concretament també aquí a Badalona, que tenim zones bastant conflictives en aquest sentit. Però si això s'articula bé, no hi ha d'haver-hi problema. Ara, el tema és el per què, si ha arribat a aquest extrem... I a veure, això sí, ja queda per sempre, que insisteixo jo, no crec que sigui així, però s'hauria de mirar, de millorar no tan sols els tractaments dels instituts, sinó políticament posar-hi l'ull molt clar o què és el que estem fent. Que no donem pals de cec. Mm.
0: La prova pilota s'estava duent a terme en 13-14 centres educatius. Ara, doncs, continuen els que continuen, però sí que és veritat que ha creat tot aquest rebuig en la comunitat educativa, que, per cert, en la seva compareixença al Parlament, el president Illa va argumentar que ho havia demanat el propi, bueno, sectors educatius. O sigui, que no era una iniciativa pròpia del govern, sinó que era una reacció a una petició que els hi arribava precisament de l'àmbit educatiu. Però a l'àmbit educatiu diu que ells no han demanat res.
2: Jo m'agradaria fer una reflexió.
0: Vinga.
2: És què és el que hem fet malament perquè ens plantegem una solució com aquesta? Què és el que han fet malament? Perquè si haguéssim fet les coses bé, probablement no arribaríem a que la societat es plantegi el que acabem de dir, de com policies vagin a les escoles. Vull dir, crec que un policia té que fer de policia, no de, no sé, no de guarda d'una escola, vull dir, sincerament. Vull dir, crec que tinc una opinió diferent a el que té que ser un policia. No sé, s'ha comparat, per exemple, amb unes persones que estan en un menjador, que són monitors. Això és diferent. Un monitor és un monitor, no és un policia.
1: Però la policia quina és? No estem parlant de termes de guerra ni de repressió, eh? La policia, habitualment, sigui urbana o autonòmica, quin és la seva objectiu? La seva funció és aquesta. Garantir la
2: convivència. No, em sembla que l'objectiu no és anar a una escola a vigilar si els nens ho fan malament.
1: No, no,
2: crec que no és això. Una altra cosa és que la policia... una altra cosa és que la policia hi vagi quan hi hagi un fet delictiu. Llavors sí que hi va la policia. Però com a prevenció que hi vagi un policia en una escola, perdoneu-me, però jo penso o algú hem fet malament, per què ens plantegem això? Vull dir, sincerament...
0: De fet, la tasca que se'ls hi demanava era de prevenció i de mediació. Penseu com apunten des de l'àmbit educatiu els centres, professors, sindicats, que part de la solució o la solució passaria per reduir les ràtios en aquests centres, tenir més figures d'integradors socials, psicopedagogs, psicòlegs, educadors socials... Totes aquestes, totes aquestes figures ajudarien bastant més que no pas la figura d'un mosso, encara que sigui de paisà?
2: Per mi sí.
1: Sí, però psicopedagogs n'hi ha, per això.
0: Home, però potser en falten alguns més, no? Vol dir que precisament del que es queixen en aquestes manifestacions que estem vivint al llarg d'aquest curs és de falta de recursos. I entre aquesta falta de recursos hi ha especialistes en segons quines qüestions. I jo diria que precisament en aquestes és molt possible que hi hagi una falta de recursos, no?
1: No ho sé, de totes maneres... Els recursos s'han de proveure segur, perquè estic segur que tenen ben analitzat la comunitat educativa, però sabem que triguen, no? Ens passa com quan hem de fer habitatges, però mentrestant necessitem habitatge d'emergència. Llavors, jo només, concluint, només hi ha una cosa que a mi em preocuparia molt més, que és que estéssim parlant de seguretat privada. Com a mínim estem parlant de dir anem a fer una prova pilot amb els Mossos. I segurament aquesta prova pilot, que jo també penso que acabarà no implantant-se, però ens ajudarà a fer aquestes reflexions que dieu. Espero que sigui gens.
0: Val. Toni?
4: No, és el que hem comentat abans. Jo no ho veig... No, lògicament no es pot veure bé. El que passa és que també necessitem pedagogs, gent social, gent que ajudi, però també aquesta gent s'ha de pagar. I si ara hi ha un dèficit d'aquest personal que sí que està imbuït en l'ensenyament, doncs si en portem més, que segurament en faran falta més a molts instituts de l'Estat i de Barcelona i tot això, però clar, tot això s'ha de finançar, s'ha de pagar, s'ha de buscar gent. Clar, si la solució fàcil és posar un parell de Mossos vestits de paisà, amb tot el bon rotllo que puguin tindre amb l'alumnat... no anem cobrint la necessitat real d'una escola o d'un institut. Això és el meu punt de vista.
0: Mm-hmm. Alguns de vosaltres ja heu pronosticat el final d'aquesta prova pilot, és a dir, de com acabarà. Teniu clar que això no tirarà endavant?
4: Jo ho veig molt difícil.
2: Jo ho veig clar que no tirarà endavant i m'agradaria que no tirés endavant, francament.
0: Mm-hmm.
2: S'ha de solventar des del que explicaves tu, Carme, de pedagogs, gent que faci una feina, diguéssim, a dintre, i no, ja que no podem fer posar uns pressupostos que donguessin solució en aquest tema, doncs hi posem policies, així els nens no s'esgarriaran, no fotem. Donem els pressupostos que fan falta, donem la dignitat al mestre que es mereix i tinguem uns pressupostos que puguin assolir totes aquestes mancances que molts dels que estan en el ram aquest estan desitjant que tindre. De fet, hi ha unes manifestacions que així doncs, ho demanden. Aleshores, el que no pot ser és doncs, que no tenim això, posem-hi policia. Home, no fotem. Crec que hem de ser una mica seriosos.
1: Bueno, jo crec que no tirarà endavant, però que ens ajudarà molt, molt, molt a analitzar aquest període de prova per saber quin és el problema de base que tenim.
0: Sí, sí, a reflexionar. Quin remei? Si hi ha un problema s'ha de buscar una solució, no?
1: Però també avaluar més com és el problema, perquè tindrem gent que estan observant el problema, que a vegades no passa i a vegades en què hi ha problemes greus. Un d'ells és que potser un nen, si són d'aquestes edats i té prou contradiccions o el que sigui, però escolta, fa una falsa denúncia un mestre, en coneixem uns quants, i un problema tremendo, no? Jo crec que vigilar l'escenari amb una prova pilot ens donarà moltes dades per tirar endavant. No,
0: doncs...
1: I no crec que sigui la solució i tot i es quedaran per sempre. No? Penso que no serà gens.
0: Esperarem a veure si arriba, diríem, aquestes conclusions per part de la Generalitat i quina és la decisió final. Canviant de tema, ens n'anem a parlar d'una iniciativa. És una web d'economia social que ja s'ha posat en marxa el 2020.

0: puguin fer segons quines tasques i treure's un sobresou, no? Es parla d'aquesta lluita contra l'edatisme. És una iniciativa que es posarà en funcionament a Barcelona i que, si funciona, s'estendrà, s'escamparà a partir del desembre per tot Catalunya. Jo no sé si heu pogut fer una ullada, heu pogut entrar en aquesta web i remenar, però d'entrada és una iniciativa que no sé si veieu amb bons ulls, us sembla que pot ser interessant o què en penseu? Toni.
1: Mira,
2: penso,
1: a mi
2: faltarien
1: dades.
0: A veure, fem el Toni i després l'Òscar. Toni.
1: Val.
2: Vinga, a mi em sembla que la iniciativa està bé. De totes formes, aquí a Catalunya fa temps que hi ha determinats col·lectius que ja treballen amb aquests sistemes de majors d'una determinada edat, fer unes certes col·laboracions. El que passa és que, i les fan, hi ha grups d'advocats que assessoren amb gent que té problemes i infermers i metges que estan amb gent amb necessitats precàries, vull dir, això existeix, i treballen de gust, i són gent gran, a cost zero, evidentment, però, clar, aquí ja parlem d'una altra cosa, aquí sí. Parlem de que hi haurà una web que s'encarregarà de fer un match entre uns i els altres i a veure quins arreglos poden acabar, i suposo que aquí hi haurà un dispendi, hi haurà una articulació del tema econòmic, perquè, a veure,
0: encara
2: que tinguis 60 anys, també t'agrada cobrar, no? Llavors, això és aquí ho veig poc aclarit, en aquest sentit. Aquest punt no el veig clar. Lo de més, la idea, doncs, bueno, que no hem descobert Amèrica, però que la idea està bé.
0: Mm-hmm. Òscar.
1: Doncs bé, a mi falten dades per poder tenir una opinió clara. Per exemple, si és remunerat o no, si es cobra per fer aquesta feina.
0: Ho és.
1: Si fos voluntari, no hi hauria cap problema, perquè el voluntariat em sembla que està molt bé. Unes persones tenen unes necessitats i no tenen diners, hi ha uns professionals que ho poden solventar, em sembla perfecte. Ara, quan parla de 55 anys, és una data en què encara les persones als 55 anys encara estan actives.
0: Sí.
1: Com a mínim fins als 65 o 67 anys. I els que estan jubilats hi podran entrar-hi i sense cobrar o cobrant, a mi falten dades per poder opinar. Ara bé, sempre i quan sigui una cosa voluntària i no hi hagin diners pel mig, a mi semblaria perfecte. Ara, quan s'hi posen diners pel mig, perdoneu, però jo sóc molt, molt, molt mal pensat.
0: Hi ha diners, soc així. Hi ha diners pel mig, pots soc... cobrar el teu servei, pots intercanviar-ho per un altre servei que et puguin fer a tu, o pots fer una donació d'allò que hauries de cobrar, donar-ho a alguna entitat. Hi ha aquestes diferents opcions. No sé si per més grans de 65 o així, no sé quin és el límit d'edat, és a partir de 55. Vinga, que acabes, sí. Molt ràpidament, Felip.
3: Sí, bueno, a mi em sembla bé, però com deia el company que ha parlat primer, sí que hi ha algunes iniciatives ja que funcionen. Una d'elles, que és molt maca, no sé com està, es diu el Banc del Temps,
0: sí,
3: la qual la gent intercanvia. Jo sé fer això, t'ho dono, i tu en canvi, o sigui, el que canviem són hores, no? Que això era molt maco.
0: És intercanvi,
3: perquè aquí
0: sí.
3: Estem parlant que a partir de 55 anys, que jo en aquest cas, així com no sóc mestre, amb l'altre tema aquí sí que ja els tinc, i el problema de l'edadisme, que també és un tema que s'hauria de combatir abans, perquè, clar, un anunci de treball que digui abstenir-se majors de 55 anys, home, això és edadisme i hauria de ser il·legal. No?
0: Vinga, no ens queda més temps. Lamento que hem arribat molt,
3: molt
0: tard al tema, però sí, no ens queda temps. Felip, Òscar, Toni, gràcies, que vagi molt bé la tarda.
3: A vosaltres.
1: Bona tarda.
0: Adéu-siau.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució dictada el 22 d'abril conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. El Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, pot ser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Els preocupa si trobaran un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, a la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada castellera a la plaça de Barcelona. El programa també compta amb concerts, àpats populars i activitats per tota la família. I en esports, la 13a edició del torneig de pàdel solidari Força Miquel s'ha presentat aquest dimarts a l'EMD de Valldoreix amb l'objectiu de recaptar fons pel Departament de Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La competició es disputa del 5 al 13 de juny al Club Esportiu Valldoreix i està limitada a 350 parelles dividides en 4 categories. Les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig i l'organització suma més de 350.000 euros en les 12 edicions anteriors. Aquest torneig va néixer, en recorda, Miquel, un nen que va lluitar contra 3 leucèmies durant 7 anys. La competició s'ha convertit en un referent del pàdel català, arribant a una participació màxima de 424 parelles fa alguns anys. Les inscripcions continuen obertes amb un cost de 43 euros i on els participants garanteixen un mínim de partits. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A les 5 i 3 minuts obrim la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres amb la informació de servei. Anem, per tant, al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que aquesta hora parlaríem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. En repassem algunes. Anem per ordre. Extrem nord de Barcelona per enllaçar amb el nus de la Trinitat. Hi ha retencions d'uns 2-3 quilòmetres tant a l'autopista C33 com a la C58. Força volum de trànsit entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes d'entrada a Barcelona. AP7, zona del Vallès, uns 3 quilòmetres també de lentitud i aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. I a l'extrem sud de Barcelona destaquen dues vies. Autopista B23 d'entrada a Barcelona, aturades d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, i a l'autovia A2 uns 3-4 quilòmetres de lentitud i de retencions, en aquest cas sortint de Barcelona entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Això, com et deia, a l'autovia A2 i en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: La Coral Estrella Daurada serà l'encarregada de lluir el penó de Sabadell dilluns que ve, quan la ciutat celebrarà la seva festa major petita, l'Aplec de la Salut. Per aquells que no la conegueu, un dels punts forts del programa és el seguici festiu, ja que és quan totes les figures de la cultura popular surten en cercavila pels carrers del centre, lluint els seus passos i balls protocolaris. El seguici va encapçalat pel penó, un estendard amb la bandera de la ciutat, i cada any s'escull una entitat diferent per votació popular. Enguany, l'escollida ha estat la Coral Estrella Daurada. Ens ho explica la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Bona tarda, i a continuació coneixerem en detall aquesta entitat perquè tenim aquí el seu president, Isidre Sitges. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què significa, abans de res, què significa per vosaltres haver estat escollits per portar el penó de la ciutat?
2: Bé, és un honor immens el poder ser els portadors d'aquesta senyera que representa tota la gent de Sabadell, i més en aquest any del nostre 70è aniversari. Estem molt orgullosos de poder representar les entitats culturals i tot el poble de Sabadell.
1: Exactament, una oportunitat que justament arriba en el 70è aniversari, que això es diu ràpid, per una entitat cultural.
2: Doncs sí, 70 anys, el gener del 56 va fundar-se la Coral en el barri d'Hostafrancs amb un grup de joves en aquell moment que volien cantar caramelles, i amb el mestre Josep Olivella i Estals van començar a funcionar, i des de llavors, doncs, 70 anys cantant caramelles i participant a moltes festes majors de Sabadell i altres concerts d'arreu de Catalunya.
1: Anem als orígens. Com comentava, això es va fundar a Hostafrancs fa 70 anys per un grup de joves que volien cantar caramelles. Com van ser aquests inicis? On assajaven? On actuaven? Quins contactes movien? Una mica com es va anar això consolidant?
2: Bé, els inicis van ser en el bar Líric del carrer Margenat del barri d'Hostafrancs. Anteriorment hi havia hagut una coral també a Hostafrancs, claveriana, o sigui, de la Federació de Cors de Claver, que va ser suspesa amb la dictadura d'en Primo de Rivera. Aquesta coral es deia Estrella, que no té res que veure amb l'Estrella Daurada, però un grup de joves d'Hostafrancs van voler crear una coral. No van poder fer el mateix nom per les circumstàncies que hi havien hagut llavors, i perquè encara estàvem en circumstàncies, doncs de que el petit dictador de Galícia, doncs, seguia manant, i van posar el nom d'Estrella Daurada, i l'estrella, doncs, era una estrella de cinc puntes, però daurada en lloc de vermella, com era abans. Aleshores, a partir d'aquí es van reunir un grup de joves i van muntar, en principi, una coral per cantar caramelles única i exclusivament. Això ha anat evolucionant al llarg dels anys, fins a arribar en aquests moments que, des de fa 14 anys, a part de la Coral Estrella Daurada, dintre la mateixa entitat, Societat Coral Estrella Daurada, tenim també la Coral Violes, que és una coral femenina. Continuem mantinguent la Coral Estrella Daurada com a coral d'homes, com era tradició en aquells anys, i ara tenim, doncs, les dues corals cantant a diversos llocs d'arreu del territori. La setmana passada vam estar a Ascó amb una cantada que érem 39 corals. La setmana que ve tenim Festa i Tradició amb la Federació Sabadell Cultura, de la qual formem part. I l'altra setmana tenim una plec de caramelles dintre dels actes del nostre 70è aniversari al passeig de Cal Japó, no podria ser d'una altra manera que el barri allà on es va veure néixer, que venen, doncs, 10 corals d'arreu de Catalunya. L'organitzem conjuntament amb la Federació de Cors de Claver.
1: Dos corals, ha comentat. Quantes persones en total?
2: Doncs en aquests moments som 17 cantaires a la coral masculina i 34 en la coral violes femenina. Des d'aquí aprofito els micròfons per demanar que ens vingui gent a ajudar, perquè necessitem gent, sobretot la coral d'homes.
1: O si no, es poden fusionar, i fer una coral mixta, què?
2: No, sí, per suposat que ens podem fusionar. I, per exemple, doncs, el mes d'octubre està previst anar a Còrdoba amb l'agermanament de Sant Sebastián de los Ballesteros, i anirem en formació mixta. Però la intenció és poder mantindre la tradició de la coral de caramelles masculina, vull dir, que és el que es portava en aquell moment, no? Vull dir, però per suposat que en un moment ens podem fusionar, i de fet ens fusionem per cantar algunes cantades, vull dir.
1: També, quin és el principal repte, no?, que entomen ara mateix, després de 70 anys, quina és la principal dificultat, no?, que tenen per davant?
2: Bé, la dificultat, com qualsevol entitat cultural, on passa econòmica, com és d'alguna, de totes maneres, no? De totes maneres, doncs, bueno, contem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, amb una subvenció, i amb el que recollim, doncs, per caramelles, quan sortim a cantar, doncs, pels carrers, que vam sortir fa 2 i 3 setmanes, a cantar per carrers i places de Sabadell. Aleshores, aquesta és una, i l'altra que és més important és la manca de rejuvenir la coral, les corals d'alguna manera, perquè doncs ja és gent gran la que formem part i necessitem d'alguna manera rejuvenir. De totes maneres, també haig de dir que de cara al segon semestre d'aquest any hi ha previst, com a tancament del 70è aniversari, fer un concert de corals tradicionals claverianes, que vindran 4 o 5 corals tradicionals claverianes. I aquí sí que buscarem, doncs, reforços, doncs, de gent que havia cantat, inclús de gent d'altres corals, perquè ens vinguin a reforçar per aquesta cantada concreta de la trobada de corals claverianes.
1: Comentava sobretot aquesta manca de relleu generacional. Si no hi ha aquest relleu, valgui la redundància, creuen que en uns anys hauran de baixar el ritme o inclús, en els pitjors casos, dir adéu a les corals?
2: Mira, baixar el ritme...
1: Ja ho han fet.
2: És una baralla... És una baralla constant perquè que tinc concretament amb el director, sí, perquè jo els hi poso massa ritme, no? Aleshores, si hem de reduir aquest ritme, per suposat, vull dir, potser fer aquest any, també pel 70 aniversari, em sembla que tenim 14 actuacions al llarg de l'any, doncs l'any que ve potser reduirem a la meitat. Òbviament, doncs, col·laborarem, com ja és habitual amb nosaltres, amb la Festa Major d'Hostafrancs, al barri que es va veure néixer, la Festa Major de la Creu Alta, al barri on estem ara, la Festa Major de Sabadell, que cada any fem la cantada de Festa Major, un parell de concerts que no vull dir-te aquí ara perquè seran perquè sorpresa.
1: Home.
2: No puc dir-t'ho, no puc dir-t'ho. Són dos homenatges, però no puc dir-te en aquests moments quins
1: però
2: seran.
1: Però aquest any ja seran?
2: No, l'any que ve, l'any que ve. No, aquest any ja està tot programat. L'any que ve seran, i doncs hi ha, bueno, les típiques caramelles, la trobada de caramelles, i poc, el concert de Nadal, i poca cosa més. Sí que hem d'anar limitant el que són les cantades. En quant al rejuveniment, hem de dir que en un parell d'anys s'han incorporat 2 veus noves de persones, doncs, més joves, vull dir, de 50 anys, vull dir, i doncs d'alguna manera anem funcionant per aquí, però clar, és la mancança que tenim, no només nosaltres, totes les corals claverianes es troben amb aquest problema, però aquí estem.
1: I quin diria que és el principal factor que explica això? Per què no són suficientment atractives les corals pel jovent?
2: Doncs la veritat és que no ho sé exactament si és el tipus de cançons que cantem. Cantem cançons tradicional catalanes, sardanes, valsos per caramelles, doncs un popurri que el nostre company Santi Ginestí ens composa cada any amb cançons, doncs, conegudes. Cantem cançons d'en Josep Anselm Clavé, cantem, doncs, cançó tradicional catalana. Potser això no atrau suficient als joves. De totes maneres, ja no és només les corals. Tot el que és el món cultural popular està amb el problema aquest de relleu generacional. D'alguna manera es va revitalitzar, potser, arran de la pandèmia, no de la pandèmia, arran del procés, que van entrar gent jove, però van ser més a nivell, doncs, de colles de foc, castellers, vull dir, però les altres entitats seguim mancant d'això. Potser és un problema del president, que no ho sap explicar, vull dir, però és el que tenim en ment per portar, vull dir, per campanyes en xarxes socials, aprofitant, doncs, cada cop que tenim ocasió de vindre tant amb vosaltres com a la tele, com al diari Sabadell, vull dir, de donar-nos a conèixer i demanar, doncs, que estem amb els braços oberts esperant tant homes com dones, però sobretot homes.
1: Clar, perquè tenen alguna campanya o alguna iniciativa en ment per poder intentar fer aquesta crida, doncs, no sé, alguna actuació al centre o potser alguna publicació a les xarxes socials o alguna cosa per l'estil?
2: Sí, està previst, d'entrada, tant aquest concert del 17 com a tots els concerts que fem, doncs, fer la demanda, com ja es va fer també durant Caramelles, i iniciar una campanya de xarxes socials i de programes, doncs, penjats a centres cívics, etc, per mirar de treure, doncs, personal.
1: Clar, perquè tot això imagino que també ho veuen quan van a les diferents actuacions o festes que hi ha a repartir des d'arreu del territori, com Sabadell Festa i Tradició, per exemple, o qualsevol cantada en altres municipis. També veuen com al llarg dels anys, aquests 70 anys, han anat potser perdent una mica de força, no?, aquestes festes.
2: Sí, aviam, més que perdre força, el que s'han perdut són moltes corals. Vull dir, moltes corals que han desaparegut o han acabat fusionant-se. Vull dir, aquí a Sabadell doncs, tenim diversos casos que han acabat fusionant-se.
1: Sí.
2: I la coral tradicional, bueno, en el Vallès concretament, els dos Vallès, n'hi han quatre només de corals tradicionals. Vull dir que les quatre participaran en aquest concert que t'he anunciat ara del mes de novembre, que són la Lira de Sant Cugat, la Unió Rubinenca, l'Aliança de la Garriga i l'Estrella Daurada. D'aquestes, doncs, la Unió Rubinenca tenen el mateix problema que nosaltres, exactament el mateix, inclús potser més greu a nivell d'edat. La Lira de Sant Cugat en són gairebé 40, però també tenen el problema de l'edat, vull dir, tenen mitja dotzena de joves, i l'Aliança de la Garriga exactament igual que la Lira de Sant Cugat. També potser, ja no la Lira de Sant Cugat, perquè és una ciutat ja més gran, però l'Aliança de la Garriga, potser al ser un poble més petit, doncs tenen, no hi ha tantes corals com aquí a Sabadell i tenen més possibilitat d'acollir cantaires.
1: Perquè des de la Coral Estrella Daurada es plantegen fusionar-se en alguna coral de Sabadell o del Vallès, arribats al cas?
2: Bé, la Coral Estrella Daurada tenim la Coral Violes, arribat al cas doncs ens plantejarem el d'allò, i torno a repetir, no és que ens ho plantegem, és que fins i tot doncs el mes d'octubre doncs anirem a Còrdoba en formació mixta, vull dir, però no està plantejat avui en dia perquè volem mantindre les dues corals, però si arriba el moment doncs sí que ens ho haurem de plantejar. Però esperem que no arribi, vull dir, volem mantenir la tradició aquesta de la coral clavariana de coral d'homes mentre puguem.
1: Doncs anem a fer una crida, no?, a tothom que ens estigui escoltant, perquè al final no només és ajuntar-se per cantar caramelles o per fer alguna actuació, sinó que al final també les entitats culturals, com en aquest cas també les corals, són un punt de trobada, de socialització, no?, on poder doncs congeniar amb altres persones de diferents edats, de diferents pensaments, de diferents municipis, inclús.
2: Sí, mira, nosaltres seguim l'esperit claverià 100% i l'esperit claverià era aquest, no? Vull dir, el trobar un lloc de trobada, de reunió, perquè en el seu dia els obrers doncs poguessin tindre alguna altra activitat a part d'estar a les tavernes, no? Vull dir, aleshores nosaltres seguim aquest esperit de poder-nos ajuntar i poder fer altres activitats, vull dir, fem excursions, fem sortides, fem esmorzars, vull dir, en fem d'activitats durant l'any en fem, no? Vull dir, aleshores, doncs sí, per suposat que faig la crida ara aquí en aquests moments de que assagem els dilluns i dimecres al Centre Cívic de Cal Balsac, i si no, doncs el meu telèfon a través vostre el poden tindre, no el dono per antena, però
1: ben fet, ben
2: el
1: fet.
2: Poden tindre, però el mail sí que el dono, que és coralestrella.daurada@gmail.com, i aquí els donarem tota la informació que necessitin i els obrem tant el Jordi Armengol, el nostre director, com tota la junta directiva, amb els braços oberts perquè s'ajuntin i cada cop ser més, que és el que volem.
1: I per acabar, com a curiositat, a què es deu el nom d'Estrella Daurada?
2: I d'alguna manera recull una tradició d'una coral anterior que hi havia al barri d'Hostafrancs, que es deia Coral Estrella. Inclús, si busques a les xarxes socials, ens associen en aquella coral, que no és cert, però es va voler recollir en el mateix barri d'Hostafrancs el nom d'Estrella. L'Estrella, en el seu moment, es va tancar per la dictadura d'en Primo de Rivera, i quan es va muntar l'Estrella Daurada l'any 56, doncs hi havia una altra dictadura. Aleshores, no es podia tornar a recuperar una estrella vermella perquè doncs, en aquell moment no quadrava. Aleshores, se li va posar l'Estrella Daurada i l'Estrella es va tenyir de daurat, senzillament per això. No té res a veure amb la cervesa, ni res per l'estil.
1: Ni amb Nadal, ni res.
2: No té res a veure. Ja dic perquè els orígens de la coral van ser per cantar caramelles. Vull dir, després s'ha traslladat, ens vam afiliar a la Federació de Cors Claver i participem a multitud d'activitats, no només a caramelles, sinó durant tot l'any.
1: Doncs Isidre Sitges, president de la Coral Estrella Daurada de Sabadell, moltes gràcies per haver passat per aquí, per Ràdio Sabadell.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i us farem avinent doncs, totes les activitats perquè les pugueu fer públiques.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui la secció de gastronomia viatjarem fins a Badalona per conèixer el restaurant Tastavents, un establiment que forma part de l'hotel Marina Badalona, situat a tocar del port de la ciutat. Tot i que no té gaire anys de vida, enguany el Tastavents ha entrat a la guia Michelin. El Didac Alcorizan és el xef i el José Mansilla, el subxef executiu. Els tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Molt bona tarda, Martí.
1: Bona tarda, Carme. Estic amb el Didac Alcoriza i el José Mansilla, xef i subxef executiu del restaurant Tastavents. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, Martí.
1: Bé, en primer lloc, sempre que parlem amb restaurants ens interessa, primer de tot, conèixer la seva història, què hi ha al darrere del Tastavents. Fa quan que va començar amb aquest negoci?
3: Doncs vam obrir l'hotel fa 4 anys, el mes de maig, i el Tastavents jo crec que el vam obrir farà 2 anys i mig, aproximadament. Vam estar un any i mig pensant i rumiant què és el que fèiem amb aquell espai, i al final vam decidir pues, agafar-ho el José i jo i tirar endavant i ficar-nos la mata al cap.
1: Vull dir, vosaltres, el restaurant forma part de l'hotel Marina Badalona. L'hotel també és vostre o vosaltres esteu instal·lats a l'hotel però no forma de part de la vostra propietat?
4: L'hotel forma de la companyia Salles Hotels i nosaltres, el restaurant de Tastavents, està en la tercera planta de l'hotel Marina Badalona.
1: D'acord, d'acord. El nom de Tastavents, quin origen té? Té algun nom concret?
3: Bueno, quan obres un restaurant gastronòmic, una de les parts importants, a part de la ubicació i del disseny del restaurant i de l'oferta gastronòmica, és també el nom, perquè el nom al cap i a la fi és el comercial que escoltaran els clients. Aleshores, vam estar 3-4 mesos debatint quin nom li posàvem. Sí, va ser un gran debat. Teníem molts noms, després has de mirar que aquell nom no estigui agafat en un altre restaurant, sobretot que estigui a prop de la teva zona, ha de ser un nom cridaner, que quedi fàcilment i que sobretot tingui a veure molt amb l'entorn i amb el tipus de producte que oferim allà. I al final ens vam decantar per Tastavents perquè era una paraula molt cridanera, molt original, que té a veure amb l'entorn on estem, perquè Badalona i just on està l'hotel al costat del port és increïble, però té un microclima que fa que faci vendaval gairebé quasi cada dia, i el nom de Tastavents són les cordes i els fils que tenen les barques de vela per saber quina és l'orientació i d'on ve el vent. I ens va agradar bastant el nom, el vam trobar molt original i molt cridaner i vam decidir-nos per aquest nom.
1: Ara ho comentaves, dèieu que esteu en un lloc privilegiat, esteu entre Badalona i Barcelona i a més formeu part d'un hotel, que això també doncs, imagino que us potencia. Però no sé si és un avantatge el fet de formar part de l'hotel per si rebeu només clientela que vingui també a allotjar-se o realment teniu molts comensals que vinguin expressament a visitar el restaurant.
3: Bueno, quan obres un hotel, lo fàcil i comences primer amb clientela allotjar-se de l'hotel, és a dir, els clients in-house que li diem nosaltres, que són els que pernocten a les habitacions, però la clientela local, sobretot la gent que viu a Badalona, i més a l'entorn del port, que és on acostumen a passejar les famílies els caps de setmana, quan veuen un restaurant nou, primer, si és un hotel, els hi tira bastant enrere. Ja vam fer una feina bastant gran de mirar de captar-los, de fer una comunicació molt, molt directa de que els restaurants, els hotels, sempre estan oberts a el que és la població de l'entorn on està ubicat l'hotel. I sí que cada vegada trobem que tant el Tela Marinera com el Tastavents treballa més amb un 85-90% amb clientela que no estan allotjats a l'hotel que clientela que està allotjada a l'hotel. La clientela que està allotjada acostumen a vindre de turisme, els interessa dormir a l'habitació de l'hotel, fer el màxim de turisme possible. Per això hem de fer un esforç molt gran en cuidar la clientela local, que són al cap i a la fi qui ens omplen els restaurants.
1: I quins diríeu que són els principals avantatges del vostre espai?
3: Bueno, la ubicació, l'edifici on està, les vistes que té i, sobretot, el tenir una companyia darrere que et dona suport i recolzament a totes les propostes gastronòmiques que fas i tot el producte que estàs oferint, doncs és, a l'hora de treballar és molt més fàcil.
1: I dins de la vostra cuina, com és la compenetració entre els dos xefs? És a dir, imagino que sou d'edats força diferents, tindreu també bagatges propis i també propostes concretes. Què aporta cadascú de vosaltres a
3: bueno,
1: la cuina?
3: Jo crec que aquesta la respondrem els dos. Jo
1: sí,
3: t'ho faré
1: davant.
3: Des del punt de vista de xef de l'hotel i ell com a subxef. Quan vam obrir l'hotel, quan jo vaig entrar a formar part de la companyia, com més lògic, encara no havíem obert les portes, va ser un mes i mig abans de la inauguració, el dia 10 de maig del 22. Aleshores, has de començar a fer entrevistes, veure la gent que formarà part del teu equip, buscava gent, a ser possible que fos a Badalona, i entres en una dinàmica de risc. És a dir, t'agafes gent amb la que no has treballat en te vida, no saps si treballaràs molt, treballaràs poc, per tant, te la jugues amb una moneda, no? Agafes un staff i al cap de 3, 4, 5 mesos t'has de seure i has de fer un exercici de reflexió i analitzar i valorar aquest personal que tens. Per nosaltres, el més important és tindre molt clar que treballem amb persones i amb éssers humans i que ens passem més hores aquí que a casa. Per tant, més que buscar l'experiència i el currículum de la gent, el que busquem és com són com a persones, quin tarannà tenen, el bon ambient de feina que n'hi hagi, que no hi hagi mals rotllos ni mal ambient, ni per nosaltres és primordial. Preferim agafar una persona que no té ni idea de cuinar, que no que et vingui un megacrac amb estrelles Michelin al darrere, amb l'ego molt pujat, que saps que al final pot ser conflictiu, no? En aquest sentit, i ja acabo, vaig començar amb la figura d'uns responsables de cuina, un subxef executiu, i vaig veure que al cap de 6 mesos no hi havia engranatge amb aquestes peces.
1: No hi havia química entre vosaltres.
3: A part de química, i és que el motor no tirava bé. O sigui, si tens un cotxe que tira més la roda esquerra que la dreta, va malament. Si tires marxa enrere i tens un obstacle, malament. Sobretot, la figura del subxef executiu ha de ser la teva ombra, la persona que pensi com tu, que si no estàs tu, executi les coses tal i com tu les vols, i sobretot necessites una persona que s'anticipi en el que tu pots necessitar. Igual que jo com a xef intento anticipar-me en el que propietat o direcció de l'hotel pot necessitar, el José en aquest sentit m'ha de recolzar en l'àmbit de donar-me la paciència i la seguretat de que si jo no estic, perquè jo no estic a totes hores, la feina sortirà igual o millor que si estic jo. I en aquest sentit el José i jo hem passat de ser companys de feina a tindre una amistat i un lligam personal molt fort i molt potent.
1: Perquè el José ja formava part del restaurant abans de ser el subxef executiu?
4: Yo empecé como jefe de partida y, como él bien ha dicho, los engranajes con el subchef que había entonces no engranaron, y confío en mí. Y bueno, yo seré un poquito más breve que Didac, pero voy a decir, y delante tuyo te lo diré, que trabajar con Didac y trabajar en esta cadena es el de los mejores regalos que yo he podido tener a lo largo de mi carrera hasta ahora, la verdad. O sea, trabajamos con una cadena que es Salles Hotels, que yo creo que Didac y yo estamos con el mismo pensamiento, que no nos va a pasar esto, creo, en la vida. Y luego trabajar junto a Didac es un regalo, porque creo que desde el principio él ha conectado conmigo, yo he conectado con él, yo he dado siempre mi 100% y creo que él lo ha sabido ver. Entonces, cuando tú sabes ver que tu mano derecha da el 100%, es mucho más fácil trabajar el día a día.
1: I imagino que també si el teu cap es mostra tan agraït cap a la teva figura i demostra tanta confiança, això imagino que també et fa treballar molt millor i molt més tranquil.
4: Claro, cuando tu jefe ve que te estás dejando los cuernos cada día y lo valora tanto él como la cadena donde trabajamos, trabajar día a día es un regalo para nosotros. O sea, estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos en un restaurante gastronómico que también es como nuestro juguete, nuestro niño pequeño, que lo hemos construido desde el principio, que no nos reconocía nadie. Hemos tenido el reconocimiento de la guía Michelin, que ha sido una sorpresa para nosotros, porque ha sido una consecuencia de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, la verdad que estamos súper, súper contentos, tanto del hotel, de la cadena i del restaurante de Tastavens.
3: En aquest sentit, Martí, recalcar-te que el José és molt jove, i igual que tu, però jo ja que tinc passats els 50 i he treballat a moltes companyies i molts grups hotelers i de restauració, el fet que et donin confiança plena, total, al 100%, i confiïn en tu, i estiguin segurs de que la teva professionalitat i la teva feina està ben feta, i et donin llibertat absoluta a l'hora de prendre decisions, el producte que vols vendre, amb quins proveïdors vols treballar, quin equip necessites, això jo amb 35 anys que porto treballant no ho he vist mai. Normalment les companyies i les empreses estan per guanyar diners, com és lògic, però en aquesta companyia es prioritza més el benestar dels clients i dels empleats, perquè si els empleats estan ben cuidats i estan contents, hem contractat uns professionals que saben com fer la seva feina, com gestionar l'hotel, i els hem de deixar fer. Els deixem fer, funciona, i cada vegada millor, no ens hem de ficar.
1: Sí, està clar que si us transmeten confiança i us deixen fer, al final tot el que depèn de cuina, que sou els professionals vosaltres de la cuina, funcionarà. Justament sobre això volia parlar ara. La vostra proposta culinària està basada en els sabors tradicionals. Què trobarem a la vostra carta?
4: La nostra carta jo crec que la definiria en 3 paraules. Com tu bien has dicho, tradición, producto y vanguardia. Cada plato forma parte de esas 3 palabras. Yo creo que tiene un poquito de tradición, tiene un poquito de vanguardia, que son técnicas actuales, y tiene un producto que creo que trabajamos con productos de kilómetro cero, del Mediterrani, trabajamos con carnes ecològiques de Vallosana.
1: Per tant, el producte és un element clau de la vostra carta.
4: Totalment.
1: Quin considereu que és el plat estrella, el que més valoren els clients?
3: Són tots.
4: Perdona, que és la típica pregunta que fa tot el món. Sí. Però jo crec que són tots. Cada plat aporta una experiència diferent.
3: Cada plat té la seva història al darrere.
4: Exactament.
3: intentem explicar als clients, que això l'Andrea ho fa molt bé, sobretot als tastaments, el perquè de cada plat, perquè hem barrejat aquell peix amb aquella salsa i amb aquell acompanyament, però procurem que cada plat sigui com una obra pictòrica. És a dir, si tu te'n vas al Museu del Prado o al Thyssen o a qualsevol altre museu pictòric, no dius aquest és el quadre més bonic de tot el museu, no? Cada quadre té el seu, la seva ànima, el seu significat i el seu tarannà. Nosaltres busquem que tots els plats siguin importants i creiem més en el conjunt de tota l'oferta gastronòmica que composa la carta i els menús degustacions que amb un, dos o tres plats en concret.
4: Jo crec que cada plat de nostra carta dice algo.
1: I què diuen els vostres plats de les vostres cartes?
3: Ens despullen.
4: Sí.
3: Quan fem les propostes de totes les àrees de l'hotel, perquè cadascuna té la seva singularitat, però el tastaments és com una mena d'exercici d'autoreflexió de què és el que a nosaltres ens agrada, què és el que ens apassiona. Per tant, és un exercici de despullar-nos a nosaltres mateixos, és com escriure una novel·la. Has de transmetre alguna cosa i allò que intentes transmetre amb el plat has de pensar que ho has de transmetre també als clients. O sigui, és molt complicat fer alguna cosa que a nosaltres ens agrada amb l'obligació de que esperem que els agradi als clients.
1: Us caracteritzeu per acostumar a fer canvis a les cartes, depenent de l'època de l'any? És a dir, la carta va movent-se o teniu certs plats que no es mouen i que sempre us oferiu?
4: Sí, la carta la vamos moviendo en dependencia de temporada. Normalmente llevamos ya estos últimos 3 años cambiando la carta 2 veces al año, temporada de invierno y temporada de verano. Ha sido un nuevo reto porque este año también hemos hecho un menú vegano vegetariano y nos lo hemos pasado muy bien porque era una de las cosas que yo, por ejemplo, no había trabajado hasta ahora y junto a Didac, Pau y Marta hemos conseguido un menú vegano muy, muy, muy espectacular, la verdad.
1: Ha tingut bona rebuda.
4: Sí, molt bona rebuda.
1: I aquesta bona feina que feu, imagino que no només us la reconeixen els clients, sinó que, com comentàveu abans, va quedar palesa en la vostra inclusió a la guia Michelin d'aquest 2026. Com us vau assabentar i quina va ser la vostra reacció?
3: Bueno, va ser curiós perquè ens vam assabentar gràcies a la plataforma que tenim de reserves als nostres restaurants. És a dir, treballem amb una empresa, que no diré el nom perquè no ens paguen per fer publicitat. Però aquella pròpia empresa que treballem amb la plataforma de reserves online ens va trucar un dia al comercial i va dir, per cert, felicitats, que esteu a la guia Michelin, i vam dir,
4: com?
3: Ens enterem ara.
4: Sí, o sigui, sí.
3: Va ser una sorpresa per nosaltres perquè ningú de la guia s'havia posat en contacte amb nosaltres. Sí que és cert que 2 dies després vam començar a rebre mails a la guia Michelin, on ens passaven una mica la informació de per què havien sigut escollits, els protocols a l'hora de ficar el logo, com els havien de ficar, però sí, ens vam assabentar una mica per accident. Tothom ens deia, bueno, era una mica el que buscàveu. És el que el José i jo sempre hem dit. Nosaltres no busquem ni buscarem mai sortir a la Michelin, aconseguir una estrella, aconseguir 2 o aconseguir 3. Si et marques això com a repte, com a objectiu, faràs malament la teva feina. Creiem, com bé t'ha dit el José fa 3 o 4 minuts, que ha de ser més una conseqüència que un objectiu. Si bé, perfecte. Si no bé, és igual. El nostre objectiu no és fer-nos famosos, sortir a les guies i cada vegada sortir a més jocs, és que els clients per als que treballem, que són els que ens paguen, s'ho passin bé, disfrutin, gaudeixin i repeteixin.
1: Què és el que més us agrada de la vostra feina?
4: Lo que más me gusta a mí es la diversidad que tengo cada día en el trabajo, porque no estoy haciendo siempre lo mismo. Cuando tengo tiempo me pongo con Didac a hacer cartas nuevas, que es donde más disfrutamos. Cuando no estamos con 200 personas en el buffet de desayuno, pienso la diversidad y lo no monótono que es este trabajo.
1: No para de crear constantment.
4: Exactament.
3: No, el fet, la diferència entre treballar en un hotel gran, com el que tenim nosaltres, o treballar en un restaurant, és que en un restaurant, fins que no canvies la carta, que anem als restaurants que la canvien 2 cops l'any, o potser no la canvien, més que un cop l'any, cada dia vas i és com el dia de la marmota. Vas, entres a la mateixa hora, estàs a la teva partida, saps que has de preparar els mateixos plats, et vindran 30 o 40 clients, però sempre et dones el mateix, i la feina és sota cavallo rei. Com bé diu el José, l'hotel és entrar i és com entrar en una sala de videojocs, on tens 40 màquines recreatives que no saps si avui jugaràs en aquesta, jugaràs al paintball o jugaràs en una altra. Cada dia passen coses en un hotel, cada dia tens moviment.
4: Cada dia és diferent.
3: Sí, és que cada dia és diferent. No hi ha cap dia que es repeteixi, no hi ha cap dia igual, però cap ni un, t'ho garantitzo. I com tens tant de moviment intern a l'hotel, perquè quan no tens moviment al tastavents, el tens al tele, si no tens banquets, si no tens esmorzars, sempre tens moviment, si no és room service a la vermuteria o a la piscina, sempre tens coses a fer. Moltes vegades ens falta temps per poder-li dedicar a totes les zones que tenim a l'hotel i moltes vegades ens hem de portar feina a casa perquè, si no, no parem, no? I què és el que ens apassiona? Doncs que creiem que nosaltres ens dediquem al que ens agrada, és vocacional, i crec que som del 3, 4, 5% de la població mundial que veritablement treballen amb algú que els hi agrada, que disfruten, i que, de fet, és que el José i jo en 4 anys no ens hem agafat la baixa ni un sol dia. Tothom s'agafa baixes perquè els hi passa qualsevol cosa. És que el José i per mi, agafar-nos una baixa és...
1: És avorrir-vos a casa i deixar de fer el que més
3: m'agrada. No, és avorrir-nos i passar-ho malament, clar, perquè estem pensant en la feina i diem, hosti, m'he de quedar 2 dies al llit perquè tinc 40 de febre, però si puc caminar, puc anar a treballar. O sigui, és així, és un disfrute.
1: Tant de bo tothom que treballi, no només a la cuina, sinó a qualsevol cosa, tingui la mateixa passió que almenys transmeteu vosaltres cap a la vostra feina que feu. Didac Alcoriza i José Mansilla, chef i subchef executiu del restaurant Tastavents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
4: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
5: Hola, sóc Jordi Rius i us vull recomanar una cançó de l'any 97 que és d'un grup mític, que és Texas, que és Say What You Want, un èxit que va catapultar aquesta banda escocesa que està lligada per Charlene Spiteri l'any 1997. A tots vosaltres, Say What You Want.

0: Avui al Connectats posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores, el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del preu final? I com es reparteix aquest cost dins del sector editorial? Per ajudar-nos a entendre-ho millor, avui ens acompanya Pablo Jiménez, el llibreter del Celler de Llibres. Benvingut.
1: Gràcies, Carme.
0: És una pregunta que, evidentment, ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars. Tu què en penses?
1: Jo diria que no.
0: No són cars.
1: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
0: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Molt ajustat.
1: Sí.
0: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
1: Correcte.
0: Val? En el vostre sector. Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
1: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
0: Sí.
1: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys. Bueno.
0: Però com estan repartits aquests percentatges?
1: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
0: sí,
1: per l'autor.
0: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
1: Comencem per l'autor, l'autora, vale? L'autor o l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir un agent, del que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
0: Val.
1: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
0: Que això seria...
1: Pues imagina't, amb un
0: valorant...
1: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
0: Sí.
1: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
0: Sí.
1: Per això sempre s'ha dit que el de menjar, d'escriure en aquest país...
0: Pocs.
1: Bueno, en aquest país, jo m'imagino que en gairebé tots.
0: Sí, sí.
1: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
0: Sí.
1: Cada mes.
0: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs
1: de fet,
0: 600 llibres.
1: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
0: i hasta luego.
1: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
0: Però sí, en el millor dels casos, un 10?
1: Un 10%.
0: Val, l'autor, que no es fa ric.
1: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, sí. Un d'aquests, un 10%.
0: Val. Continuem la cadena.
1: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar a l'autor, aquell 10%, però bueno, ja és un muntant percent, però ha de pagar... Suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
0: Que no cal traduir.
1: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí?
0: Pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
1: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
0: No, no, hi ha algú que distribueix.
1: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. Però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre, segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
0: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
1: Quan ja has arribat a tot aquest 100%, sí. Ara posa-li un 4% d'IVA. Val, que es repercuteix amb el preu de venda.
0: Sí, però clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
1: Correcte.
0: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
1: Clar, no? El transport puja, significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
0: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
1: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa al Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
0: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no? Estem parlant de llibres de paper i tot el que és digital...
1: El llibre digital té dos agents. L'editorial i la plataforma que el ven. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
0: Home.
1: Amazon.
0: Sí, senyor.
1: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent doncs, vaig amb el metro, vaig conduir, no sé què, no més còmode estar llegint, o no puc llegir, si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda a l'editorial i el 50% se'l queda a la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
0: Sí?

0: electrònic o amb llibre físic o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb, amb llibre electrònic, això s'ha de negociar amb mi directament.
1: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
0: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. Pues a qui tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobret, ets llibreter, no et cobraré hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
1: sí,
0: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir, pues jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
1: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes, mm-hmm, és insalvable, no? Vull dir,
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé com, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu el demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia, si tens molta sort, 48 hores, lo normal són 72.
1: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
0: No ho són.
1: Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu,
1: Carme. Que vagi molt bé.
0: A reveure.
1: Fins aquí arriba aquesta edició de dimecres del Connectats. Ja sabeu que nosaltres continuarem endavant la setmana demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució dictada el 22 d'abril conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. El Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, pot ser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Els preocupa si trobaran un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, a la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada castellera a la plaça de Barcelona. El programa també compta amb concerts, àpats populars i activitats per tota la família. I en esports, la 13a edició del torneig de pàdel solidari Força Miquel s'ha presentat aquest dimarts a l'EMD de Valldoreix amb l'objectiu de recaptar fons pel Departament de Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La competició es disputa del 5 al 13 de juny al Club Esportiu Valldoreix i està limitada a 350 parelles dividides en 4 categories. Les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig i l'organització suma més de 350.000 euros en les 12 edicions anteriors. Aquest torneig va néixer, en recorda, Miquel, un nen que va lluitar contra 3 leucèmies durant 7 anys. La competició s'ha convertit en un referent del pàdel català, arribant a una participació màxima de 424 parelles fa alguns anys. Les inscripcions continuen obertes amb un cost de 43 euros i on els participants garanteixen un mínim de partits. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Oriol Coromina, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dimecres 6 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a conèixer tots els detalls de la 12a edició del Sant Cublet que torna aquest juny a la ciutat. I afegirem una dosi de política amb l'entrevista a Ramon Gutiérrez, portaveu d'En Comú Podem Sant Cugat, de la mà de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat de la mà de Carme Reverte. Ho farem amb un polsim d'educació financera. Li preguntarem a l'expert en fiscalitat, Lluís Basar, quins conceptes d'economia hem de tenir molt clars. I afegirem una mica de sobirania alimentària amb en Sergi Turc de l'Ortiga, que s'acompanyarà de la Maria Petit per explicar-nos el projecte escolar de la cooperativa. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens convida a fer una volta per la Mediterrània per descobrir les serralades i les muntanyes que l'envolten. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Sant Cugat es prepara per viure una nova edició del Sant Cugat, el Festival de Música Negra, que arriba ja a la seva 12a edició, consolidat com un espai de trobada entre cultures i sons d'arreu del món. Enguany el festival proposa un viatge d'anada i tornada entre Àfrica, el Carib i Europa, explorant els orígens i les connexions de la música afrodescendent i el seu impacte en gèneres com el jazz, la salsa, el reggae o la rumba catalana. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya Enrique Andersons, director del festival i una de les ànimes impulsores del projecte. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia de nou.
0: Canviem una mica el format, avui toca dialogat perquè ens expliquis tots els detalls d'aquesta 12a edició. El festival arribarà del 10 al 14 de juny, ho dèiem ara, ja la 12a edició. En quin punt de maduresa es troba la proposta?
1: Bé, ara ja els últims anys que hem repetit format al Parc de Can Bernet, no?, amb aquests 3 dies de main stage més alguna activitat bolet satèl·lit, crec que està més que consolidat. És un format que la gent ja espera, ens pregunta, i un tema a xarxes, sobretot, no? Vull dir, l'impacte que té cada post que fem ara, cada presentació de cada artista, els comentaris, els likes... I l'altre dia vam fer un post que va tenir 3.000 i pico likes, que és, jo crec, el rècord. I a vegades també és un anàlisi, no?, molt ràpid de veure com espera el públic, veure quina recepció tenen els teus missatges a xarxes, perquè al final avui en dia, no?, és la font bàsica de comunicació d'un festival. I res, i ara just estem en el tram ja heavy de la campanya, per dir-ho així, no? Vull dir, fent premsa, fent aquests programes, deixant-los, fent els cups típics que posem sempre a Plaça d'Octubre cada any amb tota la programació, i la gent ja ho espera amb ganes, així que jo crec que està més que consolidat. I veient xifres una mica, sabem que fora, òbviament, del Petits Camaleons i d'activitats oficials com la Festa Major, ara mateix és l'activitat de Sant Cugat que porta més gent i mou més públic. O sigui que estem més que contents.
0: Està ben arrelat, sí, aquest Sant Cugat. Cada any hi ha un fil conductor. Enguany parleu d'aquest viatge d'anada i de tornada de la música afrodescendent. D'on neix aquesta idea? I ens pots fer 5 cèntims d'aquest viatge d'anada i tornada?
1: L'anada i tornada és un concepte que s'utilitza molt, sobretot en la música llatina o afrollatina, no?, en la salsa, en la cúmbia, etc., que parla d'aquest viatge que s'ha fet de la cultura entre aquests 3 continents. Un viatge que, per mala sort, ve d'una infàmia, que és l'esclavisme, no?, des del triangle aquest comercial que van fer l'imperi espanyol i britànic, sobretot, comerciant, no?, que portaven armes cap a Àfrica, després les venien allà per comprar esclaus a les mateixes costes, portar-los a Amèrica a treballar, i sobretot al Carib, no?, que va ser el nucli o el mercat aquest esclavista, és d'on després es repartien pel resta d'Amèrica. I això després es tornava amb tot manufacturat cap a Europa, no?, es venia, i era així eternament, i és un triangle que va generar milions i milions d'euros, de dòlars o d'or, digue-li com vulguis, en aquell moment. Sí, exacte. Tu dinero en el tiempo, ja ens diria.
0: Exacte.
1: I bé, ha creat també aquest crisol de cultures, que es diu aquesta cruïlla de cultures, que ha sigut el Carib, amb aquests viatges d'anar i tornada culturals, no?, que hi haguessin mariners espanyols, irlandesos, etc., doncs a llocs com l'Havana, a Nova Orleans, a Bogotà, doncs han generat unes sinergies similars, paral·leles, perquè no són exactament el mateix la música cubana que la jamaicana, que el jazz, que el soul, que el blues, però totes tenen coses en comú, no?, que és aquesta barreja també entre els pobles aborígens, entre la música esclava i entre la música que porten els mariners, no?, entre aquesta música africana i tal, i han creat aquestes músiques d'anar i tornada, que se'ls diu, que són al final les arrels o les primeres músiques de crisol d'on després es desenvolupa el reste de música negra, no? I aquest any hem anat a buscar aquestes músiques. Una d'elles la tenim a casa, que és la rumba catalana.
0: També. Clar, ara t'anava a preguntar, tot i que geogràficament ens pot semblar llunyà, no?, si pensem en termes de distància geogràfica, tot i que vivim en un món extremadament globalitzat, aquesta música va tornar a casa amb aquests mariners i també va deixar petjada a casa nostra, a Catalunya. Quins gèneres veuen d'aquest anar i tornar?
1: A casa nostra està clar que tenim les habaneres, que surten també del son cubano i de tota la música tradicional cubana que es va fer a partir dels danzones, cubanos, bueno, això aniria molt enrere, I després tenim la rumba, que també hi ha una barreja aquí entre els mariners, que treballadors que venien de Càdiz, perquè Càdiz al final era el port de sortida de la península i el que més comerciava amb Amèrica, i els propis mariners que sortien dels ports catalans que comerciaven amb Cuba, ja que l'únic, després del decret de Nova Planta, també una història que aniria molt enrere, l'única illa que li deixaven comerciar a Catalunya era amb Cuba, i allà és on hi ha més influència.
0: Aquells indians.
1: No? Que, de fet, per entendre aquest context, el dimecres 10 de juny, a Cal Temerari, tenim unes primeres activitats, que és una xerrada en conjuntament amb Televisió de Catalunya i amb Abacus, que es diu Negrés, que parla una mica de la Catalunya esclavista i d'aquesta relació de Catalunya amb Cuba.
0: Ara parlarem de la programació, també. En tot cas, creus que la música també ens pot ajudar a entendre aquests processos històrics?
1: Sí, la música sempre ha servit, no?, per comunicar allò que amb el llenguatge o que el xoc de cultures... on el xoc de cultures feia un mur, la música ajudava a comunicar, no? Vull dir, un Nova Orleans... que tu trobis una persona, el que dèiem, parlant eslau, un altre que parla, bueno, el seu idioma originari d'Àfrica, un altre espanyol, en un moment on no existien, ningú havia estudiat idiomes. Reunir-se en una plaça, reunir-se en un pub i fer música els ajudava a comunicar-se d'una forma i a trencar uns tabús o unes tensions que potser haguessin sigut molt més bèsties i que bueno, va ajudar. I creiem que avui en dia també la música pot ajudar a integrar i a generar una societat molt més amiga i molt més amable.
0: Mm-hmm. Aquesta és la 12a edició, ho dèiem al principi, proposava el festival durant 4 nits principals, temàtiques i una jornada cultural. Per què aposteu per aquest format?
1: Bé, és un format que hem anat llimant amb el temps, no? Al final són, com dèiem, 12 edicions, 13 anys, de fet, i hem anat trobant el format. Al principi era un format que estava molt més repartit pel poble, fins i tot la primera edició van ser 3 setmanes, després vam fer 2, hem anat, la del Covid el 2021 també van ser 3 setmanes, però clar, com que ens feien tenir el públic sentat, eren un altre cop bolets, i al final ens hem sentit còmodes amb aquest format que fa molt festival, no? D'un recinte firal amb tots els food trucks, totes les parades, artesania, xerrades, i ho fa molt més complet. Sí que aquest any una mica reduïts d'horari, ja que hem hagut d'anar... Bueno, hem mogut al juny, cosa que els últims anys havíem fet...
0: Finals
1: de maig. Com que estem a mitjans de juny ja, pràcticament, perquè és del 10 al 14, no ens la juguem a fer migdia i matí com altres anys, i ho concentrarem tot molt més a les tardes i nits. Mm-hmm. Per un tema de la calor, perquè ja l'estem veient venir.
0: Sí, ja hem tingut un abril bastant calorós, imaginem-nos el juny. Fem un repàs per les propostes. Ens feies tu un avançament d'aquesta primera que arrencarà el 10 de juny a Cal Temerari, amb la projecció d'aquest documental Negrés, la Catalunya esclavista. No només el documental, sinó que anirà acompanyat d'una taula rodona que organitza l'Associació de Joves Africans de Catalunya, la JAC. És important per vosaltres que el festival vagi més enllà de la música i que també serveixi d'aquest punt de reflexió, de debat, que el seu origen va tenir, com tu ens explicaves, no?, en aquests pubs, en aquests espais de trobada de cultures i d'orígens molt diversos?
1: Sí, aviam, nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Potser sí que els primers anys ens vam centrar molt en la música, les 4 primeres edicions, però la 5a ja vam començar a fer xerrades. Aleshores, ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible. I fins i tot un any, a la 10a edició, vam fer un espai amb Quad Media, aquí a la Casa Cultura.
0: La Jessica Soto Dossos.
1: Que van ser tot xerrades tot el dia, programes, podcasts i moltíssim contingut. I crec que també era el 10 aniversari del Sant Cugat i tenia sentit fer-ho així tan gran. Però creiem que té molt sentit donar-li aquest contingut ideològic i que si no estaria com buit, per mi.
0: Per això també teniu un pregó, no?, que es fa el dijous. He convidat el cantant i poeta Daura Mangara, de Banyoles. Com heu fet aquesta tria i què n'espereu del seu pregó?
1: Sí, aquest any, l'any passat vam començar una col·laboració amb l'AJAC, com bé has dit, amb l'Associació de Joves Africans de Catalunya. De fet, el seu president viu aquí a Sant Cugat, en Tijan, i directament aquest any els vam entrar a la taula de programació i vam dir, mira, com altres entitats que sempre n'han format part, fem l'indie, jazz en viu, etc. vam voler que ells també formessin part d'aquesta taula de programació i fessin propostes. Així que la primera jornada musical, que serà el dijous 11 de juny, la coorganitzem directament amb ells i ells doncs, creien que en Daura, com a activista banyolí i d'aquest moviment afrocatalà, doncs era molt interessant portar-lo, té un gran discurs. De fet, fa poc li van fer també un documental a TV3 sobre la seva vida.
0: El negre de Banyoles, sí. Ho dic de memòria, però sí. Crec que anava així.
1: I per això, creiem que era interessant, precisament per tota la temàtica que estem parlant aquest any, que és una temàtica que ell també porta molt, no? I més, si parlem d'aquest passat colonial català o espanyol, i d'aquí a Banyoles, precisament, tenien el Museu d'Arder, no? Tenien aquesta persona dissecada ja fins... Bueno, nosaltres érem petits i encara...
0: Fins no fa tant, perquè jo encara l'havia vist.
1: Era algo bastant creepy, sí.
0: Sí. Tindrem més música divendres, el tret de sortir del Donarà Carabassa, que s'encarregarà de portar al públic, no?, de fer aquesta transició del Monestir Corner a aquest recinte que ens explicaves al principi, al Freedom Town, que el teniu així batejat a Can Bernet. Què heu preparat per a aquesta jornada de divendres?
1: Sí, Carabassa, que ja és un clàssic, que fa ja uns anys que ens acompanyen, pràcticament des que vam anar a l'espai aquest de Can Bernet, que ens acompanya Carabassa. Després, ara t'ho diré molt, molt de memòria, hi haurà Guatatiboa, amb la Jessica Bu i l'Àngel, que estaran obrint, que és un format així de house, vocal, amb música, i també molt bé per un tarder, no?, mentre esperem aquesta posta de sol. Després tenim la Tina Massawi, cantant de Zimbabue, afincada a Barcelona, brutal, vull dir, per mi, també una d'aquestes notícies, com vam donar la notícia del bolo, va ser increïble l'acollida que vam tenir, sí, perquè realment són gent que mouen molt públic i són la nova escena, li podríem dir europea, entre cometes, del soul, però sí, africana, europea, digue-li com vulguis, o d'aquest punt de trobada, precisament, sí, d'aquesta cruïlla de cultures que parlàvem. I tancarà la nit, per mi, un dels millors directes del moment, que és Extraño Ways, orquestra, amb l'orquestra sencera, que ha sigut bueno, el Rodrigo Lavinia, que venia d'Adversaris,
0: sí,
1: Pirates Sound Systems, vull dir, de molts projectes, però ara d'aquest projecte amb banda sencera, amb una banda soul, amb coristes, que és brutalíssim. Vull dir, jo vaig, abans de programar-lo, vaig anar a l'estiu a veure les festes de Sants i realment vaig quedar al·lucinat, i aquell dia quan va baixar a l'escenari li vaig dir, tio, vull que toquis el Sant Cugat.
0: Has de venir cap a Sant Cugat. Això serà divendres, dissabtes podríem dir que és una de les jornades més potents del festival, i heu decidit repetir una de les col·laboracions que l'any passat va tenir molt i molt bona rebuda, amb l'Afro Latin Jam i Pinya con Salsa. Explica'ns, perquè no la va poder gaudir, que no s'ho perdi aquest any, de què va.
1: Sí, l'any passat vam tancar el festival, a vegades és una mica premonitori això, bueno, ara ho veurem amb l'any que ve. Vam tancar el festival amb un bolo de salsa, cosa que no havíem fet mai al Sant Cugat, així com a... Sí que abans havíem fet el Latin Soul al Casino Floresta, però una activitat paral·lela al Sant Cugat, amb el logo de Sant Cugat. Vam tancar amb un bolo de salsa tota una jornada, de fet, de música llatina, i aquest any ens hem centrat molt en la música llatina i
0: tenia sentit, no?
1: Sí, tenia un sentit per continuar, no?, per això que deia aquest viatge al Carib. I ho vam fer amb aquesta col·laboració amb Pinya con Salsa, que són una entitat de ballarins locals, que queden un cop a la setmana per fer unes trobades de salsa social, que li diuen, i en aquest cas obrirem a Neus Abrasura, a Lenin i companyia, que de fet van tocar també fa 3 mesos al Mercantic, amb Pinya con Salsa també, que ho vam organitzar amb Sota Sons, i portant tota aquesta salsa, tot aquest son cubano, tots aquests ritmes tan caribenys, amb aquest grup format per colombians i venezolans, que segur que fan moure les persones,
0: sí, a tothom, que acosti,
1: a petits i grans.
0: Hi ha un altre great hit del dissabte, i és que fa 3 anys que aposteu també per una producció pròpia i exclusiva, és a dir, es pot veure el Sant Cugat aquí i poques oportunitats més. Aquest any ho feu amb Latin Goes Ska. Què és? Què podrem veure? Què podrem sentir?
1: Sí, pel mig, el dissabte, per això tenim el Joao del Monte, que també és un dels artistes del moment, que surt, bueno, també un músic cubà que té un projecte grandíssim, que ara fa tota una gira europea, i comença la gira al Sant Cugat, que també és un bolo d'aquests que dic, val la pena veure'l, perquè després se'n va a rodar. I sí, tenim el Latin Goes Ska. Sí, l'any passat vam tenir el Rhythm Riders, que era tot el projecte aquest de reggae, on van tocar Dala, Senyor Wilson, Cuca Pi, etc., que de fet no s'ha tornat a fer fins aquest cap de setmana, que estarem a Vilanova el 20 aniversari del Nou Arregue.
0: Doncs mira, una oportunitat per tornar-ho a veure.
1: Sí. Sí, ja et dic, són projectes que fem des del Sant Cublac com exclusius, o això, si s'ha de fer un cop a l'any o un altre lloc. Però... I ara hem fet aquest Latin Ghost Ska, que és una unió precisament d'alguns músics de New Sabresura, que estaran just abans, i de la banda d'esca que hem portat amb Trentus Cabil, també amb Sota Sons, que és la banda d'esca de la Memisila, que són els Jegues, amb el Josep Blanes al capdamunt, amb el que hem fet, que això també és una exclusiva, que ho anunciarem demà, amb el que hem fet un disc exclusiu també, que es vendrà al festival, un vinil, amb dos cançons gravats per aquesta banda, que seran només 100 còpies. O sigui, qui el vulgui pot venir al festival a comprar aquest vinil exclusiu del bolo exclusiu, que només serà el Sant Cublac, que és aquesta unió dels clàssics de la salsa i el son cubano i la música tradicional cubana portats al reggae i a l'esca.
0: Peça de col·leccionista.
1: Sí.
0: Gairebé, eh? Super exclusiva. Això és el dissabte, i el diumenge feu aquella jornada que ja és tradició, per dir-ho d'alguna manera, que va més destinada al públic familiar, no? Que aquesta sí que començarà al migdia, mig matí, a les 11, si no m'equivoco, perquè és important per vosaltres també mantenir aquesta jornada, adreçar aquest públic més familiar i on els nens, doncs, que a vegades no poden anar a dormir tan tard, no? També hi puguin participar.
1: Mira, l'any passat, aquest any no hem pogut fer-ho per una qüestió de temps, però l'any passat que vam estar al Sant Jordi amb una parada del Sant Cublac, no?, fent promo i venia amb làmines, samarretes i tal, i passava una família i el nen petit els deia, mira, papa, papa, el Sant Cublac. I es cridava com emocionat i al final li van acabar comprant una samarreta. Doncs una mica és això, no? Vull dir, arribar també aquest missatge a les noves generacions és important pel que dèiem abans, per aquest missatge positiu, integrador, transformador, que té la música negra. Doncs fer-ho a través també d'aquestes activitats familiars és important. Els pares també gaudeixen, la veritat, perquè poder estar disfrutant d'aquesta música per grans i petits, doncs és guai. I aquest any tenim aquesta novetat, aquesta col·laboració del taller de percussió africana, que podrem disfrutar des de primera hora. Sí que és veritat que les activitats familiars no hem anunciat encara què passarà de 11 a 4. Sí que a les 4 comencem ja amb aquest taller percussió i tal, però estem una mica pendents de quines són les previsions del temps, tornem a dir. I depèn de com, les activitats més infantils i més familiars les posarem a la tarda per un tema de seguretat.
0: Perquè no caigui...
1: Perquè sabem com és el parc de Can Bernet, per moltes ombres que hi posem, va haver-hi un any que sí que ens va caure el juny, que no sé si va ser la novena edició, i la gent estava com amagada a sota les faroles, pràcticament, o sigui, buscant cada ombra allargada per posar-s'hi, perquè és que no s'hi pot estar.
0: Feia doncs, molta calor.
1: Si hi ha una onada de calor, les activitats aquestes matinals les passarem a tarda.
0: Bé, primer la seguretat. Si mires enrere, com ha evolucionat el Sant Cublac des dels inicis i cap a on t'agradaria que evolucionés el festival? No sé si parla de créixer o no, perquè no té per què, les coses no tenen per què créixer, no? Però no sé com te l'imagines a la 20a edició, per exemple.
1: Ui, la 20a edició ens queda molt lluny, estem pensant en la 13, sobretot.
0: Un número maco.
1: Sí. Sí, bueno.
0: Sí, sí que ho és, sí.
1: I anem a consolidar, i ara mateix estem molt còmodes amb aquesta proposta que fem, i és la que ens agrada. Aquest any hem volgut ser una mica conservadors, de fet, portàvem uns anys sempre sumant, i aquest any, com he dit, hem anat a restar algunes activitats per fer que el producte sigui perfecte i no hi hagi fallos. També, òbviament, estem en època de recessió, pràcticament, i de retallades per tot arreu. La gent... Intentem fer un festival low cost sempre, amb un preu popular a les barres i els food trucks i tot. Sabem que la gent té una situació econòmica difícil, la preu de la gasolina, i anem nosaltres també a retallar una mica activitats per poder donar la mateixa qualitat que donàvem fent-ne un 20 o un 30% més. Aleshores, ara mateix en aquest format estem còmodes. Si la cosa millora econòmicament, es podrà créixer, sí, però ja et dic, ara per ara estem molt a gust.
0: L'any passat el cartell era postapocalíptic, gairebé el podíem haver estirat aquest any.
1: Sí, parlàvem de la guerra, del canvi climàtic, sí.
0: Que tenim. Quin paper, per acabar, Riqui, creus que té avui un festival com el Sant Cublac dins l'escena catalana de cultura i música?
1: És important, i cada cop té més renom, i ens realment ho veiem també per com ens escriuen projectes grans, que nosaltres veiem inaccessibles, pràcticament, no? Projectes que estan tocant a grans festivals, com un Primera Sound o un Cruella i tal, ens escriuen perquè s'han entrat al Sencoblac, o perquè van venir, o perquè algun dels seus músics ha tocat al festival amb un altre projecte i volen tocar. I us diem, bueno, és que nosaltres estem en una altra lliga, també, a nivell de catxers i tal. Sí que és veritat que tenim la sort que ens dediquem a la música nosaltres professionalment amb altres coses, i que treballem amb grups de primer nivell, de primera catalana, que diríem, i de primera nacional i europea. I per amistats i per caramboles hem pogut portar grups d'aquest primer nivell i d'aquesta primera divisió. Però no, tampoc podem entrar a portar, depèn de quins projectes, com pot la Festa Major de Sant Cugat, i que està depèn de quins catxers, no? Perquè és que hi ha un catxer de Festa Major de Sant Cugat, que pràcticament sabem de qui estem parlant, que és tot el pressupost sencer del Sant Cugat. Llavors, clar, no podem entrar a aquesta lliga primera catalana, però estem contents d'haver pogut portar, o d'aquest any poder portar aquests grups, i sobretot de poder apostar per gent que, quan no vas veient cartells d'enrere del Sant Cugat, dius, hòstia, aquesta persona va tocar, hòstia, aquesta... poder-los portar abans de que eclosioni l'ou, no?
0: És l'acústica de la música negra, sí. Podríem dir-ho d'alguna manera. Doncs tothom pendent d'aquestes novetats que anireu anunciant. Us seguirem a les xarxes socials per anar veient tot això. Reserveu dates del 10 al 14 de juny al Sant Cugat, aquí a Sant Cugat, al Parc de Can Bernet, i també al Monestir Corner. Moltes gràcies, Riqui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un any més.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Ramon Gutiérrez, el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem. Bon dia, Ramon.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, primer de tot?
1: Molt bé.
0: Perfecte.
1: Com estàs?
0: Molt bé, també. A veure, recentment has dit que Sant Cugat no és només Junts, que hi ha alternatives. Quina alternativa concreta representen avui els comuns?
1: Bé, nosaltres, jo quan em refereixo a que Sant Cugat no és només Junts, el que vull dir és que la nostra ciutat, que des del meu punt de vista té qüestions que ens fan sentir a tots bastant orgullosos, no? I que ens agrada molt viure a Sant Cugat i que per això ens l'estimem, deixa molta gent enrere. Moltes vegades hi ha persones, gent jove, gent gran que té dubte no? de si podrà seguir el barri en el que ha viscut sempre, famílies que tenen problemes per arribar a final de mes i que viuen amb aquesta angoixa, i per tant aquest model que per Junts és un model d'èxit, o així és com ells ho defineixen, nosaltres hi veiem que és un prisma que té moltes més cares, no? I que hi ha moltes més qüestions sobre les que s'ha de treballar. Creiem que l'actual gestió de l'Ajuntament per part de Junts, el que ens demostra és que que massa sovint, no, quan s'ha parlat d'habitatge, s'ha deixat en mans del mercat privat, que quan s'ha parlat d'espai públic o d'urbanisme, doncs també s'han prioritzat coses que ha fet que al final, doncs això, es privatitzi tot o hi hagi una espècie de competició pels serveis públics i que hi hagi gent que queda exclosa d'aquesta dinàmica. L'alternativa que nosaltres estem construint i que aspirem, diguéssim, no, a presentar en aquestes eleccions municipals d'aquí un any, quan toqui, però nosaltres el que aspirem és a explicar que, malgrat durant molts anys hagi governat Convergència i ara Junts, no és patrimoni la ciutat d'ells, i que per tant hi ha altres formacions polítiques que tenim també, que ens estimem també aquesta ciutat i que som capaços de gestionar-la i de gestionar-la diferent i per tota aquesta gent, no? que ha quedat més exclosa en els últims anys de la dinàmica de Sant Cugat. No ho farem sols, això també ho tenim clar. Nosaltres fa molt temps que treballem amb la idea, doncs, que hem de construir aliances més àmplies, però sí que ho tenim clar i ho hem demostrat durant aquests 4 anys fent oposició, una oposició que ha sigut constructiva i que hem sigut capaços de votar-li coses a Junts a favor, no? quan eren rellevants, l'exemple, doncs, la Biblioteca Central, però que també hem passat de la denúncia a la proposta, no? Moltes vegades, i que, per tant, també hem sabut proposar altres coses com la Biblioteca de la Floresta, no? Creiem que nosaltres, que no hem governat mai a Sant Cugat, tenim una visió i una manera d'entendre, no, la democràcia municipal i, per tant, el nostre ajuntament, que fa que inclogui moltes més persones que viuen a la ciutat, i creiem que podem liderar aquesta alternativa.
0: Mica en mica anirem desgranant molts dels conceptes que has posat ara sobre la taula.
1: Sí, t'he fet una resposta molt àmplia, potser.
0: No, però està perfecta perquè has introduït molts dels temes que estem interessats.
1: Molt bé.
0: També has afirmat, ho hem sentit, que Sant Cugat és una de les ciutats amb més desigualtats de Catalunya. On creieu, des dels comuns, que és més evident aquesta desigualtat?
1: Amb l'habitatge, sense cap mena de dubte. L'habitatge és el principal factor de desigualtat a la nostra ciutat, perquè l'habitatge és la principal política social. Sense sostre, la resta de drets socials, la resta de serveis públics no tenen sentit, decauen. Per això nosaltres creiem que és molt important fer política d'habitatge, una política d'habitatge que no sigui només totxo. Evidentment hem de construir més, però no és l'única resposta. Necessitem acompanyar-nos de regulació, necessitem acompanyar-nos de foment, diguéssim, d'aliances, no, amb actors que intervenen en el mercat de l'habitatge, com són les APIs, etc., però també de moviments socials que estan construint alternativa, com són el sindicat de llogaters o les associacions de promoció de les cooperatives d'habitatge. Hi han solucions per la via de la regulació que s'estan aplicant en altres municipis. Nosaltres vam parlar aquest mes del 30% d'habitatge. També tenim exemples d'altres municipis que estan ja apostant per construir, per convertir la unifamiliar en bi o trifamiliar. És a dir, hi ha opcions, no? Hi ha elements de gestió que no són només construcció i que, de moment, a Sant Cugat no s'han explorat prou.
0: Per tant, aquestes mesures és el que anava a preguntar, eh? Més enllà de la que parlàveu en el ple del mes d'abril, del 30% de garantir o assegurar que el 30% de l'habitatge que es construeixi, no? El corregeix-me si m'equivoco, sigui habitatge protegit. També parlaves ara de la possibilitat de dividir cases unifamiliars grans ara per convertir-les en multihabitatges, que això és una cosa que també a Valldoreix alguna vegada s'ha
2: parlat. Nosaltres això ja ho portàvem al programa electoral fa 3 anys i, de fet, ho portaven molts partits, inclús Esquerra i Junts, que ara estan al govern, no? I fa un temps que s'està parlant. Jo crec que possiblement en aquest mandat es tornarà a parlar d'aquest tema i podrem aprofundir-ho. Crec que és molt rellevant perquè això ens pot ajudar, podem condicionar aquesta creació d'habitatge, fer que sigui habitatge assequible o que sigui HPO, no? I, per tant, podem fer que el mercat d'habitatge sigui més assequible alhora que l'ampliem, no? I crec que és una mesura molt interessant.
0: Pel que fa al pla local d'habitatge, una cosa que vosaltres també heu demanat, no? Que hi hagi un acord, què és el que hauria d'incloure aquest acord?
2: Ara mateix no hi ha un pla local d'habitatge en sentit estricte, però sí tenim l'habitatge, el pla 2030, diguéssim, de Promusa, on es plantegen uns certs objectius d'habitatge assequible i d'HPO. El problema d'aquest pla és que no l'estem complint, no? El ritme del que el propi pla reclama, i que és, com dic, només un pla que parla de construcció d'habitatge i de gestió d'habitatge per part de Promusa. Hi ha molts més aspectes sobre l'habitatge dels quals hauríem d'estar parlant i que tenen molt a veure amb això, amb la desigualtat, no?, que hi ha a la nostra ciutat. Què està passant amb el mercat de lloguer? Anem a parlar d'això, anem a buscar acompanyar-nos de les regulacions que existeixen a nivell estatal o a nivell català per millorar, anem a fer més inspeccions, anem a afavorir doncs que el llogater pugui defensar els seus drets, no?, a través també de la institució municipal. És a dir, hi ha molts, no?, i anem a fer regulació, anem a promocionar més habitatge, anem a fer rehabilitació, hi ha molts elements d'habitatge que ara mateix no estan a cap pla i que necessitem que es posin, doncs, això, negre sobre blanc.
0: No podem deixar el bloc d'habitatge sense parlar de Can Ametller, el nou barri que es presentava aquest dilluns. Era un projecte molt similar al primer, però augmentant, no?, el nombre d'habitatge protegit. Quin és el vostre posicionament?
2: Clar, el primer de tot, que jo vull destacar, és que una de les coses que em va preocupar més de la roda de premsa de dilluns que va fer el govern municipal sobre Can Ametller és dient que van dir que construirien consens o que ampliarien el consens amb la resta de forces del plenari. Nosaltres vam rebre un WhatsApp per part de l'alcalde 20 minuts abans d'aquesta roda de premsa dient que hi hauria aquesta roda de premsa. Però no hem rebut cap més informació. Se'ns ha convocat a una reunió la setmana que ve per explicar-nos-ho amb tots els grups. Aquesta no és la manera de construir un consens. Nosaltres no hi érem en el mandat anterior, per tant, no formem part d'aquest consens, d'aquest acord, d'aquesta proposta que tenim ara mateix sobre la taula. I veiem que no hi ha gaire interès perquè hi siguem, o almenys aquesta és la sensació que tenim. Això pel que fa a la forma, però després hi ha el fons, no?, també de la qüestió, sobre el que, efectivament, tampoc ens ha donat gaire temps de posicionar-nos, però jo sí que el primer és que veig és que la música sona bé, evidentment. O sigui, a mi parlar doncs d'un habitatge, no?, uns barris més densos, un habitatge que es combina amb comerç i que, per tant, doncs, hi ha multiplicitat d'usos, uns carrers pacificats, parlen d'ecoïlles, però tots sabem que volen dir superilles, el que passa és que no volen fer servir aquesta paraula, que parlar doncs d'un barri amb serveis, no?, a la ciutat dels 15 minuts, que tot pots fer caminant, amb transport públic, amb espais verds, això a mi m'encanta i trobo que és el model al qual hem d'aspirar. El que em grinyola és perquè això ho hem de fer en un barri nou, perquè no ho podem fer en els barris que ja existeixen. És a dir, ara mateix a Sant Francesc tenim un problema amb el transport públic, tenim un problema amb l'espai passejable, no? A tots els carrers hi passen cotxes, no tenim espais de creació de comunitat en l'espai públic. A la Floresta ens falten equipaments culturals, hem parlat abans de la biblioteca. A Volpelleres, que és un dels barris nous, encara ens falta un centre cívic i no el tenim. Arreglem això, creem espais comunitaris, creem espais, fem ecobarris en els barris que ja existeixen, comencem per aquí, no? Per mi és important, i sobretot anem a construir més habitatge també en els barris que ja existeixen. Fem que que perquè un barri nou, què implica? Implica que vingui més gent de fora, segurament. Bueno, doncs no passa res, eh? Està bé, si és el model que volem. A mi em preocupa que Junts fa unes setmanes deia que no volia que vingués més gent a la nostra ciutat. Llavors, com es menja això, no? Jo no ho acabo d'entendre. Construïm habitatge o ampliem el parc d'habitatge en els barris que ja existeixen.
0: Mm-hmm. Parlaves ara de dues coses interessants, de mobilitat i de barris. Entomem els dos temes. Primer, mobilitat. Fa uns mesos el grup parlamentari reclamava millores en el transport interurbà, en els busos que connecten Barcelona amb Sant Cugat. Ara el govern ha donat compliment a l'acord entre el PSC i Comuns en aquest sentit i reforçarà la línia A4 d'autobusos. Mm-hmm. Ah, doncs ara m'ho expliques bé. Quins altres reptes veieu encara per endavant en clau de mobilitat interurbana?
2: Bé, el primer que deies, doncs, si és un acord, és un compliment a mitges, diguéssim, perquè nosaltres el que reclamàvem era una línia de bus, dues línies de bus express, no? Sant Cugat directes amb Barcelona, una amb Meridiana i l'altra amb zona universitària. El que s'està fent, el que s'ha fet ha sigut allargar el contracte que hi ha amb Cerbus, diria que és, no? Prorrogar-lo, ampliant els serveis i, per tant, millorant les freqüències, que no ens sembla malament, de la línia A4, que és una línia que passa per Cerdanyola, però que no és un bus directe, que va parant, i que, per tant, doncs, Sant Cugat-Cerdanyola són 50 minuts ben bons. No? Disculpa. Les línies interurbanes s'han de millorar. Nosaltres creiem que necessitem busos directes. En Barcelona tenim bona connexió amb el Vallès Occidental per la via dels ferrocarrils, però després també tenim la qüestió dels intercanviadors amb Renfe. No? És una de les prioritats que també hem reclamat a la Generalitat i que necessitem doncs, que s'activin el més aviat possible, perquè això ens connecta molt millor doncs, també amb Granollers, amb el Baix Llobregat, etc. No? És prioritari, per tant, la inversió en ferrocarril, en intercanviadors i en estacions, i també en busos ens fa molta falta.
0: Mm-hmm. I dels busos és inevitable pensar el que et deia, els barris. Ara mateix, tenint en compte també el que comentaves d'acabar de construir i de fer xarxa en els barris i dotar-los dels equipaments que necessiten, ara mateix, quin és el balanç que feu de la situació dels barris i quins són els que potser necessiten...
2: Clar, jo et parlava abans de la mobilitat interurbana, però en la mobilitat urbana també tenim molts reptes i també hi ha molta qüestió. Evidentment, el refer la xarxa de bus local, no? Que està pendent durant tants anys d'aquest nou contracte que ha de fer l'AMB, és urgent. Nosaltres creiem que poder tenir unes parades i unes línies que tinguin un sentit comú, no? I que no siguin busos turístics, no? Que es dediquen a passejar-te per tota la ciutat a fer una ruta, però que en veritat no són útils perquè trigues menys caminant, no? que amb el propi autobús per anar d'un punt a l'altre. Això és algo que no funciona. Com deia, hi ha barris que estan molt més allunyats de ferrocarrils, que és aquesta columna vertebral de la mobilitat que tenim a la nostra ciutat, que necessiten busos molt més directes, no? Amb les estacions de ferrocarrils. Necessitem pensar la xarxa des d'un punt de vista molt més intermodal, que els barris com Sant Francesc, com altres, no? que Can Barata mateix, Les Planes, la Floresta, que tenen pitjor accés a ferrocarrils, doncs puguin combinar l'ús del cotxe, de la bici, del peató, amb el bus i el transport públic més gros, no? com és el tren. Crec que aquest és un dels grans reptes.
0: I més enllà de la mobilitat, els barris en si, sabem que demanàveu, no?, aquesta biblioteca per la Floresta, que també l'aprofitaria la gent de Les Planes. Com considereu que estan els barris i què necessiten?
2: Crec que ara mateix a la nostra ciutat hi ha una tendència a pensar la ciutat molt des del centre. Tenim grans equipaments que es planegen al centre i ens costa pensar en aquells equipaments que necessiten els barris. He dit abans, per exemple, aquest centre cívic més comunitari que ens falta a Volpelleres, que és dels grans barris que no tenen. A Sant Francesc el xalet negre es queda petit i, per tant, també necessitem més equipaments. I tenim edificis que s'estan caient a trossos, no? Com la Masia de Can Revella, com la Villa Montserrat també a l'Avinguda Cerdanyola. Per tant, hi ha molta feina aquí. Deixa't de dir una cosa que també és important. Jo no tinc solucions per tot. Jo no et sé dir... No, ja sé que tampoc m'ho demanes. No, jo no et sé dir exactament què falta a cada barri. Per això, ara també com a espai polític, com en Comú Podem, el que volem és començar a fer aquesta feina de programa, no? I d'anar a escoltar totes aquelles necessitats. Ens queda un any per les eleccions municipals. Uh-huh. Tratarem d'incorporar moltes propostes que segurament doncs, jo ara mateix, a nivell individual, no em puc imaginar, no? I en aquest sentit hem començat a fer una feina, que la setmana que ve farem un acte d'habitatge, precisament, que n'hem parlat abans. Tenim pensat, de cara al mes de juny, fer un acte precisament sobre barris, equipaments culturals, com creem més comunitat, no? en els llocs que no són centre. I després també, al juliol, volem parlar d'aquelles qüestions que tenen més a veure amb el futur de la ciutat, no? Pues educació, medi ambient, mobilitat, no? És que justament són els temes que m'has anat preguntant. Per nosaltres és important aquest procés d'escolta, perquè volem doncs, que els col·lectius que formen part de la ciutat, que estan treballant tot això i que tenen respostes a aquestes problemàtiques i aquests conflictes que hi ha a la ciutat, doncs ens les puguin dir, no? Les puguin compartir amb nosaltres i que puguem treballar, doncs això, començar a treballar aquest programa electoral de cara al 2027. És un dels objectius que ens estem plantejant ara mateix.
0: Mm-hmm. Un dels temes que ha ocupat més estona segurament a nivell polític, també a nivell de mitjans aquest any, des que va començar, bueno, s'acaba acabar l'estiu, no? Diguéssim, el curs escolar, ha estat el tema del padró, el tema dels casos fraudulents, que ja ho hem parlat moltes vegades, dels que es van arribar a inspeccionar els que sí que ho eren, i després aquestes noves mesures per garantir que no hi hagin més casos fraudulents. Ara, a més, també s'ajunta amb el tema de les regularitzacions. No sé si des d'en Comú Podem esteu fent un seguiment de que tant aquestes noves restriccions o requeriments i el procés de regularització s'estigui garantint aquí a Sant Cugat com toca.
2: Jo crec que aquí hi ha una no sé com dir-t'ho, un debat que em sembla una mica paradoxal, o no sé si fals, però en tot cas no em sembla gaire realista. Per mi, les propostes que s'han fet públiques fins ara pel que fa al padró i els grans canvis que hi ha a nivell de padró a Sant Cugat són les qüestions normals que passen sempre en el padró. A mi em preocupa més, no? És a dir, que hi hagi persones que se les dona de baixa perquè s'han marxat a un altre municipi, que hi hagi intents de frau per part de col·lectius organitzats i tal. Doncs són coses que sí, que passen en el padró, que passen en els serveis públics. Sempre hi ha gent que intenta fer frau, sempre hi ha gent que se l'ha de donar, que no s'oblida de donar-se de baixa quan marxa de la ciutat. És a dir, són qüestions que són normals i que un ajuntament que funciona afronta de forma seriosa i correctament. A mi el que em preocupa és com hem convertit això en un discurs polític, no? Com hem convertit això en assenyalar qüestions, o sigui, a generar una, com dir-ho, una sensació a la nostra ciutat doncs de sospita, no? De, ostres, aquest estarà empadronat o no estarà empadronat? Això està... L'administració pública fa les coses que ha de fer bé? És a dir, si s'ha de complir la llei del padró, per què no la complia fins ara? No? Dubtes que semblarien raonables per part de la ciutadania, però és que no és raonable plantejar-los. És que, efectivament, l'administració funciona bé i ha de funcionar bé amb aquestes coses. Crec que la intenció aquí ha sigut la de competir amb l'extrema dreta, competir amb el discurs racista que fa Aliança Catalana en molts barris del nostre país, amb el discurs racista que fa Vox, que, de fet, s'assegura, no? Ells diuen que han posat aquest tema sobre la taula i que és gràcies a ells, no?, que l'Ajuntament està movent fitxa amb aquest tema. I a mi això em preocupa, perquè allunya Junts, que és qui està imposant aquest discurs i qui està fent aquestes polítiques, els allunya del consens, de la centralitat a la nostra ciutat. És a dir, forces polítiques com la nostra ens costi cada cop més arribar a acords amb ells. I per tant, i nosaltres no és que siguem a l'extrema esquerra, tampoc. Per tant, crec que hi ha un problema amb Junts intentant doncs, comprar aquest marc, aquest discurs, aquest relat, que crec que no fa cap favor a la nostra ciutat i a la cohesió dels nostres barris.
0: Ara parlarem dels comuns i la relació amb els dos equips, amb els dos partits del govern. Però aquest discurs que considereu intencional completament per part de Junts per no, afiançar-se, aquell votant que se'n podria anar cap a l'extrema dreta, dir nosaltres també pensem així, per exemple.
2: Sí, sí, I crec que és erroni, a més, és a dir, crec que ho fan així però i s'equivoquen, perquè no aconsegueixen retenir vot. Crec que precisament qui considera que aquest és el bon relat prefereix votar l'original que la còpia i, per tant, se'n va directe a l'Aliança Catalana. I qui considera que aquest no és el relat correcte, deixa de votar Junts. Per tant, no sé fins a quin punt que Junts estigui fent això li convé. Mm-hmm. Crec que és un error.
0: Més enllà d'això, a hores d'ara, encara queda temps i encara podem tenir sorpreses amb que existeixi realment l'Aliança Catalana aquí a les pròximes eleccions. Però és un relat, pregunta, que no sé si us deixa de xocar, perquè al final aquí a Sant Cugat les estadístiques, vull dir que si comencem a mirar d'on venen les persones estrangeres, majoritàriament són europees, uh-huh. No? Venen de, o són sí, expats sí, no són... i tal, no tenen la raó de ser com si diguéssim...
2: Sí, sí, no són persones estrangeres que vinguin de fora de la comunitat europea i, per tant, aquesta idea no, de migrant pobre segurament a Sant Cugat no passa tant, no? I, per tant, doncs, té poc sentit, però precisament jo destaco la comunitat autònoma on hi ha menys immigració és Extremadura, no? I la campanya electoral de fa uns mesos va anar única i exclusivament d'immigració i és el que va aconseguir mobilitzar l'electorat de certes forces polítiques. Ho fan amb tota la intenció. És a dir, jo crec que quan preguntes a la gent quin és el seu principal problema, la gent et diu l'habitatge. Quan els hi preguntes quina és la situació, quin és el principal problema de la ciutat, del país, de l'Estat, ja et situen més temes relacionats amb la seguretat i tal, perquè és un relat que s'instal·la. No crec que tingui res a veure amb la realitat del dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
0: Mm-hmm. El 2027 el tenim ja a l'horitzó. És un fet que ja gairebé tots els grups municipals esteu començant a moure fitxa. Ara ho deies tu, que començareu ja a treballar més en el programa. Primer de tot, tornaràs a presentar com a candidat?
2: Encara no hem iniciat el procés d'elecció de candidats a l'espai, diguéssim. Uh-huh. Jo estic a disposició del que l'organització consideri. Quan toqui decidir candidats, doncs ja en parlarem. Ara mateix, com et deia, nosaltres estem centrats en consolidar l'espai que tenim com en Comú Podem, en ampliar aquestes aliances, no? I fer que la candidatura del 2027 representi més coses de les que va suposar el 2023 i en fer aquesta feina de programa, no? Ara tenim el temps encara, estem en un moment, doncs no estem en plena campanya i per tant és el moment de la reflexió, de l'anàlisi, de l'escolta i estem aquí. Hem situat aquests tres eixos que et deia abans, la qüestió de l'habitatge perquè la desigualtat és molt important, la qüestió dels barris i la cultura perquè la descentralització de la nostra ciutat és un dels grans reptes de futur i la qüestió, doncs, evidentment, de la transició ecològica lligada, doncs, a qüestions com l'educació, a qüestions com la mobilitat, que són tan importants pel futur també de la nostra ciutat. Estem aquí i el tema doncs, de candidats ja en parlarem més endavant.
0: Sé que és molt aviat també per aquesta pregunta, però no sé si teniu ja un objectiu realista per aquestes eleccions.
2: El nostre objectiu és governar. Si no, no ho faria, no estaríem aquí, no? Com deia abans al principi que em preguntaves quina és l'alternativa, nosaltres aspirem a construir, a reforçar i a tenir, que la ciutat tingui una alternativa a Junts. I aquí estem. Esperem ampliar el nostre suport, que t'he de dir, no? I esperem, doncs, a poder formar part d'una majoria de govern o inclús liderar-la, si és possible.
0: Mm-hmm. En l'última entrevista que vam fer amb vosaltres, comentàveu, ens veu parlar de, bueno, de com havíeu obert la porta a fer una aliança amb un front comú amb la CUP per poder sumar més. No sé en quin punt està això, tenint en compte que fa poques setmanes ells van presentar a l'Ariadna Sierra. No sé si aneu xerrant com...
2: Bueno, ja en aquest mateix estudi, no, crec que li vas preguntar també sobre això. La CUP ha decidit caminar pel seu propi camí, diguéssim, i està bé, és legítim i tenen tot el dret. Nosaltres seguim creient en la necessitat de construir-li

0: Nosaltres tenim molt bona sintonia amb la CUP, treballem molt bé en el ple, intentem sempre que podem presentar iniciatives junts o inclús reforçar les seves, que ells reforcin les nostres, igual que ho fem amb el Partit Socialista, amb Esquerra menys, perquè estan a govern, no? Però la nostra intenció és seguir treballant amb els partits polítics que hi ha ara mateix de la manera que treballem. I com deia abans, doncs, treballar també les aliances que no tenen per què ser amb partits polítics, no? De persones, de col·lectius, de moviments que estan millorant aquesta ciutat, per tal de que el 27 la nostra candidatura pues, representi alguna cosa més, no? del que va representar el 23.
1: Creieu que és possible aquesta aliança d'esquerres per parar junts i tornar a tenir un govern d'esquerres?
0: Nosaltres creiem que és imprescindible. Si no ens posem d'acord les forces d'esquerra, com a mínim en l'anàlisi i en la prioritat, diguéssim, del que li toca en aquesta ciutat, no estarem construint cap alternativa real. I és que existeix aquesta alternativa. S'ha demostrat que podem treballar plegats, per tant, i hem de seguir apostant.
1: Què us separa? Els comuns, parlàvem ara d'esquerra, que està al govern i per això no teniu aquestes converses. Què us està separant ara mateix?
0: Bueno, ens separa principalment que nosaltres estem fent una crítica, no, global al govern municipal en aquests termes que et deia fins ara, no, de que està fent que aquest model de Sant Cugat no serveixi per tothom. I Esquerra Republicana, jo et soc sincer, Esquerra fa el que pot i no ho està fent malament, dona el que pot, no? O sigui, ara mateix estem veient com s'estan dedicant uns recursos al tema de la regularització extraordinària, que està molt bé que els dediquem, més faltaria, estem ben de complir la llei. També hem vist doncs, com s'ha presentat un pla de sensellarisme, que també està molt bé. Nosaltres hem presentat una moció reclamant-lo fa un parell d'anys. Hem vist com també estem fent polítiques de seguretat que tenen una visió doncs, molt més progressista o inclús que s'està apostant per l'economia social de manera que ens agrada molt i que sona molt bé la música. El problema és fins a quin punt aquestes polítiques són transformadores mentre tens doncs això, Jordi Puigneró insinuant, no, amb el padró, generant sospita entre veïns. Mentre tens a Carme Ardit directament censurant aquells qui estan denunciant el genocidi a Palestina. Mentre tens retallades en cultura, en cooperació, mentre s'estan fent operacions urbanístiques que el que fan és apostar pels de sempre i pels grans especuladors. Clar, és que les polítiques que està fent Esquerra Republicana mateix no són prou transformadores pel que necessita la ciutat, no? I això és el que nosaltres ens separa ara mateix d'Esquerra.
1: L'alcalde, en un moment donat, a través de les xarxes socials o en una entrevista, va venir a dir una frase que després se li ha anat retraient sovint, no? Que si la gent no veu que Sant Cugat ha millorat és que té un problema i coses així. Què els hi diríeu vosaltres a aquestes persones que creuen que Sant Cugat està perfecte perquè s'ha millorat, per exemple, el sistema de recollida?
0: Jo els diria que jo també sento molt orgull per aquesta ciutat i que me l'estimo moltíssim, que jo crec que té un potencial enorme pels espais verds que tenim, per la connexió amb la natura, que tenim un potencial enorme pel que fa a la generació de comunitat, d'identitat, perquè tenim una cultura, unes entitats que fan cultura que són, bueno, que moltes ciutats envegen, no? Que tenim un lideratge pel que fa a la cultura per la pau, també, que ve de les entitats i que ve del treball social, que també és envejable. I, per tant, jo també estic orgullós de Sant Cugat i jo també sento que Sant Cugat és dels millors llocs del món per viure i per això hi visc i per això vull que aquest Sant Cugat funcioni per tothom i que aquest Sant Cugat no generi aquesta injustícia de que hi hagi persones joves que hagin de marxar, de que hi hagi persones grans que dubtin, no, de si podran seguir vivint en el seu barri o, de si hi ha, o que famílies doncs, visquin amb aquesta angoixa de poder arribar a final de mes. Jo vull que Sant Cugat, aquest Sant Cugat que ens estimem i que ens agrada tant, doncs això, no deixi ningú enrere.
1: Per acabar, si haguessis de resumir en una idea el que necessita Sant Cugat avui, quina seria?
0: Polítiques d'habitatge. crec que

0: és és com hem començat i és com acabo. Crec que és la prioritat que a Sant Cugat ens fa falta. Crec que anem molt tard en construcció, però és l'única política que estem fent i que n'hi ha moltes més que podríem estar impulsant, perquè, com deia, la desigualtat és el principal problema que té aquesta ciutat. És allò que fa que la ciutat no serveixi a tothom.
1: Ramon Gutiérrez, portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, moltes gràcies per haver vingut a l'espai polític de Cugat Mèdia.
0: Gràcies a vosaltres.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució dictada el 22 d'abril conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. El Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, pot ser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Els preocupa si trobaran un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, a la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada castellera a la plaça de Barcelona. El programa també compta amb concerts, àpats populars i activitats per tota la família. I en esports, la 13a edició del torneig de pàdel solidari Força Miquel s'ha presentat aquest dimarts a l'MD de Valldoreix amb l'objectiu de recaptar fons pel Departament de Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La competició es disputa del 5 al 13 de juny al Club Esportiu Valldoreix i està limitada a 350 parelles dividides en 4 categories. Les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig i l'organització suma més de 350.000 euros en les 12 edicions anteriors. Aquest torneig va néixer, en recorda, Miquel, un nen que va lluitar contra 3 leucèmies durant 7 anys. La competició s'ha convertit en un referent del pàdel català, arribant a una participació màxima de 424 parelles fa alguns anys. Les inscripcions continuen obertes amb un cost de 43 euros i on els participants garanteixen un mínim de partits. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Segurament les finances no són una matèria fàcil per a molta gent i és possible que sovint ens perdem entre conceptes que no ens van explicar a classe. Per això avui, al Faves Comptades, tornem a aquella classe que no vam tenir per aclarir alguns conceptes bàsics. Qui ens ho explicarà en detall serà Lluís Basar, advocat, soci d'Auren i professor del màster de Fiscalitat de la UOC. Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: És veritat que no s'acostuma a explicar gaire, no?, tots aquests conceptes que quan arribem a l'edat adulta comencem a detectar que, ostres, ens falta alguna informació.
1: Doncs sí, cert. És veritat que a l'escola, l'educació, formació professional, secundària, batxillerat, no?, moltes vegades la formació financera bàsica és un tema que no està al pla d'estudis, no? I no estaria de més, evidentment, quan ja tenim una edat de 15, 16, 17, 18, l'edat, diguem, preadulta o que està començant a entrar en una edat que en uns anys... en pocs anys ja entrarà al món laboral, estaria bé tenir quatre idees de finances per poder-se moure en el dia a dia.
0: Mm-hmm. Per això avui aprofitarem per fer un repàs als conceptes bàsics, no? Avui podem dir que consultem el diccionari de finances per saber distingir entre aquests diferents conceptes. Començarem per les qüestions més bàsiques, no? I anirem progressant. Comencem quan parlem d'ingressos, gastos o despeses i estalvi, què hauríem de saber?
1: Sí, jo crec que hem de una mica pensar en conceptes bàsics, no? Jo sempre, a vegades he pensat, si ho compares amb l'empresa, que l'economia domèstica, en definitiva, no deixa ser com quan fas un pressupost d'ingressos i despeses, ve a ser el mateix una empresa que una economia domèstica. Evidentment, salvant les distàncies, no? Perquè una cosa és un negoci, l'altra és el teu dia a dia o vida personal. Però, som capaços d'aplicar una mica aquests conceptes empresarials a la vida, diguem, a la vida personal, doncs va bé, no? Està clar que els ingressos, tothom sap que, les fonts d'ingressos poden ser diverses, no? Pot ser un sou, una pensió, un lloguer, uns interessos, no? Pot haver diferents fonts d'ingressos, no? Ingressos que a vegades són fixes, a vegades variables, no? I tot hem de tenir clar, dins del nostre pressupost domèstic, quin és la nostra principal o més important font d'ingressos. Enfront d'això, evidentment, com tot pressupost, té unes despeses. També aquestes despeses poden ser més importants, fixes, variables, no? Pots pagar un lloguer, una hipoteca, o subscripcions a el que vulguis, no? Pot haver despeses variables, per exemple, el que és la manutenció, el menjar, la roba, l'oci, això són variables en quant a que, a vegades puja més, a vegades puja menys, unes són més prescindibles que altres, un viatge pot ser més prescindible. Aleshores, aquí tenim que buscar un equilibri i al mig del possible, que aquest balanç o aquest pressupost d'ingressos menys despeses ens deixi un marge positiu perquè ens permeti tenir una mínima capacitat d'estalvi. Això seria l'ideal. Ja sé que moltes vegades...
0: Avui dia parlar d'estalvi és una mica complicat,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sí, sí.
0: No és gaire gran el marge que queda després de fer aquesta operació. Correcte. Però en qualsevol cas sí que s'hauria de tenir en compte en el nostre dia a dia quins ingressos i quines despeses tenim. Per això et pregunto... Si és important o aconsellable fer un pressupost.
1: Sí, jo crec que sí. És veritat que a vegades tothom ho pensa, no? Mira, tinc que veure, per això, tenir més ingressos que despeses o limitar les despeses per poder tenir una petita capacitat d'estalvi, almenys, no? I, per tant, fer un pressupost que pot fer un full de paper amb un bolígraf o un Excel, no? Fer un petit pressupost pot ajudar una mica a dimensionar quin és el teu volum d'ingressos i quin és el teu volum de despeses, no? De manera que, evidentment, si el balanç és positiu, tens capacitat d'estalvi. Si el balanç és negatiu, tens més despeses o tendeixes a tenir més despeses que ingressos, tens un problema important de viabilitat econòmica a el que és l'economia domèstica. Les solucions, evidentment, només són tres. O disminueixes despeses, o augmentes ingressos, o t'endeutes, demanes un préstec per poder assolir una sèrie de despeses, que això tampoc no és el més recomanable, o bé vens alguna cosa que tinguis, vens alguna cosa per poder tirar endavant. Per tant, fer el pressupost i veure on estàs i ajustar els ingressos, a vegades és difícil tenir-ne més, no? Dius, ja m'agradaria tenir-ne més, però, evidentment, el que és més fàcil és intentar ajustar les despeses.
0: Quan parlem d'un fons d'emergència, com es fa i per a què s'acostuma a destinar?
1: Exacte. Fons d'emergència, amb el que és l'economia domèstica, és aquell import, clar, això està associat a l'estalvi. Si tens una petita capacitat d'estalvi, tens que anar estalviant una miqueta, i es diu que, clar, les despeses abans dèiem que eren fixes, variables, també imprevistos. Hi ha despeses que no preveus, s'ha d'espatllar un altre domèstic, s'ha d'espatllar el cotxe, has de fer front a una operació d'un familiar, qualsevol cosa que puguis imaginar pot ser una despesa imprevista. Per tant, es recomana, amb la mida del possible, que es tingui un fons d'emergència. Com a mitjana es diu que tenir entre 3 i 6 mesos de les despeses anuals, mensuals, seria, diguem, l'import adient del fons d'emergència. És a dir, tenir un remanent, tenir un calaix, no? Una bossa, un estalvi, que suposi 3 o 6 mesos de despeses, diguem, mensuals, seria l'ideal per poder fer front, doncs, a possibles imprevistos. Si no ho tens, evidentment, doncs, tens que recórrer, doncs, això, a l'endeutament, demanar un préstec per fer front a aquella despesa imprevista, o, bueno, o jo sé, doncs, pots tenir un pàrquing i l'has de vendre, o alguna propietat, o accions, o el que tinguis, no?
0: Uh-huh. Quan anem als bancs, aquí també ens trobem amb dificultats, no? D'entrada, els conceptes més bàsics, amb els productes també bàsics que podem trobar en els bancs. Què tenim?
1: Sí, aquí tenim, bueno, tenim des de la simple, si vols dir-ho així, compte corrent. Compte corrent, doncs, és una compte que tothom fa servir pels seus ingressos i despeses quotidianes, del mes a mes, que entren i surten els diners amb tota la facilitat. Una compte d'estalvi ja és una mica més, ja és una inversió una mica més fixa, i ja és uns diners que tens i que en principi els pots tenir allà, però no necessàriament per gastar, i que et dona uns interessos. Val? I, bueno, a partir d'aquí, després parlarem una mica d'inversions. Evidentment, la inversió sempre va una mica associada amb una capacitat d'estalvi. Si no tens capacitat d'estalvi, evidentment no pots estalviar, no? Però sí que tenim que tenir molt, molt clar que la rentabilitat d'una inversió, és a dir, els diners que et produeix aquella inversió, estarà normalment molt lligada amb el risc que assumeixes. És a dir, poc risc, poca retribució, poca rentabilitat, i a més risc, més possibilitat o de perdre-ho tot o de guanyar més diners que amb una inversió més tranquil·la, no, diguem. De manera que després veurem que, bueno, el risc és un tema que tenim que valorar amb les nostres inversions.
0: Ho hem parlat en alguna ocasió, sí. I tornarem a insistir. Continuem en l'àmbit del banc, no? Les targetes, sí. Els diners de plàstic.
1: Exacte, sí.
0: Quins tipus de targetes trobarem i quines diferències hi ha entre unes i altres?
1: Exacte. Avui en dia l'efectiu cada vegada es fa servir menys, no? Almenys abans quan tu anaves a pagar alguna cosa, doncs miraves els diners que tenies i veies el que tenies. Mira, doncs tinc 50 euros, 100, 200. Ara la targeta sembla infinita, no? Dius, com dius, són diners de plàstic que tu vas utilitzant i pots arribar a tenir números vermells, clar. Aleshores, aquí tens que distingir, o tenim que distingir, una cosa molt bàsica, segurament molts dels oients ja ho saben, però, bueno, no està de més recordar-ho, que hi ha targetes de crèdit i targetes de dèbit. Les targetes de crèdit pots arribar a gastar més del que tens al compte. Vol dir que, d'alguna manera, és com si et fessin un petit préstec, no? Un micropréstec, que tu, bueno, hi ha uns límits, evidentment, segons la persona, l'entitat i tal, i els diners que habitualment tens, tu pots endeutar-te per d'una manera gastant més del que tens al compte, i aquest mes ja ho tornaràs, amb els seus interessos, clar, el mes següent, no? Això és la targeta de crèdit, com el seu nom diu, té un crèdit, no?, més enllà del que tu tinguis al compte. Enfront d'això hi ha la targeta de dèbit. La de dèbit no és així. La de dèbit només pots gastar, diguem-ne, el que tens disposable al teu compte. És a dir, d'alguna manera, si arriba un moment en què no tens diners, doncs no podràs pagar. Val? A no ser que també tinguis accessòriament algun tipus de crèdit. Però el normal de dèbit és que tu pagues amb el que tens al compte. Jo recomano sempre, en la mida del possible, evitar fer servir targetes de crèdit, perquè és molt fàcil, com que no... Bueno, sí que, clar, que pots consultar el saldo i pots veure el que hi ha, però com que vas gastant i ara vas aquí, ara vas allà i gasto i tal, al final la pots passar fàcilment. Per tant, si podem evitar l'ús de la targeta de crèdit, millor, perquè amb el dèbit sé que gasto el que tinc, no més del que tinc, i no m'endeuto, encara que sigui poca quantitat. És veritat que amb economies domèstiques, en moments de tensió, de tesoreria, de que no arribo a final de mes, les targetes de crèdit, doncs clar, són un bon element. Per alguna manera estàs gastant i estàs anticipant el sou, diguem, del mes següent. Perquè, clar,
0: sí, però és un perill perquè sí. No deixa de ser una bola que es pot anar fent més gran,
1: correcte,
0: no?
1: És una trampa. És una trampa perquè dius, molt bé, puc gastar més diners dels que tinc, però els has de tornar, i amb els seus interessos.
0: Interessos.
1: Interessos.
0: Aquesta sí que és també una de les paraules clau, no?
1: Sí. Sí. Què és l'interès? A veure, una definició econòmica bàsica, doncs, és el preu del diner. Val? És a dir, quan jo tinc estalvis i els deixo al banc, i inverteixo al banc, em paguen interessos. Per tant, m'estan pagant per aquests diners que tinc allà. Quan jo demano un préstec, i per tant és el contrari, estic demanant diners a un banc, un préstec o una hipoteca, pago interessos. Per tant, l'interès, d'alguna manera, és el preu que té el diner. És el preu que, per deixar-me diners als bancs, per exemple, doncs em cobren un interès. I si jo, entre cometes, deixo els diners al banc perquè els tinc en una compte estalvi, per exemple, ells em paguen un interès. És veritat que això mai és equivalent. És a dir, sempre l'interès que a mi em paguen pel mateix import, normalment, exacte, és molt menor del que jo pago pels mateixos diners que ells em poden arribar a deixar.
0: Sí, sí. I quan parlem de l'interès del sistema francès, allò ho haurem vist doncs, quan hem demanat, la hipoteca, per exemple, no? Que et venen totes les mensualitats i el percentatge que correspon als diners i el percentatge que correspon als interessos.
1: Exacte, això és un tema a tenir en compte perquè a vegades hi ha persones que no ho tenen massa en compte. Tota hipoteca, normalment parlem de préstecs hipotecaris, per tant, a llarg termini, per finançar la compra d'una vivenda, tenen el que diuen una taula d'amortització. Això vol dir que si tu demanes, per exemple, no sé, és igual, 200.000 euros de capital, tu hauràs de tornar aquests 200.000 euros més, com dèiem abans, l'interès associat. Interès que estarà referenciat, pot ser fix, variable, etc. Clar, aleshores, què vol dir això el sistema francès? Pues la taula d'amortització sempre té dues columnes, el capital i els interessos. Si tenim la paciència de mirar, perquè tot document hipotecari, tota escriptura d'hipoteca, diguem-ne, si tu mires, té una taula d'amortització, em posa un detall a tot això. Et dones compte, d'una forma sorprenent, sempre una mica jugant a favor dels bancs, que és el que apliquen tots els bancs, veus que la primera quota, per exemple, si la quota és de, m'ho invento, 500 euros al mes, 400 són interessos i 100 és capital, devolució de capital, devolució d'aquells 200.000 euros que hem dit que havien demanat per comprar una vivenda. I això es va movent de forma inversa al llarg de tota la vida de la hipoteca. De manera que l'última, si miressis l'última quota de la hipoteca que haguessis demanat a 30 anys, per exemple, seria ben bé al revés. Potser 100 serien interessos, o menys, i 400 seria devolució de capital. Què vol dir això? Bueno, això és un tema que no podem, no el podem canviar com a particulars, però vol dir que quan jo demano una hipoteca és perquè no tinc els diners. És veritat que si jo demano una hipoteca a 30 anys, per exemple, bueno, pot ser que a mesura que van passant anys potser em vaig fent més gran, tinc una millor feina, tinc més ingressos, no? Tinc més capacitat de devolució d'aquella hipoteca i necessito menys els diners. Clar, els primers anys que tinc menys capacitat de devolució de la hipoteca és quan hi ha pagat un munt d'interessos. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, arriba un moment en què, bueno, el banc sempre hi guanya, no? Perquè els interessos ja els he pagat en bona mesura els primers, no sé, ara també, per això estadísticament, els primers 10 anys, no?, d'hipoteca. Per tant, la recomanació pràctica. Clar, quan jo començo a pagar una hipoteca, normalment no tinc capacitat d'estalvi, perquè necessito els diners per comprar i no tinc, i tinc un sou, el que és, no? I, per tant, puc anar pagant la hipoteca. Quan van passant els anys, suposant que passi a millor fortuna i tingui més diners, m'he de mirar molt si m'interessa cancel·lar la hipoteca. Sobretot si estic ja a la fase final de la hipoteca, no m'interessa. Per què? Perquè ja he pagat tots els interessos i aleshores el que em queda és anar més capital. Per tant, és un capital que clar que el puc tornar de cop i així em trec la hipoteca del damunt, però bueno, si no el puc anar tornant en còmodos plaços i no em costa més diners perquè ja m'ha costat. És a dir, cancel·lar una hipoteca molt antiga a vegades no és una bona idea perquè ja he pagat els interessos. L'ideal seria pagar-la els primers anys, cosa que normalment per les dinàmiques familiars i de sous i d'edat pues, és difícil, clar.
0: Uh-huh. Això, I a més bueno, anem amb compte per si hi ha penalitzacions.
1: Sí, sí, sí, això ha d'anar exacte. La cancel·lació anticipada depèn del banc. Alguns no en tenen, també és veritat, i altres sí que en tenen. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, pues, igual he de pagar un 1%, un 2% del capital.
0: Parlem del préstec personal i la hipoteca. Quines diferències hi ha?
1: Sí, el préstec personal sol ser més un préstec al consum. Quan jo he de comprar un cotxe, de fer reformes a la llar, per exemple, no cal demanar una hipoteca, demano un préstec personal. I quan jo he d'endeutar-me per una inversió més important és quan demano hipoteca, que és un endeutament a més llarg termini, com per exemple per comprar una vivenda. La diferència és els tipus d'interès que em cobren amb un préstec personal són bastant més alts, no? Ara actualment poden estar tranquil·lament al 5 o el 6%, si no més en alguns casos, també en l'entitat també, i en canvi una hipoteca, ara mateix el tipus de diguem, el tipus que s'aplica el tipus d'interès a les hipoteques està entorn al 2%. Val? Per tant, l'endeutament a curt termini, que és un préstec per una compra, per una despesa o una inversió menor, sempre és més car, perquè el tipus d'interès que em cobren és més car. En canvi, les hipoteques solen tenir un tipus d'interès més baix. Val? També és veritat que poden haver tipus fixes i variables, les hipoteques, i ens tenim que anar en compte. Ara, per exemple, és un bon moment per fer una hipoteca tipus fix, perquè ara mateix pots aconseguir un 2 punt poc, no?, amb una entitat, i aquest tipus vol dir que es manté amb tota la vida la hipoteca. Clar, si les hipoteques, el tipus baixessin a l'1%, bueno, hauria fet un mal negoci, no gaire, però un mal negoci. Ara, si les hipoteques van pujant, i a vegades han pujat bastant, a un 5, un 6 també a vegades, en èpoques així d'inflació important, aleshores, bueno, he fet un bon negoci amb el tipus fix, perquè el banc no em pot pujar el tipus encara que pugin. Si és variable, doncs jugo a això. Jugo a si baixen, pagaré menys hipoteca, menys més quota mensual, normalment, i si pugen, pagaré més, no? Per tant,
0: ara les baixades tampoc no es noten gaire.
1: No, no gaire, no. Exacte. Exacte, al final...
0: Al final acabem pagant, no? Igualment.
1: Sí, sí, acabem pagant.
0: Més o menys, però no ens estalviem gaire cosa. Anem pel tema de les inversions, que havíem començat abans, i establim conceptes bàsics respecte d'aquestes operacions.
1: Sí, conceptes bàsics. A veure, invertir, què vol dir? Pues vol dir que tens un romanent de diner, que d'alguna manera et sobra, no? Que no el necessites per cap despesa, que el pots estalviar, i per tant el pots invertir perquè, en vés de ser tu el que pagues interessos, com dèiem abans, sigui el banc el que et paga, el banc o l'entitat financera, el que et pagui interessos a tu. Evidentment, tota inversió, si volem rentabilitat, com dèiem abans, no? Que la rentabilitat és el benefici que s'obté d'aquesta inversió, pues hem d'assumir un risc. Els bancs normalment ara per llei estan obligats, no, a fer un test. Qualsevol persona que vol invertir en un fons d'inversió, per exemple, doncs li fan un petit test, no, on es determina amb una sèrie de preguntes quin és el seu perfil de risc, molt prudent o molt agosarat, val? I normalment el ratio és entre 1 i 6 o 1 i 7, val? Sent 1 una persona molt prudent, que no vol arriscar, no té, bueno, té un perfil de risc molt baix, i sent 6, doncs el perfil màxim de risc, val? Llavors, en base a això, que els que ara ja... Insisteixo que per llei els bancs han de fer aquest test per no, entre cometes, enganyar amb un inversor, amb una persona, i fer-li invertir en algú que potser ho pot perdre tot. És a dir, quan a més risc, més risc, diguem, de perdre la inversió. Moltes vegades tu poses uns diners en un producte financer i pots arribar a perdre-ho tot, val? O no, pots guanyar el doble. Això és sempre en perfils de risc alts. Quan anem a perfils de risc baixos, la retribució, la rendibilitat és molt baixa. Per tant, tens menys risc de perdre el capital, però, clar, la rendibilitat, no?, el benefici d'aquest capital acaba sent petitet.
0: Sobre les inversions, també en ocasions hem parlat de no posar tots els ous al mateix cistell, no?
1: Exacte.
0: Repartir una miqueta, perquè si una cosa va malament i l'altra pot anar millor, doncs compensar-ho d'alguna manera.
1: Correcte, sí, sí. El que se'n diu diversificar el risc. Això és molt important. És a dir, evidentment depèn de la quantitat que tinguis per invertir. Qui té més capacitat d'estalvi tindrà més diners i es pot permetre dir, doncs mira, una part l'asseguro i ho faim una inversió més prudent, però més segura en quant a no perdre el capital, i l'altra part de diners, doncs mira, me la jugo i compro criptomonedes, que és una inversió de risc sempre, val? I per tant, bueno, potser que ho perdri, però potser que ho guanyi tres vegades el que he posat. No? Per tant, diversificar, evidentment, jo crec que si pots, si tu pots permetre, perquè la quantitat de diners que tens és el més important per no assumir un risc amb un sol concepte.
0: Quins serien els productes d'inversió més habituals?
1: Bueno, sí, aquí la enginyeria financera és infinita, eh? A vegades et meravelles quan vas a un banc i et treuen de tot, bonos, accions, fons d'inversió...
0: I no acabes d'entendre res.
1: Res, i tot està superben explicat amb la lletra petita, sí, del contracte, però qualsevol té la paciència de llegir-se-la, no? Per tant, bueno, t'has de fiar una mica del que et diuen, no? Aleshores, bueno, les més típiques són comprar accions. Accions que són? Les accions són una petita part d'una empresa. Tu pots... hi ha accions que cotitzen a borsa, ara, evidentment, no pots comprar una empresa particular si no t'ho venen, no? Però sí que a borsa pots invertir, doncs, amb accions de diferents companyies que cotitzen. Val? Per tant, és una petita, molt petita part que tens d'aquella empresa, i la manera que et retribueix aquest capital que inverteixes en aquella empresa és a través de dividends. Et paguen uns dividends, no? Aquests dividends, doncs, bueno, si va bé l'empresa, doncs, tens rentabilitat. Si no, no. Si l'empresa tanca, perds l'inversió. Val? Les accions, de veritat, que com que estan... Si l'empresa, diem, no va bé, bueno, clar, com si és una empresa coneguda, solvent, doncs és difícil que tanqui, però bueno, mai saps. Una altra manera, un altre producte típic, així a grosso modo, és els bonos. Els bonos poden ser de l'Estat o d'empreses particulars. El bono és com et dona uns interessos, val? I està lligat d'alguna manera, és com un préstec, és com un petit préstec que tu fas a l'Estat. L'Estat emet bons, no? I per tant et torna el capital amb uns interessos, i en principi l'Estat, doncs, evidentment, és una inversió segura, i les empreses privades també a vegades fan emissions de bons que els particulars poden anar-hi i poden bueno, aportar aquest capital a l'empresa perquè el necessita per fer determinades operacions i te'l retribueix amb un interès. Fons d'inversió és una altra de les eines, com hem dit abans. Fons d'inversió és una mena com de cistella d'inversions amb moltes empreses, i aquests fons d'inversió són molts inversors que poden participar en aquell fons d'inversió. Hi ha fons d'inversió de tot tipus, més prudents, més agosarats, inverteixen d'una forma en empreses tecnològiques o empreses més tradicionals. Per tant, un fons d'inversió normalment és un bon vehicle d'inversió, i aquí et permet diversificar i et permet a la vegada graduar el teu perfil de risc. I per últim, per parlar de quatre conceptes molt bàsics, com dèiem, accions, bons, fons d'inversió, plans de pensions. També, si parlem ja més amb l'estalvi i inversió, un fons d'inversió via pla de pensions és una eina útil perquè, a més, té una fiscalitat bastant, bastant favorable. És de les poques coses que encara tenen cert, poquets, però cert avantatge fiscal. Tu fas la imposició amb un pla de pensions, que ho vas fent de forma recurrent cada any, i aquells diners et donen un interès també, i a la vegada pots reduir la base de l'impost de la renta. I això tributarà quan ho rescatis a futur, quan et jubilis.
0: Molt bé, seguim parlant de l'economia quotidiana. Segurament, quan escoltem les notícies, sentim a parlar de la inflació, del tipus d'interès, del poder adquisitiu, del cicle econòmic. Molt breument, a què ens estem referint?
1: Bueno, sí, per manegar conceptes bàsics d'economia quotidiana, la inflació, per exemple, no? Que molts hem sentit, a la premsa, no? Hem sentit, o les notícies, no? Que puja la inflació, que baixa la inflació, no? La inflació en general s'entén com una pujada de preus. Quan pugen els preus, es produeix un efecte inflació, no? Que en diuen, econòmicament, i el teu diner perd poder adquisitiu. Si tu tens un sou de, és igual, posem de 2.000 euros al mes, no? Doncs clar, si pugen els preus, el mes anterior amb 2.000 euros podies comprar X coses, en canvi, si ha pujat els preus, i això vol dir que ha hagut inflació a nivell econòmic, al mes següent pots comprar menys coses. És a dir, els mateixos diners que tu cobres, que no te'ls augmenten perquè augmenti la inflació, normalment, encara que hi ha el tema de l'IPC, però no és sempre proporcional, doncs el teu diner perd poder adquisitiu. Per tant, bueno, el poder adquisitiu és el que pots comprar amb el teu diner, en definitiva, no? Com estem dient. I això una mica està molt lligat amb els cicles econòmics. Val? És a dir, quan parlem de cicles econòmics, parlem de per a vegades, de fases de recessió, que són quan hi ha una crisi econòmica, i fases d'expansió, quan es surt de la crisi econòmica. Val? Per tant, la inflació... L'economia no és matemàtiques. Si algú tingués la bola de vidre, no? Per saber quan vindrà una crisi o quan sortirem d'una crisi, no? Que tots hem, els que tenim ja una certa edat hem vist diferents crisis immobiliàries, financeres, de diferent tipus, si algú tingués la bola de vidre, podria dir, mira, ara poso els diners aquí o els trec d'allà perquè sé que pujarà o baixarà l'economia o hi haurà inflació. Com que això no és possible, realment hi ha un punt màgic, si vols dir-ho així, que l'economia es va movent. Per tant, la inflació ens perjudica en quant a limitar el nostre poder adquisitiu. I només una petita idea que a mi sempre m'ha fet pensar. I a vegades una persona, quan les notícies diuen cuidado que s'acosta una crisi, hi ha vegades que és veritat que va sentint-se veus, no?, als mitjans, de que els indicadors econòmics diuen que anem cap a una recessió econòmica, cap a una crisi. Clar, això fa un efecte que sobre els particulars i sobre les empreses, però parlem de particulars, no?, l'efecte de dir, ostres, m'he de canviar el cotxe, mira, saps què?, por si acaso, no?, a veure si ara encara em quedaré sense feina o no sé... passarà alguna cosa, per tant, no me'l canvio. Mira, que volia fer un viatge, no sé què, molt llarg, mira, aquest any, mira, per si acaso, no faig el viatge.
0: Fa l'efecte contrari.
1: Okay. Què passa? Que quan entrem en recessió i en crisi, pues, aquests petits actes de no consum, val, que dius, va, total, perquè jo no canvi el cotxe, no passarà res, no? Vull dir, no s'enfonsarà l'economia. Aquests petits actes, multiplicats per milions, milions de persones a nivell mundial, si vols dir-ho així, fa que tot es faci petit. Tot, la recessió vol dir això, que tot va enrere, no? Les empreses venen menys, tenen que acomiadar persones, aquest personal no pot consumir tant, segueix venent... O sigui, es va com encongint l'economia i entres en crisi. Al final, aquesta por a la crisi acaba provocant la crisi. Com es surt d'això? Pues exactament al revés. Quan la gent comença a tenir certa confiança, això va passar després de la pandèmia, no?, que la gent tenia ganes de dir, ostres, vull viure, vull sortir, vull viatjar, aleshores es comencen a augmentar el consum, les empreses van millor, contracten més gent per produir més i surt de la crisi. Bueno, a vegades és com un cicle, no?, d'entrada i sortida.
0: Ens queda molt poc temps i tenim coses molt importants a parlar. El tema de la nòmina, i jo, sí que és veritat que hi ha gent que segurament li costa llegir i entendre alguns conceptes, però sí que m'agradaria que parléssim molt ràpidament de la criptomoneda, que abans has fet referència, i després a una cosa que ens trobem molt habitualment, malauradament, en aquests dies, que són els fraus digitals i d'internet. En un parell, tres minutets, hem de resoldre.
1: Sí, què és una criptomoneda? Tothom ho sap, no? És diner, en definitiva, si ho defineixes col·loquialment, és diner digital, no? Només està a internet, no està als bancs. Per tant, això no, les criptomonedes no estan controlades per cap entitat financera ni per cap banc regulat, val? Per tant, això ens dona un punt de... M'atreveixo a dir llibertat, però també un punt de por o d'incertesa. Les criptomonedes és una inversió de risc, és a dir, pots guanyar... Hi ha persones que han guanyat molts diners, actualment no tant, Quan va començar, sí, però ara és més difícil. Per tant, pots guanyar molts diners, però també ho pots perdre perfectament. El Bitcoin, que és molt... Bueno, el Bitcoin és la primera criptomoneda que va bé i és la més coneguda. conceptes bàsics, no? El blockchain. Blockchain és com un llibre digital. Allà es van anotant tots els moviments que es fan amb les criptomonedes, seqüencialment, un darrere l'altre, i això és el que en diuen un blockchain, no? Com conceptes bàsics, abans de diccionari. El wallet o cartera, doncs és l'app on tu guardes les teves criptomonedes. Cuidado, perquè tens unes claus d'accés. Si perds les claus, normalment perds els diners. Si com un banc dius, bueno, si perdo la clau, doncs la recupero. Amb les criptomonedes, depèn de quin sistema faci servir, és perillós, perquè perdre la clau d'accés, que només la tens tu, pot significar perdre l'accés a aquells diners. Val? Per tant, aquí sí que a vegades és un app o és un pendrive. Si perds el pendrive, has perdut les inversions. Per tant, les criptomonedes, bueno, és un tema que s'ha de mirar amb calma i mirar-ho bé, perquè sí que pots guanyar diners, però també els pots perdre, insisteixo. Per tant, és una inversió molt volàtil, no? És molt volàtil. Pots guanyar molts diners, pots perdre molts diners i mai és segur. Això com a concepte, dir cuidado, perquè és una inversió de risc.
0: Vinga, i anem amb els fraus. Sí. Quins tipus de fraus tenim i què hauríem de tenir en compte per posar-nos a resguard, no? Previndre, de tot això, sí.
1: Previndre que ens enganyin, no? Sí, molt, molt breument, només cito cinc dels més habituals avui en dia. És que abans les estafes eren més físiques, era allò més de venir algú, t'intentava enganyar, o trucant per telèfon, no? Era una cosa... Ara tot va per internet, val? Per tant, una cosa... Tots són conceptes anglesos, o terminologia anglesa. L'smishing. L'smishing és quan tu reps un SMS, val? Que et diuen, escolti, que ha hagut un càrrec important al seu compte, si no és veritat, sisplau, truca aquest número o clica aquest link. Val? I és fals perquè el que volen és que cliquis allà o que truquis aquell número per demanar-te dades, no? Amb l'excusa de que, clar, dius, ostres, no, jo no he fet un pagament alt. Per tant, si t'assustes i no penses gaire, pots caure amb la trampa. Els bancs mai et diran una cosa d'aquest tipus a través de SMS. Val? Per tant, és un frau, l'smishing, a través de rebre SMS que et demanen dades o et fan clicar links que poden entrar al teu mòbil. El phishing ho fa, és el mateix, però per correu electrònic. Pots rebre un correu electrònic i et diuen un correu electrònic que és fals, evidentment, i et fan clicar en un enllaç, no? Dient, mira, doncs un amic teu o un col·lega del treball t'ha posat un document a la teva disposició. Entra aquí que el veuràs. Entres i automàticament, depèn de quin software maliciós facin servir, entra en el teu ordinador. De la mateixa manera que amb els SMS poden entrar al teu mòbil, amb el correu electrònic poden entrar al teu ordinador i robar-te dades, claus d'accés a bancs, etc. El farming, això són pàgines webs. El que se diu farming és quan hi ha pàgines webs falses on tu entres pensant que estàs comprant a tal empresa i resulta que han creat una plana molt, molt similar a aquella empresa i estàs posant les teves dades, la teva compte bancària potser, o el teu número de targeta bancària, per fer una compra amb una web falsa. S'ha d'anar molt en compte i mirar. Quan mirem l'adreça de l'URL que en diuen, l'HTTP, sí, que porti la S, val? Perquè si no porta la S, és una pàgina que no és segura. La S vol dir, bé d'anglès, de security. Per tant, totes les pàgines que ens mereixen, ens donen certa seguretat, quan mirem l'adreça, l'inici de l'adreça, té que posar HTTPS, val? Uh-huh. Fixem-nos en què porta la S. Un altre, però ja per acabar, el phishing. El phishing és emulador de veu amb la intel·ligència artificial. A vegades fan trucades, es fan passar per un client o per un familiar i a vegades emulen la veu, imiten la veu, que quasi, bueno, ja no tothom hi cau, però hi ha persones que poden arribar a pensar que estan parlant amb qui no és i, per tant, li poden demanar dades bancàries o dades de qualsevol tipus de forma maliciosa. I, per últim, una cosa es diu el recovery room. Quan tu has estat estafat, a vegades ja té nassos, no, el tema, perquè et truquen per tornar-te a estafar dient que poden recuperar les teves dades, però és una estafa a la vegada, no? Per tant, t'estan estafant dues vegades. Quan t'han estafat la primera i quan et diuen que com que t'han estafat i no saps com s'han enterat, doncs poden recuperar les teves dades. En definitiva...
0: Molt ràpidament, que anem molt tard.
1: Ja està.
0: Com ho evitem, tot això?
1: Quatre idees. Prevenció. Quatre idees bàsiques. Si alguna cosa que et diuen per algun d'aquests mitjans és massa maca, possiblement és mentida. Si prometen un diner segur, que guanyaràs molts diners de forma segura, és una estafa. Si et donen pressa, corre, truca aquí, fes allò, posa aquestes dades, desconfia. Per tant, no actuïs mai, no et deixis portar per la pressa, para i desconfia. Si no entens el que compres, evidentment no ho compris. I sobretot informa't abans de fer res. Però no et deixis portar per les presses. Que alguns d'aquests fraus et diuen no, ràpid, perquè si no és que li robaran encara més i no sé què. Doncs aquesta pressa no et deixa pensar i caus de quatre potes, que diuen, a l'estafa. Per tant, sempre calma, pensar-ho, i davant de les presses, millor no fer res.
0: Doncs aquí queda aquesta lliçó sobre conceptes financers,
1: bàsics, sí.
0: De manera ràpida, pinzellades, que ens poden servir per al nostre dia a dia. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
2: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: En un context educatiu cada cop més orientat a la sostenibilitat, les activitats escolars vinculades a l'agroecologia guanyen protagonisme. El projecte de l'Ortiga aposta per un aprenentatge vivencial basat en la terra, els aliments i l'entorn natural. I avui parlem precisament d'aquestes activitats amb la Maria Petit, que és membre de l'equip de l'Ortiga, i el Sergi Turc. Maria, Sergi, benvinguts.
6: Hola, bon dia.
7: Bon Què dia. Tal?
5: D'entrada, quan parlem d'activitats que es fan amb les escoles, en quin tipus d'activitat estem parlant?
6: Sí, sobretot estem pensant en activitats agroecològiques en una finca agrària i són activitats que acostumem a fer amb infants des d'infantil, primària i secundària i són activitats sobretot molt vivencial, amb contacte directe amb la terra i entendre també doncs, els cultius que tenim de temporada, entendre doncs, l'espai on estem, no? Que és a Collserola, dintre d'un parc natural també, i entendre el dia a dia també de la vida de pagès.
5: I quin és l'objectiu d'aquestes activitats que oferiu a l'Ortiga?
6: Principalment la idea és que els infants puguin conèixer de primera mà un producte, no? De proximitat, que puguin conèixer un projecte agroecològic aquí a Collserola, i al final la idea és que ells tinguin la vivencialitat de viure doncs, com es planten certs aliments, veure també doncs, com és la collita de les olives i què se'n pot fer també al respecte, entendre el cultiu de la vinya, no? Ho focalitzem bastant en cultius tradicionals del Mediterrani i d'aquí de Collserola, principalment.
5: I des de quan s'està fent aquesta activitat amb les escoles, Sergi?
7: El projecte educatiu comença 2011. O sigui, ja també porten molts anyets. El que passa és que és això, que amb tots aquests anys l'evolució i el creixement és, bueno, brutal. Vull dir que han anat creixent com a projecte any a any.
5: Mm. Quan parlem d'anar a fer activitat allà a Can Montmany, a l'Ortiga, l'experiència és una experiència, diríem, pràctica, no només teòrica?
6: Exacte, principalment és pràctica. Sempre el que intentem és que ja que venen a un espai agroecològic se'n puguin emportar aquesta part molt vivencial de l'espai. I al final sempre introduïm ja una part teòrica, no? Perquè cada activitat té una temàtica associada i adaptada a l'edat dels infants, però sempre que aquesta teòrica sigui a través de preguntes i a través d'una part molt vivencial i de tocar-ho, de veure-ho, no? Al final és quan els infants se'n van d'allà amb molta informació, però que han vist amb els ulls, que han pogut tocar, que han pogut experimentar. I crec que els conceptes aleshores s'arrelen molt més en ells mateixos.
5: I com és l'experiència o la resposta a aquesta experiència dels que hi participen?
6: Generalment, molt bona. I també parla molt amb el professorat, se n'adona, no?, de com els infants responen diferent a l'aula, que allà en un espai molt, molt ampli, molt, molt viu. I sí que també passa molt amb infants, sobretot, que potser en un context d'aula és un ambient més tancat, estan doncs, potser més oprimits o que necessiten doncs, una mica més d'espai per moure's, per comunicar-se, i que en un espai com aquest, doncs ells gaudeixen i els infants també estan més tranquils que en un ambient escolar.
5: Descobreixen coses que ni s'imaginaven, és a dir, que jo que sé, que la patata està sota terra i que no cau d'un arbre, o coses
6: d'aquestes. Total, sí, d'aquestes. Sí, al final hi ha dies fins i tot de, doncs, em pregunten d'on surten els espaguetis, no? D'acord, mira, els espaguetis, com es fan els espaguetis, al final tot això prové d'un cereal, com és aquest cereal, no? I sobretot passa molt amb fruites i verdures, això, pues saber si surten dels arbres, surten de sota terra, quina al final, quina tranquil·litat i quina temporalitat també tenen les coses, que hi ha fruites a vegades doncs, que tu has d'esperar que al final la planta faci tot el procés, no? Hi ha una part de paciència, de treball darrere, per aconseguir, per poder collir després aquests aliments.
7: I tot això, normalment, o sigui, aquestes activitats acaben succeint també quan l'equip de producció hi és. O sigui, els treballadors mentrestant estem allà treballant, tractorejant, no? ens veuen movent-nos, treballant, les realitats també dels dies que fa molt de fred, que fa més calor, no? I això, o sigui, jo veig els nens, o sigui, nosaltres com a pagesos ens encanta tenir canalla per la finca, que ens dona molta vida, i els veus per allà corrent, rient, preguntant-te, fent el gamberro. És fantàstic, són activitats precioses.
5: Us heu trobat amb algú que després de l'experiència hagi dit vull ser pagès?
6: Ui, sí, això sí.
7: Anna, a mi no m'ho diuen,
5: a mi no m'ho
7: diuen,
5: però...
6: Romanticem una mica. Després jo crec que ja la vida els porta cap aquí, cap allà. També és veritat que som conscients, i també transmetem molt les problemàtiques que també, que la vida pagès és molt dura, també.
5: Sí, també se'ls explica la cara bé.
6: Se'ls explica una mica, suaument, però, clar, surten d'allà amb una motivació perquè l'experiència que han viscut els crida molt l'atenció i diuen, ostres, doncs jo sí, m'agradaria molt ser pagès de gran. I el que és molt interessant, a part de com fem activitats i ens trobem la pagesia, al final aprofitar doncs, per preguntar, doncs mira, què esteu fent? Mira, estem fent això, etc. És molt la relació i les connexions que fan moltes vegades més amb els seus avis, majoritàriament o àvies, amb aquest contacte amb l'hort, aquest contacte amb la terra, i viatgen molt cap aquí. I també són unes connexions molt boniques de dir, ostres, doncs sí, realment els teus avis potser ho fan més per plaer, potser era més una professió, no? I poder fer aquestes connexions trobo que són molt, molt enriquidores, també, per revaloritzar la feina de pagès.
5: I quin impacte penseu que tenen aquestes activitats en la consciència ambiental, en la sostenibilitat, en tots aquests conceptes que ara estan tan de moda, però que són tan necessaris que puguem dur a la pràctica? Estem parlant de gent jove, doncs que, bueno, d'aquí uns anys s'hi trobaran en un món que no sabem ni com estarà.
6: Sí, això és el que també moltes vegades intentem això, remarcar la importància d'aquest consum de proximitat, de conèixer d'on surten els aliments, de la temporalitat també. Sí que ens adonem que hi ha centres educatius que venen i que tenen un hort escolar, per exemple, al centre, i això ja els arrela molt amb un consum proper, fresc, i després hi ha centres educatius que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, aquí també ens trobem realitats diverses i segons també els seus coneixements previs també pots estirar una miqueta més del fil o menys. No sé, creiem que és realment molt, molt, molt important i més amb la situació actual també que tenim a la pagesia en aquest país, de donar valor a la feina del dia a dia, de donar valor al consum de proximitat, fresc, ecològic, de temporada, no? I tot això... Creiem que amb aquesta experiència en una finca agroecològica, ostres, doncs jo crec que se'n van d'allà com a mínim amb més opcions, no? I que a l'hora d'anar a la compra amb la família o a l'hora del menjador de l'escola, doncs, bueno, tenir més informació, preguntar més i interessar-se més en aquest àmbit.
7: Jo crec que també és molt, molt important no normalitzar que les verdures que es poden produir aquí puguin viatjar, no? Puguin venir de milers de quilòmetres. O sigui que és molt important que des de petits... ens n'adonem que és possible, que és molt important que ens produïm els productes, no? Les verdures i almenys el que podem fer, que es pugui fer aquí. I que no normalitzem que pues, això, que un ancià pugui venir del Marroc, quan no és gens necessari, no? Perquè si ho normalitzem, pues, ja està, ja és la dinàmica que tindrem establerta i quan aquests petits siguin més grans, assentaran més tot aquest model que és insostenible.
5: El Sergi deia abans, és un projecte que ha anat creixent, que no només feu amb escoles de Sant Cugat, sinó que també heu arribat a altres centres, a altres municipis. Sí, Maria?
6: Sí, aquí vam començar sobretot amb el pla de dinamització educatiu, aquí a Sant Cugat, fent activitats a la finca, sobretot per alumnat de primària, focalitzant amb la collita d'oliva, amb el món del cereal i de la vinya. I és veritat que amb el temps hem anat detectant necessitats també, el món ha anat evolucionant, i moltes vegades, a través de subvencions, hem pogut crear noves activitats, també. Com, per exemple, una activitat relacionada amb els incendis a Collserola. Ara estem creant una activitat també sobre malbaratament alimentari. Aleshores, anem introduint temàtiques que van comentant-se a nivell social i com aquestes els hi podem donar una resposta, un espai a la finca on poder també treballar-ho d'una forma molt, molt vivencial. I aleshores, a part de les escoles de Sant Cugat, és veritat que participem d'alguns projectes amb l'Ajuntament de Barcelona i aleshores també hi ha moltes escoles de Barcelona que poden venir a la finca a fer activitats vàries i també estem treballant ara amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts també en fer connexió de l'escola amb la pagesia, etc. Llavors, com a poc hem anat ampliant diferents projectes i cada any són més alumnes que venen a la finca a gaudir de l'experiència. Ara, normalment, estem rondant unes 3 activitats a la setmana, com a mínim, 3-4 activitats, i el 2025 van arribar a venir uns 2.200 nens i nenes van passar per la finca de Can Montmany.
8: Déu-n'hi-do. I això des de 2011, no?
7: Sí.
8: Que ha anat creixent.
7: Sí, sí, sí. Bueno, i això, jo dic que generalment venen a escoles així com Sant Cugat, Barcelona, no? Molt àrea metropolitana, però vull que venen nens del Penedès, a vegades, o venen nens de, no? Del
6: sí,
7: Bages, o de...
6: Exacte.
7: Vull que, mica, amb aquests anys també, al final, l'Ortiga s'ha anat assentant i cada cop, encara que siguin més coses més puntuals, però altres petits, no? Hi ha escoles d'altres centres més llunyans, doncs cada cop s'apropen més també aquí a Collserola a conèixer aquestes activitats.
6: Sí.
8: I quan s'acaba el curs, s'acaba aquesta activitat a l'Ortiga?
6: Nosaltres el que fem també a l'estiu és rebre casals d'estiu, sí, que tinguin ganes de poder conèixer i de tenir una experiència fora del que és el casal al centre educatiu. I aleshores també rebem el mes de juliol fins la tercera setmana de juliol o així, podem estar rebent 2-3 grups a la setmana, com a molt. I després, al finals de juliol i agost sí que parem, és veritat que fa molta calor, que estem en un espai on hi ha pocs espais d'ombra, i per tant també tenim unes limitacions que també ens condicionen.
8: Mm. Si encara hi ha alguna escola al municipi que no s'hagi assabentat d'aquesta activitat i li vulguis aconsellar per què és una bona proposta, què li diries, Maria?
6: Doncs mira, us diria que és una finca agroecològica que està aquí a Collserola, que està aquí al territori, que és un espai amb moltes possibilitats, que nosaltres sempre estem molt obertes a fer activitats, adaptar-les a les temàtiques que també s'estiguin treballant al centre, que nosaltres tenim un catàleg extens, però a partir d'aquí parlem-ne i creem noves coses, serà un espai molt gratificant per vosaltres i una experiència vivencial molt, molt potent.
8: Avui hem parlat, molt així, hem passat una mica de puntetes, però hem volgut conèixer aquesta altra activitat que es fa des de l'Ortiga. Aquí rebem un cop al mes amb en Sergi Tur, que ens ve a parlar doncs, de totes aquestes qüestions. Avui acompanyat de la Maria Petit. Moltíssimes gràcies als dos.
7: A tu.
6: A tu.
8: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
7: Gràcies, adéu.
9: Faves comptades.
8: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
1: Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
2: Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
1: Doncs som-hi. Què vol dir això de Mediterrani?
2: Doncs mira, la paraula Mediterrani prové del llatí Mediterranius, que significa literalment al mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Ja ho tenim situat, el Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
2: exacte,
1: Sergi?
2: Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes. Entenen, que són moltes,
1: I tant.
2: I trobem representats, com hem dit, tres continents, Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental, en un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, d'allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al vell mig de la Mediterrània. Per això indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes, i per això sobretot el centre i sud d'Itàlia és una regió volcànica molt activa.
1: També
2: per això mateix,
1: pel xoc de les plaques.
2: Pel xoc de les plaques. Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Gensà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada, amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar, o que arriben a superar, els 4.000 metres d'alçada.
1: Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
2: Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Mulhacén, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada Ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine, amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc, tota la zona de les cabenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, eh? I, evidentment, a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per alçada, no? Amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on d'Arribia, doncs els Alps arriben al mar cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, els Alps centrals, els Dolomites, i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquest últim, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
1: Aquest és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
2: Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps Dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia i Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
1: Carai, gairebé 4.000, eh?
2: Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erices d'Agis amb 3.917 metres sobre el nivell del

0: aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a... evidentment, cap a les muntanyes del Líban, i a la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, eh? Tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també, eh?
1: Sí.
0: Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
1: Ah, carai.
0: És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar a molts llocs. És la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatara. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com aquest cas, la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atles africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atles. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atles Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atles Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest Atles Mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar, amb 3.340 metres, i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
1: Per tant, aquí ens tornem a enfilar, després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
0: Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
1: I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també tenia un paper important en la meteorologia, no?
0: Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora, vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània, no només de, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de les Cavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica. Països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que és
1: un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
0: Clar, el seu mar tancat.
1: Exacte.
0: Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs, evidentment, no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
1: Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta per Mediterrani i ens has descobert que

0: final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, eh? Ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
1: La meteorologia ens uneix, i també una recomanació. Mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
0: Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
1: Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia, el tour a Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents...
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Els veïns que han assistit aquest dimarts al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dates de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase, les corresponents a l'edifici de la piscina, i els problemes per trobar un operador que gestioni només aquesta piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres del bar, la sala de fitness i els vestidors complementaris, així com el servei d'explotació de la piscina. Als veïns els toca, per tant, mantenir un temps més els abonaments a les piscines o de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre del 2027, finalment no va confirmar aquest escenari, preguntat per Cugat Media. Diversos veïns van reclamar gaudir ja del servei perquè consideren que la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Escoltem la secretària de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol, Mònica Bosch.
1: Aquí portem 35 anys, no?, demanant el complex aquàtic. Finalment ens van dir el 2026, ara és el 2027. Ojalà arribi algun dia, però sabem que la piscina està allà, està plena d'aigua, està en funcionament, però no hi podem accedir. A veure, quan acaben. Però estem tots pendents d'això, eh?
0: Salarich va derivar les explicacions a la regidoria d'Esports i va apuntar que les obres de la primera fase finalitzaran el 31 de juliol. Serà el moment de retirar la tanca de Pompeu Fabra, una producció que genera molèsties a alguns veïns quan passen per la vorera. També es farà la corresponent neteja de males herbes i matolls que han crescut al voltant de l'edifici. I els Mossos d'Esquadra han executat un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Media que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. Segons Aristoi, des d'aleshores es va activar una tasca conjunta entre Mossos, Serveis Socials, Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals per anticipar possibles situacions de vulnerabilitat. En aquest marc es va fer una visita a l'immoble per identificar les persones que hi vivien i informar-les sobre el procediment i els recursos disponibles. La regidora assegura que a la finca hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys i també ha remarcat que no hi havia ni menors d'edat ni persones dependents amb discapacitat ni majors de 65 anys. De moment, segons la regidora, no consta que cap de les persones desallotjades hagi demanat ajuda als serveis municipals ni allotjaments d'emergència. I les treballadores del sector educatiu de 0 a 3 estan cridades a una vaga de l'àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al pròxim dimecres, 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, en aquest cas convocada per la plataforma 03. La vaga interpel·la totes les treballadores, independentment del model de gestió, per defensar una educació pública universal, gratuïta i de qualitat i unes condicions laborals dignes, segons apunta la CGT. Pel que fa a les 7 escoles bressol municipals, l'Ajuntament ha decretat serveis mínims amb la direcció de les escoles bressols, la direcció de cada centre i el 33% de la plantilla. I dormir no és només descansar, és una funció biològica essencial per la salut física i mental. Tot i això, la qualitat del son continua sent una assignatura pendent per a una gran part de la població. Segons dades recents, entre el 40 i el 50% dels espanyols dormen malament, una xifra que posa de manifest la magnitud d'un problema sovint ignorat. La falta de descans pot tenir conseqüències greus sobre el sistema cardiovascular, la memòria, l'estat d'ànim o el rendiment laboral. També s'associa a trastorns com la depressió, l'ansietat o fins i tot un sistema immunitari més dèbil. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la doctora Raidili Mateo, especialista en trastorns del son de la nova unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que els trastorns més prevalents són l'insomni i l'apnea del son, juntament amb altres com els trastorns de ritme cardiari molt freqüent en adolescents. Mateo subratlla que hi ha un important infradiagnòstic perquè el pacient infravalora els símptomes i no els comunica al seu metge. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I en esports, a final de març, el president del vòlei Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria el seu primer equip femení i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Així, després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc feia una passa enrere per un projecte, segons Vendrell, més sostenible. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc de la xarxa que han viscut aquest descens com una situació un punt dramàtica i traumàtica, principalment perquè la temporada que ve, la 2026-2027, no hi haurà cap equip català a la màxima categoria. Zamora considera que aquesta situació demostra les dificultats econòmiques que hi ha per mantenir-se a la màxima categoria i tenir prou patrocinadors per compensar les despeses que comporta jugar a la màxima competició. En aquest sentit, la presidenta de la federació posa sobre la taula que els equips canaris en especial gaudeixen de moltes més subvencions per finançar els costos dels desplaçaments i això perjudica els clubs de la península i el seu pressupost. Maribel Zamora també explica que des de la Federació Catalana s'ha impulsat una nova plataforma OTT perquè els clubs tinguin més visibilitat i més possibles patrocinadors s'interessin a apostar per ells. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
0: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat destacada de Sant Cugat del Vallès. El Centre Integral de Simulació Avançada de la UIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situat al campus de Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera. I ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcántara, responsable d'aquest centre, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus, però que els que hi fan més simulacions són els d'infermeria i medicina. Hi ha unes normatives, igual que les que tindrien en un hospital treballant, per exemple, quan entren ho han de fer amb la seva bata, han de deixar totes les seves coses a fora. Es tracta d'unes instal·lacions atractives de cara a l'estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera. Però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de la UIC, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu. El que pretenem és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu, explica Virumbrales, que assegura que no renuncien a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip, el lideratge, i asseguren que aquesta és la part més diferencial. I també és notícia que els veïns de Mirassol no volen esperar ni escoltar més dates sobre la propera obertura de la piscina del complex aquàtic. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027 i els veïns reclamen que s'obri ja, perquè la piscina i els vestuaris ja estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous 7 de maig us proposem la inauguració de l'exposició a càrrec del col·lectiu de puntaires Les Noies de Sant Cugat i el comissari David González. Amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu s'acull una exposició que posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania tèxtil a la ciutat. La inauguració, com dèiem, aquest dijous 7 de maig a les 6 al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil i Contemporani. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
11: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Els veïns que han assistit aquest dimarts al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dates de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase, les corresponents a l'edifici de la piscina, i els problemes per trobar un operador que gestioni només aquesta piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres del bar, la sala de fitness i els vestidors complementaris, així com el servei d'explotació de la piscina. Als veïns els toca, per tant, mantenir un temps més els abonaments a les piscines o de la Rambla del Celler o Valldoreix. Tot i que en un moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre del 2027, finalment no va confirmar aquest escenari, preguntat per Cugat Media. Diversos veïns van reclamar gaudir ja del servei perquè consideren que la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Escoltem la secretària de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol, Mònica Bosch.
1: Aquí portem 35 anys, no?, demanant el complex aquàtic. Finalment ens van dir el 2026, ara és el 2027. Ojalà arribi algun dia, però sabem que la piscina està allà, està plena d'aigua, està en funcionament, però no hi podem accedir. A veure quan acaben. Però estem tots pendents d'això, eh?
0: Salarich va derivar les explicacions a la regidoria d'Esports i va apuntar que les obres de la primera fase finalitzaran el 31 de juliol. Serà el moment de retirar la tanca de Pompeu Fabra, una producció que genera molèsties a alguns veïns quan passen per la vorera. També es farà la corresponent neteja de males herbes i matolls que han crescut al voltant de l'edifici. I els Mossos d'Esquadra han executat un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. Segons Aristoi, des d'aleshores es va activar una tasca conjunta entre Mossos, Serveis Socials, Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals per anticipar possibles situacions de vulnerabilitat. En aquest marc es va fer una visita a l'immoble per identificar les persones que hi vivien i informar-les sobre el procediment i els recursos disponibles. La regidora assegura que a la finca hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys i també ha remarcat que no hi havia ni menors d'edat ni persones dependents amb discapacitat ni majors de 65 anys. De moment, segons la regidora, no consta que cap de les persones desallotjades hagi demanat ajuda als serveis municipals ni allotjaments d'emergència. I les treballadores del sector educatiu de 0 a 3 estan cridades a una vaga de l'àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al pròxim dimecres, 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, en aquest cas convocada per la plataforma 03. La vaga interpel·la totes les treballadores, independentment del model de gestió, per defensar una educació pública universal, gratuïta i de qualitat i unes condicions laborals dignes, segons apunta la CGT. Pel que fa a les 7 escoles bressol municipals, l'Ajuntament ha decretat serveis mínims amb la direcció de les escoles bressols, la direcció de cada centre i el 33% de la plantilla. I dormir no és només descansar, és una funció biològica essencial per la salut física i mental. Tot i això, la qualitat del son continua sent una assignatura pendent per a una gran part de la població. Segons dades recents, entre el 40 i el 50% dels espanyols dormen malament, una xifra que posa de manifest la magnitud d'un problema sovint ignorat. La falta de descans pot tenir conseqüències greus sobre el sistema cardiovascular, la memòria, l'estat d'ànim o el rendiment laboral. També s'associa a trastorns com la depressió, l'ansietat o fins i tot un sistema immunitari més dèbil. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la doctora Raidili Mateo, especialista en trastorns del son de la nova unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que els trastorns més prevalents són l'insomni i l'apnea del son, juntament amb altres com els trastorns de ritme cardiari molt freqüent en adolescents. Mateo subratlla que hi ha un important infradiagnòstic perquè el pacient infravalora els símptomes i no els comunica al seu metge. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I en esports, a final de març, el president del Vòlei Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria el seu primer equip femení i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Així, després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc feia una passa enrere per un projecte, segons Vendrell, més sostenible. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc de la xarxa que han viscut aquest descens com una situació un punt dramàtica i traumàtica, principalment perquè la temporada que ve, la 2026-2027, no hi haurà cap equip català a la màxima categoria. Zamora considera que aquesta situació demostra les dificultats econòmiques que hi ha per mantenir-se a la màxima categoria i tenir prou patrocinadors per compensar les despeses que comporta jugar a la màxima competició. En aquest sentit, la presidenta de la federació posa sobre la taula que els equips canaris, en especial, gaudeixen de moltes més subvencions per finançar els costos dels desplaçaments i això perjudica els clubs de la península i el seu pressupost. Maribel Zamora també explica que des de la Federació Catalana s'ha impulsat una nova plataforma OTT perquè els clubs tinguin més visibilitat i més possibles patrocinadors s'interessin a apostar per ells. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat destacada de Sant Cugat del Vallès. El Centre Integral de Simulació Avançada de la UIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situat al campus de Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera. I ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcántara, responsable d'aquest centre, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus, però que els que hi fan més simulacions són els d'infermeria i medicina. Hi ha unes normatives, igual que les que tindrien en un hospital treballant. Per exemple, quan entren ho han de fer amb la seva bata, han de deixar totes les seves coses a fora. Es tracta d'unes instal·lacions atractives de cara a l'estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera. Però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de la UIC, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu. El que pretenem és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu, explica Virumbrales, que assegura que no renuncien a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip, el lideratge, i asseguren que aquesta és la part més diferencial. I també és notícia que els veïns de Mirassol no volen esperar ni escoltar més dates sobre la propera obertura de la piscina del complex aquàtic. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027 i els veïns reclamen que s'obri ja, perquè la piscina i els vestuaris ja estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous 7 de maig us proposem la inauguració de l'exposició a càrrec del col·lectiu de puntaires Les Noies de Sant Cugat i el comissari David González. Amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu s'acull una exposició que posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania tèxtil a la ciutat. La inauguració, com dèiem, aquest dijous 7 de maig a les 6 al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil i Contemporani. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Els veïns que han assistit aquest dimarts al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dates de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase, les corresponents a l'edifici de la piscina, i els problemes per trobar un operador que gestioni només aquesta piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres del bar, la sala de fitness i els vestidors complementaris, així com el servei d'explotació de la piscina. Als veïns els toca, per tant, mantenir un temps més els abonaments a les piscines o de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre del 2027, finalment no va confirmar aquest escenari, preguntat per Cugat Media. Diversos veïns van reclamar gaudir ja del servei perquè consideren que la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Escoltem la secretària de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol, Mònica Bosch.
1: Aquí portem 35 anys, no?, demanant el complex aquàtic. Finalment ens van dir el 2026, ara és el 2027. Ojalà arribi algun dia, però sabem que la piscina està allà, està plena d'aigua, està en funcionament, però no hi podem accedir. A veure quan acaben. Però estem tots pendents d'això, eh?
0: Salarich va derivar les explicacions a la regidoria d'Esports i va apuntar que les obres de la primera fase finalitzaran el 31 de juliol. Serà el moment de retirar la tanca de Pompeu Fabra, una producció que genera molèsties a alguns veïns quan passen per la vorera. També es farà la corresponent neteja de males herbes i matolls que han crescut al voltant de l'edifici. I els Mossos d'Esquadra han executat un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Media que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. Segons Aristoi, des d'aleshores es va activar una tasca conjunta entre Mossos, Serveis Socials, Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals per anticipar possibles situacions de vulnerabilitat. En aquest marc es va fer una visita a l'immoble per identificar les persones que hi vivien i informar-les sobre el procediment i els recursos disponibles. La regidora assegura que a la finca hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys i també ha remarcat que no hi havia ni menors d'edat ni persones dependents amb discapacitat ni majors de 65 anys. De moment, segons la regidora, no consta que cap de les persones desallotjades hagi demanat ajuda als serveis municipals ni allotjaments d'emergència. I les treballadores del sector educatiu de 0 a 3 estan cridades a una vaga de l'àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al pròxim dimecres, 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, en aquest cas convocada per la plataforma 03. La vaga interpel·la totes les treballadores, independentment del model de gestió, per defensar una educació pública universal, gratuïta i de qualitat i unes condicions laborals dignes, segons apunta la CGT. Pel que fa a les 7 escoles bressol municipals, l'Ajuntament ha decretat serveis mínims amb la direcció de les escoles bressols, la direcció de cada centre i el 33% de la plantilla. I dormir no és només descansar, és una funció biològica essencial per la salut física i mental. Tot i això, la qualitat del son continua sent una assignatura pendent per a una gran part de la població. Segons dades recents, entre el 40 i el 50% dels espanyols dormen malament, una xifra que posa de manifest la magnitud d'un problema sovint ignorat. La falta de descans pot tenir conseqüències greus sobre el sistema cardiovascular, la memòria, l'estat d'ànim o el rendiment laboral. També s'associa a trastorns com la depressió, l'ansietat o fins i tot un sistema immunitari més dèbil. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la doctora Raidili Mateo, especialista en trastorns del son de la nova unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que els trastorns més prevalents són l'insomni i l'apnea del son, juntament amb altres com els trastorns de ritme cardiari molt freqüent en adolescents. Mateo subratlla que hi ha un important infradiagnòstic perquè el pacient infravalora els símptomes i no els comunica al seu metge. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I en esports, a final de març, el president del Vòlei Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria el seu primer equip femení i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Així, després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc feia una passa enrere per un projecte, segons Vendrell, més sostenible. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc de la xarxa que han viscut aquest descens com una situació un punt dramàtica i traumàtica, principalment perquè la temporada que ve, la 2026-2027, no hi haurà cap equip català a la màxima categoria. Zamora considera que aquesta situació demostra les dificultats econòmiques que hi ha per mantenir-se a la màxima categoria i tenir prou patrocinadors per compensar les despeses que comporta jugar a la màxima competició. En aquest sentit, la presidenta de la federació posa sobre la taula que els equips canaris en especial gaudeixen de moltes més subvencions per finançar els costos dels desplaçaments i això perjudica els clubs de la península i el seu pressupost. Maribel Zamora també explica que des de la Federació Catalana s'ha impulsat una nova plataforma OTT perquè els clubs tinguin més visibilitat i més possibles patrocinadors s'interessin a apostar per ells. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
4: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Per què hi ha dones que se senten atretes pel malote? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel malote confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi que explica per què determinats perfils, sovint violents, poden generar atracció. Un dels factors clau que assenyala Elias és el que defineix com un impuls aprés, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petites fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella on apareix la idea de ser l'escollida, capaç de canviar o redreçar l'altre. Una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. El llibre ja ha tingut conseqüències més enllà de la teoria. Segons explica Elias, moltes dones s'hi han sentit identificades i li han fet arribar missatges, explicant que els ha ajudat a entendre relacions passades o situacions que no sabien interpretar. En alguns casos, aquest impacte ha anat més enllà de la reflexió. L'autor assegura que ha conegut dones que, després de llegir el llibre, han decidit posar fi a la relació amb la seva parella empresonada o replantejar-se el vincle que hi mantenien. Aquest retorn confirma, per a Elias, que es tracta d'un fenomen més estès del que sovint es reconeix i reforça el seu objectiu inicial, oferir eines per identificar i entendre aquest tipus de relacions. I en l'àmbit esportiu, el tècnic del primer equip femení del Sant Cugat, Raül Raposo, ha destacat la gran temporada feta pel seu equip amb una sisena posició en el debut a la nova categoria, tercera federació. Raposo ha anat més enllà i ha assegurat que l'objectiu per a la propera campanya és l'ascens a segona federació. La temporada vinent hi haurà una reestructuració en la categoria i fins a 3 o 4 equips poden assolir l'ascens. I pel que fa a l'acte destacat de l'agenda aquest dimecres, l'Arxiu Nacional de Catalunya acull a les 6 de la tarda la projecció del documental Èpica, el llegat de la fura dels Baus. Científics, artistes, investigadors, cuiners, filòsofs i els veïns del barri del Manresà de Badalona, on es troba la seu de la Fundació Èpica, participen en aquest exercici que no només va servir per crear un espectacle multidisciplinari, sinó també per posar a prova noves hipòtesis i tecnologies. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
2: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa és així. Verà,
8: es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: ¡Qué bonito!
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
15: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
14: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Els veïns que han assistit aquest dimarts al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dates de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase, les corresponents a l'edifici de la piscina, i els problemes per trobar un operador que gestioni només aquesta piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres del bar, la sala de fitness i els vestidors complementaris, així com el servei d'explotació de la piscina. Als veïns els toca, per tant, mantenir un temps més els abonaments a les piscines o de la Rambla del Celler o Valldoreix. Tot i que en un moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre del 2027, finalment no va confirmar aquest escenari, preguntat per Cugat Media. Diversos veïns van reclamar gaudir ja del servei perquè consideren que la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Escoltem la secretària de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol, Mònica Bosch.
1: Aquí portem 35 anys, no?, demanant el complex aquàtic. Finalment ens van dir el 2026, ara és el 2027. Ojalà arribi algun dia, però sabem que la piscina està allà, està plena d'aigua, està en funcionament, però no hi podem accedir. A veure, quan acaben. Però estem tots pendents d'això, eh?
0: Salarich va derivar les explicacions a la regidoria d'Esports i va apuntar que les obres de la primera fase finalitzaran el 31 de juliol. Serà el moment de retirar la tanca de Pompeu Fabra, una producció que genera molèsties a alguns veïns quan passen per la vorera. També es farà la corresponent neteja de males herbes i matolls que han crescut al voltant de l'edifici. I els Mossos d'Esquadra han executat un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. Segons Aristoi, des d'aleshores es va activar una tasca conjunta entre Mossos, Serveis Socials, Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals per anticipar possibles situacions de vulnerabilitat. En aquest marc es va fer una visita a l'immoble per identificar les persones que hi vivien i informar-les sobre el procediment i els recursos disponibles. La regidora assegura que a la finca hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys i també ha remarcat que no hi havia ni menors d'edat ni persones dependents amb discapacitat ni majors de 65 anys. De moment, segons la regidora, no consta que cap de les persones desallotjades hagi demanat ajuda als serveis municipals ni allotjaments d'emergència. I les treballadores del sector educatiu de 0 a 3 estan cridades a una vaga de l'àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al pròxim dimecres, 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, en aquest cas convocada per la plataforma 03. La vaga interpel·la totes les treballadores, independentment del model de gestió, per defensar una educació pública universal, gratuïta i de qualitat i unes condicions laborals dignes, segons apunta la CGT. Pel que fa a les 7 escoles de bressol municipals, l'Ajuntament ha decretat serveis mínims amb la direcció de les escoles bressols, la direcció de cada centre i el 33% de la plantilla. I dormir no és només descansar, és una funció biològica essencial per la salut física i mental. Tot i això, la qualitat del son continua sent una assignatura pendent per a una gran part de la població. Segons dades recents, entre el 40 i el 50% dels espanyols dormen malament, una xifra que posa de manifest la magnitud d'un problema sovint ignorat. La falta de descans pot tenir conseqüències greus sobre el sistema cardiovascular, la memòria, l'estat d'ànim o el rendiment laboral. També s'associa a trastorns com la depressió, l'ansietat o fins i tot un sistema immunitari més dèbil. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la doctora Raidili Mateo, especialista en trastorns del son de la nova unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que els trastorns més prevalents són l'insomni i l'apnea del son, juntament amb altres com els trastorns de ritme cardiari molt freqüent en adolescents. Mateo subratlla que hi ha un important infradiagnòstic perquè el pacient infravalora els símptomes i no els comunica al seu metge. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I en esports, a final de març, el president del Vòlei Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria el seu primer equip femení i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Així, després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc feia una passa enrere per un projecte, segons Vendrell, més sostenible. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc de la xarxa que han viscut aquest descens com una situació un punt dramàtica i traumàtica, principalment perquè la temporada que ve, la 2026-2027, no hi haurà cap equip català a la màxima categoria. Zamora considera que aquesta situació demostra les dificultats econòmiques que hi ha per mantenir-se a la màxima categoria i tenir prou patrocinadors per compensar les despeses que comporta jugar a la màxima competició. En aquest sentit, la presidenta de la federació posa sobre la taula que els equips canaris, en especial, gaudeixen de moltes més subvencions per finançar els costos dels desplaçaments i això perjudica els clubs de la península i el seu pressupost. Maribel Zamora també explica que des de la Federació Catalana s'ha impulsat una nova plataforma OTT perquè els clubs tinguin més visibilitat i més possibles patrocinadors s'interessin a apostar per ells. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
4: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Per què hi ha dones que se senten atretes pel malote? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel malote confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi que explica per què determinats perfils, sovint violents, poden generar atracció. Un dels factors clau que assenyala Elias és el que defineix com un impuls après, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petites fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella on apareix la idea de ser l'escollida, capaç de canviar o redreçar l'altra. Una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. El llibre ja ha tingut conseqüències més enllà de la teoria. Segons explica Elias, moltes dones s'hi han sentit identificades i li han fet arribar missatges, explicant que els ha ajudat a entendre relacions passades o situacions que no sabien interpretar. En alguns casos, aquest impacte ha anat més enllà de la reflexió. L'autora assegura que ha conegut dones que, després de llegir el llibre, han decidit posar fi a la relació amb la seva parella empresonada o replantejar-se el vincle que hi mantenien. Aquest retorn confirma, per a Elias, que es tracta d'un fenomen més estès del que sovint es reconeix i reforça el seu objectiu inicial, oferir eines per identificar i entendre aquest tipus de relacions. I en l'àmbit esportiu, el tècnic del primer equip femení del Sant Cugat, Raül Raposo, ha destacat la gran temporada feta pel seu equip amb una sisena posició en el debut a la nova categoria, tercera federació. Raposo ha anat més enllà i ha assegurat que l'objectiu per a la propera campanya és l'ascens a segona federació. La temporada vinent hi haurà una reestructuració en la categoria i fins a 3 o 4 equips poden assolir l'ascens. I pel que fa a l'acte destacat de l'agenda aquest dimecres, l'Arxiu Nacional de Catalunya acull a les 6 de la tarda la projecció del documental Èpica, el llegat de la fura dels Baus. Científics, artistes, investigadors, cuiners, filòsofs i els veïns del barri del Manresà de Badalona

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del Pontífex a Catalunya, que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita en parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé afectarà prop de 180 treballadors a Catalunya, més de la meitat dels anunciats a Espanya. L'impacte més important recaurà en les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. En menor mesura, també es preveuen acomiadaments a les seus de Girona i Reus. Dels esports destaquem que el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I en cultura, els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental, que s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de les 7, és moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria a hores d'ara activa a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A hores d'ara també trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze i també a la Ronda de Dalt, on hi ha retencions en sentit sud fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió habitual de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola en sentit nord i també en sentit sud entre Mollet i Barberà. També trobem retencions habituals a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en direcció Barcelona. Des del Llobregat l'entrada també deixa retencions cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, avui no faltaran els ruixats una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí ja els núvols han de continuar sent força abundants en alguns indrets, sobretot del nord del país, a les comarques de Girona, amb boires també a les valls pirinenques, a la Catalunya central, i ja ràpidament els núvols s'aniran inflant a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. De fet, al voltant del migdia ja començaran a deixar els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, també al massís de l'Ordal, a les muntanyes de Collserola, també dels dos Vallesos, i hem vist aquesta tarda sí que aquests ruixats s'estendran d'una forma molt més evident, especialment al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins al Ripollès. També hi haurà marxa per Clariana, sobretot a la Costa Brava, i amb una tarda que si fa no fa serà com la d'ahir pel que fa a la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorial. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla Les Llars d'Infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. A la vigília de la primera de les vagues ja s'han succeït diferents accions de protesta a escoles, a instituts i també als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar-li al govern que es reobrin les negociacions de millora de les condicions laborals i del sistema educatiu. En té més detalls l'Ester Minguell.
4: A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra de professors de secundària.
5: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi totes aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
6: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país. No se senten representats amb això i no pots anar insistint.
4: Aquestes protestes són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
1: A Lleida, quatre sindicats d'educació han ocupat els serveis territorials com a mesura de protesta. Denuncien l'immobilisme del govern i que no s'ha avançat en cap de les mesures que reclamen els sindicats. Tots ells també han fet una crida a la vaga unitària del 12 de maig i a la gran manifestació de Barcelona. Insisteixen en que res ha canviat i demanen mesures reals. Rosa Aguilar és portaveu d'USTEC a Lleida.
7: Estarem a dintre fins que, d'alguna manera, se'ns doni algun tipus de compromís per tal que la consellera d'Educació canviï de parer i, sobretot, el govern entengui doncs, que no pot continuar mantenint aquest pols amb la comunitat educativa.
1: I a Terrassa, al Vallès Occidental, la comunitat educativa de l'Institut Escola Feixes ha tallat el trànsit durant 10 minuts també per reivindicar millores al sector i donar suport a les mobilitzacions i les vagues. Ha estat poc temps, però suficient per desesperar alguns conductors i també per mostrar la complicitat d'altres. Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i amb el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores i les educadores d'educació especial, integradors socials i tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
8: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides el curs vinent, tal com venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Han afegit que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents.
9: El tema de les sortides i colònies és una, són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan dintre de... o sigui, és pel voluntariat nostre, i llavors el que nosaltres volem és... hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
1: Set i deu, us ho destacàvem en titulars, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens en dona més detalls en Jordi Casino.
10: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
10: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs us ho acabem d'explicar, una visita que combina espiritualitat, mirada social i també lectura política d'un moment globalment convuls. Per interpretar-ne el sentit, en parlem ara mateix amb Sor Lucía Caram. Ella és dominica i directora de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía, bon dia i gràcies per acompanyar-nos tan aviat.
12: Moltes gràcies, molt bon dia.
1: El lema de la visita del Papa a Espanya és "Alceu la mirada". En un moment en què el món està tan convuls per guerres, migracions i per tanta desesperança, com hem d'interpretar aquest missatge?
12: Mira, a mi quan em van proposar aquest títol em venia la realitat de lo que jo estic vivint quan vaig a Ucraïna, quan tota la gent els ha fallat, fins i tot gent que ve d'un país que està marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, per la secularització. Enmig de la desesperació, la gent aixeca la mirada quan tot els ha fallat, buscant una resposta i buscant una referència. I ahir vaig entendre perfectament el que significava, no? Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans. I Jesús, quan aixeca la mirada, s'adona que té davant seu gent que té gana i és quan multiplica els pans i els peixos. En definitiva, quan ens convida a compartir. Per mi és aquest el sentit de l'aixecar la mirada en aquesta visita del Papa Lleó.
1: L'agenda del Papa a Catalunya, em centro aquí perquè és el que ens toca geogràficament, és extensa, però hi ha tres o quatre escenaris que concentren tot el significat. El centre penitenciari Brians 1, Montserrat i la Sagrada Família, però també la trobada amb els joves a l'Estadi Olímpic. Quatre símbols, quatre idees molt clares. Res és gratuït en una agenda tan atapeïda. Amb quatre pinzellades, Sor Lucía, definim una mica els adjectius o per què aquests quatre símbols?
12: Jo penso que hi ha una cosa que és molt important, o sigui, el ve evidentment a Catalunya, el que significa la figura de Gaudí amb la seva obra impressionant, que és l'anunciar l'Evangeli des de la bellesa i els misteris de la vida de Jesús plasmat en la Sagrada Família, no? Una visita que realment és, té tot un significat que va més enllà de lo cultural, però que entra en el que és la bellesa, que també és el que ens porta Déu, no? La visita a Montserrat és un lloc de referència en Catalunya. La muntanya de Montserrat, la comunitat de monjos, i és un lloc de peregrinació, és un lloc de fe i un punt de trobada essencial. I sense dubte, en el cor del Papa Lleó, missioner, estan els més pobres. I la visita a Brians i als més pobres en la parròquia dels Agustins posa de manifest la seva opció preferencial, i que penso que són coses que ell ha volgut personalment posar-les, no? Sí, el primer venia per la Sagrada Família, però s'ha trigat molt en fer el calendari perquè ell ha volgut posar alguns esdeveniments que per ell són els més importants. De fet, el Papa Francesc tenia també pendent, i per això la visita a Canàries, no? Quines són les opcions que ha de fer l'Església avui pels més pobres, no? Sense dubte, les presons són un lloc claríssim, no? Vaig estar a la presó i van venir a visitar-me, no? Pues aquestes són les obres de misericòrdia que l'Església ens proposa des de sempre, i que ens anirà sorprenent com el Papa, el seu missatge és molt clar, molt directe, i mai s'oblida dels més pobres. I per altra banda, el seu missatge és un missatge evangèlic. Sense dubte, si l'Evangeli no incomoda, vol dir que no hem entès l'Evangeli, no? I així com s'havia fet molta propaganda de com s'hi financiaria la visita del Papa i les trobades que tindria, ell ha decidit, no, jo aniré i em trobaré amb qui jo vull. I ell vol trobar-se amb el poble de Catalunya, a Montserrat. La Sagrada Família és més universal per tots.
1: Perfecte.
12: I sense dubte anar a Brians a trobar-se amb els més pobres.
1: Sor Lucía Caram, doncs gràcies per fer-nos d'entrada aquesta interpretació. Jo crec que tindrem més dies per seguir-ne parlant. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia.
12: Moltes gràcies, bon dia.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem, que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica de la Maite Polo.
14: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
15: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
14: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
16: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
4: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Deia que fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
17: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
18: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
17: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: El Barça disputarà una nova final four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en una tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Àlex Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
19: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: El Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
20: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols.
1: Abans de la celebració, l'equip blaugrana va signar una nova golejada sobre el Llevant. Vicky López va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea. Clàudia Pina va fer un doblet en el seu retorn a la titularitat i Carla Julià va aprofitar els minuts per sumar el tercer gol en els darrers quatre partits. Xerten Leip va culminar la maneta davant un equip valencià que ja ha certificat el descens de categoria. El Barça ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, baixa per al que resta de temporada. Mai abans els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
2: Veo al equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
1: Els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i s'allargarà fins al 17 de maig. Ens ho explica en David Navarro.
21: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen 3 grans eixos. El primer és que posa encara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan Sant in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
22: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
21: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante, cada
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el tret de sortida d'aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. De seguida ho ampliem en conversa amb Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
9: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
8: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura, els Docs Barcelona exploraran les fractures del món contemporani. La 21ª edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada d'avui comença amb dues avaries. La més recent, a la C33, a Montcada i Reixac, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10, a l'altura de la Barceloneta, i obliga a tallar un carril que provoca 4 quilòmetres de cues en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. Al Nus de la Trinitat hi ha lentitud per la C58 des de Sant Quirze i a la Ronda de Dalt es fan cues fins a Montbau. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè ara mateix els trens amb destinació a l'aeroport de Barcelona acaben el seu recorregut al Prat de Llobregat. Tot plegat és per una incidència en un tren a l'estació de les instal·lacions aeroportuàries que provoca retards generalitzats a la línia R2 Nord. I pel que fa al temps, avui no faltaran els ruixats tampoc. Aquest matí s'esperen núvols importants al nord del país, a les comarques de Girona, a les valls pirinenques i a la Catalunya central. Ja ràpidament els núvols s'aniran inflant fins a arribar a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. Al migdia cauran els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, a Collserola i als dos Vallesos. I aquesta tarda els ruixats s'estendran d'una forma més evident, especialment al Pirineu lleidatà. Hi haurà marge, però, per a les clarianes, principalment a la Costa Brava. La temperatura seguirà sense canvis.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho destacàvem suar en titulars. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17 fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorials. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb les altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Doncs per entendre què hi ha al darrere d'aquesta vaga i per què el conflicte s'ha cronificat a Catalunya, en parlem tot seguit amb Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
8: En els vostres comunicats parleu d'un model trencat i fragmentat amb fins a 5 formes de gestió diferents i condicions molt desiguals. Quines conseqüències té aquesta fragmentació per a les educadores, però també per als infants?
1: Clar. Home, principalment aquest model el que produeix és una falta d'equitat, una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir el que és els ajuntaments no poden ser les d'ahir, depèn de la del finançament de la Generalitat.
8: Catalunya té les ràtios més altes d'Europa. Què implica això en el dia a dia i per què parleu fins i tot de violència cap a la infància?
1: Clar. Cal dir, vull dir que, bueno, que a nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, una sola persona que està educant, doncs això, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim. Per tant, es demana això. I per això es demana violència. Violència també parlem davant dels infants, davant dels mestres i davant de les famílies, perquè clar, els mestres també volen educar, volen estar amb les famílies i tot això produeix doncs, un problema molt, molt gran.
8: Demaneu un 03 universal, gratuït i 100% públic. Què hauria de fer el Departament d'Educació, però també els ajuntaments, per garantir un finançament estable i evitar que la manca d'oferta pública acabi, sobretot, reforçant la privada?
1: Val. Clar, per això nosaltres diem de, vull dir que sí, que hi ha una, tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dir ja és un propi problema perquè falta un finançament. Com ho han de fer els ajuntaments, que a vegades, moltes vegades no poden, i això vol dir que, vull dir, que no, ja, no és correcte. Per tant, vull dir que això genera un problema i s'hauria de fer, doncs, el que diem nosaltres, una llei, unes condicions específiques legislatives per les quals això pugui ser ordenat des de la Generalitat.
8: Ferran Aquilina, estarem pendents d'aquesta vaga d'avui i també de la que heu de fer el proper 20 de maig. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: Val, a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
8: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
10: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
8: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. Caram ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
9: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important com a lema per als creients. Aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
8: Un Papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar justament sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, com a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i d'una intensitat molt més grans que fins ara.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
8: Anem camí de 3:15 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
12: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
13: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
12: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
8: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern català estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus. Illa ha expressat suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest afer.
14: El meu suport, suport del govern de Catalunya, a les decisions que està prenent respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
8: La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
15: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
8: Menys bones notícies amb els treballadors de l'empresa Nestlé, perquè fins a 175 treballadors de Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
16: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
14: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
16: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
8: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat invertir 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per regenerar el barri del Besòs i el Maresme al districte de Sant Martí. L'acord preveu que el govern aporti 150 milions d'euros i el consistori la resta, 265 milions. L'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar el parc d'habitatge i garantir la seguretat dels veïns que viuen en edificis construïts durant els anys 50 i 60 i que tenen deficiències importants. Es podrien rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques. Un govern de la Generalitat que vol augmentar també l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures encaminades a aconseguir que la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. La seva feina és, bàsicament, guiar agricultors i ramaders en qüestions legals i ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica. Albert Mercè és dinamitzador i coordinador territorial.
17: Assessorar tant a la persona que s'incorpora a la producció ecològica, que és nou i per tant ha de fer la transició d'un sistema convencional cap a un sistema ecològic i per tant assessorar en tot el que sigui, però també aquella persona que ja està dintre el món de la producció ecològica i que per tant necessita de l'acompanyament.
8: El REC.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del REC s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
18: Una nova edició del REC.0, el Festival de Moda, Cultura i Gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
19: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim, amb 37 punts de restauració diferents, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
20: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
21: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
18: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
8: Amb 9 minuts arribarem a les 8 en punt. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
0: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
8: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
4: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
8: I el Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant del Benfica. Els roig i negres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i de Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar deixant eliminat el conjunt del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat en 3 de les últimes 6 edicions. I us parlem ara del Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca just aquest vespre i de les 57 pel·lícules

0: al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
1: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcasts, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
0: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
2: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. És una crònica ara de Carina Bellvé.
3: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'orquestra de corda del Conservatori, també de l'orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
4: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent i evidentment, en el marc del 150, és un dels concerts principals d'enguany.
3: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
3: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: informació local.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
6: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
5: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
1: Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Els veïns que han assistit aquest dimarts al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dates de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase, les corresponents a l'edifici de la piscina, i els problemes per trobar un operador que gestioni només aquesta piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres del bar, la sala de fitness i els vestidors complementaris, així com el servei d'explotació de la piscina. Als veïns els toca, per tant, mantenir un temps més els abonaments a les piscines o de la Rambla del Celler o Valldoreix. Tot i que en un moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre del 2027, finalment no va confirmar aquest escenari, preguntat per Cugat Media. Diversos veïns van reclamar gaudir ja del servei perquè consideren que la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Escoltem la secretària de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol, Mònica Bosch.
1: Aquí portem 35 anys, no?, demanant el complex aquàtic. Finalment ens van dir el 2026, ara és el 2027. Ojalà arribi algun dia, però sabem que la piscina està allà, està plena d'aigua, està en funcionament, però no hi podem accedir. A veure, quan acaben. Però estem tots pendents d'això, eh?
0: Salarich va derivar les explicacions a la regidoria d'Esports i va apuntar que les obres de la primera fase finalitzaran el 31 de juliol. Serà el moment de retirar la tanca de Pompeu Fabra, una producció que genera molèsties a alguns veïns quan passen per la vorera. També es farà la corresponent neteja de males herbes i matolls que han crescut al voltant de l'edifici. I els Mossos d'Esquadra han executat un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa,

0: el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. Segons Aristoi, des d'aleshores es va activar una tasca conjunta entre Mossos, Serveis Socials, Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals per anticipar possibles situacions de vulnerabilitat. En aquest marc es va fer una visita a l'immoble per identificar les persones que hi vivien i informar-les sobre el procediment i els recursos disponibles. La regidora assegura que a la finca hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys i també ha remarcat que no hi havia ni menors d'edat ni persones dependents amb discapacitat ni majors de 65 anys. De moment, segons la regidora, no consta que cap de les persones desallotjades hagi demanat ajuda als serveis municipals ni allotjaments d'emergència. I les treballadores del sector educatiu de 0 a 3 estan cridades a una vaga de l'àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al pròxim dimecres, 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, en aquest cas convocada per la plataforma 03. La vaga interpel·la totes les treballadores, independentment del model de gestió, per defensar una educació pública universal, gratuïta i de qualitat i unes condicions laborals dignes, segons apunta la CGT. Pel que fa a les 7 escoles de bressols municipals, l'Ajuntament ha decretat serveis mínims amb la direcció de les escoles bressols, la direcció de cada centre i el 33% de la plantilla. I dormir no és només descansar, és una funció biològica essencial per a la salut física i mental. Tot i això, la qualitat del son continua sent una assignatura pendent per a una gran part de la població. Segons dades recents, entre el 40 i el 50% dels espanyols dormen malament, una xifra que posa de manifest la magnitud d'un problema sovint ignorat. La falta de descans pot tenir conseqüències greus sobre el sistema cardiovascular, la memòria, l'estat d'ànim o el rendiment laboral. També s'associa a trastorns com la depressió, l'ansietat o fins i tot un sistema immunitari més dèbil. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la doctora Raidili Mateo, especialista en trastorns del son de la nova unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que els trastorns més prevalents són l'insomni i l'apnea del son, juntament amb altres com els trastorns de ritme cardiari, molt freqüent en adolescents. Mateo subratlla que hi ha un important infradiagnòstic perquè el pacient infravalora els símptomes i no els comunica al seu metge. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I en esports, a final de març, el president del Vòlei Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria el seu primer equip femení i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Així, després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc feia una passa enrere per un projecte, segons Vendrell, més sostenible. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc de la xarxa que han viscut aquest descens com una situació un punt dramàtica i traumàtica, principalment perquè la temporada que ve, la 2026-2027, no hi haurà cap equip català a la màxima categoria. Zamora considera que aquesta situació demostra les dificultats econòmiques que hi ha per mantenir-se a la màxima categoria i tenir prou patrocinadors per compensar les despeses que comporta jugar a la màxima competició. En aquest sentit, la presidenta de la federació posa sobre la taula que els equips canaris en especial gaudeixen de moltes més subvencions per finançar els costos dels desplaçaments i això perjudica els clubs de la península i el seu pressupost. Maribel Zamora també explica que des de la Federació Catalana s'ha impulsat una nova plataforma OTT perquè els clubs tinguin més visibilitat i més possibles patrocinadors s'interessin a apostar per ells. amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat destacada de Sant Cugat del Vallès. El Centre Integral de Simulació Avançada de la UIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situat al campus de Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera. I ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcántara, responsable d'aquest centre, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus, però que els que hi fan més simulacions són els d'infermeria i medicina. Hi ha unes normatives, igual que les que tindrien en un hospital treballant. Per exemple, quan entren ho han de fer amb la seva bata, han de deixar totes les seves coses a fora. Es tracta d'unes instal·lacions atractives de cara a l'estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera. Però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de la UIC, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu. El que pretenem és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu, explica Virumbrales, que assegura que no renuncien a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip, el lideratge, i asseguren que aquesta és la part més diferencial. I també és notícia que els veïns de Mirassol no volen esperar ni escoltar més dates sobre la propera obertura de la piscina del complex aquàtic. El president del Consell, Albert Salaric, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027 i els veïns reclamen que s'obri ja, perquè la piscina i els vestuaris ja estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous 7 de maig us proposem la inauguració de l'exposició a càrrec del col·lectiu de puntaires Les Noies de Sant Cugat i el comissari David González. Amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu s'acull una exposició que posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania tèxtil a la ciutat. La inauguració, com dèiem, aquest dijous 7 de maig a les 6 al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil i Contemporani. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Tenim unes lleis d'això, però el que s'ha fet el desenvolupament de tot això no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
1: Connectarem tot seguit en directe amb una de les escoles bressol de Barcelona que se suma a aquest inici de les vagues de docents a Catalunya. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Natàlia Rodríguez, investigadora d'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa l'abast de les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària.
4: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? Hi ha aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no? Restrictives, no? Per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, doncs és suficient. No?
1: Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura destaquem que el DOCS Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig i més de la meitat dels títols són de producció catalana.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Són 4 els minuts que ara mateix passen de 8:45 del matí. Entrem en matèria amb la nostra notícia de portada, perquè avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb d'altres etapes i millores en salut laboral. També menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa l'arrel del problema.
2: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim.
1: Doncs copsem ara in situ la fotografia de la vaga a les escoles Bressol. Ens hem desplaçat a les portes d'una llar d'infants de Barcelona. Lluís Sánchez i Anna Ruiz, sou ara mateix a les portes d'una escola en concret de Nou Barris. Com arrenca aquest matí de vaga al sector 03, Anna?
6: Hola, Elena, bon dia. Si són davant les portes de la llar d'infants Lairet, sí, al districte de Nou Barris de Barcelona, perquè volem conèixer de primera mà i amb veu de dues de les educadores que treballen en aquest centre, són la Belén i l'Àngels. Bon dia a totes dues. Volem conèixer quines són les raons que justifiquen aquesta convocatòria de vaga que interpel·la directament les llars d'infants i hi haurà també una segona convocatòria al mes de maig, també adreçada directament el dia 20 a les escoles de 0 a 3 i amb Àngels Zaro, ella és coordinadora de la plataforma 03. Per què feu vaga?
7: Aquesta vaga és a nivell estatal i fem vaga per demanar unes millores a nivell de ràtio i unes millores a nivell de tot el territori, perquè treballem en unes condicions que no són les adequades per la cura, perdó, per la cura dels nens i dels infants que tenim al nostre càrrec. Entre altres moltes coses que ens podríem anar allargant, però així per fer-ho una mica breu seria una mica la millor atenció als infants que estem atenent dia a dia.
6: El 0 a 3, la primera infància és la gran oblidada en el sistema educatiu?
7: Completament. Però oblidada del tot. De fet, no ens coneixen. Fa temps enrere vam anar a una manifestació i els mateixos professors de secundària ens preguntàvem quina era l'etapa amb la que estàvem treballant nosaltres.
6: I aquest matí com arrenca? Són moltes les famílies que s'han solidaritzat amb el grup d'educadores i han decidit no venir?
7: Hi haurà moltes famílies que s'han solidaritzat amb nosaltres. Fins i tot ahir ens van fer arribar un escrit de suport i de recolzament a totes les coses que demanem nosaltres.
6: I quines són les mesures que considereu, tant la Belén com l'Àngels, que s'haurien d'aplicar? Quines són les mesures que de manera immediata podrien ajudar a revertir la situació?
7: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els nivells, no? Seria.
8: Sí, el suport nese també és molt important, perquè exacte, ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
7: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
6: Moltíssimes gràcies a l'Àngels, també a la Belén, per explicar-nos quines són les reivindicacions de base que justifiquen aquesta convocatòria de vaga. Elena, que sí, que interpel·la directament a les llars d'infants i recordem l'etapa de 0 a 3 està un altre cop a crida de la vaga el dia 20 de maig en aquest extens calendari de vagues educatives.
1: Ho dèieu en l'entrevista, Anna, l'educació 03 es reconeix punt essencial del sistema educatiu, però en canvi és el més feble de tota la baula. Gràcies, bon dia.
5: Notícies en xarxa, connectats al territori.
1: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agència de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica de Jordi Casino.
9: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
10: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
9: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
1: Un papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts a Israel, com a mínim, fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'Organització de la Missió Humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu-Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i intensitat molt més grans que abans.
0: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Només 3 minuts els que falten per arribar a 3 quarts de 9 del matí. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica ara de la Maite Polo.
11: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
12: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
11: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: Doncs sobre les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa Natàlia Rodríguez, investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Rodríguez ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
4: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no? Restrictives, no? Per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? Que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient, no?
1: Avui també tenim notícies de l'àmbit laboral i comencem per la bona. La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
13: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I, de l'altra, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: En canvi, les notícies que ens arriben de Nestlé no són tan bones. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals de la UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit aquesta visita els companys del Nou TV.
14: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
15: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
14: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: El Rec.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
16: Una nova edició del Rec.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
17: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
18: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
19: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
16: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
1: I ara cedim el testimoni a la Cristina Álvarez perquè ens expliqui tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia.
20: Bon dia.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'en vol.
20: Sí, per vuitena vegada consecutiva, que es diu ràpid. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21, ampliant així els dos gols de renda que portaven de l'anada. Si bé a l'inici els francesos van eixugar aquesta diferència, els de Carlos Ortega van capgirar el guió per acabar guanyant amb comoditat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny, un any més a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir un hàbit en un fet excepcional.
21: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
20: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. L'equip blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la Lliga ja sentenciada, els pròxims reptes de l'equip passen per dues finals, la de Copa el 16 de maig i la de la Champions el dia 23. I el Barça masculí, en aquest cas, ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà també campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, que és baixa pel que queda de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de tres anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
22: Veo al equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
20: El Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant el Benfica. Els rojinegres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar eliminant l'equip del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat 3 de les últimes 6 edicions. Sergi Fernández analitza com es presenta la final avui.
23: Potser és la Champions més igualada, on hi ha tots els equips que estem aquí, la podria guanyar qualsevol. Haurem de fer les coses molt i molt bé, crec que hem treballat molt bé durant la temporada, arribem en un bon moment i és hora de mostrar-ho pista. Tenim ganes de que comenci, hi ha doncs les comptes pendents que tenim, com dius tu, no, del Mundial de Clubs, on no vam poder portar la Copa cap a casa.
20: Doncs aquest Barça Sporting a les 8 del vespre, esperem que tinguin més encert i més sort que el Reus, que ja no té opcions al títol.
1: Creuem els dits. Gràcies, Cristina.
20: Demà t'ho explico.
1: Fins demà. I anem ara a parlar-vos de cinema, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. De fet, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
2: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan Sant in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
6: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
2: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: La marca Festivals Terres de l'Ebre ha presentat la temporada 2026 aquest dimecres al Museu de Tortosa. Des d'aquest mes de maig i fins al novembre es desplegaran 17 propostes repartides entre les 4 comarques ebrenques. La iniciativa dona suport a festivals de diferents disciplines com la música, la dansa o les arts escèniques. I prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars, corresponents a 71.000 títols diferents. I l'Estadi Olímpic de Montjuïc acollirà aquest vespre, a partir de 8:45, el segon i últim concert de L'Último de la Fila a Barcelona. Encara amb entrades a la venda, Manolo García i Quimi Portet volen repetir l'èxit del passat diumenge quan van fer vibrar un estadi entregat. Els artistes barcelonins actuaran a la seva ciutat abans de dirigir-se a Roquetas de Mar, a Almeria, en la seva pròxima parada de la gira. D'aquesta manera, doncs, posem el punt final al Notícies en Xarxa. Ens n'anem i us esperem demà a les 7. Que vagi bé el dia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
7: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
8: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
9: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat. Cada

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Els veïns que han assistit aquest dimarts al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dates de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase, les corresponents a l'edifici de la piscina, i els problemes per trobar un operador que gestioni només aquesta piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres del bar, la sala de fitness i els vestidors complementaris, així com el servei d'explotació de la piscina. Als veïns els toca, per tant, mantenir un temps més els abonaments a les piscines o de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre del 2027, finalment no va confirmar aquest escenari, preguntat per Cugat Media. Diversos veïns van reclamar gaudir ja del servei perquè consideren que la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Escoltem la secretària de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol, Mònica Bosch.
1: Aquí portem 35 anys, no?, demanant el complex aquàtic. Finalment ens van dir el 2026, ara és el 2027. Ojalà arribi algun dia, però sabem que la piscina està allà, està plena d'aigua, està en funcionament, però no hi podem accedir. A veure, quan acaben. Però estem tots pendents d'això, eh?
0: Salarich va derivar les explicacions a la regidoria d'Esports i va apuntar que les obres de la primera fase finalitzaran el 31 de juliol. Serà el moment de retirar la tanca de Pompeu Fabra, una producció que genera molèsties a alguns veïns quan passen per la vorera. També es farà la corresponent neteja de males herbes i matolls que han crescut al voltant de l'edifici. I els Mossos d'Esquadra han executat un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. Segons Aristoi, des d'aleshores es va activar una tasca conjunta entre Mossos, Serveis Socials, Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals per anticipar possibles situacions de vulnerabilitat. En aquest marc es va fer una visita a l'immoble per identificar les persones que hi vivien i informar-les sobre el procediment i els recursos disponibles. La regidora assegura que a la finca hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys i també ha remarcat que no hi havia ni menors d'edat ni persones dependents amb discapacitat ni majors de 65 anys. De moment, segons la regidora, no consta que cap de les persones desallotjades hagi demanat ajuda als serveis municipals ni allotjaments d'emergència. I les treballadores del sector educatiu de 0 a 3 estan cridades a una vaga de l'àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al pròxim dimecres, 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, en aquest cas convocada per la plataforma 03. La vaga interpel·la totes les treballadores, independentment del model de gestió, per defensar una educació pública universal, gratuïta i de qualitat i unes condicions laborals dignes, segons apunta la CGT. Pel que fa a les 7 escoles de bressol municipals, l'Ajuntament ha decretat serveis mínims amb la direcció de les escoles bressols, la direcció de cada centre i el 33% de la plantilla. I dormir no és només descansar, és una funció biològica essencial per la salut física i mental. Tot i això, la qualitat del son continua sent una assignatura pendent per a una gran part de la població. Segons dades recents, entre el 40 i el 50% dels espanyols dormen malament, una xifra que posa de manifest la magnitud d'un problema sovint ignorat. La falta de descans pot tenir conseqüències greus sobre el sistema cardiovascular, la memòria, l'estat d'ànim o el rendiment laboral. També s'associa a trastorns com la depressió, l'ansietat o fins i tot un sistema immunitari més dèbil. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, la doctora Raidili Mateo, especialista en trastorns del son de la nova unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya, explica que els trastorns més prevalents són l'insomni i l'apnea del son, juntament amb altres com els trastorns de ritme cardiari molt freqüent en adolescents. Mateo subratlla que hi ha un important infradiagnòstic perquè el pacient infravalora els símptomes i no els comunica al seu metge. És una entrevista que poden trobar completa a www.cugat.cat. I en esports, a final de març, el president del Vòlei Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria el seu primer equip femení i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Així, després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc feia una passa enrere per un projecte, segons Vendrell, més sostenible. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc de la xarxa que han viscut aquest descens com una situació un punt dramàtica i traumàtica, principalment perquè la temporada que ve, la 2026-2027, no hi haurà cap equip català a la màxima categoria. Zamora considera que aquesta situació demostra les dificultats econòmiques que hi ha per mantenir-se a la màxima categoria i tenir prou patrocinadors per compensar les despeses que comporta jugar a la màxima competició. En aquest sentit, la presidenta de la federació posa sobre la taula que els equips canaris en especial gaudeixen de moltes més subvencions per finançar els costos dels desplaçaments i això perjudica els clubs de la península i el seu pressupost. Maribel Zamora també explica que des de la Federació Catalana s'ha impulsat una nova plataforma OTT perquè els clubs tinguin més visibilitat i més possibles patrocinadors s'interessin a apostar per ells. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
0: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat destacada de Sant Cugat del Vallès. El Centre Integral de Simulació Avançada de la UIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situat al campus de Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera. I ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcántara, responsable d'aquest centre, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus, però que els que hi fan més simulacions són els d'infermeria i medicina. Hi ha unes normatives, igual que les que tindrien en un hospital treballant. Per exemple, quan entren ho han de fer amb la seva bata, han de deixar totes les seves coses a fora. Es tracta d'unes instal·lacions atractives de cara a l'estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera. Però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de la UIC, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu. El que pretenem és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu, explica Virumbrales, que assegura que no renuncien a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip, el lideratge, i asseguren que aquesta és la part més diferencial. I també és notícia que els veïns de Mirassol no volen esperar ni escoltar més dates sobre la propera obertura de la piscina del complex aquàtic. El president del Consell, Albert Salaric, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027 i els veïns reclamen que s'obri ja, perquè la piscina i els vestuaris ja estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous 7 de maig us proposem la inauguració de l'exposició a càrrec del col·lectiu de puntaires Les Noies de Sant Cugat i el comissari David González. Amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu s'acull una exposició que posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania tèxtil a la ciutat. La inauguració, com dèiem, aquest dijous 7 de maig a les 6 al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil i Contemporani. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la

0: Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Club Healthy Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
5: Ràdio Sabadell, 94.6.
4: Terrassa.
5: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
4: Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
4: El Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6.
4: Castellà.
5: Ràdio Castellà, 90.1.
4: I Badalona.
5: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
4: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
7: Continguts en xarxa.

0: continguts en xarxa.
1: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Parir, acompanyar i cuidar formen part d'una professió sovint poc visible, però essencial dins del sistema de salut. Avui volem conèixer de prop la feina de les llevadores i tot el que implica aquest ofici més enllà del moment del part. Per això ens acompanya la Montse Albiol Rodergas, amb qui parlarem de la seva experiència del vincle amb les dones i de com ha evolucionat aquesta professió en els darrers anys. Benvinguda, Montse. Explica'm quina diferència hi ha entre una infermera i una llevadora.
1: Una llevadora, per ser llevadora, primer aquí, a l'estat espanyol, ha de ser infermera. Vale? O sigui, tu has de fer infermeria i després especialitzar-te. Un cop has fet infermeria, passes un examen, que seria com un MIR, li diem el LLIR, llevadora interna resident, i aleshores en aquest examen, després, segons el número que treus, es calcula l'examen, abans es calculava els anys d'experiència també, ara ja no ho sé, tries on vols fer la residència. I aleshores, depèn del número que tinguis, dius, doncs puc optar a fer-la en aquest hospital o en aquest altre. I aleshores, durant 2 anys, fas la residència, i que consisteix en pràctiques i en teòrica. I els 2 anys et donen el títol de llevadora.
0: Quines serien les principals funcions de la llevadora?
1: Mira, les principals funcions de la llevadora és acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de que té la menstruació fins que la deixa de tenir. I aleshores, en aquesta etapa, doncs clar, acompanyem tota l'etapa més sexual i reproductiva de la dona, també els mètodes d'anticoncepció, les malalties de transmissió sexual, també doncs, si hi ha una dona que té risc de vulnerabilitat a nivell de, no, de parella, doncs també la podem ajudar i orientar. I després acompanyem l'embaràs, el part, el postpart immediat i després pues, la menopausa, tot el que envolta l'època del climateri i de la menopausa.
0: I què vol dir que la llevadora ha de tenir una mirada integral?
1: Jo ho veig com que has de valorar la dona com un tot, però jo això no només ho veig d'una llevadora, jo això ho veig de qualsevol professional de la salut, que hauríem de tenir tots una mirada integral. I en el cas d'una dona, doncs, com ha sigut la seva infància, com ha sigut criada, com s'ha gestat, com ha parit la seva mare, tot això influeix molt després en el desenvolupament de la dona. Ara, si em centro en l'embaràs, no només veure les proves físiques, no? De dir, val, l'analítica del primer trimestre et surt bé. Sí, però com et trobes? Què et passa? Quins símptomes tens? No? Ho veuria una mica en aquest sentit, no? De no només fixar-nos en proves, sinó més en com es troba la dona i en què necessita, quines necessitats té i ajudar-la en elles.
0: Tu m'havies comentat prèviament a aquesta entrevista, i també ho he confirmat a través d'internet, que hi ha una manca de llevadores en relació a altres països de la Unió Europea, oi? A què és degut això?
1: Aquí el que ha passat és que durant uns anys no hi va haver llevadores. Hi va haver un temps que es va tancar el Col·legi de Llevadores, va coincidir postfranquisme, i aleshores el que va passar és que no hi va haver llevadores i el relleu el van agafar una mica els obstetres. Mm-hmm. Però clar, és molt diferent la mirada de l'obstetre que la mirada de la llevadora.
0: Explica'm ben bé en què es diferencia aquesta mirada de l'obstetre i de la llevadora. Per què dius que són tan diferents?
1: Bueno, a veure, pot haver-hi un obstetre que tingui una mirada més a nivell d'integral, no? Això que parlem. Però sovint les dones són elles que t'ho diuen, no? Que van a l'obstetre i, bueno, els hi fa l'ecografia o els hi fa una visita, i aquesta visita és una mica més merament de aspectes físics, no? Com una mica anar una mica per feina, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament és veritat que el temps que tenim a la sanitat pública és molt limitat, eh? Però les dones sí que et diuen que quan venen amb tu amb la llevadora és com un espai més d'escolta, no? De...
0: Potser hi ha més empatia. Perquè
1: empatia,
0: com van rebre els obstetres de cop l'arribada un altre cop d'aquesta figura, si s'havien acostumat? Potser si ho has viscut amb professionals de més d'edat avançada, us han incorporat i acceptat bé o es senten una mica trepitjats?
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Però sí que és veritat que en general encara hi ha una mica aquesta jerarquia, que és, no?, a la sala de parts, doncs jo sóc l'últim responsable, l'obstetra, i la llevadora, tot i tenir autonomia, perquè aquí en tenim bastanta, a Catalunya, bueno, doncs una miqueta està com a vegades per sota de l'obstetra. Clar, un embaràs i un part de baix risc, mitjà risc, la llevadora és la professional que l'acompanya. I si hi ha alguna cosa que no va bé, tens l'obstetra que t'ajuda i que ajuda la dona, està molt bé i que, a més, hem de treballar amb equip i multidisciplinarment. Però hem de sempre tenir l'objectiu sempre nostre és la dona al mig de les cures. I aleshores això a vegades és el que jo crec que a nivell mèdic la medicina d'aquí ha sigut bastant de... I si no fem això, podria passar això altre... O sigui, una mica de curar i de no veure aquest centre de la dona, del que vol ella i el seu interès, i que a més és una persona adulta i responsable. Segueixen molts protocols que a vegades estan una mica obsolets.
0: De fet, tota aquesta mirada més mèdica que dius que poden tenir alguns obstetres, no tots, aquesta jerarquia que es pot donar a vegades en els quiròfans, inclús a les de parts o si cal en el quiròfan, tot això em fa pensar una mica en el tema de la violència obstètrica, no? Quin paper jugueu les llevadores en tot això?
1: Doncs mira, a la violència obstètrica... Jo n'he sigut partícip, perquè jo fa 21 anys que sóc llevadora i, clar, també he evolucionat molt. Jo quan vaig fer llevadora, fer l'especialitat, t'ensenyaven a fer una episiotomia. A mi m'havien dit, agafa el nadó amb el cap a baix i els peus a dalt, i tu pensaves, però com he d'agafar el nadó amb el cap a dalt, amb el cap a baix i els peus a dalt, no? O sigui... Fèiem una sèrie de pràctiques que jo les considero violentes. Resurar, posar un enema per netejar, un enema de neteja... Tot això ja per mi forma part d'aquesta violència, no? Per mi, si no hi ha informació, no hi ha permís, ja és entrar en violència, no?
0: Teníeu consignes inclús de no donar més informació del compte?
1: Sí. Sí, sí, això també ho he patit.
0: M'ho pots
1: alguna
0: explicar?
1: Vegada. De dir, sí, no expliquis això perquè tampoc no és necessari que la dona sàpiga tant. O, per exemple, la típica maniobra de Christeller, que aquesta maniobra és de posar el braç, doncs alguna vegada jo recordo no haver posat el braç, però sí d'apretar una mica la panxa... per ajudar l'obstetra i, bueno, fer aquest tipus de pràctiques que dius, mare meva, no? Realment vinc d'aquí i he desaprès molt. Per una banda, molt contenta.
0: Però deu ser difícil, ara que has vist totes aquestes coses, seguir a vegades havent d'estar al costat de companys que fan pràctiques violentes, no?
1: Dificilíssim. Entres en molt conflicte. Entres en conflicte, amb dubtes, de dir, ostres, és que potser aquí no és el meu lloc. Jo, quan ho vaig viure pitjor, realment va ser el meu primer any d'estudis de llevadora, que, de fet, hi va haver moments que ho vaig voler deixar. I el que passa és que la meva parella em deia que no, que t'ha costat molt i això és el que tu volies i ho has de... has de continuar-ho fins al final i tal.
0: O sigui, encara no s'havia parlat mai de violència obstètrica, però tu veies des del principi que allà hi havia alguna cosa que no...
1: Que no m'agradava.
0: Ho heu parlat amb altres companyes que també han sentit això sempre?
1: Sí, amb unes quantes.
0: Perquè encara segueixin dient que som unes exagerades, no? Si les mateixes professionals ho veieu.
1: Sí, menys, però encara. És curiós, eh? Però encara, encara.
0: Molt, i hi ha una jerarquia sobre el que és violència i el que no, quan hauria de ser com ho sent cada persona, no?
1: Sí.
0: Això ho he vist molt. És veritat que tu et poden haver fet o dit una cosa que per tu s'hagi quedat allà, perquè el més important era, doncs, tirar endavant, que el part anés bé, però un altre potser li han dit coses que objectivament són greus, les viu com a greus, i les altres dones li diguin no n'hi ha per tant. Bé, ho
1: és
0: decidirà
1: així.
0: Ella, no? Si n'hi ha... Però dia d'avui, 2026.
1: Sí, dia d'avui, perquè jo ho he viscut amb el tema dels plans de part. És que aquesta dona mira el seu pla de part. Dius, bueno, és que l'ha fet ella el pla de part. O sigui, et pot no agradar, però ella ha fet aquest pla de part. Això ho tinc... És recent. És una època molt sensible. Molt sensible i molt vulnerable. Si has estat embarassada, ho hauràs presenciat, no? Que és, no? I les dones t'ho diuen, no? Que tenen aquests canvis d'humor, que veus, depèn d'una notícia, et posa a plorar. Aleshores, jo crec que això a vegades no en som prou conscients, que l'impacte d'alguna frase, el que tu has dit, o algun gest, doncs pot fer molt mal. Pot fer molt mal, i jo sóc conscient alguna vegada d'haver fet alguna cosa i després demanar perdó. Jo penso que és important reconèixer-ho, demanar perdó i reparar-ho. Això penso que seria l'ideal, sempre.
0: M'agradaria que m'expliquessis tu, a dia d'avui, que has passat per moltes fases, però a dia d'avui, professionalment, com et descriuries?
1: A dia d'avui em descriuria com a llevadora especialitzada amb maternitat, part i criança, i que tinc molta experiència i devoció, diria, també, amb teràpies naturals. Bueno, soc reflexòloga podal i em vaig formar amb una de les pioneres aquí a Espanya, que és l'Àngeles Hinojosa, i després em vaig especialitzar també en embaràs i part, i també m'agrada molt l'aromateràpia, i ara vaig començar a aprendre'n en la pandèmia, i aleshores ara també l'aplico molt, i intento també anar-me formant, i la meva idea és formar-me encara una miqueta més, i aleshores tinc també la formació de Rebozo,
0: sí,
1: que la vaig fer amb la Lina Valdivia, i tinc una miqueta de nocions d'acupuntura i realitzo la moxibustió. Bueno, totes aquestes teràpies a mi diria que m'apassionen. I aleshores, pues, tot el que t'apassiona també ho fas ben fet.
0: Entenc que moltes d'aquestes coses es fan quan comença el treball de part, no? Bé, quan comencen les contraccions... Ho vas combinant tot o què prefereixen, per curiositat, les dones? Quina tècnica les ajuda més a portar bé tot aquest treball?
1: Mira, la reflexologia podal ajuda molt en l'embaràs i en el moment de l'inici de part, perquè relaxa molt. I aleshores moltes dones et diuen això, que els hi ha anat molt bé per relaxar, i algun punt en concret, doncs, per ajudar més en el part. El Rebozo també el faig bastant en l'embaràs, per ajudar a alliberar tensions, a col·locar millor el nadó, i en el part també l'utilitzo bastant. És a dir, Rebozo, aromateràpia, això s'utilitza bastant en el part, i la moxibustió la utilitzo molt també per ajudar a escalfar l'úter en el final de l'embaràs, i també per ajudar quan un bebè és tan cefàlica a que giri.
0: Sé que has estat treballant un temps al Centre de Naixements Laietània. De fet, ets una de les impulsores, no?, del projecte.
1: Jo vaig entrar a treballar a Laietània, a Can Ruti, el juliol del 2021, i vam entrar, doncs, bastantes llevadores, com que era el principi de tot del projecte que el va impulsar la Lucía Alcaraz Vidal, havíem d'estar bastant disposades a fer guàrdies extres. Vaig també estar col·laborant a l'Hospital Can Ruti, o sigui, fent guàrdies a Can Ruti, i va ser, bueno, hi vaig posar molta il·lusió, molta motivació i moltes ganes, i estic molt contenta d'haver-hi treballat, perquè va valdre la pena. O sigui, vaig estar gairebé 3 anys.
0: Són importants aquests espais per les dones, consideres?
1: Són superimportants. O sigui, clar, una de les coses que a mi m'agradaria és tornar a treballar en un centre de naixements, i m'agradaria molt que es pogués fer a l'hospital on faig alguna guàrdia i a qualsevol hospital, perquè això està basat en el Birth Center anglès, que això ens porta molts anys d'avantatge, en el que la dona en Anglaterra pot triar i pot dir: jo vull parir en un Birth Center, si pot, per les condicions del seu embaràs, uh-huh. O jo vull parir a l'hospital, o jo vull parir a casa.
0: També s'ha acompanyat parts de casa?
1: També acompanyat, i acompanyo algun part a casa.
0: És segur el part a casa? Deixem-ho clar, aviam.
1: És segur sempre i quan estigui planificat, sigui un embaràs de baix i mitjà risc, i seguint la guia del part a casa, que fa molt poquet que ha sortit la nova guia elaborada per les llevadores d'Alpac. Jo pertany a l'Associació de Llevadores del Part de Catalunya, i en aquesta associació hi ha un grup de llevadores que van elaborar fa molts anys una guia, i ara fa molt poquet que l'han actualitzat i això es pot trobar per internet.
0: I per què creus que desperta tantes emocions aquest concepte de parir a casa per gent que mai prendran aquesta opció ni ningú els obligarà a fer-ho? Per què s'enfada tant la gent amb el part a casa?
1: Jo crec que ara s'enfaden menys, crec.
0: Ah, mira.
1: Sí, jo crec que hi ha hagut un canvi, perquè abans tu deies: vull parir a casa, i et deien si estaves boja. Jo crec que ara això existeix menys, aquest... O sigui, hi ha com més acceptació de que una dona pugui parir a casa, i això també ha sigut, jo crec, gràcies als centres de naixements. Uh-huh. Perquè als centres de naixements, i a donar-li aquesta prioritat a la dona de que ella estigui al centre de les cures i pugui decidir on vol parir. I ara, bueno, hi ha menys aquesta visió negativa, tot i que encara parles amb dones, amb gent que segueix tenint-li por, no? Aleshores, quan tu expliques que no, que el part a casa és planificat, acompanyat per una llevadora, això també és important, perquè la llevadora és la que té les competències per atendre un part. I si hi ha alguna complicació, saber-la detectar a temps i saber fer un trasllat. Uh-huh. O sigui, això també deixem-ho molt, molt clar i molt important, no? Que és la llevadora la professional que acompanya. I penso que encara hi ha aquesta por, i com dius tu, doncs que desperta aquestes emocions, suposo, no? Perquè, per exemple, amb la gent més gran, no? Els pares i així, ells venen d'una època en la que, si abans les seves àvies parien a casa, o alguna de les nostres mares, depèn de l'edat, paria a casa, sabem també que hi havia més morbimortalitat, no? Mm. Però perquè també hi havia menys eines, menys medicació, menys auscultació, o sigui, tot això també és molt important.
0: Quin tipus de persona consideres que pot ser una llevadora? O sigui, quines qualitats són imprescindibles? Què teniu en comú?
1: L'empatia, la sensibilitat, el respecte, el voler ajudar a l'altre. No sé, per mi potser aquestes serien les més importants. I l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo WhatsApps a tota hora i em costa molt tallar, no? Si m'escriu una mare per un problema de lactància, no puc obviar i l'ajudo, no? Aleshores, a vegades sí que és veritat que... És que ser llevadora jo crec que és una manera també de viure. I aleshores és difícil com la gent del nostre voltant entendre això, no? A vegades ara parlo per família, amics, que estiguis a vegades molt connectada en aquest sentit, no? I ho deixis tot per atendre.
0: Molt bé, doncs Montse, moltíssimes gràcies. Ens has explicat molt, sé que has fet moltíssimes coses més, però en algun punt ho hem de deixar.
1: Sí, sí, i tant.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
0: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Què tal? Que contenta estic de que estiguis aquí de nou.
2: Jo també. A part, o sigui, estic contenta d'estar aquí presencial i estic contenta que sigui setembre, tornar a la rutina. A mi, és que per a mi, Pili, el setembre és inici d'any. És que per mi el 31 d'agost hauríem de celebrar el cap d'any, realment.
1: Tens raó.
2: Jo el celebro, he de dir.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: També estem contentes, ho hem de dir, ho direm sí, fluixet, perquè hem començat la canalla a l'escola.
2: Totalment.
1: Ai, anem quina felicitat,
2: les mares,
1: no?
2: I anem a dir que estem contentes, però perquè ells també ho estan.
1: Sí, és per ells, que estem contentes nosaltres. Doncs comença el setembre, comença aquest nou any i començaran segur les rutines, comença la bogeria, però també anem una mica organitzats o no acabem l'any, no?
2: Doncs sí, el setembre és un mes especial, no?, per aquest motiu, perquè, doncs, com dèiem, és com un inici d'any, no?, i per tant també, doncs, moltes persones es marquen fites i volem tornar a la rutina en tots els aspectes. Llavors, com podem fer? Com podem tornar a la rutina perquè no se'ns faci costa amunt? Perquè és una de les grans fites, no? O sigui, arribar a complir aquestes rutines que ens plantegem. Anem a parlar una miqueta a nivell emocional abans d'entrar en matèria, que és important, no? I a part els psicòlegs recomanen que hem d'ajustar els horaris de mica en mica, o sigui, no podem ara de repent, no?, tornar a la rutina al 100%, és a dir, si hem tingut molta vida social durant aquest estiu, doncs els psicòlegs el que recomanen és que continuem tenint petits dies, no?, d'aquesta vida social, inclús entre setmanes, és a dir, que no arribem ara a un horari d'hivern de no fem res, no? Bueno, hi ha moltes persones que durant l'hivern continuen tenint molta vida social, però doncs això, que no, mantenir una mica aquestes activitats d'oci, inclús entre setmana, i sobretot marcar-nos petits objectius que ens motivin. Això sempre ho parlem, cada any en parlem, no?, però que quan ens marquem un objectiu, que sigui un objectiu que realment ens vingui de gust, no? Si em marco l'objectiu de fer esport, doncs que sigui un esport que em motivi, que no sigui algo, me'n vaig a fer esport per fer esport, perquè al final si no estic motivat, no m'agrada, doncs acabaré per deixant-ho.
1: Difícil, no?, com mantenir un hàbit o convertir-lo en hàbit, si
2: o
1: no t'agrada.
2: O convertir-lo, exacte. Llavors, doncs això, fer-ho de mica en mica, com ho podem fer, què podem fer? És un bon moment, òbviament, per reprendre hàbits saludables, com per exemple, doncs, anar a dormir a hores regulars, no?, d'estiu, i sobretot amb famílies, no?, no hi ha horaris gairebé, no?, i ens costa molt més reprendre aquests horaris, però és important descansar. Crec que portem molts anys parlant de la importància en els hàbits saludables, de la importància en el que mengem, en l'activitat física que fem, la importància en la salut mental també, però li vinc aquest any a incloure també el descans. L'important que és descansar.
1: I difícil.
2: I difícil.
1: Segons en quines edats, I el gènere, que també afecta, les dones a segons quines edats, que ens costa molt dormir bé.
2: Sí, i aquí també, doncs, el dormir bé ens costa, però també hi ha hàbits que podem prendre, no?, tant amb l'alimentació com amb l'activitat física, com a gestionar les emocions per poder descansar bé, no? O sigui que al final és algo que està relacionat, totes quatre branques, no?, estan relacionades entre si, i per tant, doncs, podem començar per canviar hàbits en una i, doncs, continuar amb les altres per al final aconseguir, doncs, el màxim benestar per cadascú de nosaltres de forma individual. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, doncs, això, intentar que hi hagi horaris regulars. Vaig a donar també una recomanació, i és no mirar pantalles abans d'anar a dormir. I vaig a explicar per què, perquè crec que tothom ho hem sentit, no? No, abans d'anar a dormir no es poden mirar pantalles perquè després ens costa dormir. Però per què és això? Quan es comença a fer fosc, el nostre cos comença a preparar per anar a dormir, no? Es comença a generar tot un seguit d'hormones i substàncies que fan que poquet a poquet, doncs, ens comenci a agafar aquella sensació de son per després, doncs, arribar al llit, no?, i dormir. Què passa quan tenim una pantalla? Que el nostre cos percep llum. I aquesta llum el que fa és com si no s'estigués fent de nit. Llavors el cos no es prepara per anar a dormir, i això fa que quan anem al llit, i a més si al llit mirem una pantalla, no?, doncs ens costi molt més dormir. Per tant, aquelles persones, o sigui, és una recomanació generalitzada, pantalles abans de dormir, 2 hores abans hauríem de deixar de veure-les. Però en persones que us està costant dormir, que aneu a dormir i us costa i doneu toms, doncs una de les raons pot ser aquesta, per tant, reduïu el temps que esteu a les pantalles abans d'anar a dormir.
1: I pantalles són tot, també m'imagino que és la tele.
2: Sí.
1: O sigui que a llegir.
2: Exacte. És un bon tema, sí. No sé si heu llegit algun dia abans d'anar... No, perquè ara hi ha influencers que diuen que no és important llegir, Pili. No
1: Ostres.
2: Sé si ho has escoltat.
1: No.
2: Doncs sí, però no entrarem en matèria.
1: Home, podríem, eh? O sigui, hi ha influencers que diuen que...
2: Que no, és que important, no, no és rellevant llegir. Doncs en aquest cas, si volem descansar, doncs un dels hàbits que podem crear per descansar millor és retirar pantalles i llegir, per exemple. Uh-huh. No sé si heu, com deia, no sé si heu llegit alguna vegada abans d'anar a dormir,
1: sí.
2: però ens agafa son. Bueno, depèn. Ara estic pensant.
1: Sí, sí. Depèn de com t'enganxi allò que estàs llegint.
2: Tan veu alta, Pili.
1: Sí, perquè a vegades que... et ve son i a vegades dius, mare meva, és que m'he d'acabar el capítol i un altre. Sí, pot passar.
2: Exacte. Doncs això, intentar anar a dormir a hores regulars i fer o canviar aquells hàbits per poder realment dormir una miqueta millor. Què més podem fer? Doncs tornar a fer exercici de manera progressiva, no és necessari que ara de repent venga 5 dies a la setmana al gimnàs, no? O 5 dies a córrer, o... A veure, surt a córrer els dies que podràs mantenir. 5 no són, segurament. Uh-huh. Val? La gran majoria de persones no tenim temps per poder anar 5 dies a la setmana a fer esport. Val? Que podem, genial. Que sou dels que podeu, superbé, continueu. Però si no, comencem per un, comencem per dos, algo que sigui sostenible. Si més endavant es converteix en una prioritat, potser hi buscarem més dies, però que sigui real, que l'objectiu sigui real.
1: Que sempre és millor, no?, anar sumant hores que no restant, perquè llavors tens aquella sensació de fracàs. Suposo que deu ser per això, també.
2: Exacte, perquè al final, si jo em plantejo 5 dies i em vaig a 3, doncs sembla que ja no estic arribant al meu objectiu. I que després, doncs, és això, que ha de ser un objectiu realista, una fita que realment sigui assumible. Què més? Clar, parlem amb una nutricionista i encara no hem parlat del menjar, Pili. Llavors, planificar àpats equilibrats. És important planificar, molt important. Si volem seguir hàbits saludables amb l'alimentació, tenir una planificació.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, als veïns els toca mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del club voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i d'Alba Triadó, qui us parla. Avui és dijous, 7 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Ferran de Juan, Agata Guinó i Montse Moral. Tot seguit parlarem de la nova edició dels Sancs Olímpics, unes jornades esportives inclusives que donen el tret de sortida aquest divendres a la ciutat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de salut sexual. Amb la sexòloga Ruth Canals i la influenciadora Carla Clavera parlarem de l'impacte que tenen les xarxes socials i els filtres a la nostra autoestima. I afegirem una mica de patrimoni de la mà de l'Arxiu Municipal, que ens presentarà la poesia de la distància, una exposició a través de postals que es podrà veure al Festival Lumínic. I per posar la cirereta al programa, a l'Ensèrie farem un repàs de les estrenes que arriben a les plataformes aquesta setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el paper dels avis en la nostra societat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Ferran de Juan, membre de la Unió Sant Cugatenca, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, i la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: Tenim dos avis i dues netes.
2: Fantàstic.
0: Bueno, i nets també, també vau ser nets a la...
1: Teniu
0: tots els papers de l'auca,
1: no?
0: Nets, pares i...
2: I anys, i anys. Perquè per tenir ser avi representa que portes una vida ja una miqueta treballada.
0: També n'hi ha de molt joves, eh?
3: Sí.
0: N'hi ha alguns que són molt joves.
2: Aquí no quedava.
0: Vols dir tant? Bueno, sí, clar.
3: Amb 20 anys, jo tinc 42 anys, amb 20 anys podries pogut tenir un fill o una filla i podria tenir...
2: Mare de Déu, això aquí no passa, perquè ara les mares són mares per als 40 anys. I les àvies són àvies per primera vegada per als 70 anys. Està passant ara, això, eh? Abans no, abans no.
1: No, però jo vaig ser àvia amb 50 i pocs, eh?
0: Mira, ah, doncs àvia molt jove.
2: Tu molt jove.
1: Sí.
2: Jo a República Dominicana tinc una ONG i a vegades tens... La besàvia, l'àvia, la mare i la neta.
0: Quatre generacions.
2: I la besàvia poder té 50. Perquè allà, ara ja no tant, eh? Però quan jo vaig anar fa 15 o 20 anys, ja 18 anys, als 14 anys la noia es quedaven embarassades. Les que estan a la meva associació, com que van estudiant, aconseguint que això s'enredereixi.
3: Bé, és que biològicament crec que és abans dels 20, no?, l'edat...
0: Des del moment en què tu tens la teva primera regla, doncs a partir d'aquell moment tu ja tens edat fèrtil.
1: Ja pots ser mare.
3: Això sí, però bueno... Fisiològicament. Hi ha un moment, però bueno...
0: Però la societat canvia, les necessitats i les voluntats també, no? I l'economia també és un factor que dificulta desenvolupar projectes de vida per a les persones que volen tenir fills, perquè
2: tot s'ha allargat,
0: accés a l'habitatge, tenir una bona feina, un bon sou, i poder tenir i criar una criatura, doncs entenc que de la manera que tu vols, doncs cada cop és una mica més complicat. La realitat és que a la nostra societat el paper de les avis i les àvies cada vegada és més present. Si anem a les portes de les escoles de la ciutat, veurem molt probablement a quarts de 5 de la tarda molts avis i àvies que recullen la mainada. Amb l'Àgata en parlàvem abans de començar, no? Aquests dies de lliure disposició de les escoles on la gent no es pot demanar festa o no tothom es pot demanar festa, quan passeges per la plaça, pel carrer, pels bars, doncs veus que aquí està moltes vegades amb les criatures, són els avis i les àvies. I això ha fet que tinguin un paper molt actiu a la nostra societat i un paper fonamental en la família, la criança i en la conciliació de la vida personal i la vida laboral. Quin paper creieu que tenen els avis i les àvies avui en dia en relació amb els nets? Vosaltres ens ho podeu explicar, si voleu, des del vostre paper personal. L'Àgata i jo ho vam viure fa molts més anys, o també no, a través d'experiències molt properes, per veure també si ha canviat molt o no.
2: Jo crec que la vida evoluciona contínuament. La situació d'ara no és la mateixa de fa 5 anys. I tenim un referent tots al cap de la pandèmia, no? Vull dir, tenim un abans i un després. I ara tenim més teletreball. Això també ha fet que moltes mares que treballen puguin conciliar millor el tema de ser mares, no? Però sí que és necessari que tots fem pinya. I en el meu cas, a mi no sóc una àvia explotada ni abusada, ni molt menys, però sí que sóc una àvia facilitadora. Quan fa falta, miro de ser-hi. Però ells també s'espavilen molt. I fem enginyeries que resulten. Per exemple, ara ja tinc estic contractada pel dia 19.
0: Tens agenda d'àvia?
2: Sí, clar, perquè el dia 19... Sí, sí, ja tinc marcada, eh? I el dia 19 de maig es veu que hi ha vaga de mestres aquí i llavors pues, jo actuaré. Jo, cantar. Sí, sí, jo...
0: Surt el rescat.
2: Exerciré.
3: Et toca, tu.
2: No, em toca. El 19 i el 28 ja m'ho he reservat i per ells, i encantada de fer-ho, eh? Però no és cada dia. Vull dir que jo crec que tots hem de col·laborar.
0: Ferran.
2: La societat la fem entre tots.
1: Home, la paraula que ha dit ella no m'agrada, però jo sóc un avi amb tot el carinyo explotat. Perquè per circumstàncies professionals dels meus fills, amb un inici, pues, jo et diria que els nets els hem criat quasi nosaltres.
0: Clar, després s'han dedicat al món de l'hostaleria, un món que entén poc d'horaris i de conciliació.
1: Els dos fills meus estaven a l'hostaleria, amb la qual cosa a mi m'ha tocat. Però també ha sigut independentment d'un tema forçat professionalment, jo crec que també hem canviat una mica la mentalitat, amb el sentit de que estem fent el mateix que jo feia quan érem pares. Amb diferència dels meus pares, que els meus avis jo m'anava a jugar o anava a fer alguna cosa, i els meus pares, pues, bueno, els hi explicava. Amb els meus fills ha sigut diferent. Vull dir, els meus fills han fet... jugaven a hoquei, i nosaltres ja hem anat al darrere dels fills. I et diria que el cercle d'amistats els hem tret de l'esport dels meus fills. Quan hem tingut nets, continua passant el mateix. Vull dir, jo continuo anant a tots els pavellons de tota la comarca, perquè els tres nets fan futbol i ens tenim que combinar, perquè la mare d'una dels meus nets treballa dissabtes i diumenges, amb la qual cosa tenim que anar nosaltres, el meu fill

0: Ostres, un cap de setmana...
1: Si jo hagués
0: poder, poder dir no, sí. No, i no fer anar malament a ningú.
1: Aquí hi ha hagut un problema, i és que no hem sapigut mai dir no. Vull dir, a mi els meus fills m'han demanat, o inclús no m'han demanat. Vull dir, quasi de dir, papa, el 13 tenim això. Vull dir, jo he tingut que canviar a vegades les meves vacances pel tema d'horaris dels meus nens. No? Si jo hagués estat sol, a lo millor el no l'hagués dit alguna vegada. El problema és que la meva dona, no. Ella,
0: teniu els límits a diferents nivells.
1: Ella ha donat la seva vida pels fills i la continua donant pels nets. Jo, potser, no hagués sigut tant. Però, bueno, com ella vol, el que no faré és marxar jo i deixar-lo amb ella, no? Vull dir, però ho faig amb carinyo, La veritat, sí, és que es fa amb carinyo.
0: Tu, Àgata, recordes molts dies, moltes tardes, molts caps de setmana amb els avis?
2: Bé, és que jo vivia amb els meus avis.
0: Per tant, tots els dies.
2: Tots els dies. La meva mare treballava fora. I
0: amb un ofici que tampoc entén d'horari moltes vegades, eh?
2: No, un ofici que no entén d'horari perquè és periodista. La meva mare vivia a Girona i jo vivia amb els meus avis entre setmana i la meva mare venia els caps de setmana.
3: I tu no vas aprendre que no creus? I també ets periodista.
2: Sí, però bueno, jo en el moment no tinc fills i... Tinc un gos, vull dir. No.
0: Que també són les seves responsabilitats,
2: sí,
0: eh? I aquests no creixen mai.
2: Sí, pobre. Sí, aquest és un bebé sempre. Ara és un abuelito,
0: ancianet.
2: Un ancianet, pobre, que ara està molt malament, pobre. I, però bueno. Doncs sí, és una mica estrany, perquè jo vivia amb els meus avis. Sí, sí. Bueno, de fet, a la meva casa vivim tots allà encara. Vull dir, la meva mare viu amb el meu avi, la meva iaia es va morir pobreta fa un any. I clar, és que a mi són els meus pares, és com si fos els meus pares. O sigui, el meu avi em portava, i el meu avi també, de pagès. O sigui, un altre ofici que no entén d'horaris.
0: Ni de jubilació.
2: Ni de jubilació. Fins fa dos dies el meu avi té 92 anys i anava amb el tractor. Vull dir, fins fa dos dies, literal, Vull dir, l'any passat. I recordo que em portava ell al col·le, o si no, anava a peu. O sigui, bueno, clar, els pobles també les coses funcionen diferents, A cap edat ja, vinga, puja a peu.
0: De fet, et coneix tothom, no? Als pobles també hi ha una mica, almenys potser a la nostra època, que estem parlant de fa 30 anys enrere, per entendre'ns.
2: Hi ha xarxa veïnal, sí.
0: La criança és una mica compartida.
2: Sí, compartida amb els veïns.
0: Amb els veïns, no? Per tant, paper clau en el teu cas dels avis.
2: En el meu cas, segur, si no, la meva mare segurament no hagués pogut desenvolupar la seva carrera professional. Segurament no.
0: Quina generositat, també, no?, per part dels avis, en el cas de l'Àgata, que van exercir fins i tot com aquesta cocriança amb la teva mare, el Ferran, que no pot anar de vacances, o que té l'agenda molt plena. Creieu que és prou agraït?
1: No.
3: Jo em sento feliç. A veure, jo abans d'ahir vaig demanar al meu fill a veure si jo me'n podia anar de vacances una setmana al juliol. Perquè jo sé que ells, al juliol, no hi ha escoles. I em va dir, sí. Llavors, ahir vaig comprar el meu bitllet d'avió per anar-me'n una setmana. Entens? Jo crec que estar amb els nens a mi em dona vitamines. Em dona energia. A més, et diré una cosa. Jo, quan estic amb les netes, em torno nena, jugo, i en aquells moments soc la dona més feliç del món. Ho passo molt bé i és estimulant. Després elles se'n van i llavors em fico amb tots els meus follons i escolta, penso que és un regal poder estar amb elles. Per mi és un regal.
2: I tenir avis, tenir la possibilitat de que els avis t'ajudin és un factor clau a la decisió d'acabar tinguent fills o no. Perquè, per exemple, en el meu cas, jo moltes vegades dic, no t'atreviries a ser mare? Dic, no, ni pensar-ho. Dic, és que no tinc xarxa familiar, clar, jo no tinc la meva mare visquent aquí al costat.
0: No tens allò que tu vas poder tenir,
2: clar,
0: no? Aquest
2: clar.
0: Suport, aquesta xarxa familiar.
2: Clar, jo veig algunes noies que han set mares solteres, però clar, clau, que tinguin pares a prop.
0: Tot i així, no tots els pares exerceixen aquesta figura d'avis, no?
2: Però dijous passat, o sigui, dijous passat dia 30 i aquest dilluns eren dies d'aquests de lliure elecció, que això quan érem petits nosaltres això no existia.
0: Jo no ho recordo.
2: Jo cada dos per tres no tenen dia de lliure elecció. Jo veig alguna companya meva de feina i diu, és que avui teletreballo perquè els nens els tinc a casa. És que tu veus aquests dies de lliure elecció, vas a fer un passeig per Sant Cugat i veus tot d'avis amb nens, tot de nens voltant, i veus que són els avis. I ara mateix venia cap aquí, clar que sabien que parlaria d'això, i hi ha una dona que anava amb un cotxet amb un bebè molt petit, i segurament potser la decisió dels pares és, un cop se t'ha acabat la baixa per maternitat o paternitat,

0: deixar-los un temps més per no portar-los a la bressol els avis, segurament.
1: Se'ls hauria de preguntar, no sé si a vosaltres us ho van preguntar, els avis abans, si és a dir, si tu vols tenir una criatura, saps que no pots exercir la maternitat o la paternitat totes les hores del dia per qüestions de conciliació familiar. Abans de tenir una criatura, sabent que demanaràs, se'ls hauria de dir als avis, escolta'm, tu estaries disposat a...
0: Us van demanar permís o no?
1: Portar-los a... No. O demanar-vos si podríeu donar un cop de mà, no?
2: Ha avis...
1: O es dona per fet?
2: No, a mi, en el cas meu, ho han donat per fet, no? Però hi ha avis, i avis, vull dir, hi ha avis que diuen, escolta, jo tinc amics que són... Jo dimarts i dijous. I d'ahir no surten, vull dir, els hi toca el dimarts i el dijous, i els fills ja s'ho han combinat de tal manera... per fer-ho així, no? Jo, a mi demanar-me no m'ho han demanat mai perquè jo estic convençut que estaven ells convençuts de que ho faríem. Coneixien a la seva mare, coneixien el seu pare i sabien que diríem que sí a tot.
1: Se juga amb l'avantatge d'aquests que no saben dir no?
2: Clar, clar. I llavors ho han donat tot per fet. Ho han donat tot per fet, però bueno. Jo, com diu ella, per sort he sigut avi jove i he pogut gaudir dels nets siguen jove, perquè si t'agafa amb edats ja és més complicat, eh? Perquè és agotador. Quan comences a tenir nets petits i t'agafa amb edats ja de 60-70, és agotador. A mi, per sort, m'ha agafat quan eren petits jove, i amb la qual cosa pues, jo he fet amb ells i disfrutant moltíssim.
1: Molt. Tenies energia encara.
2: Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Parlàvem al principi, no?, del factor de l'edat també a l'hora de tenir famílies o de tenir criatures. Cada cop les dones són mares més grans, els avis possiblement també són més grans. Això voldrà dir que tindrem persones de 70, 70 i pico d'anys tenint cura de criatures petites, que no, que li has d'anar tot el dia al darrere, que amb el moment aquell de la maneta que no saben caminar, quan són més grans, complicarà una mica aquesta dinàmica, perquè l'edat no perdona, per dir-ho d'alguna manera, no? Ni l'energia és la mateixa, ni la paciència és la mateixa.
3: Bueno, però també té uns avantatges, això. Te rejuveneixes, estàs actiu.
0: És que la Montse és una persona
1: és optimista.
0: Molt optimista i positiva.
3: Sempre positiva. Ella... A veure, la vida és la que hi ha. L'hem de viure sentint-se útils i fent coses pels altres. És que jo sóc així, vale? Llavors, si tens la sort de cuidar gent gran, és molt maco, però és molt dur. Si tens sort de cuidar nens petits, és molt maco i, a més, te posa les piles. Llavors, tu estàs més jove. Tu mira la gent gran, que és tan canalla petita, o en gent jove, pues sap, està en la onda, està... Ja arribarà un dia que tancarem els ulls i ens n'anirem, però mentrestant, mentre visquem a tope i disfrutant. I és que ja ho veig, gent que està, que no té... Em sap greu, però gent que, pobre, són només amb la tele i ja no saben què fer a la vida. Doncs pues, escolta, hi ha molta cosa a fer. I poder donar i acompanyar, ja no dic un petit, però també un jove, en aquests moments... És molt important fer xarxa. Perquè hi ha molta gent, molts nanos joves que estan sols a casa perquè els pares treballen, i a vegades jo crec que sempre és bo el que podem aprendre dels grans i el que podem aprendre dels joves. A mi m'agrada aprendre dels joves perquè et manté...
0: No manté viva.
1: Amb els avis hi ha una relació especial, no?
3: Sempre.
1: Jo, doncs, els meus avis els he tingut molt propers. Jo, com la gata, soc d'un poble, per tant, doncs els tenia un minut caminant de casa a tots quatre... I des d'abans d'anar a l'escola, després d'anar a l'escola, caps de setmana, doncs he tingut la fortuna de viure-los i compartir molta experiència. Tu, Agata, m'imagino que encara més el conviure sota el mateix sostre. És una relació que és diferent a la dels pares, no? Perquè no hi ha l'obligació aquesta d'educar, sinó hi ha més de compartir. Hi ha una relació de confiança molt especial, també, una tendresa també extra en les dues direccions, perquè és les primeres persones amb qui tu veus la vulnerabilitat, també amb els teus avis. Sí. Quan te n'adones que són grans i que són finits, no? Són les primeres persones que tu estimes que possiblement marxaran abans.
3: I ells es nota, ells tenen una sensibilitat.
1: I ells reviuen, també, suposo,
3: sí.
1: No? Reviviu una mica la infantesa, torneu una mica en aquestes etapes de la vida.
3: Ja saps que tinc uns que estan a França, no? I abans truquem... per videotrucada, no? I parlo jo tal, i llavors tots em pregunten i l'avi, on està? Pregunten on està el Manel, saps? Sí, està bé. Ells, en el fons, amb aquesta pregunta, dic, ostres, ells pateixen ara com està l'avi,
1: no?
3: Perquè pensen, l'avi és gran, saps? I està l'avi bé? Sí, mira, te l'ensenyo. Ah, avi!
2: Però tampoc ens veuen grans, eh?
3: No,
2: els meus nets.
1: No. Hòstia, jo me'n recordo dels meus avis. Sí. I també
0: jo de petita ara... ja els veia grans.
1: Sí, sí,
0: jo de petita els veia grans. Sí. Jo, bueno, el meu avi patern sí que es va morir molt jovenet, pobre, però els altres, bueno, és que ja els veia grans i tots van, bueno, totes...
2: Però abans una persona tres... de 50 anys ja la veies gran.
0: Clar,
2: primer no, per la manera de vestir.
0: Que jo crec que jo quan vaig néixer la meva iaia tenia 40 i pocs, eh?
1: Exacte, anava a dir, jo el meu avi que en té 93, una mica més que el teu, clar, quan jo vaig néixer en tenia 50 i pico. Ara una persona amb 50 i pico no és una persona gran. I jo li dic al meu avi, jo sempre t'he vist vell. I quan ara veig les fotos de quan jo era menuda...
0: Clar, jo la veig
1: i penso,
0: dic que...
1: home, no, era una altra època, però era un senyor.
0: Si les meves iaies tenien la cara...
1: Sense arrugues.
0: I que sí, passa sí. Que portaven el cabell blanc, potser ja portaven aquest pentinat.
1: Els pentinats
0: aquests
1: de iaia.
0: El típic aquest de rissat, el cabell cura rissat, allò de d'antes, no?
1: Sí, sí.
2: Però ja et dic, no ens veuen
1: tu
2: grans.
1: Tu creus que no? No.
2: No, perquè a vegades li pregunto, eh? I em diuen, ostres, en comparació d'un avi d'un altre crio sí, del col·le...
1: Perquè potser n'hi ha d'altres que són més grans.
2: Però nosaltres, com veuen tota l'activitat que portem...
1: La marxa que teniu a sobre per seguir-nos el ritme.
2: Això, doncs ens veuen quasi com els pares, eh? Vull dir que amb això és un avantatge.
3: I és el que et deia, activen i et fan estar... Sí, a veure, els oients no ho veieu, però el senyor Ferran està estupendo. No sé l'edat que té, però...
2: No me la preguntis, tampoc.
3: No, però se'l veu estupendo perquè té tres nets que el fan anar a tope.
2: Home, el gran ja té 16. Vull dir, ara ja comença a anar a la discoteca, al teatre, i ve a dormir a casa.
3: Ara t'ho
2: perquè està una mica més a prop.
3: Anar-lo a buscar a les totes.
1: O potser, mira, parlem dels límits, no? Possiblement quan nosaltres érem petites no hi havia una criança amb tants límits com hi ha ara en qüestions alimentàries, en qüestions d'hores de pantalla... Clar, l'Àgata i jo, repetim, som del poble i feia moltes hores de carrer, també, no?
0: Jo de camp, com aquell que diu.
1: Exacte.
0: Anàvem a casa d'una de l'altra de les cases del veïnat.
1: I alguna hora de tele, també.
0: Sí.
1: Sense massa límits ni sense...
0: Ah, jo l'hora de volar de drac era l'hora de volar de drac.
1: Ni sense massa justificació de què es veia, tampoc, no? De qüestionament...
0: Però jo crec que teníem més límits nosaltres,
1: Més límits?
0: Doncs els nens quins límits tenen avui en dia?
1: Que no poden menjar sucre.
3: Sí.
1: Que no pot, no?
0: Jo no
1: poden mirar pantalles, no?
2: Quan que... les pantalles, per més que es vulgui, els crios continuen consumint mòbil.
1: Clar, que abans hi havia una, no? Que era pública, que era la televisió.
2: Es diu molt, i tothom té la intenció de dir no, intentarem reduir, però jo ho veig, tothom, els crios. O sigui, a vegades veig un crio amb un cotxet. Vull dir que estem parlant de que no arriba l'any sentat amb un cotxet.
1: Però això són els pares,
2: tablet, i ja li dona una pantalleta. I
0: perquè
2: veus que
0: és molt fàcil. O sigui, és el còmode. Com el nen a zona rebequeria, té mira un ratoixó i estic aquí i no emprenyis.
1: Però un sap quan té fills que emprenyen. Ja. No? I emprenyen fins a la posteritat. Perquè jo veig amb els meus pares, que jo tinc 37 anys, i la seva visió encara és que sóc la nena.
0: Sí, clar.
1: No? I segueixen patint, i segueixen preocupant pel que et passa. Vull dir, és una cosa que quan tens una criatura... parlo des de l'experiència de filla, no s'atura aquest patiment o aquest sentiment de cura. Per tant, home, no? Una mica de responsabilitat. No sé si us heu trobat vosaltres amb disputes amb els vostres fills, o Àgata, tu has vist el teu entorn, allò de... Doncs que a casa hi ha unes normes, no? Els pares són els encarregats d'educar i decidir què menja o què no es menja, com es menja, si es miren o no es miren les pantalles... I els avis a vegades són més flexibles perquè potser no és la seva, no és el seu paper. No sé si us heu trobat de...
3: Sí,
1: per què li has donat un cacaulat per esmorzar, per què ha menjat pastís o per què té el mòbil a...
0: Jo vaig amb un nebot meu a casa meva.
1: A la mà.
0: Sóc jo que quan ve li dic no, això aquí no.
2: Bueno, si tens fills, com el cas meu, que són dos fills i tres nets, alguna vegada les nores són les que et poden marcar una mica amb el menjar, eh? Vull dir, jo amb el tema de l'educació i pantalla, d'això no he tingut mai cap problema.
1: Seguiu les normes? Us diuen les normes i les seguiu, o a vegades hi ha una mica de màniga?
3: No, jo segueixo les normes que em posen... Jo no vull conflictes, jo soc una persona facilitadora, no? Llavors, ells ho volen així, màxim respecte. Hi ha coses que, evidentment, mira, jo soc farmacèutic i he estat molt darrere el taulell aconsellant a tothom com a criar els fills. Evidentment, els meus fills m'han dit el que havia de fer amb les seves fills. O sigui, jo he fet el que ells han dit. I inclús, si a vegades els nanes em demanen coses de sucre o coses que no... Però jo m'he vist forçada, jo els hi explico. O sigui, no amago. Vaig dir, jo no us amagaré res. Les coses clares, i si ho he fet és perquè no he tingut altra opció. Però em limito. Perquè, clar, els nets són molt cucos, eh? Em diuen, ja... dona'm això, dona'm un carmelo. No, que saps que no volen... Dona'm un carmelo. Diu, no els hi direm pas.
0: Ja ho saben. Ah.
3: Clar, ells ja saben el que els seus pares no volen. Diu, ja, ja, no cal que els hi diguem pas.
0: I alguns amics meus a vegades també veig que entre pare i la mare això també passa, eh?
1: Que hi ha diferents.
0: Una mica li diu, però ell és la teva mare, que t'he deixat ja menjar patates abans de sopar. Saps? I, ai. Sí.
1: Clar, després hi ha això, no? El cas del Ferran, que és el de tants avis, doncs que exerceix una... No sé com s'adjectivitza això. D'avi, diguéssim, moltes hores. Al final, evidentment que educacionals físics posen els límits, però al final, no sé si a vegades dius, escolta'm, si els tinc jo 3 hores cada dia, doncs deixa'm fer una mica. No? Vull dir, sí, no, fins a cert punt d'acord, però no em vinguis després a donar la torra perquè li he donat un caramel, si no, te'l quedes tu. No, no ho sé.
2: Sí, l'avantatge, en el cas meu, és que no ens han imposat mai res, eh? Vull dir, ens han deixat...
1: Perfecte. Us deixen fer.
2: Ens han deixat completament llibertat de... Home, vull dir, també sabem el que tenim que fer, no? La meva dona és infermera i sap també el que pot anar bé i no anar bé, no? Però ens han deixat... llibertat i no ens han marcat.
1: Però sou més flexibles amb els nens que el que vau ser amb els fills? No sé si ho vas veure tu també amb els teus avis, que potser amb tu tot era una mica... Sí, el que tu vulguis, o una mica més així, i possiblement els teus pares era diferent.
0: No sé què dir-te.
1: Tenien nos? Els teus avis tenien nos?
0: Que per tu?
1: No.
0: La meva iaia mai, per mi. El meu avi una mica més, però no.
1: Més aviat pocs.
0: No, sí, sóc la nena mimada de la meva iaia. Ho sap tothom, vull dir, no és cap...
1: No és cap secret i no és cobrant.
0: No és cap secret, no és cap secret. En canvi, de la meva iaia paterna, no, eh? Uf, quan anava a casa seva, això no, això no. Jo no vull anar a aquella casa, jo era petita. No me deixa fer res, aquella dona.
2: Mas com a pares, també.
0: El meu pare igual, eh? Quan anava, de veritat, quan anava a casa seva, era... No me deixa fer res, la iaia.
1: Més estricta.
0: Jo, a casa teva, si la teva iaia t'hi ha fet això, però aquesta iaia no. Ostres, pensava jo.
3: Això està bé.
0: Era tenia molt caràcter.
3: Però això t'ha anat bé, també, sí, perquè això també conforma els teus caràcters, veus els límits,
0: sí,
3: i aprens a apreciar les coses. Tot forma part de l'educació, eh?
0: Sí, sí, clar.
3: I has tingut molta sort de tenir una iaia així que t'estima tant, ets molt afortunada. I a més, viure en poble, sí. Uau, escolta, quina sort que teniu.
0: Sí, sí.
1: Vosaltres heu sigut més flexibles o no amb els nets que amb els fills?
3: Jo, els ratos que els tinc, la veritat és de gaudi. Gaudi per ells i gaudi per mi. Jo els estan educant molt bé, portant molt bé, i llavors el rato em costa... A veure, el no em costa molt. El meu fill m'ho diu, mama, és que pots dir no. És que també has de posar límits, que tu ets l'adulta. Però, bueno, jo li deia, és que jo em passo també jugant amb ella, que ets... jo jugo. Però sí que, clar, ara, quan les dades, al final dius, a taula a dinar, has de fer una mica així. Amb els fills treballes, has d'educar, has de portar un horari. Amb els nets, quan els tens, és que estàs cobrint un espai que el disfrutem ells i jo. Però sí que a vegades, si això s'allarga molt, com quan vaig a França, hem d'anar a un horari, i clar, t'has de posar ara...
1: Més ferm.
3: Més ferm.
1: Però... I complir aquests límits. Ens queden pocs minuts per arribar al final de la tertúlia, però jo vaig prometre a l'Àgata que tractaríem també el segon tema.
3: La gran notícia d'aquesta setmana.
0: La gran notícia.
1: El govern preveu aprovar inicialment aquest any la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller. És el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte ocupa 85 hectàrees aproximadament, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, prop del 60% del total. S'haurà de fer també la cobertura de la línia ferroviària de la R8, que anirà a càrrec dels promotors, i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que tot plegat sigui una realitat l'any 2050, per tant, ens queda un quart de segle, però els primers edificis podrien veure la llum el 2030, que això sí que està gairebé
0: clar,
1: a la cantonada, eh? Hi haurien de tenir els terrenys comprats, els projectes licitats, i gairebé està posant la primera pedra al ritme que van les obres.
0: Sí, sí, clar. I les vies del tren soterrades, no?
1: Les vies dels trens soterrades, però això sí que ha d'anar a càrrec de la promotora.
2: Jo crec que començarà la promoció abans de soterrar les línies, no?
0: Home, no semblaria, però teòricament no es pot evitar si no soterren les línies.
2: Jo no crec que d'aquí al 2030...
0: Ni que s'hagi fet cap edifici, jo tampoc. O sigui, jo espero que... Bé, crec que és un bon projecte. Necessitem habitatges, evident.
1: Ha de créixer Sant Cugat? Creieu que ha de seguir creixent?
0: Bé, és que si no, on te poses la gent? És que al final la gent, els santcugatencs, doncs, tenen fills. Totes aquestes famílies que viuen a Volpelleres, que han vingut a viure a Volpelleres, els que tenen tots nens, que tu passes a Volpelleres un dia, sí, un dilluns al matí, que jo el dilluns al matí vaig a Volpelleres per coses que no ven a cas, veus famílies molt joves amb nens. Aquests nens, què han de fer aquests nens? Marxar de Sant Cugat o viure a Sant Cugat? Llavors, i els pares, què faran? Viuran tots en un pis a Volpelleres? No crec, no? S'han de poder emancipar.
2: La gran avantatge d'aquest projecte és el pis de protecció que es pugui fer. Vull dir,
1: l'habitatge públic.
2: L'habitatge públic, això ens permetrà arribar a un 20% de...
1: 15. Un 15, 15% del parc total, bueno, segons van explicar la roda. 15,
0: de... 15%, sí.
2: Bueno, del 15 al 20%. Vull dir que trobo que és... Home, són percentatges que ja comencen a estar... equiparables a ciutats...
1: Tot i que molts seran de venda, no de lloguer.
0: La meitat.
2: Ja,
0: la meitat, que això canvia una mica el paradigma de fins ara, no? De que no han de ser de lloguer, han de ser de lloguer.
2: I si això,
0: també està bé.
2: I si això es comprometen a que sigui ja el topall de creixement de Sant Cugat, jo ho trobo bé.
1: Després tenim l'altre projecte en stand-by, que va anunciar l'alcalde l'any passat de Can Sant Joan.
2: Sí,
0: però això depèn de...
1: De l'Incasol.
0: Sí, vam parlar-ho l'altre dia a la roda de premsa, també se li va preguntar per això, diu que la pilota està al camp de la Generalitat.
3: Bueno, i després també haurem de reomplir i reaprofitar tots els edificis interiors, perquè també hi haurà cases... A veure, hem de créixer, està clar el que tu has dit, neixen a Vullpelleres, allà tinc les dues netes, jo. Tot l'edifici que viu el meu fill, ja. Tots eren parelles que tots han tingut un o dos fills.
0: Clar, jo vull dir...
3: Per tant, hem de créixer. Jo espero veure això acabat l'any 2050, jo tindré 95 anys, espero poder-ho veure. Fa il·lusió. Tinc l'objectiu de veure.
1: Volen fer una rambla ben ampla de... Sí. Una rambla no, perquè m'hi passa aigua,
0: de 100 metres. El projecte és fabulós. I tu ho veus i dius, oh, mira, també
1: anem a
0: viure els renders, no?
1: En veiem tants.
0: És que, clar, el mandat passat vam veure molt de renders. Aquesta vegada no n'hem vist tant.
1: Jo diria que tots els mandats n'hem vist molts. Jo en tinc alguns.
0: No, però
1: de quan encara estava informatius, de quan hi havia Damià Calvet, que encara no s'han materialitzat.
0: Sí. Ja. Sí.
3: Però està molt enfocat, com deia el Ferran, perquè estan pensant més amb vivendes per ús públic. O sigui, pensat en això, sí, en poder que la gent no marxi. Sí. La idea és bona, tant de bo se'n surtin i
0: però podem veure. Jo tinc molts interrogants sobre
1: hi ha moltes incògnites, no? Sí, no? Quines tens, Àgata?
0: Home, els promotors privats, a quin preu hauran de vendre els pisos de lliure mercat perquè els surti a compte donar el 60% a preu assequible. O sigui, i a més a més...
1: I fer la cobertura.
0: La meitat d'aquests pisos de 3.200, la meitat el regala a l'Ajuntament públics. Seran públics municipals.
1: Jo crec que els construeix Promusa, els públics, no la promotora.
0: Jo crec que no, eh? Doncs va dir que els gestionarien construir-los, no, eh?
1: Doncs potser tu estàs més ben informada.
0: Jo diria que no.
1: Més enllà d'això... Després...
0: I els de venda els construeixen les promotores, eh?
1: Mm-hmm. Els de venda privada, sí.
2: Aquí,
0: com Promusa no pot construir... Quin capital ha de tenir l'Ajuntament per construir 1.200?
1: Primer ha d'arreglar els que tenim.
0: És impossible.
2: Bueno, estem parlant d'un creixement de 13.000, no? Em sembla que
3: sí, 13.000 o 15.000.
1: Quin impacte és això, també, a l'infraestructura, no?
2: Per mi, el més problemàtic per mi és la mobilitat i les infraestructures que té Sant Cugat. Vull dir, si amb 100.000 habitants ja tenim carències de moltes coses, de
1: mobilitat i infraestructura,
2: no? Doncs imagina't ara afegir tot un barri, no?
0: Bueno, però la mobilitat, en principi, està ben connectat, no?, el barri, amb tren.
1: La qüestió és si es fa un nou barri, no?
2: Jo parlàvem
1: el...
2: Cap al centre.
1: L'últim exemple que tenim és Volpelleres, no?, possiblement de barri de nova construcció i una part de Mirassol, que són barris doncs, on hi ha molta residència, però no s'ha acabat de desenvolupar la vida de barri,
0: perquè
1: hi ha un supermercat, hi ha un mercat que funciona a mig gas i no hi ha molta infraestructura per viure al barri. Uh-huh. El repte és si això es farà com es va fer Collfabà, que crec que és un model més d'èxit, no? On sí, la gent ha pogut també estar molt més connectat amb el centre, però viure sí, al barri, o serà un model Volpelleres on la gent necessitarà marxar i possiblement en cotxe cap al centre per desenvolupar la vida.
0: No, en principi és això, no?
1: En 15 minuts, deia, no? En 15 minuts a peu.
0: 15 minuts, no?
3: Està enfocat així. Ara, com els hi passi com a la piscina de Mirassol...
1: No la veurem aquest any.
3: No. Tampoc.
1: No és plena.
2: Ja han dit que no.
3: Ja fa anys que estem reivindicant. Jo recordo com vaig vindre ja fa 40 i escaig d'anys que estat davant a la piscina. I quan vaig al titular...
0: Sí, tenim molts temes d'aquests.
1: Tenim molts temes.
0: Sí, però vaja, al final tampoc, no sé...
1: En seguirem...
0: Circumstàncies que passen.
1: En seguirem parlant. Sí. D'infraestructures, de nous barris, d'habitatge de ben segur, perquè és el repte principal de la nostra societat.
3: Els barris han de ser autosuficients, o sigui, la gent ha de poder viure tot en el barri. I no tenir que anar al centre.
2: Penseu que d'aquí pocs anys la població de 65 anys de Sant Cugat es dobla, eh?
1: Haurem de parlar de més residències i possiblement de menys escoles, perquè la de 0-3 es va reduint cada vegada
2: per
1: més.
2: Això, que parlem de molts nens, però haurà molt d'avi, eh?
1: En parlarem, i tant. Més del 15%, de fet, de la població de Sant Cugat supera ja els 65 anys. Seguim parlant, això. Que tingueu molt bona setmana.
3: Farem fent xup-xup, bullint l'hora.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Adéu. A tu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat es prepara un any més per viure els Sants Olímpics, una cita esportiva que posa al centre la inclusió, la superació i el treball en equip. Durant diverses setmanes, diferents equipaments de la ciutat acullen competicions d'atletisme, de futbol, petanca o bàsquet, amb la participació de persones amb discapacitat de diferents entitats del municipi. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per les persones amb discapacitat. Molt bon dia, benvingut, Ferran.
1: Bon dia.
0: El Carles Muñoz, que ell participarà en les disciplines d'atletisme i de petanca. Què tal,
2: sí,
0: Carles?
2: Sí, molt bé.
0: I també tenim l'Eva Bertran, que participa també en atletisme com el Carles i, a més, en bàsquet. Bon dia, Eva.
3: Bon dia.
0: Ferran, escolta'm, per començar, explica'ns, per la gent que sigui nouvinguda o que no estigui massa al cas, què són exactament els Sants Olímpics i quin és el paper que tenen dins de la ciutat?
1: Bé, els Sants Olímpics és una mostra d'inclusió aquí a la nostra ciutat. Això va néixer el 2012, quan la regidora Susana Pellicer, que ja no està entre nosaltres, doncs, va iniciar aquesta tasca tan important. I ara ja portem 14 anys. I és el que us deia abans. Vull dir, la participació és gairebé 200 esportistes que faran esport durant aquestes 4 setmanes. I farem un acte final el dia 5 de juny a la nau de Valdoreig. I és una mostra més de que Sant Cugat aposta per la inclusió, aposta per l'esport adaptat i aposta per les persones i posar-les al centre.
0: Quin és l'objectiu principal d'aquestes jornades i què creus que les fa diferents també d'altres cites esportives que podem tenir?
1: Bé, jo crec que el més important és que s'ho passen molt bé, o sigui, són feliços fent esport. El guanyar i el perdre no és tan important, però després ho diran ells, però que hi ha un esperit molt solidari entre ells. Són persones que s'ajuden entre elles a l'hora de participar, a l'hora de córrer, a l'hora de fer llançaments, a l'hora de llançar una pilota. Vull dir, i per això és molt important, no?, aquesta tasca. Durant tots aquests anys, evidentment, i les entitats que participen, doncs, que treballen amb ells durant l'any, ara que han entrenat durant unes quantes setmanes als seus centres, no?
0: Com neix aquest projecte el 2012 i com creus que ha evolucionat al llarg d'aquests 14 anys, no?, d'existència?
1: Doncs l'evolució ha sigut primer molt positiva i després tots els consistoris des del 2012 han apostat per això, per aquesta continuïtat. I a més la mostra és de que un any després d'iniciar-se aquesta xarxa, els Premis Sant Cugat van rebre el Premi Esport Solidari el 2013. Després el reconeixement va ser que l'any 2018 van ser pregoners de la Festa Major de Sant Cugat. I també aquest any, si no l'any següent o l'altre, si no recordem, abans de pandèmia, també al barri de Sant Francesc van ser pregoners, no? Per tant, l'evolució, o sigui, no només és l'esport, sinó és l'aspecte social, és l'aspecte de que pel carrer ja coneixen aquestes activitats i evidentment, s'ha consolidat com un aconteixement a Sant Cugat superimportant al mes de maig i principis de juny, no?
0: Quin paper tenen les entitats, els equips tècnics? Suposo que també necessiteu de voluntariat, sí. L'Ajuntament... Clar, és una moguda.
1: És una moguda. Els clubs participen i col·laboren, el Club Muntanyenc amb atletisme, la UESC amb bàsquet, el Club Atlètic aquí a la Petanca, el Futbol Mirasol, el Baco i la Penya Blaugrana, també, que demà ens veurem allà al camp del Mirasol, es volquen amb ells. Però no només són aquestes 4 setmanes i els Sants Olímpics, sinó durant tot l'any, a nivell d'equips inclusius i equips adaptats, on fan esport periòdicament, i molts d'ells, com per exemple la Eva us podrà explicar, que competeix en bàsquet amb la Federació Acell Especial Olímpics, i és una mostra més de que aquí... Vull dir que l'esport amb persones amb discapacitat ha evolucionat de manera molt positiva, de manera molt majoritària, cada vegada són més. O sigui, això, l'aposta és ben gran.
0: Quanta gent hi participa? Ens deies que són unes 200 esportistes.
1: Sí.
0: No sé quines entitats hi ha implicades. Aquí tenim persones que estan vinculades al Geroni de Moragues, al Catalonia...
1: Sí, i a més d'aquestes dues, la Fundació Guru i el Club Muntanyenc, que participa com a aquí a l'atletisme, per exemple, no? Són les tres entitats majoritàries a la ciutat que tenen molt clar de que això ha de perdurar i, evidentment, posen tot el seu empeny en voluntariats, amb els entrenaments que els clubs desplacen als centres perquè facin aquests entrenos, perquè a partir de demà ja comenci la competició i surtin els fruits. I, per tant, sí, el paper del voluntariat aquest, en aquest sentit és molt important, no? Demà i sobretot el dia 15 a la Guinardera, que gairebé 150-170 persones fent atletisme, veurem moltíssima gent col·laborant, famílies, i les grades s'ompliran.
0: Ara ho dèiem, una iniciativa que neix el 2012 amb la Susana Pellicer, quan era regidora, entenc, de Serveis Socials.
1: Sí.
0: És una iniciativa ben consolidada. De fet, quan em preparava l'entrevista, no?, anava veient vídeos i fotografies molt antics de totes les edicions.
1: Sí.
0: Per què és tan important que Sant Cugat impulsi aquest tipus d'esdeveniments, no? Quin valor tenen uns jocs en aquests termes d'inclusió social, de sensibilització també?
1: I sobretot de visibilitat. O sigui, i compteu que aquestes tres coses que heu dit, no?, la inclusió, la visibilitat, tot això... El punt final és la qualitat de vida. Vull dir, intentem que la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sigui la més gran, no? La més òptima, doncs, perquè aquestes activitats els hi fan evolucionar emocionalment, socialment, i evidentment com fan amistats amb grups que després no només a l'esport, sinó continuen sortint a passejar, a prendre alguna cosa, en el cinema, etcètera, etcètera, no? El que deies abans de la Susana, no? Que vaig tenir el plaer de conèixer-la durant molts anys, ja fa 2 anys que els Sant Olímpics es diuen Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer, uh-huh. No? I aprofitant també que aquest any són 14 i l'any que ve són 15, i aquests 5-5-5, que sempre, pues, igual l'any que ve, com que són 15 anys, fem algun tema especial, doncs, per commemorar aquests 15 anys de Sant Olímpics.
0: Estarem atents, doncs, a les
1: novetats
0: d'aquest 15è aniversari. Parlem una mica del calendari, com s'estructurarà. Demà serà la primera cita, seran els divendres. Quins dies i quines disciplines trobarem?
1: Mira, ara farem memòria, perquè com que canvien tant les dates i tal, però si no estic mal informat, demà farem el futbol, a les 11 del matí farem el partit de futbol fins a les 12 aproximadament, amb una entrega de medalles i copes, i després un pica-pica que prepara el futbol Mirasol Baco. La següent setmana, el dia 15, tenim l'atletisme a la Guinardera, que ja sí que comença a les 9-10 del matí.
0: De 9 a 2. Vena, també era la xuleta,
1: sí, la xuleta la ja, i si no m'apuntes, perquè potser se m'oblida alguna cosa. I també, doncs, serà així. L'altra setmana tenim, si no és malament, és el bàsquet.
0: La petanca. El 22.
1: El 22, la petanca, exacte. I també hi ha el Club Atlètic, i també estarà, pues, a partir de les 10 del matí fins a la 1, aproximadament. Mm-hmm. I per finalitzar, no serà divendres, serà dijous, perquè divendres tenim ple i, per tant, s'emplaça un dia abans. El dijous farem la final de bàsquet al pavelló de Valdoreix.
0: Tot plegat, per això, acabarà un altre divendres, el dia 5 de juny, amb l'entrega de medalles i de copes, i amb un acte, entenc, festiu i comunitari. Per què és tan important, també, més enllà d'aquestes 4 jornades esportives, poder fer aquesta cloenda, no?, amb aquesta entrega de reconeixements i una mica de festa.
1: Mira, aquesta cloenda és molt important, primer, perquè estem tots junts. Ens acompanyen regidors, ens acompanyen presidents de clubs, ens acompanyen famílies, tots els esportistes que han participat, i aquell dia, doncs, es fa el reconeixement, es dona els diplomes, perquè les copes es donen a les competicions, perquè no estaríem, però aquell dia es donen els diplomes, s'entreguen, i a més, durant aquestes 4 setmanes es fan, vosaltres, que sou els mitjans de comunicació, veniu, i després tenim un vídeo commemoratiu on es veuen quan han participat, les activitats que s'han fet, i acostumen a ser vídeos bastant emotius i bastant xulos, no? I després, evidentment, crec que el més important, i ells ho poden dir, que és el pica-pica que fem al final, no? Que això no perdonen, no? Vull dir que aquest any ho farem allà al Casalet, estarem amb aire condicionat, perquè aquestes dates ja fa bastanta calor, i, hi podrem gaudir una estona i un peu dret per compartir amb tots.
0: Doncs parlem amb els protagonistes d'aquests Sant Olímpics. Eva, Carles, quan vau començar vosaltres a participar als Sant Olímpics? No sé si és la primera vegada o ja teniu una trajectòria.
2: Sí, jo vaig començar als 15 anys. Quan era això, vaig començar a l'Estadi Serraïma allà a Montjuïc.
0: Déu-n'hi-do.
2: vaig fer grup, que és com una via que té una cosa en ferro que tu tires i després la van treure i van passar el pes, no, perquè no estava homologat el grup.
0: Val, i vau canviar.
2: Sí.
0: I aquí amb els Sants Olímpics, a Sant Cugat, quan fa que hi participes? Te'n recordes?
2: Sí, fa 2 mesos.
0: Molt bé, que ja estàs entrenant.
2: Sí, quan vaig començar a Catalunya, que fa 2 mesos ja.
0: Molt bé. I tu, Eva, has participat abans als Sants Olímpics o és el primer any?
3: Era el primer any.
0: És el primer any? Ai, que et miren dient que no.
3: No. Fa molt.
0: Fa molt, fa molt. I què és el que us va fer decidir per participar-hi? Per què vau voler participar als Sants Olímpics?
2: Perquè és bo per la salut i a més fa esport, te mous una mica i fas amics.
0: Molt bé. I tu, Eva?
3: Jo...
0: Quan et van dir vols participar-hi, tu què vas dir?
3: Que sí.
0: Que sí. I per què? Què t'agrada de participar-hi?
3: Atletisme.
0: L'atletisme, eh?
1: Molt de pressa, va molt de pressa l'Eva.
3: Atletisme i bàsquet.
0: Atletisme i bàsquet, perquè tu fas dues disciplines igual que el Carles. Què és el que més us agrada d'aquests jocs? Què és el millor?
2: Jo, el fet pes, que ho trobo una... que me trobo faltar i m'anyor una mica amb meus amics, perquè abans quan feia l'artisme, bueno, m'anyoro l'altre.
0: Dels teus companys que feia, que tenies atletisme.
2: Sí.
0: I en atletisme, que hi competiu tots dos, clar, l'atletisme són moltes coses, no? Hi ha la distància, hi ha el saltament de tanques, però també sí. Hi ha altres disciplines. Què feu en atletisme?
2: Jo els 100 metres i el fosquet, que és com un...
0: Què és això? Explica'ns-ho, perquè sí. Els que no fem atletisme no en tenim ni idea.
2: Sí, que és com un coet que té un cacabell, que hi ha una cosa goma que tu tires...
0: Sí.
2: I això és el fosc... Com se diu això?
3: Vòrtex.
2: Això
1: és el vòrtex.
0: És com sí. Llançament, no?
2: Sí. És com un coet que té una cosa goma, que té un cacabell, i quan tu tires... Sona.
0: Val. I ha d'anar com més lluny millor, això,
2: sí,
0: suposo.
2: Això, sí, sí.
0: I tu, Eva, què fas d'atletisme? En quines disciplines competeixes? Corres?
3: Sí.
0: Que el Ferran ens deia que eres molt ràpida.
3: Sí, soc molt ràpida.
0: Sí? Quina distància fas?
1: Quants són? 100 metres? Més o menys, no? Una
3: sí.
1: Recta.
0: Un tros.
1: Un troset.
3: Sí, un troset.
0: I també fas vòrtex, com el Carles?
3: Sí.
0: I què t'agrada més? D'aquestes dues?
3: No ho sé.
0: Totes dues, no? No s'ha de triar.
3: No.
0: I com us fa sentir els dies que sou allà competint als Sants Olímpics? Perquè hi anireu 2 dies, vosaltres, perquè competiu en 2 disciplines. Quan arriba el dia de la competició, d'anar a córrer, de tirar el vòrtex...
3: Nervis.
0: Nervis?
3: Sí.
0: I tu estàs nerviós, Carles, o...?
2: No, bueno, t'estic tranquil, perquè tot m'anirà bé i també faig 100 metres.
0: Ah.
2: Bueno, al principi bueno, una mica nerviós, perquè com veuen tots...
0: Mm-hmm. Clar, hi ha molta gent, eh?
2: Sí, hi ha molta gent.
0: Hi ha una
2: gent.
0: Mica de por escènica, com tenen sí. Els actors a vegades quan surten a l'escenari. I com us prepareu per participar als Sants Olímpics? No sé si entreneu abans...
2: Bueno, entrenem abans, fem calentament amb el Joaquín... I la Tània fem una mica casualment, fem exercicis...
0: Escalfeu, teniu entrenadors...
2: Sí.
0: I quant de temps ho feu, això, Carles? En
2: quan,
0: el teu
2: quan,
0: cas.
2: Quan a Joaquín avisen.
0: Quan us avisen.
2: Perquè ell fa la sortida.
0: Vale.
2: Sí, ell fa l'àbrit i fa la sortida.
0: Fa el xiulet, no?, sí, aquell sí. De la sortida.
2: Sí.
0: I ho practiqueu molt de temps abans o no?
2: No.
0: Entrenes?
2: Entreno i després ja me preparo, sempre preparem i diu ja, i quan faig el pip sortim.
0: Disparats?
2: Sí.
0: El més ràpid possible?
2: Sí.
0: I tu, Eva, que entrenes, que tu prepares pel Sants Olímpics?
3: Sí, en tot l'any.
0: Durant tot l'any? I cada setmana, per exemple, o com ho fas?
3: No, no.
0: De tant en tant?
3: Sí.
0: I tu que tens un entrenador també com el Carles? Teniu un entrenador que us ajuda? Que
3: el feu Juan Carlos.
0: El Juan Carlos.
2: Sí, jo també entreno amb el Juan Carlos.
0: Ah, és el mateix entrenador, compartiu entrenador.
3: Sí.
0: I què us fa fer per preparar-vos? Com us prepareu per abans d'una cursa o abans de tirar
2: bueno, vòrtex? Bueno, primer fa un parell de botes al pati.
0: Escalfeu.
2: Que fem, sí. Després, a l'escala fem pujades, baixades, fem una mica, agafem, fem un lateral, bueno, fa córrer rectes, sí. Amb unes tanques petites, fa passar sobre la tanca.
0: Oh, això és difícil, eh?
2: No? Sé.
0: A mi em faria por entrebancar-me.
2: No.
0: Quan veig aquelles tanques penso, ai, que seria per terra. Però clar, si ja ho entreneu, ja aneu practicant.
2: Sí.
0: Eh? Sí. Eva, tu més participes també en bàsquet a part de l'atletisme. Què t'agrada del bàsquet? Què t'agrada més, l'atletisme o el bàsquet?
3: Bàsquet.
0: T'agrada més el bàsquet, sí. Ja ho veig. Si t'il·luminen els ulls quan parles del bàsquet. I com tu prepares això del bàsquet? Practiques abans?
3: Sí, hi ha vegades que anem a l'institut del costat.
0: I allà teniu una pista de bàsquet i podeu, sí. I podeu entrenar.
3: Sí.
0: I què t'agrada
3: més? Els dijous entrenem.
0: Cada dijous? Bueno, ja estàs feta gairebé una professional.
1: I també sí. Competeix, eh? Que
0: I
1: jo
0: també
1: ho sé,
0: competeixo.
1: Amb la UESC, no? Que també sí. vas
3: però ara
1: jugar.
3: Són poquets, ara.
1: Ara són poquets.
0: Doncs fem una crida, que més gent s'apunti a jugar bàsquet, no?
1: Ara que fa bon
0: I
1: temps.
0: I així podeu competir més i fer, sí. més, fer més partits. Què és el que més t'agrada del bàsquet?
3: De tot.
0: De tot. T'agrada robar la pilota, t'agrada fer la cistella...
3: Sí.
0: Quin és el moment més xulo?
3: De robar la pilota.
0: De robar la pilota? T'agrada fer la punyeta una
3: sí.
0: mica als altres jugadors?
2: Ah, bueno, i una cosa que no he dit, que digues. També el taller fa molt petanca.
0: Petanca.
2: Sí.
0: L'Eva fa atletisme i bàsquet, i tu fas atletisme i petanca.
2: Sí.
0: I això de la petanca, Carles, ho has d'entrenar, no ho has d'entrenar
2: no,
0: i jugues no, sovint?
2: És la primera vegada.
0: És la primera vegada.
2: Si tiro al boliche...
0: Sí?
2: I després...
0: El bolitx és aquella petita, oi?
2: Petita, aquella negra, tu tenes, i després ja fem tots aquí prou i verd, jo ho faig a prou al verd, tu tenes, i ara aconseguir el bolitx, i ara picar, i després fa dos punts, tres punts...
0: S'ha de tenir molt bona punteria per jugar a la petanca.
2: Sí.
0: I també s'ha de fer una mica això que a l'Eva li agrada de fer la guitza, per si un altre ha tirat la bola més a prop que tu, no?
2: Sí.
0: Per aconseguir que s'allunyi
2: sí.
0: una mica.
2: Sí.
0: Ets bo, tirant?
2: Sí, sóc bo.
0: Ets bo?
2: Sí.
0: Què t'agrada més, acostar-la o fer fora la bola del contrincant?
2: No, bueno, quan jo bueno, me poso bé perquè la pilota és en la recta i tiro i a vegades la pilota servida.
0: Sí.
2: I tento posar que em surti recta faig així la petanca per subir, però a vegades la pilota em surt desviada.
0: Marxa de costat, eh? Clar.
2: Sí.
0: Que no és tan fàcil. No és tan fàcil. Arribem ja al punt final de l'entrevista. Ferran, no m'agradaria acomiadar-nos sense fer-te una pregunta arran d'unes declaracions que va fer l'alcalde. No sé si pel comissionat seria una fita que Sant Cugat fos seu dels Special Olympics en algun moment. L'alcalde va dir que podia ser una realitat el 2030. No sé si es va aventurar o no.
1: Bé,
0: què
1: la
0: tenim per ara?
1: La il·lusió de que així sigui. El 2030 està sobre la taula, així ens ho va dir l'alcalde, i aquest any es van fer moltes propostes, però ens va agafar una mica d'improviso i, per tant, lluitarem i treballarem perquè el 2030 tinguem els jocs aquí a Sant Cugat com cal i que puguem acollir atletes de tot el món i que puguem, durant uns dies, pues, que la ciutat de Sant Cugat sigui la ciutat olímpica.
0: Perfecte. Doncs esperem que així sigui. Carles, Eva, que vagin molt bé aquests Sant Olímpics. Molta sort en la competició i gaudiu-la molt. Ferran, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: L'acció de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix, tot i que en un primer moment de la sessió, Celeric va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga a àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els filtres que trobem a les xarxes socials, que es fan servir a les xarxes socials, creen la il·lusió d'una bellesa que mai s'aconseguiria en la vida real. I, en certa manera, creen en els usuaris unes expectatives que, de com haurien de ser, no?, per encaixar en aquest ideal de bellesa. Els experts fa temps que alerten que l'ús d'aquests filtres afecten tant l'autoimatge com l'autoestima de moltes persones. I per parlar d'aquests filtres, de cossos ideals, de vides aparentment perfectes i de què ens passa quan ens comparem constantment, ens acompanyen la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga. Ruth, benvinguda.
1: Gràcies, bon dia.
0: I la Carla Calvera, que és creadora de contingut santcugatenca. Hola. Què tal, Carla?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui parlem amb dues expertes, Toma. Sobre això dels, dels filtres. Tant si sí com si no, dues expertes. Comencem amb tu, Ruth, perquè ens agradaria saber quin és l'impacte que té l'exposició constant a imatges filtrades en la nostra autoestima. És a dir, com ens afecta això d'estar sempre pendent d'això de ser perfecte?
1: Aviam, amb la Carla ho parlàvem abans d'entrar, no?, una mica, que avui en dia és veritat que són les xarxes socials, no?, perquè és el que tenim més a l'abast, no?, agafem el mòbil i en un moment, al final, la majoria de gent té Instagram, té Facebook, té TikTok, té moltes coses d'aquestes, no? Però que fa anys ja era tota la vida, això, revistes, la televisió, vull dir, sempre ens hem vist molt impactats, no? Sempre hi ha hagut algú darrere que ens ha dit què és lo perfecte, què és lo ideal. I per què ens afecta? Doncs perquè al final, i al principi, és una comparació constant, no? És una manera molt profunda d'entrar en el que hauríem de ser i com hauríem de ser. Constant i recurrent en el dia a dia. Llavors, sembla que no, la gent diu, a vegades, ai, no, a mi no m'impacta, m'és igual veure aquesta persona que porta filtres o aquesta persona que sembla que té el cos ideal, jo bé, tal. Sí, però això és com una gota malaia al final, que cada dia és present i sí, sí que té un impacte profund, no? De poder pensar, doncs, el meu cos no encaixa, la meva vida potser no és tan interessant com la d'aquesta gent.
0: Home, sempre hem tingut aquests dubtes, no? I sempre hi ha hagut algú, algun corcó, no?, que darrere ens ha anat dient, ah, doncs pues estàs molt així, ah, doncs pues estàs molt aixà, no? I, evidentment, també ens afectava. Però
1: una sogra,
0: socials,
1: no?, una veïna pesada, però que, si ara agafes el mòbil i però, sembla que sense voler t'ho recorden.
0: Ara és un assetjament constant. Una altra pregunta que també és important fer-nos és, afecta a tothom o hi ha a una part de la població, a una franja d'edat que afecta més que altres? Com ho veieu?
2: Jo, dedicant-me a les xarxes, crec que hi ha una franja d'edat que estan en una edat, evidentment, de canvis i són molt més, estan molt més oberts a totes aquestes exposicions i coses que veuen, que són com una esponja, i és l'edat dels 15, 16 anys, adolescència. Abans ho parlàvem amb la Ruth, nosaltres teníem revistes que miràvem coses, articles que ara mateix ens posaríem les mans al cap si es publiquessin ara, bueno, que ja eren masclistes
1: test,
2: de tot.
1: Els tests, no?, que dèiem.
2: Exacte, els tests que dèiem i tot. Però, clar, ara aquestes noies, i parlo de noies perquè primer és el meu cas i segon crec que són les que estan més exposades a això. Si vols després, Ruth, en parlem, tu potser en saps més d'això. Però el cas és que, clar, veuen imatges de vides perfectes, de cossos perfectes, de rutines de impossibles, de despertar-se a les 5 del matí per fer-se l'skincare, que consisteix en una rutina de potser 10 cremes, 10 passos. Però què és això? Si tens 15 anys, si la teva pell és perfecta ja per si sona.
0: Que és en escola. Exacte. O a l'institut.
2: És horrorós.
1: Menja't l'entrepà i cap al col·le.
2: Exacte. Jo crec que és aquesta franja d'edat, la d'adolescència, que són com els que més afectats es veuen. Però això no vol dir que els de 20 i pico...
1: No, no, i adults. Exacte. I adults, pròpiament.
0: I adults que
1: vull
0: també...
1: Vull dir, persones si volen... igual, 40, 50, 60, també... també hi ha influencers d'edats més avançades, potser menys, no? Però que també poden utilitzar molts filtres o d'alguna manera exposar sempre, no?, que tot és perfecte i que la seva vida és fantàstica i al final tu et compares, o sigui, tenim tendència a comparar-nos amb els nostres iguals en edat. O sigui, un adolescent normalment buscarà a les xarxes socials algú que també sigui adolescent i es compararà amb aquest, no? Llavors, clar, els adults també estem exposats a això, però clar, és veritat que els adolescents també estan en un moment en el que la personalitat s'està acabant de reafirmar i definir i qualsevol impacte, doncs, és més fort, no? Sí. Tenim menys criteri encara definit.
2: Exacte, exacte.
0: La Carla té un perfil que va... Podem dir que contracorrent, no? Tu no utilitzes filtres?
2: No, cap ni un.
0: I per què?
2: Doncs perquè ja des del primer moment, vull dir, per mi, lo de l'Instagram o TikTok va ser una cosa que va començar molt com un hobby, no perquè jo volgués mostrar res que no era, i la meva vida era molt normal, entre cometes, vull dir, una vida d'aixecar-me, anar a treballar, anar a fer les meves coses, i dic, aviam, jo no tinc viatges programats, no tinc res, i jo simplement doncs parlava de la meva vida. Jo em mostro amb la gent, intento almenys mostrar-me tal com sóc. Dic, quin sentit té que gent que no em conegui vegi una Carla que no és real, que després em trobin pel carrer i no em sàpiguen si sóc jo
1: ubicar,
2: o no. Exacte,
1: no?
2: Perquè pels filtres. I no, jo és que estic super, o sigui, totalment en contra. Aviam, que hi ha gent que no utilitza, doncs mai et diré què fas, o sigui, no, vull dir, fes el que vulguis, però jo crec que al final t'estàs fent un flac favor a tu mateix utilitzant filtres, perquè després et veuen a tu i és que la imatge no correspon.
0: I quina resposta reps de la gent?
2: No, superpositiva, o sigui, superpositiva, sí, perquè jo crec que ara hi ha hagut un canvi de tendència en el sentit de que quan jo vaig començar a deixar... Bueno, no quan jo vaig començar a dedicar-m'hi professionalment, sinó quan em vaig obrir un perfil i tot, parlem de l'any 2015, doncs sí que començava tot aquest moviment influencer de bueno, començaven a aparèixer les primeres instagramers, no? Viatges perfectes, maquillatge...
1: Piel perfecta,
2: o sigui, tot
1: novio perfecto...
2: I això era el que es volia... Bueno, aspiraves a això, no? Era una mica el que estava de moda. Sí, sí. Però ara, jo crec que la pandèmia va marcar un abans i un després, hi ha hagut un canvi de tendència. O sigui, la gent és com que s'ha cansat, ja no la pots enganyar tan fàcilment, dit de manera senzilla, i volen veure coses i seguir perfils amb qui, doncs, el que dèiem abans, es puguin comparar, però d'una manera...
0: Més autèntica.
2: Exacte, més autèntica, saps? Mira, aleshores, sí, és com funciona un perfil normal, un perfil que et digui, doncs m'he passat 4 hores al Rodalies esperant perquè no passava el tren i no he pogut arribar on havia d'anar. I la gent se sent, doncs, acompanyada.
1: Identificada.
2: Identificada, sí.
1: La Kate Winslet, l'actriu... Sí. L'altre dia va penjar una cosa que vaig veure a les xarxes que em va agradar molt, que ella deia doncs, que ella no tenia retocs no, facials.
2: Totalment, sí, no en té.
1: I deia, és que jo vull ser un exemple perquè el dia de demà, bueno, o avui, no, la gent em vegi i digui, ostres, és normal, com jo.
0: És la mateixa que vas veure fa uns anys.
1: I és normal com jo, no? O sigui, encara existeixen cares normals en el sentit de dir, tot ja... Ja no és el filtre, sinó el retoque ja espectacular.
0: Però, a més, la Carla, ella recomana llibres.
2: Sí.
0: Clar, jo no sé si estem en un sector en què aquí ja no prima, no?, tant la imatge o...
2: No, o sigui, el tema és que jo no només em centro, el meu perfil no és només de recomanacions lectores, de literatura, cultura, que també parlo de teatre i així, sinó que jo toco una mica, faig el que vindria a ser lifestyle, l'estil de vida. Aleshores et puc parlar tant de llibres com d'un restaurant que m'ha agradat, com de sobte faig una reflexió d'una notícia que ha sortit, perquè a més sóc periodista, aleshores toco moltíssimes coses. I sí, o sigui, el cas és que arriba un punt que jo, per exemple, em dedico a veure'm a mi mateixa tota l'estona. O sigui, jo treballo amb una càmera davant tota l'estona. Jo puc entendre que t'arribis a cansar de la teva cara, perquè és normal, vull dir, no sé això si té alguna explicació que se m'escapa de les mans a mi, perquè jo no n'entenc d'això, potser tu n'entens més, però clar, arriba un punt que et veus tots els teus defectes, perquè a més després, a part de la gravació, venen les hores d'edició,

0: Llavors, que filtre nuevo me pongo para tener la cara diferente que la otra. Perquè al final, si es posen el mateix filtre, tenen una cara molt semblant.
1: Ara anem a escoltar una coseta perquè fa poc els Premis Ídolo va tenir molt ressò el discurs de la Nerea Pérez, que va ser molt crític amb el funcionament de les xarxes. I això és el que va dir.
2: Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España. Y me gustaría, ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, influenciaros yo a vosotras. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar. Sois los ídolos de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto. En que tenéis una responsabilidad grande, pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima.
1: Mare meva. La Nerea sí que va ser llesta, però llesta, eh?
0: Llesta no sé, però valenta. Perquè dir-ho davant de, al final, gent, no?, que viu d'això...
1: Però els tenia tots tancats, no podia fugir.
0: A mi el que més em agradava ser veure les cares d'algunes persones, dir, ostres, sí, potser m'ho hauria de pensar, però ja està bé, saps? De dir, bueno, va, si ha calat una mica, doncs està bé, potser,
1: però és
0: no
1: que
0: sé.
1: Va posar el dit a la nafra.
0: Clar,
1: és que bueno, hi ha una responsabilitat no, darrere de tot això.
3: Sí, totalment.
1: O no són conscients les persones que es dediquen a...
3: Jo crec que n'hi ha de tot. Sí, jo crec que n'hi ha de tot. No, en el sentit de que... Ara també ha entrat una nova com una nova tongada, una nova fornada de creadors de contingut tal, que clar, són encara molt joves, aleshores potser hi ha coses que una persona amb 30 anys, creador de contingut, influencer d'Espanya, ja sap i que tal, però és que clar, els estem donant una responsabilitat, també hem de ser conscients nosaltres com a societat d'això, a noies de 19 anys.
0: Clar, que no s'han fet ni a elles mateixes.
3: Aquí també entra com un altre tema, però evidentment s'ha de ser conscient de que si et dediques a les xarxes i tens una alta veu, hi ha certes
0: borrades... Bueno, com nosaltres avui no aquí, dir. No arribem clar, a tanta gent nosaltres... com aquestes influencers, potser.
1: No.
0: Però cuidado amb el que diem.
1: No? Perquè és que avui dia tots aquests continguts els pots escampar per molts canals diferents.
3: Exacte. Sí,
0: arriba a tothom.
1: O sigui que responsabilitat tota, en el moment que obres la boca i tot això es fa públic.
0: Ho va posar sobre la taula d'una manera, jo crec, molt ferma i al final molt assertiva, perquè també les eleva com dient, escolta'm, us heu muntat una... us heu inventat una professió que, xapó, perquè funciona, perquè tal, sou unes ties intel·ligents, doncs va, no? És com una manera de dir, utilitzem aquesta intel·ligència per fer bé les coses per la societat, no? Perquè aquesta autoestima no només és individual, sinó, malauradament, la nostra autoestima ve molt condicionada pel nostre entorn.
3: Total.
1: Vinga, anem a posar una miqueta de remei a tot això. Què podem fer? A nivell pràctic, Ruth.
0: A veure, jo diria primer, no? Doncs revisar qui seguim, val? O sigui, a vegades, ja per inèrcia, més el cervell també té aquesta tendència de la lupa aquesta que fem servir a l'Insta, i que t'ho tragues tot, no? Cuidadito amb el que ens traguem, no? O sigui, revisar qui seguim, si el contingut ens fa sentir petits o insuficients o que no concorda amb la nostra manera de ser, doncs millor no seguir-ho, no? Tu com ho veus?
3: 100% d'acord, no ho podria haver dit millor.
0: Vale.
3: Sí.
0: Segon, educar la mirada, no? És a dir, recordar que moltes de les imatges, recordar constantment això que estic veient no és 100% cert. Aquesta persona s'està fent ara un viatge, però potser quan arriba a casa seva té una mare malalta o té una veïna que la molesta. Vull dir que tenen una vida de veritat, que no és la vida
1: que no la voldries
0: perfecta.
1: Tu.
0: Que potser no la voldries, val? O sigui, al final, evidentment, pengem a xarxes pues, el millor que volem ensenyar i ja està, no? I també amb el tema dels cossos i tal. I l'últim, bueno, que reconnectis amb el teu cos real, al final, no? Que et facis aquest treball de carinyito, de ser amable amb tu mateixa, de mirar-te el teu cos i dir, no és un cos perfecte, però és que aquí diu que un cos ha de ser perfecte d'una manera o d'una altra.
1: És que no hi ha cossos perfectes.
0: Exacte, és perfecte el meu, per el que em serveix, per com me l'estimo,
3: i
0: ja
3: permet
0: està.
3: Fer,
0: exacte. Sí, aquestes tres coses crec que és el més important. Revisar qui seguim, educar la mirada i reconnectar amb el nostre cos real.
1: I seguir la Carla.
0: I seguir la Carla. I seria la Carla.
1: Carla, alguna reflexió per tancar?
3: Mira, jo crec que és que el que ha dit la Ruth no ho podria haver dit millor, i és molt important això, eh? O sigui, que no us faci por mai deixar de seguir, bloquejar, si algú

0: que no us fa bé, perquè al final, vull dir, és una eina més, el que tenim ara a les mans, les xarxes i tot, ho portem dia sí, dia també amb nosaltres.
1: En el bolso, allà dins.
0: Exacte, en el bolso. I és que està fatal que tu, quan t'asseus al tren, quan esperes el bus, quan tal, és el primer que fem, agafar el mòbil i obrir Instagram, bombardejos de cossos perfectes, el que hem anat dient tota aquesta estona. Així que si hi ha coses que veieu que no us fan bé, fora.
1: Sí, no passa
0: res. Depèn de vosaltres.
1: Ningú s'ofendrà, si el bloquegeu, és més, ni s'enteraran.
0: Exacte.
1: Perquè tenen tants seguidors que no crec que s'ofenguin.
2: Sí, sí, sí. I els qui es dediquen a crear els continguts, així com la Carta, com la Carla, el que deia la Nerea, sobretot tenir molt en compte que tenim una responsabilitat
3: social. Sí, sí, sí. Carla, pots dir el teu compte, no?
2: Sí.
3: Per poder-te seguir, la gent que no et segueix.
0: Molt bé, el meu compte és molt fàcil. @carlaclavera, em trobareu, allà podreu trobar recomanacions lectores, una mica roba...
2: Digue'ns l'última recomanació que hagis fet.
0: L'última recomanació que he fet...
3: Ah, està fent una cosa molt xula.
0: Sí, perquè ara sí que tinc calendari d'advent. Aleshores recomano cada dia un look, o sigui, un outfit i un llibre. I l'última recomanació, la d'ahir no me'n recordo quina va ser, la veritat, perquè... Ah, sí, clar, Jane Austen, va ser Seny i Sentiment, perquè, clar, ha fet 250 anys i havíem de recomanar un llibre de la Jane Austen. Així que Seny i Sentiment, molt top.
3: Superbé.
2: Molt bé, doncs per acomiadar-nos, com sempre fem, recordem que la Ruth la trobeu a les xarxes socials com @canals_psico i que si voleu treballar l'autoestima, la relació amb el cos o la sexualitat la podeu trobar al seu despatx a Sant Cugat. Ruth, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres per venir, Carla.
2: Que tingueu bones festes.
0: Sí, igualment.
3: A tothom,
0: igualment.
3: Bones festes.
2: I l'any que ve continuem parlant.
3: Sí, fins l'any que ve.
2: Fins l'any que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cessària. A veure, jo estava allà, és natural, mano obert, o sigui, natural és.
5: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
6: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa és així. Verà.
8: És impressionante.
9: M'encanta, m'encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: ¡Qué bonito!
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, aneu a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens van venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat. Perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com
0: la història... Sí, això s'ha d'explicar perquè jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, no, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... Bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta... generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt... No era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús, i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no?, en aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes.
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continuen existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis a un lloc turístic i no trobis una postal del lloc. No? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant. No? Però bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, eh? Són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades el fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: I el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia el lloc, però la gent no escrivia, no? A vegades es descric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Eh? Tenim la gran sort de tenir, sobretot, un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden,
0: que ara en
1: parlarem,
0: fons, sí.
1: I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que... El primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí.
1: Vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé, o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim, plafó, ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere de les postals aprofitava per escriure. No només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que ens, la gent ens ha donat, fons privats. No, no tenim l'Ajuntament com a tal, no, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat, que ens ha donat material, no? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar. I sobretot, el fons del Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
0: tenim, del Rabadà,
1: és que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Si el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: Hi havia missatges en aquestes postals.
1: Clar, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que haguis et comprat, o... però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà, sí. de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè totes... En un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, dius, aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només de propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat. Per tant, estem parlant potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades, en aquest sentit. No estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, i això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i als col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals d'Alfons Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Les podran el que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. Eh? I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, el Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquestes molt entranyables, d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansat molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragó. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest...
0: Déu-n'hi-do,
1: sí. Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era de 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com era no? Els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está muy bien.
1: Es muy maca. O una otra que es muy rápida es: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, ja temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser aquesta noche ja ha passat, no?
0: Esta noche ja ha caducat.
1: Ja ha caducat. Sí, sí, sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades, per temes de preservació, no estan exposades entre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu, i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així és escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. Mm.
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit deia, enviem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta'l els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Sí.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Ja avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
4: En sèrie.
5: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
4: Les millors ficcions.
5: Els millors relats.
4: Les estrenes més espectaculars.
5: El retorn de les sèries més esperades.
4: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
5: En sèrie, amb l'Ali Giné.
6: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
7: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
6: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
8: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
7: Detective Abreu, hello, how are you?
9: How is everything at the trailer park? You making new friends?
6: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
10: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
6: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
10: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
11: Te has dejado uno.
10: Ah, no fastidies, tú no.
11: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
10: Eres un idiota.
6: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
9: Babe, I gotta go. I'll be right back.
12: You'll be bringing a prisoner to London.
6: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime, Prisoner.
13: He worked as a contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
6: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí, vius i a temps.
14: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
6: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
15: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
14: Estoy convencido.
6: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
9: The sky is darkening and the beast is close at hand.
6: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Senyor de les Mosques.
16: Hello!
6: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
16: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
6: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
17: Cuento hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
6: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
18: Tulin, acompáñale.
19: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
6: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
20: ¿Qué pasa? No llores, que te traigo especias. Leila.
6: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
1: ¿Sabías que iba a estar aquí?
20: Esto no va a acabar bien.
1: ¿A dónde vaya Leila vais los demás?
21: Recoge que nos vamos.
22: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
6: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
23: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
24: Mamá, todo va a salir bien.
6: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
23: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
25: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
23: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
6: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte a HBO Max hi arriba La canción del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
26: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
6: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
26: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
6: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
26: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
6: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
27: Estem vint l'altre.
26: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
23: No lo sé.
6: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
26: La ira no es lo contrario de l'amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
6: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
26: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
23: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
6: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
28: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
6: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
28: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
29: Que comiencen los juegos.
6: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
23: Sí. És ella. És Nancy.
30: Senyora Boucher. Senyora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
23: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto. Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
0: Sí.
23: ¿Qué sabe de él?
0: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
30: ¿Un compañero?
0: Sí.
30: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
0: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
30: Ahora estamos hablando con usted.
23: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
0: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
30: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
0: ¿Eso es una pregunta?
30: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
0: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida? ¿O me puedo ir?
30: ¿Tiene que ir a algún sitio?
23: Puede irse si quiere. Pero debe quedarse en la ciudad.
0: Por supuesto.
6: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salaric, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salaric ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, als veïns els toca mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salaric va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve, finalment no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh.

Bon dia, són les 12 i 3 minuts i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tinguem dos convidats, si farem les entrevistes via telefònica, que són uns dels que estaran actuant aquest cap de setmana al Teatre Auditori Emma Viladesau. Però abans... l'homilia del Molta Comèdia. Avui, a partir de la meitat de juny, tot s'acaba? Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Aquesta setmana m'agradaria meditar amb tots vosaltres uns pensaments al voltant del que passa en aquesta ciutat amb un poble dins, Recoder Dixit. Estem a dia 7 de maig i d'aquí a 24 dies s'acabarà la programació del Teatre Auditori Emma Viladesau Sant Cugat. Cal dir i repetir, per qui no ho tingui clar, que el teatre seguirà funcionant tot el mes de juny i em sembla que alguns dies de juliol, però serà per empreses, per escoles de diferents tipus, per finals de curs, etc, etc, etc. Jo sempre he demanat, recordant al principi del teatre, que el mes de setembre farà 33 anys que es va inaugurar, que les primeres temporades es seguia fent espectacles al mes de juny, i per què no continuem? Però sembla que hi ha prou feina per fer i deixar el públic, diguem-ne, normal, per entendre'ns, sense voler ofendre ningú, Déu no ho vulgui, deixant-se sense funcions de qualsevol art escènica quan la ciutat, prop de 100.000 habitants, no oblidem pas, segueix viva i, segons diuen les estadístiques, el nivell cultural i econòmic és dels més alts del país. Déu sigui lloat. També a meitat de juny s'acaba la programació de prop que proposa espectacles al Bocamoll del Casal de Torreblanca o a la sala del mateix casal, o al Teatre de Mirasol. Tampoc hi ha res a la nau de Valldoreix, ni al Teatre de la Unió. És clar que al final del mes de juny tenim la Festa Major i de música amplificada, pop, rock, reggae, tralalí, tralalà, n'hi ha i molta. A veure, males llengües, diuen que a Rubí, on quasi coincideixen els mateixos dies de la seva Festa Major, sempre hi ha grups molt més coneguts, molt més seguits, molt més importants. Bueno, però a hores d'ara és un exemple, no sabem si es faran les lectures a la fresca al mes de juliol, per exemple. No sabem si hi haurà concerts al claustre, o el que sigui, quan les lectures convoquen en els darrers anys fins a 500 persones a les seves representacions en paper a les mans, això sí, en paper a les mans. I durant alguns anys, els concerts de clàssica al claustre eren protagonitzats per noms també coneguts i reconeguts internacionalment. En aquests moments, els festivals d'estiu d'arreu de Catalunya ja estan programats i es poden comprar les entrades. Aquí no sabem què es farà, si és que es fa alguna cosa. Tampoc sabem si tornaran les nits de música o teatre, o el que sigui el celler cooperatiu ara modernista. Ai, hi ha un problema de pressupost? Hi ha un problema de projecció i programació i tot plegat es soluciona sobre la marxa? Doncs no ho sé, benvolguts germans, no ho sé. Sempre confio que les coses aniran millor en un món on la fe sembla perduda, i és per això que, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: nerviosos. Aleshores es dic les primeres paraules que són cada mare que intenta els meus dinosaures i el seu rapaz.
1: Això que estem escoltant és la música, part de la música, evidentment, d'una obra que es farà el diumenge al Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat, titulada El fil invisible, el musical. I per poder parlar-ne, per poder saber una cosa més, a part de la que ja ens posava el programa del Teatre Auditori, volem parlar-ho amb una de les seves protagonistes. Bueno, jo diria que la protagonista essencial, que és el personatge de Nura, que interpreta Alba Serrano. Alba, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com estem?
1: Molt bé, molt content de poder parlar amb tu, perquè penso que ens podràs explicar amb més coneixement de què és exactament El fil invisible.
2: Doncs El fil invisible és una història que va sorgir de la ment de la Míriam Tirado, un llibre i una història que ha arribat a les cases de molts infants i a moltes escoles, i que un dia va tenir idea de transformar en musical perquè pogués arribar encara més gent. I així, amb aquesta obra de teatre, expliquem aquesta història de la Nura, que descobreix que del seu melic hi ha un fil invisible que la connecta amb tots aquells que se l'estimen moltíssim.
1: Però i tu direm que aquest personatge fa bastant temps que l'estàs fent.
2: Bastant temps, ara ja fa una temporada llarga, perquè vam estrenar, si no ho dic malament, el novembre del 2024, si no ho dic malament, o ara potser més, no, o 25, clar, 25. En fi, que portem una temporada sencera a Barcelona, i vam fer una primera gira, i després una segona temporada, que també va anar molt bé. I aquí estem, seguim girant l'espectacle perquè, com deia, és una història que no es fa gran i que tenim ganes de que arribi a tothom.
1: Bueno, podem dir que aquí al Teatre Auditori es fan tres funcions, o sigui que hi ha a les 10, a les 12 i a les 4 de la tarda. O sigui que a mi em sembla al·lucinant, Alba, perquè des del punt de vista... No, ho dic per vosaltres, perquè sí. Vosaltres sortiu a l'escenari, l'obra dura entre una hora i 5 minuts i esteu tota l'estona doncs, en moviment, cantant, ballant... vull dir que és una feina dura.
2: És una feina dura perquè, a més a més, clar, fem personatges que són infants i que des del principi amb la nostra directora, amb l'Alicia Serrat, teníem clar que no volíem infantilitzar-los ni res, però sí que és cert que l'energia de l'infant ha de ser i ha d'existir durant tota la funció. Llavors, sostenir això, des del punt de vista de l'intèrpret, doncs sí, és una feina dura, però també molt bonica de fer, de debò.
1: Bueno, i a més hi ha un grup, perquè aquí doncs, no es tracta de tu fas aquest paper, però si tenim la Bet, que fa el paper de la narradora, uh-huh. L'Aina de Cibla,

0: projecció diferent, això és evident.
1: Evident, sí, sí, des de que vam veure l'adaptació del conte, tots vam tenir molt clar que d'alguna manera la història de la Míriam doncs havia crescut perquè realment funcionés en escena, que és el que hauria de ser quan adaptes qualsevol text. Però aquí és veritat que tots aquests professionals que tu mencionaves han fet una feina preciosa perquè ara sigui una història que camini sola.
0: Bé, jo penso que hi tinc aquí que al Goya es van fer dues temporades, després han tingut una gira i ara esteu fent una segona gira que vau estar a Figueres, em sembla, anteriorment.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ara a Sant Cugat i després teniu Vic i Calella de Palafrugell, en principi, no sé si hi ha alguna cosa més.
1: En principi són aquestes dates, sí, sí, sí. Alguna coseta més hi haurà per allà, però confirmadíssim són aquestes dates, segur.
0: Bueno, a veure, una cosa, Alba, a veure, de què serveix el melic?
1: Doncs mira, en el melic hi ha un secret que no ens han explicat gaire i que tant els nens com els que no són tan nens ens va una mica bé recordar. Del melic surt aquest fil invisible que ens connecta amb totes aquelles persones que estimem i que a vegades no podem tenir a prop. Llavors, la Nura, en aquest cas, l'experimenta des de «Ai, ja ets d'anar a l'escola i no sé com anar-hi sense tenir els meus pares allà», i això és una cosa que tots els nens en algun moment no? passen per aquesta experiència, però als nens els hi passa i als adults també ens passa moltes vegades que perdem algú o el tenim lluny o alguna cosa per l'estil, i llavors en recordar-nos del poder que té aquest fil que surt del melic, a vegades és molt poderós per sentir que aquestes persones estan molt més a prop del que pensem.
0: Perquè en aquest cas el que és que vosaltres, la Nura, el Quim i la Lia, el que volen és ajudar a un company, que és el Àlex.
1: Exacte, sí, sí. I aquí és on dic que el tema de l'adaptació crec que va fer la història créixer encara més, si pot ser, perquè ja d'entrada era una gran història, i és que l'Àlex té un vincle amb aquest, amb aquesta, aquest obstacle, diguéssim, de tenir algú que no té al costat, que és, en aquest cas, un pare que treballa molt lluny i que no pot tenir a casa i el troba a faltar i se sent trist, enfadat i no sap molt bé com expressar les seves emocions. I llavors la Nura i els seus amics, la Lia i el Quim, doncs l'ajuden a vivint tota una aventura que no puc dir coses de molta sorpresa, però els nens que els hi agradin els dinosaures i les aventures ja poden venir perquè passen per de tots colors. Doncs això, amb aquestes aventures l'ajuden una mica a trobar la felicitat que veuen que no té, i aquí la història del melic doncs té un paper important, perquè a l'Àlex, quan li expliquen que hi ha un melic que el connecta amb el seu pare i que tot i que estigui a Sydney treballant estan units, doncs tot arriba una mica a la felicitat que al principi no té.
0: A la presentació que fa el Teatre Auditori es parla que està recomanat a partir de 4 anys. Però jo, pel que tu expliques i pel que he vist, és una obra que, quan es parla d'aquests espectacles en família, doncs, clar, la família està composada de... Pot haver-hi molts fills de diferents edats.
1: Sí.
0: No s'acaba amb un nen de 5 anys o una nena de 6 anys, sinó que pot haver-hi 3 fills que vagin des dels 4 fins als 10, o etc. Tu creus que el fet de que sigui musical els subjuga una mica més, o sigui, els atrau l'explicació els hi pot arribar una mica més?
1: Totalment. Jo crec que hi ha una cosa màgica que passa fins i tot amb els nadons. Hem vist fins i tot nadons d'un anyet, de 2 anys.
0: Què dius?
1: Una cosa preciosa. Sí, sí. La nostra directora ens deia, mireu, amb aquesta funció no m'havia passat mai, però pot passar que en la mateixa funció per algú sigui la primera funció i per una altra sigui l'última. Perquè ha passat que vinguin famílies amb el nen més petit i l'avi a veure, no?, o l'àvia a veure la funció. Llavors, això és preciós i ho tenim molt al cap abans de sortir en escena, perquè al final és d'alguna manera doncs deixar en el cas del nadó, doncs una mica

0: la llavor del teatre i és molt maco. I és el que tu deies, el tema de que sigui musical, amb els nens tan petits és com que els hi agafa l'atenció d'una manera molt forta i ens expliquen històries de nens molt petits i de nens no tan petits que per diferents coses els dos s'han quedat bocabadats amb la funció i una mica doncs els plors o la xerrameca de fora el teatre s'apaga.
1: Que s'han sentit identificats amb allò que estava passant a l'escenari.
0: Sí, jo crec que sí. Quan són una mica més grans entenen molt més el que té a veure amb la història, el fet que hi ha algú que pues, això té un obstacle, els altres l'ajuden, és a dir, entres una mica més en la peripècia dramatúrgica quan estem parlant de nens més grans, no? No sé, pues, el temazo, per exemple, de pop que canta la Lia és un tema que connecta moltíssim amb, pues, això, amb el públic que avui pot consumir doncs, concursos com, per exemple, Eufòria o d'aquest estil, no? Al final estem parlant de fer cançons que podrien sonar a la ràdio i llavors aquí connectes amb el nen una mica més adolescent, si vols, o preadolescent, i el nen petit doncs, s'emmiralla doncs, amb els colors, amb les cançons, amb segons quins altres moments. Potser no connecta tant amb la història, però sí que és cert que en el moment del tema musical sí que es respira un silenci i una tensió molt forta pels nens petits que encara avui ens fascina els actors.
1: Home, jo et dic una cosa, Alba, si en una platea, en un teatre que hi hagi molts nens i nens petits hi ha silenci, vol dir que la cosa funciona molt i molt.
0: Totalment. Totalment.
1: Això segur, perquè si no funciona t'asseguro que ho manifesten tranquil·lament, eh? No falla.
0: Absolutament.
1: No falla. Escolta, quantes funcions has fet d'aquesta obra?
0: Doncs mira, fa poc, al final d'aquesta segona temporada, vam fer la celebració de les 100 funcions. I ara en portem unes quantes més, així que devem estar per les 110, 120, per aquí devem estar, potser.
1: Bueno, cal dir una cosa, eh? Cal dir que tu has guanyat un premi del millor intèrpret femení en un rol de protagonista precisament per aquesta obra.
0: Doncs m'encantaria haver-lo guanyat de debò, eh? Però em van nominar.
1: Et van nominar?
0: Ara, em van nominar. Guanyar-lo no va ser el cas, però t'agraeixo moltíssim que ho diguis perquè em va fer moltíssima il·lusió només la nominació.
1: Ah, però jo em pensava que sí que te l'havien donat.
0: Doncs mira, hagués estat bé, oi?
1: No. Perquè hi havia el premi, em sembla, a la millor adaptació, que aquest sí que era el premi, no? Aquest sí que ho era. A la millor adaptació.
0: Sí, per Teatre Barcelona, sí. Que li van
1: Teatre donar Barcelona, exactament.
0: Sí.
1: Bueno, de tota manera, la teva carrera, evidentment, és bastant més llarga del que estem parlant,
0: sí.
1: Perquè tu ja fa bastant temps que estàs funcionant en el món del teatre, i sobretot sí. Potser el teatre, potser més en musical que en altres aspectes, més dramàtic o no?
0: Sí, sobretot en el teatre musical. Vaig fer la meva formació a l'Institut del Teatre, i allà en el nostre grup classe vam tenir molta sort i vam coincidir amb un grup de gent que ens hi veníem molt, tant a nivell artístic com a nivell personal, i vam formar una companyia, la Tremenda Companyia, amb la que no parem de fer teatre musical de creació, i res, pues, som una de les altres companyies que ara mateix crec que hi ha molt moviment en aquest món de voler apostar per això, per fer un teatre musical català i de creació de qualitat i poder-lo portar doncs, arreu del territori.
1: I a part del Institut del Teatre, també vas estar fent un o dos cursos, no ho sé, a Londres, a Anglaterra?
0: Vaig anar a Anglaterra, sí. Durant un temps vaig estudiar a Edimburg, de fet.
1: A Edimburg,
0: sí. Tot i que és veritat que la universitat estava, d'alguna manera, era el Trinity College, que també és a Londres, o sigui que sí, venien i anaven de Londres per fer els exàmens i això. Sí, vaig estudiar allà una miqueta de speech and drama, que és una mica, doncs, això, no? Allò de que diuen dels Shakespeare i totes aquestes coses, jo vaig estudiar filologia anglesa abans de tot això, i em feia il·lusió, doncs, anar a fer Shakespeare al lloc on es fa, no? I allà vaig acabar, vaig estar molt contenta, sí, vaig aprendre molt.
1: Home, estic segur, perquè a més, el teatre, en gran part del teatre viu, sobretot el musical, neix i després es projecta, evidentment, a tot el món, però no, neix bàsicament a Londres, està claríssim.
0: Totalment, totalment. I penso, i des d'aquí, mira, tothom que estigui escoltant i que tingui ganes de formar-se en el món del teatre musical, els i les animo a que també doncs, es formin en teatre de text, perquè hi ha aquesta cosa que ha passat des de fa molt de temps de, ai, no, és que teatre musical és una cosa, teatre de text és una altra. Realment, avui en dia, els intèrprets són de tot i haver anat a fer aquesta formació més especialitzada sempre és enriquidor. I, de fet, jo crec que fer teatre musical de qualitat vol dir ser bona actriu, sobretot, no sé, la veritat és que crec que és important que a partir d'ara doncs es tingui aquesta visió.
1: No, això que dius és així, perquè els actors i les actrius de segons quins llocs, o sigui, reciten, actuen dramàticament, canten, ballen. Mm-hmm. Ja sé que hi ha alguns que s'especialitzen més que els altres, evidentment, no? Però exacte. No hi ha dubte de que tota la capacitat per poder fer en qualsevol un tipus de comèdia, en què hi hagi una mica de música, una mica de moviment, una mica de cançó, això està claríssim, sí. Que és així. Doncs esperem que la teva carrera segueixi d'aquesta manera. M'imagino que pots fer en anglès el que vulguis.
0: Tant de bo. Escolta'm, mira, potser el següent pas de la meva carrera és fer The Invisible Threat o el fil invisible en anglès, qui sap.
1: Ah, jo volia preguntar-te precisament ara quin projecte, suposant que això duri, perquè això durarà un temps, però clar, com totes les coses, doncs acaben, que si tenies ja algun tipus de projecte en marxa pensat per després, per quan acabessis el fil invisible.
0: Doncs mira, d'entrada sempre seguia amb la tremenda companyia, que és casa, i amb ella sempre fem projectes preciosos, i això segur que està en el meu futur. I a part d'això, doncs, seguir fent càstings i audicions i a veure on em porta la vida.
1: Molt bé, jo, veient el que has fet fins al moment, diria que la vida et portarà a molts llocs, segur, i molt amunt. Alba, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I el diumenge, doncs, que tingueu un bon èxit. Jo puc dir-te que la segona funció a les 12 està gairebé exhaurit, perquè, clar, potser l'hora propicia més que de les 10, no?
0: Clar, això
1: però,
0: sí que és cert.
1: Sí, això és evident. Però jo penso que les 3, si féssim la suma, veuríem que doncs, això serà un èxit amb tota seguretat. Moltes gràcies, Alba, i fins al propera.
0: Vinga, gràcies a tu. Adéu.

0: Demà divendres, a les 20 hores, el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat es representarà Vanya, de Simon Stephens, i per poder parlar-ne, per poder saber alguna cosa més d'aquesta especial Vanya, podem parlar amb en Miquel, amb la Marina, amb l'Ivan, amb l'Alexandra, amb l'Helena, amb el Saül, amb la Sònia i amb l'Elisabet. Serà difícil parlar amb tanta gent. A veure... Ah, no, home. No, no. Podem parlar amb en Joel Joan. Joel, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Home, jo, clar, com he començat a dir noms, he pensat, no pot ser, no pot ser, no podem... No fer una trucada que hi hagi tota aquesta gent, seria increïble,
1: una
0: no?
1: Una tertúlia seria això.
0: Una tertúlia, seria... però clar, aquí només tenim... Aquí tenim només la distància amb el telèfon, que si estiguéssim aquí a la taula podríem pujar alguna cosa per poder veure, jo què sé, una mica de vermut, una mica de... En fi, el que fos, no? Joel Joan,
1: gent, no?
0: Molt de gust en parlar amb tu, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: I dir-te que, d'entrada, quan veus aquesta llista de personatges, que estem parlant de 8 personatges, jo penso, com t'ho fas?
1: és la pregunta del millor, aquesta, eh? Doncs mira, amb molta imaginació, molta disciplina, moltes hores d'estudi i amb un bon director que em va ajudar molt, que és el Nelson Valente.
0: Aquí tenim, doncs, una història que molta gent coneix, la gent, sobretot, aficionada al teatre, doncs, l'Oncle Vanya és una de les peces fonamentals de Chekhov i que, per tant, es coneix. Però, clar, fer una recreació d'aquesta obra magistral, però amb una sola persona, suposa un risc, penso jo, no ho sé.
1: Sí, sí.
0: És un risc especialíssim, no?
1: Bueno, és una anada d'olla, eh? És una anada d'olla absoluta del Simon Stephens, que és un autor anglès que adora Chekhov, que és el seu autor preferit, i que li van encarregar de fer un Oncle Vanya actualitzat, que passés al país on es representés, en el seu cas era Irlanda, i que passés a dia d'avui. Per tant, és un Chekhov que està passat pel sedàs del Simon i que està molt sintetitzat, és a dir, no són les 3 hores i mitja que deu durar l'Oncle Vanya si la fas tota sencera tal com la va escriure Chekhov, i amb coses canviades, és a dir, el professor, l'Alexandre, que és aquest vell rondinaire i malalt i aquest ésser una mica detestable, que és l'Alexandre, doncs en la versió original...
0: Pot dir la seva dona joveneta, eh?
1: La seva dona és molt joveneta, el punyetero, sí. És un Leo DiCaprio, eh? Aquest sempre acaba amb les jovenetes, hòstia.
0: Digues.
1: Doncs aquest a l'obra original del Chekhov és un professor i publica articles i tal, i a la nostra proposta és un director de cinema. Vale? Vull dir la primera cosa que ha d'entendre l'espectador és que veurà un Oncle Vanya amb l'essència de l'Oncle Vanya, però portat avui dia a Catalunya, en aquest cas, i això sí, interpretat per un sol actor. Clar. Això és el que... Digues.
0: Què diríem? Oncle Vanya, estrenada el 1898... amb aquest subtítol d'escenes de la vida rural en 4 actes. això que dius tu, no? Llavors ho transportem a Catalunya.
1: Sí. Sí. I escenes rurals de Catalunya també n'hi ha, eh?
0: Home, i tant.
1: Vull dir que, a veure, que estem molt centrats en la metròpoli barcelonina, però... Sí, això és el de menys, de fet, que estigui adaptat a Catalunya, perquè en definitiva no té cap importància. La versió original, doncs, bueno, parlen de que van a la ciutat, també, està tot... És una mica vaga. En tot cas, és la ruralitat versus la ciutat, no? O sigui, tot es basa en això, l'obra. Però el més curiós de tot és que el que va decidir fer el Simon... és això, és que aquesta obra fos interpretada per un sol intèrpret, que és diferent que fer un monòleg. Perquè quan fas un monòleg, doncs normalment hi ha una veu de narrador i tu et dirigeixes al públic i és un monòleg, no? I de tant en tant potser fas alguna escena, o algun personatge, però aquí no, aquí és l'obra, aquí són els diàlegs tal qual. A mi quan em van passar el text per una vegada em feia molta gràcia, però vaig començar a subratllar, saps allò que fem els actors, que subratllem en fosforito les frases que ens toca, i fins que me'n vaig adonar que ho estava subratllant tot. Dic, però què cony estàs fotent? No cal, aquí sí que no cal subratllar res, tio. Ho has d'aprendre tot. És com un malson. És gairebé com un malson d'actor, d'aquests de vegades que tenim els actors de sortir en blanc a l'escenari o en pilotes. Aquestes coses ens passen als actors. Doncs és gairebé això, un malson per un actor, perquè dius, hòstia, és que no tinc ni un moment de respir, no puc ni... És una bajanada, és una bajanada el que faig. El que passa és que la disfruto molt, la disfruto molt perquè és el que té treballar molt, no? Que llavors quan surt la feina doncs té un valor important per un mateix, i sobretot la disfruto perquè el públic l'entén. És a dir, malgrat estigui jo sol a l'escenari i hi hagi 8 personatges, el que em diuen, almenys bonament, em diuen a mi, potser em menteixen, és que els veuen els 8 a l'escenari, és que crees la... És gairebé, jo de vegades ho explico, que és gairebé com fer màgia, saps? Perquè si el teatre, en definitiva, ja és una mentida molt gran, no? I allò que els hi passa a aquells actors, a aquells personatges, tu saps que tot allò és mentida i aquell actor després s'anirà a sopar amb la família i tal i qual. En aquest cas ja és la hiperteatralitat. És a dir, l'espectador, amb un esforç d'imaginació i amb la meva ajuda, evidentment, doncs acaba veient l'Oncle Vanya de Chekhov, actualitzat, però amb tots els personatges, i això, quan acabo la funció, acabo destrossat, com et pots imaginar, però oh, molt feliç, però molt feliç d'haver transmès al públic una obra com aquesta, jo sol.
0: Com et va arribar? Com et va arribar l'obra? Com es va generar?
1: Sí, això va ser l'empresa Focus, el César Martínez, sí, i el Dani Anglès, que van veure que en el National havia triomfat aquest text amb un actor molt famós i molt bo que es diu Andrew Scott, i que em veien capaç de poder-ho fer. I llavors, doncs, jo em vaig llegir l'obra i em vaig acollonir una mica, perquè vaig pensar, bueno, això és una feinada... És realment, i això t'ho diré amb tota la franquesa, la cosa més bèstia que he fet a la meva vida, i mira que he fet Perkins, Ibsen, i he fet monòlegs, Jo sóc la meva dona, que també era una hora i mitja xerrant. Però el fet de tenir en el cap 8 sensibilitats diferents, 8 emocions, 8 personatges amb diferents objectius cada un, saber exactament què vol cada un i per què diu el que diu, i... Bueno, una mica jo el que dic és que m'he doctorat amb Oncle Vanya, no? O sigui, jo ara ho sé tot de l'Oncle Vanya. A mi em pots preguntar per qualsevol personatge que et diré exactament què li passa i quin problema té i quins són els seus anhels i les seves frustracions. Vull dir, ha sigut una feina descomunal, descomunal, descomunal.
0: Quan tu saltes d'un personatge a l'altre, o sigui, quan estàs fent, en aquest cas, doncs, el mateix Vanya, i després sí, passes al... Sí.
1: L'Alexandra, per exemple.
0: Evidentment, hi ha un canvi de to, un canvi de veu, mm-hmm, o un canvi inclús físic? Tens algun element físic que...
1: Jugo amb tot. Jugo amb la meva corporalitat, evidentment, amb el meu cos, i cada personatge té una manera de caminar, té una manera de moure's, treballo també a nivell emocional, és a dir, cada personatge, doncs el que deia, té una frustració, té un anhel, té el seu secret, no? Té la seva intríngulis, diguéssim, i al principi vaig començar amb intentant no fer caricatura dels personatges perquè la gent perquè la gent vegi molt bé els personatges, és a dir, sempre sóc jo en cada un d'ells, no deixo mai que la meva ànima desaparegui en cap dels personatges dels que faig. Però sí que ajudem a l'espectador i, doncs, jo què sé, doncs l'Ivan, l'oncle Ivan, l'oncle Vanya, doncs va amb unes ulleres de sol, la Sònia, la seva neboda, va amb un drapet de cuina, la Marina va amb una tassa de te, saps? Ajudar l'espectador amb tot allò, i a més fent veus també, clar, perquè no parla igual un home que una dona, no parla igual un vell que un jove.
0: Ni es mou igual.
1: Ni es mou de la mateixa manera, però sense arribar a la caricatura i que això pugui desenganxar el públic de dir, ai, mira, ara m'està fent una raueta, un personatget, ara m'està... Sinó que vegi realment... O sigui, intentar ser molt... Havent entès molt bé els personatges...
0: Ser fidel al personatge...
1: Per no perdre la veritat, ja callo, perdona.
0: No, ser fidel al personatge, però en canvi, clar, realment has de fer un canvi.
1: No s'entén res, clar. Tots són iguals, evidentment. Però en canvi, cada un d'ells... Jo busco la meva veritat en cada un d'ells, m'explico? És a dir, intento que cada un d'ells sigui molt, molt de veritat, perquè si no seria quasi bé un freak show, o una mena de parador de diferents personatges. No, jo vaig a l'ànima de cada un d'aquests personatges i la veritat és que me'ls estimo molt a tots. És a dir, dels 8 no n'hi ha ni un que no pensi, ai, una mica també podria ser jo, quina tendresa...
0: Com t'entenc, no?
1: Com t'entenc? Com t'equivoques, per exemple, no? Com em sento de prop teu? En definitiva, no perdre la veritat, m'explico? No perdre mai la veritat actoral i emocional perquè l'espectador es pugui ficar a la pell de cada un d'ells. I m'ho passo bé. A sobre de tot això, m'ho passo bé perquè és molt bèstia, la veritat és que acabo molt cansat després de la funció, però hòstia, és un espectacle molt màgic, perquè veure una funció de dalt a baix i amb tots aquests personatges només interpretada per un intèrpret és màgic, és una... Tant per l'espectador que ho veu com jo que ho faig, hi ha alguna cosa de molt especial en aquest muntatge. No sé si m'explico.
0: Home, i a més tens una hora i mitja, no?
1: Sí, una hora i mitja ben bona, sí, sí.
0: O alguna cosa més. O una mica més.
1: Bueno, potser... Depèn de les funcions. Hi ha funcions que és una hora 35 o 37, hi ha una altra que és... Depèn de jo també com em sento. Fluctua una mica allò del temps, perquè no és... Però és... La dificultat no és tant que estigui una hora i mitja xerrant dalt de l'escenari, sinó que estigui una hora i mitja dialogant amb mi mateix, amb personatges molt diferents, i que jo també reia molt quan llegia l'obra, perquè posava entre l'Helena, la Sònia, se'n va la Marina, l'Alexandra i l'Ivan. I només diu això, l'acotació, saps què et vull dir? No. I dic, molt bé, llavors jo què faré aquí, a veure... Sortiré dos vegades, entraré tres, com va? O sigui, és realment... quan t'hi poses no saps ni per on... Ni mare de Déu, dius, això és senzillament impossible, jo no puc fer això. Però mira, noi, ho faig i la gent entén l'obra, que aquesta era la meva gran obsessió, eh? Dic, mira...
0: A més, tu abans has dit una cosa que penso que és molt veritat, la veritat del personatge.
1: Sí,
0: això... personatge, en aquest cas, que està, diguéssim, traduït per tu, evidentment, no? Que tu,
1: interpretat,
0: tu sí. Però la veritat, perquè efectivament tothom que està assegut sap que allò no és la veritat, etc. Però aquesta és la força del teatre, Joel.
1: Exacte, aquest és el quid de la qüestió. I, per exemple, quan faig les dones, les disfruto molt, perquè també em sento molt dona, jo. Quan interpreto, No crec que les dones siguin una espècie diferent dels homes ni els homes de les dones, saps? O sigui, en el fons, tots tenim coses en comú, la majoria, i les mesquineses i les debilitats i els amors. El que passa és que hi ha personatges més innocents i altres que no ho són tant. Per exemple, la Sònia, que és... un dels meus personatges preferits, que és la neboda de l'oncle Ivan.
0: Sí, sí.
1: Sí. La Sònia és d'una ingenuïtat i d'una... I és una dona amb una esperança indestructible, que per malament que vagin les coses, ella no deixarà de somriure i estima el Miquel, que és el doctor, d'una forma molt naïf, si tu vols. I l'adoro, adoro fer-la, perquè és una mica la nena petita que jo era quan em disfressava davant d'un mirall i em vestia de nena, per exemple, cosa que feia de vegades quan era petit, no? En canvi, l'Helena és una dona sofisticada, és una dona que és més gran que la Sònia i que està casada amb un iaio, i que ho està casada amb un iaio, segons ella, perquè el troba brillant. I evidentment que el trobaríem, que preferiria que fos més jove el seu home, però s'hi va enamorar d'aquesta manera. I també la puc entendre, i també l'estimo, i també... I el Miquel, que és el doctor, i diuen que és una mica l'alter ego de Chekhov, que el va utilitzar aquest personatge una mica per... Doncs és un tio trist, és un tio solitari, és un tio que no ha trobat l'amor de la seva vida, és un metge que és molt la vida de Chekhov.
0: Que és el mateix Chekhov, clar, evidentment.
1: Que és el mateix Chekhov, sí.
0: A més, hi ha una cosa molt curiosa, Joel, no sé si tu estàs d'acord, i és que les obres de Chekhov, si tu les analitzes, totes les més importants... Bueno, totes. Sembla que no passi res.
1: Exacte.
0: Sembla que, bueno, aquí van entrant, van sortint, van parlant, van comentant, i sembla que no passa res. No,
1: però és mentida.
0: I tant que passa.
1: I tant que passa. I tant que passa. El que passa és que no és el teatre modern on hi ha girs de guió importants, saps?, on l'espectador, doncs, és un teatre on els personatges senten molt fort. És a dir, a l'Oncle Vania hi ha, per exemple, un triangle amorós increïble entre l'Helena, el doctor, l'alter ego de Chekhov, el Miquel, i la Sònia, que també està enamorada d'aquest Miquel, no? Evidentment, no passa res en el sentit de que cap d'aquestes parelles... l'Helena no ho deixa estar amb l'Alexandre, amb el vell, ni la Sònia arribarà mai a ser la dona del Miquel, ni l'Helena deixarà l'Alexandre. O sigui, no, en aquest sentit argumental no passa res, però la passió que hi ha per sota i l'amor reprimit i el desig, tot això hi és. Per tant, les escenes estan plenes de si tu vols, d'un desig castrat, per exemple, el de l'Helena i el Miquel, d'un amor platònic, el de la Sònia cap al Miquel, quan el Miquel simplement la ignora perquè ni la concep com a dona.
0: Com a dona, clar.
1: Exacte, perquè la veu com una nena. I llavors els personatges pateixen, els personatges sofreixen, els personatges desitgen, els personatges estimen, però si vas a buscar els fets... Que els canvien cada un d'ells, no els trobaràs. Com tu dius, no passa res. O sigui, comencem l'obra una mica com l'acabem, que és que tots estan fets una merda, tots són uns desgraciats, pobrets meus, i acaben l'obra i acaben igual de desgraciats o pitjor, saps?
0: Però hi ha una cosa també en Chekhov, que és que ell, que evidentment les seves obres reflecteixen l'autor, i és que tot i amb aquestes condicions, amb això que tu estaves dient ara mateix, tot i amb això, sempre hi ha una espècie de... Hi ha un bri allà, hi ha una cosa petita, com de dir, això se solucionarà, això ho arreglarem, això serà millor,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Queda com una espècie de... Que és la necessitat que té tothom de fer-ho, no? Perquè si no, com es podria viure?
1: Exacte, sí. I a més totes les obres de Chekhov, que ell deia que eren comèdies, i Stanislavski, Konstantin Stanislavski, que era el director, deia que eren drames, i això també em diverteix molt. Totes elles acaben amb un crit d'esperança meravellós. És a dir, el monòleg final que faig de la Sònia, que és la que tanca l'obra,
0: sí,
1: la neboda, i quan res li ha sortit bé... I torna a quedar a la finca de la família, aquesta finca rural on conreen patates, i el seu amor no ha estat correspost, l'amor de l'Ivan, del Vania, tampoc ha estat correspost, i tots són una merda, i es queden sols a la casa, i ella fa un últim monòleg i diu una cosa meravellosa, que és no perdis l'esperança, oncle, que al final de les nostres vides ho entendrem. Tot aquest suplici, tota aquesta vida plena de llàgrimes i d'infelicitat, al final, als últims minuts de les nostres vides, entendrem què significa, quin significat han tingut les nostres vides i per què les coses han sigut com han sigut, i riurem i somriurem, diu. I descobrirem que les nostres vides hauran estat discretes, amables i dolces com una carícia. I això, malgrat la depressió, no?
0: Del que ha passat. I el menyspreu, davant de segons quines persones, no?
1: Exacte, però al final hi ha un crit d'esperança. És com al final de les tres germanes, quan un dia anirem a Moscú, no? Sempre aquestes històries del Chekhov acaben... No acaben bé, però tampoc acaben malament, amb el sentit de, bueno, ara anem i ens suïcidem tots. No, tot el contrari. Sí. Ara continuarem vivint, oncle Ivan. Diu, què podem fer, oncle? Hem de viure. Clar. Continuarem vivint, oncle Ivan. I això és una mena de pare nostre laic que Chekhov va escriure, i em sembla meravellós. Hem de continuar vivint tots, i tots tenim les nostres merdes i les nostres... com es diu això? Això, debilitats, les nostres frustracions, tots tenim aquesta, però no podem rendir-nos, hem de continuar vivint, i al final ho entendrem.
0: No, Joel, jo penso que has fet una exposició perfecta i molt ben descrita de l'obra, per una banda, de la versió de l'Stephen, que veiem és diferents, i també d'aquesta dificultat. I a la vegada, jo penso que també aquesta sensació que deus sentir, deus quedar molt esgotat, però alhora molt content.
1: Sí, molt. Molt perquè... Mira, he pogut fer allò un reguitzell de personatges que normalment fas amb 8 muntatges diferents, no? Perquè quan et donen un paper, doncs tu en fas un d'aquests 8. Dic, doncs mira, amb un sol muntatge n'he fet 8, jo, saps? He descobert 8 ànimes diferents. He hagut d'interpretar i m'he hagut de ficar la pell de 20 de 8 personatges diferents. I m'ha costat, eh? No et mentiré que no ha sigut fàcil. Però ara que ja està fet, és un plaer enorme.
0: Bueno, jo puc dir-te que el Teatre Auditori de Vilassau està gairebé ple.
1: Ai, que bé.
0: Li falten poques. Pensa que són 920 butaques.
1: Ho sé. Hi he anat moltes vegades.
0: Sí, jo també ho sé, ja t'he vist moltes vegades.
1: Correcte. És un teatre immens i espectacular i quasi sempre s'omple i em fa molt, molt, molt feliç que estigui quasi ple, perquè...
0: Però tu pensa una cosa, Joel, que quan vas venir a fer Crampac, per exemple...
1: Quan vas venir... L'any 95, eh?
0: Vull dir que fa uns quants anys. Bueno, quan vas venir a fer Crampac encara hi havia 3 files menys que ara.
1: Sí, ho sé.
0: O sigui que es van afegir 3 files més, que vull dir que només desapareixen quan hi ha el fosar per l'orquestra, suposant que faci falta.
1: Clar.
0: Però n'han fet més, o sigui que encara hi ha més...
1: Però això és millor que abans, eh? Perquè saps què passava en aquest auditori, que és el que passa en molts auditoris?
0: Sí.
1: Que et queda molt lluny l'espectador,
0: sí,
1: del lector.
0: Sí, sí.
1: Hi havia allà un quilòmetre fins a la primera fila,
0: sí,
1: i després,
0: sí,
1: a partir,
0: sí,
1: d'aquí,
0: sí,
1: bueno, continua. D'aquesta manera, que des de que fa uns pocs anys heu afegit aquestes files, que actuar molt més acollidor. Tens els primers espectadors, els tens molt més a prop, i l'onada expansiva de la interpretació, de les emocions, que passa de la primera fila a la segona, a la tercera, a la quarta, fins al final, és molt més eficient. Jo des de que vau fer aquest canvi, que sóc molt feliç, perquè són aquests auditoris són grans, són una mica freds, has de posar-hi una mica més del que del que quan treballes en un teatre petit, m'explico?
0: Allò que et deia, no? Projecta la veu, projecta. Projecta la veu.
1: Sí, però ara anem amb micro, ara
0: ja.
1: Micro, cosa que fa que els actors ens puguem relaxar una mica a nivell de veu, no d'energia, no hem de confondre la veu amb l'energia, clarament, però sí que a la gent que, hòstia, està a les últimes files, que no sé què, si sent bé la funció, perquè al final jo sempre dic el mateix, el text en el teatre és l'equivalent als fotogrames en cinema, saps? Si la pel·lícula no es veu bé, si els fotogrames no estan, no hi ha llum i no arriba l'espectador. En el teatre, la lletra, el text, ha d'arribar molt, molt clar a l'espectador, ha d'estar molt ben articulat, perquè ha d'estar molt ben intencionat, perquè l'espectador rebi el missatge del text en la seva totalitat, i amb això els micros ens ajuden.
0: Doncs escolta'm, demà ho veurem, Joel. Jo estaré allà també per veure't.
1: Molt bé,
0: I com et dic, jo penso que potser, faltant un dia com falta, doncs la cosa encara s'ombre. I potser queda allà al 100%. I si no al 100%, al 85%, al 90%.
1: És igual, quedi com vull. Hi ha tanta gent a aquell teatre que, escolta, sí, que home, millor que no s'ompli del tot, saps?
0: Pues si hi ha 850 ja està bé. No?
1: Mare de Déu! I si fossin 100 també estaria bé. Jo faig la funció per no em cauen pas els anells perquè el teatre no estigui ple. L'important és que la gent que vingui surti satisfeta i surti amb una experiència que no veurà gaire sovint, perquè una cosa com aquesta que faig no es pot fer. Jo ho he fet un cop a la vida, no ho tornaré a fer mai més tornaré a fer 8 personatges en un monòleg, ja t'ho dic ara. Vull dir que jo feliç de ser a Sant Cugat, que sempre és una plaça que seguren les gires i es nota que aprecieu la cultura i aprecieu el teatre i estimeu les arts, i això, mira, aquest cap de setmana he estat a Maó i a Ciutadella. Saps que Maó té el teatre més antic d'Espanya?
0: Sí, sí.
1: El vam fer el 1829.
0: Jo hi he estat molt.
1: Teatre, correcte. El Teatre de l'Òpera és un teatre d'òpera, un petit liceu. És una meravella. I ara no sé per què t'ho deia, això. Se m'ha anat alçant al cel.
0: Potser per això de la projecció en un teatre per la veu o pel
1: punt... No. Anava més pel sentit de que això, de la cultura, de que mira que és petit Maó i mira que és petit Ciutadella, però tenen dos teatres a Menorca que són únics. Un, el més antic d'Espanya, i que és preciós, perfectament conservat, tal com era a aquella època, com feien l'òpera, perquè va estar fet per italians, i el teatre estava ple. Llavors, es nota quan en una població hi ha sensibilitat, hi ha amor cap al teatre i cap a la cosa artística, no? I Sant Cugat és exactament un d'aquests llocs.
0: Doncs demà veurem, Joel. Gràcies i fins
1: gràcies
0: la propera, que sigui aviat.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

Això que estem escoltant és Music is in me, de la Naila de Suar, perquè avui dijous a les 20 hores al Bocamoll del Casal de Torreblanca, en concert de petit format amb aquesta noia, Naila de Suar, amb reggae, hip-hop i rhythm blues. La Naila, que és nascuda i a la Floresta, i el divendres a les 20 hores, com deia, el Bània, aquest Bània que farà el Joel Joan, i el diumenge també al Teatre Auditori, aquest musical que també hem parlat amb l'Alba Serrano. I ara us deixo amb una altra cançó de la Naila de Suar, Ja no sé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i també s'ha confirmat un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinat també amb les autoritats competents. Paral·lelament, avui al migdia s'han reunit la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i el president canari Fernando Clavijo a Madrid, precisament per parlar d'aquesta situació. Segons ha informat el govern, també avui hi ha programades 8 reunions més diferents per abordar tots els temes en referència a això. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus, recordem, començarà previsiblement el proper dilluns 11 de maig, segons han informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. I el Departament d'Educació ha xifrat en un 9,01% el seguiment de la vaga a les 40 d'escoles bressol, titularitat de la Generalitat, i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. En aquest sentit, els sindicats educatius, USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical, han reclamat de nou a la consellera Esther Niubó una reunió abans del dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Però hi ha programades, recordem, 17 jornades de vaga que afectaran a les diferents etapes educatives fins al 5 de juny. I en mobilitat, un accident entre un camió i dos turismes a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda provoca retencions importants en aquest punt i un carrer tallat. Un segon accident també a la C31 a Santa Cristina d'Aro talla completament la via en aquests moments i un tercer accident afecta també a l'AP7 a Fogars de la Selva. A banda, la carretera BB-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat a Sant Iscle de Bellalta degut també a la reparació de la via. I pel que fa al servei ferroviari, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per un atropellament a la línia R4 entre Terrassa Nord i Sant Miquel de Gonteres i en aquests moments també hi ha retards encara a l'R4 a Montcada Bifurcació i també a l'R2 Sud per una incidència a l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Tenerife i a Corunya, però no es descarta que apareguin noves víctimes a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Dijous 7 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 7 de maig, ja amb la mirada posada en el cap de setmana, ahir el Barça va celebrar la Lliga F, el títol de la Lliga F, que va ser entregat pel president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, després de guanyar 5-0 al Llevant, que és cué, i que amb aquest resultat també va consumar el descens, en aquest cas a la primera federació femenina, un històric del futbol estatal en categoria femenina, que, com dèiem, baixa de categoria. El Barça, que ja pensa en les dues finals, la de la Copa de la Reina, dissabte 16 de maig a Gran Canària, en aquest cas contra l'Atlètic de Madrid, i la del dissabte següent, 23 de maig, a Oslo contra el Lió, de Jonathan Giralez. Abans, però, tindrà diumenge, aquest mateix diumenge, un partit en altre partit de Lliga F, que ja ha guanyat, en aquest cas a Tenerife. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet. L'Espai Girona afronta l'anada de les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina contra el València, amb l'anada avui a València, al Roig Arena, a les 7 de la tarda. En parlarem també de la situació de l'Uni. I en handbol, el Barça ha aconseguit una nova classificació per a la Final Four de la Champions de Colònia, la vuitena consecutiva després de superar i passar per sobre del Nantes per un clar 31-21 al Palau Blaugrana. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim definida també la final de la Champions masculina.
1: I com en la femenina, hi haurà dos equips dirigits per entrenadors amb ADN Barça, l'Arsenal de Mikel Arteta i el PSG de Luis Enrique, que ahir va empatar a un a l'Allianz Arena de Munic, fent bo el 5-4 de l'anada a París. Aquesta final es disputarà el 30 de maig a Budapest.
0: Una setmana abans es jugarà a Oslo la final de la Champions femenina, amb un Barça que ahir va celebrar el títol de Lliga F amb la seva afició.
1: Les blaugranes van guanyar 5-0 al Llevant, Cué, i que amb aquesta derrota certificava el descens a la Primera Federació. I després van rebre, per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el trofeu de campiones davant de l'afició del Johan Cruyff. Els gols van ser de Vicky López, Claudia Pina, que en va fer dos, Carla Julià i Sidney. El Barça encara haurà de jugar diumenge a Tenerife un altre partit de la Lliga F abans d'afrontar les dues finals. Dissabte 16 de maig, de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, i dissabte 23 en la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez a Oslo.
0: Per cert, en banda del Barça, dissabte, tindrem un duel català en aquesta Lliga F entre Espanyol i Badalona Women, dos equips que ja no s'hi juguen res, ja estan salvats tots dos de categoria. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça per la final.
1: Després d'una temporada molt complicada per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten al partit d'avui a un València a qui ja van guanyar dues vegades aquest any. Això sí, com a Leganés, Roberto Íñiguez només podrà comptar amb 8 jugadores. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de la tarda i la tornada diumenge a Fontejau. A l'altra semifinal s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casademont Saragossa, amb l'anada avui a Salamanca i la tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: També en bàsquet avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: Sense la penya, que va caure als quarts i s'haurà de resignar a seguir aquesta fase final des de la graderia, obre la competició el duel entre el Ritas Vilnius lituà i el Laguna Tenerife avui a les 6 de la tarda, mentre que l'altra semifinal tindrem la reedició de la final de l'any passat entre l'Unicaja de Màlaga i la ECA d'Atenes, Butxí del Joventut, a quarts. Dissabte, també a Badalona, la final.
0: L'any passat la va guanyar l'Unicaja de Màlaga, aquesta Champions. En handbol, el Barça serà un any més a Colònia, la Final Four de la Champions masculina per 8ª temporada consecutiva.
1: Els blaugranes es van superar ahir al Palau, clarament al Nantes, per un clar 31-21 en un gran partit i tornaran a lluitar pel un gran títol europeu. També ahir es van classificar per a la Final Four l'Albordanès en una eliminatòria igualadíssima contra l'Sporting de Portugal i el Fuxi de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Veszprém hongarès dirigit per Xavi Pasqual Pas. Avui es juga la tornada del Magdeburg Pixeguet amb el conjunt alemany, vigent campió, com a clar favorit, amb 7 gols d'avantatge de l'anada.
0: Aquesta Final Four de la Champions masculina d'handbol es jugarà, com sempre des de 2010, a Colònia, del 12 al 14 de juny. També en handbol, per cert, demà arrenca Donosti la fase final, la final a 8 de la Copa de la Reina, amb un català en competició.
1: El CAC Cedet Granollers afronta amb il·lusió aquesta final a 8, obrint els quarts de final demà a la 1 del migdia contra el Rocasa Gran Canària. En cas de victòria, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals amb el vencedor del duel entre el Betionac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que jugarà demà a 1:15 de la tarda.
0: En hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina.
1: Els roig i negres van empatar a 2 contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, principal candidat al títol, però van perdre els penals 2-1. No tindrem, per tant, semifinal catalana. Avui juga el Barça, que s'enfronta a un altre dels grans de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra amb l'objectiu d'aconseguir un títol que no guanya des del 2018. El partit a les 8 del vespre, hora catalana.
0: Si el Barça guanya, com dèiem, ja té coneix el seu rival. Serà a semifinals al Benfica.
1: A l'altra banda del quadre, avui es tanquen els quarts amb un duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià. Ja té el bitllet per a semifinals al Porto, que hi va superar clarament el Liceu per 6-2.
0: Demà arrenca també a Coimbra, en el mateix escenari, per cert, la Final Four de la Champions femenina, amb un català en aquest cas, el Vilassana, que s'enfrontarà a semifinals al seu veí, el Fraga de la Franja. A l'altra semifinal tindrem un Telecable Gijón-Benfica. I un últim punt en waterpolo, la selecció espanyola femenina va tancar la divisió 1, la primera divisió de la Copa del Món, en tercera posició.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, va perdre ahir 8-7 contra l'anfitriona d'aquesta fase, els Països Baixos. Espanya ja tenia assegurat el bitllet per a la superfinal de la competició que es disputarà a Austràlia el juliol.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i bàsquet.
1: A partir de les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada en horari unificat de la Lliga Elite de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels partits de quarts de final del play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet, l'Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem més futbol i també hoquei patins.
1: Al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la Tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens, el canvi de LED Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I ja a la tarda, partidars de la penúltima jornada al grup nord de l'Hockey Lliga Plata Masculina, entre la Auto Bigatana Patí Vic i el Club Hoquei Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'Hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions per pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas, amb la tornada del play-off d'ascens a la segona federació femenina. El Barça C buscarà jugar de pujar de categoria, rebent el Gijón, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, després de l'empat a 2 de l'anada d'Astúries.

Dijous 7 de maig, 13 minuts passen gairebé de la una, comencem parlant de futbol, més enllà de la Champions masculina, en què tindrem una final dirigida per dos exblaugranes, l'Arsenal d'Arteta i el PSG de Luis Enrique, en categoria femenina.

0: I en el seu discurs, el tècnic Pere Romeu va repetir moltes vegades una paraula, la d'orgull.
1: Portem una temporada exigent, una temporada bona, una temporada on hem tingut baixes, lesions importants. Però segurament el que més orgullós em sento d'aquest equip és que aquest any jugui, estic eternament il·lusionat de que aquestes jugadores seguiran donant el callo en tots els moments de la temporada.
0: A l'horitzó, com dèiem, aquestes dues finals, dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, la de la Copa de la Reina, la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, a Noruega, la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez. De fet, abans dèiem que els dos entrenadors de la final masculina són ex-Barça, també han passat pel Barça, un d'ells encara hi és, evidentment, els dos equips que jugaran la femenina. Abans, però, tenim l'equip de Pere Romeu, té un altre partit de Lliga F aquest diumenge a Tenerife. Dissabte tindrem duel català, per cert, entre Espanyol i Badalona Women, demà, evidentment, en parlarem. Els dos equips ja estan salvats en aquesta categoria, màxima categoria femenina. A la primera divisió masculina, diumenge tenim clàssic, recordem, en què el Barça pot certificar el títol de Lliga si empata o guanya el Real Madrid. Dilluns juga el Girona a la lluita per la permanència al camp del Rayo Vallecano, un partit molt important, evidentment, i dissabte l'Espanyol, també immers en aquesta lluita, amb un punt més que el conjunt gironí, amb 3 de marge sobre el descens i que visita ni més ni menys que l'equip que marca la permanència, el Sevilla. Ahir en va parlar als mitjans del club el migcampista blanquiblau Pol Lozano.
2: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana i els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i, evidentment, sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
0: Això deia Pol Lozano en una setmana en què parlaran els tres capitans. Pol Lozano, com dèiem, Edu Expósito, que va parlar també a principis de setmana, i també ara mateix està parlant en directe el primer capità, Javi Puado, que no pot jugar, recordem, després d'aquesta llarga lesió, els lligaments dels creuats del genoll, en aquest cas no podrà jugar, per tant, a Sevilla. Un Pol Lozano que recuperem també parlarà de la situació en general del seu equip, que acumula, recordem, 17 jornades consecutives sense guanyar, des del desembre del 2025.
2: El futbol és això, el futbol és resultats i jo considero personalment que és un esport molt emocional, sobretot en situacions com aquestes, i al final hem de pensar en fer un bon partit, en tenir confiança en nosaltres mateixos, a recuperar la versió de la primera volta i a guanyar.
0: Dissabte, 4:45 de la tarda, aquest Sevilla Espanyol. Més futbol. A la primera federació masculina ja només queden 3 jornades perquè acabi la fase regular i els 3 catalans s'hi juguen coses importants. El Sabadell és co-líder, segon pel gol a Beraix, però empatat amb l'Eldense, que és el líder, i demà juga ni més ni menys que contra el tercer classificat, l'Atlético Madrileño. Evidentment, demà en farem la prèvia i en parlarem. L'altra partida de la jornada també inclou un català, l'Europa, que és 5è i tanca la zona de play-off, i diumenge rep a Can Dragó el quart classificat, el filial del Villarreal, també partidàs per aquest play-off. L'altre català de la categoria, el Nàstic de Tarragona, està lluitant per l'altre extrem, per no perdre la categoria. Els grans visiten diumenge el camp del Tarazona, l'equip que marca el descens precisament i que tenen just per sota, amb un punt menys. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: Una victòria dels tarragonins deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria a l'equip aragonès 4 punts, més a gol a Beraix, quan només quedarien 2 partits, 6 punts en joc. Els granes volen ser fora de casa tot allò que no han aconseguit fins ara. Aquesta és la dada negativa de les 5 darreres sortides, 5 derrotes, les 4 darreres ja amb Pablo Alfaro a la banqueta, on no han marcat cap gol. A més, en el còmput de la temporada, fins ara 17 partits a domicili i només 3 victòries. La plantilla i cos tècnic estan focalitzats en el partit d'aquest diumenge Tarazona. El segon entrenador del Nàstic, Iago Martínez, descriu el camp de l'equip aragonès com el més complicat de la categoria i assegura que han d'anar contrarrestar el rival en un partit clau per la permanència, perquè una victòria els deixaria virtualment salvats.
4: Nosotros vamos con la intención de ganar los 3 puntos y a partir de ahí ver la situación y seguir. Aquí vamos a pelear y vamos a competir hasta el último minuto del último partido por conseguir el objetivo. Es un campo complicado, es un campo muy complicado, con un equipo que se está jugando la vida también, igual que nosotros. Un equipo tácticamente, defensivamente bastante bueno.
3: Pel partit de diumenge, el Nàstic només té la baixa del lesionat David Alba.

Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui arrencant les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça a la final. Després d'una temporada complicadíssima per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten a un València a qui ja han guanyat dues vegades aquest any, però ho fan amb només 8 jugadores

0: disponibles, com ja van passar, ja va passar als quarts de final a Leganés. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de tarda, la tornada diumenge a Fontejau. Girona FM, Pau Llafanyer.
1: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espart Girona però ho farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posades les prioritats.
2: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
1: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves 7 semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina encara queden 5 jornades per acabar la fase regular de la CB. En zona de play-off tenim el Barça, quart, que dissabte rep el Sant Pau Burgos, i la Penya, 7, que no juga fins dijous vinent contra l'Andorra i encara té un partit pendent. L'Andorra, que és l'equip que marca el descens ara mateix. Ja salvat i trobem el Bàsquet Girona, desè, i que aquest dissabte visita la pista d'Ucamp Múrcia, i encara una permanència per tancar, i el Baxi Manresa, que si guanya diumenge Andorra ja ho tindrà, i el Jaiopos Lleida, que té 2 triomfs en marxa sobre el conjunt andorrà i també juga diumenge al migdia, en aquest cas contra el Bilbao Bàsquet al Barris Nord. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: Aquest passat dissabte el tècnic del Jaiopos Lleida, Jaren Cuentro, va tornar a evidenciar que caldrà passar-ho malament per ser equip de CB la temporada vinent. El tècnic lleidatà ho ha manifestat més d'una vegada i aquesta setmana n'hem parlat amb la plantilla. El jugador del Jaiopos Lleida, Dani García, també té clar que per salvar-se tocarà patir.
4: Sí, per suposat. Nosaltres tenim clar que la CB és duríssima i que, com estem veient en les últimes jornades, qualsevol pot guanyar qualsevol. No estem en mala situació del tot, no? Vull dir, tenim equips darrere. Llavors, ja et dic, ens queden 3 partits a casa que són importantíssims, 2 a fora que també ho són. Però, bueno, sobretot pensant en aquest diumenge, que és el que ens toca ara, i a veure si podem guanyar a Bilbao, que és un equip molt, molt, bueno, molt, estan fent una gran temporada.
3: A la CB li queden 5 jornades d'aquestes. El Jaiopos té 3 partits a casa, el primer diumenge davant el Surne Bilbao i 2 a fora. Dels 5 rivals, 2 es troben per sota dels gegants a la classificació, com són Gran Canària i Andorra, equips que han de visitar Lleida en les properes setmanes.
0: Gràcies, Sergi. En handbol, el Barça serà un any més a Colònia, la Final Four de la Champions masculina, 8a Final Four consecutiva. Els homes van superar ahir clarament el Nantes al Palau per un clar 31-21 en un gran partit per tornar a lluitar, com dèiem, per un títol europeu. També hi haurà a la Final Four l'Albor Danès, que ahir es va desfer de l'Sporting de Portugal en una eliminatòria també igualadíssima, i el Fuchs de Berlín, que va superar els penals al Vesprem de Xavi Pasqual, Pasqui. Avui ha jugat la tornada del Magdeburg Pick-Szeged amb el conjunt alemany com a clar favorit, amb 7 gols de marge de l'anada. És el vigent campió, recordem, el Magdeburg. Aquesta Final Four de Colònia es jugarà, com sempre, el del 12 al 14 de juny, com sempre, com dèiem, des de 2010, a la localitat d'Alemanya. Proper partit per la Barça, dissabte a la pista de Guadalajara, Lliga Sobal, una jornada que obre demà pel partit de Freaking Granollers contra el Conca al Palau d'Esports. I també demà al migdia arrenca la fase final, la final a 8 de la Copa de la Reina d'handbol, on hi tenim un equip català, el CAC Granollers. Els ballesans estaran en competició, que es disputa a Donosti demà a la 1 contra el Gran Canària. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
5: L'equip dirigit per Robert Cuesta vol tancar l'any competitiu donant un cop al damunt de la taula, arribant el més lluny possible a la Copa de la Reina. Les ballesanes afronten la competició després de 2 setmanes d'acabar la fase regular de la Lliga Guerreres Iberdrola, un temps on han pogut treballar per preparar el primer partit de la Copa, l'enfrontament de quarts de final davant el Rocasa de Gran Canària. Aquest és Robert Cuesta, entrenador del CAC Balonmano Granollers.
6: Doncs amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no, per tant és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Han anat molt bé, han treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons, i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
5: Al davant s'hi trobaran a un Rocasa de Gran Canària que s'ha classificat per disputar les semifinals de la Lliga. En el darrer enfrontament entre Canàries i Vallesanes, les victorioses van ser les de Gran Canària, que van superar per només un gol a les blanquiblaves. Així doncs, el CAC Balonmano Granollers prepara una Copa de la Reina amb totes les opcions obertes.
0: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina als penals, ni més ni menys que contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, amb qui va aconseguir empatar a 2 al final del temps reglamentari. Els penals, però, 2-1, com dèiem, derrota per al Reus. A nova rèdia de Reus, David Fernández.
7: El Reus Deportiu s'ha quedat a les portes de les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins. Tot i plantar cara i fregar la victòria, els reusencs van forçar el Benfica fins a la tanda de penals, on finalment van perdre. Els portuguesos es van avançar la primera part, però el conjunt roig i negre no va deixar de creure-hi en cap moment i va tenir l'eliminatòria a tocar. Martí Casas i Marc Julià van igualar dues vegades el marcador fins al 2-2 final, mentre que Càndid Ballar va mantenir viu el Reus amb diverses aturades decisives, també a la pròrroga. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu.
8: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip. Penso que ha demostrat tarania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
7: El Reus, per tant, s'acomiada d'Europa amb el cap ben alt després de competir de tu a tu amb un dels grans favorits al títol.
0: Gràcies, David. Avui serà el torn del Barça, que s'enfronta a un altre dels grans de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra, on es juga aquesta final a 8, centrats en aquests quarts de final i confiats en fer un bon partit per ser a semis. Escoltem el tècnic Cardares.
9: Bé, hem d'estar molt concentrats per les coses que estan a les nostres mans, surtin com volem que surtin, i la concentració és bàsica, no? Sobretot en els minuts inicials de partit, perquè com sabem, perdre o guanyar és sortir de la competició i per tant cada qüestió que nosaltres puguem controlar serà molt important. Però bé, l'equip ha treballat molt bé tota la fase regular, venim amb molta il·lusió, crec que hem preparat molt bé el primer partit, que és en l'únic que ens hem de centrar, i ganes de que arrenqui ja perquè tenim il·lusió de guanyar-los.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquest Sporting de Portugal-Barça. Recordem que qui guanyi s'enfrontarà dissabte a semis al Benfica. A l'altra banda del quadre, el Porto ja té el bitllet per a semis, després de superar clarament ahir el Liceo 6-2, i avui tancarà els quarts de final el duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià a les 11 de la nit, hora catalana. Demà arrenca també a Coimbra, per cert, la Final Four de la Champions femenina, amb un en català, el Vilassana, que s'enfronta a semifinals al seu veí, a la Franja, al Fraga. A l'altra semi tindrem un Telecable Gijón-Benfica.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Nosaltres.
3: Nosaltres som feliços.
4: Nosaltres som així.
5: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
6: Avui som
7: la Maria José,
6: el Miguel,
7: l'Edu,
6: la Núria,
7: l'Irra,
6: el David,
7: l'Antonio,
6: l'Artur,
7: l'Emma,
6: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
8: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
9: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
10: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
11: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
12: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Guiso.
5: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Nosaltres.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: dia i bon dijous, 7 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 7 de maig, avui amb molt futbol en la festa de celebració d'ahir, el Johan Cruyff de la Lliga F per part del Barça, amb la mirada posada, evidentment, això sí, en les dues finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el 23 de maig, però també bàsquet, amb l'inici de les semifinals de la Lliga Femenina per a l'Espart Girona, aquesta tarda a València, i amb vol, amb la nona final de la Final Four, volíem dir, de la Champions de Colònia a l'horitzó per al Barça, aconseguida ahir amb molta autoritat. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim definida també la final de la Champions masculina.
1: I com en la femenina, hi haurà dos equips dirigits per entrenadors amb ADN i Barça. L'Arsenal de Mikel Arteta i el PSG de Luis Enrique, que hi va empatar a un Allianz Arena de Múnich fent bo el 5-4 de l'anada a París. Aquesta final es disputarà el 30 de maig a Budapest.
0: Una setmana abans, el 23 de maig, es jugarà a Oslo la final de la Champions femenina amb un Barça que ahir va celebrar el títol de la Lliga F amb la seva afició.
1: Les blaugranes van guanyar 5-0 al Llevant, Cué, i amb aquesta derrota certificava el descens a la primera federació. I després va rebre, per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el trofeu de campiones davant de l'afició del Johan Cruyff. Els gols van ser de Vicky López, Clàudia Pina, que en va fer dos, Carla Julià i Sidney. El Barça encara haurà de jugar diumenge a Tenerife un altre partit de la Lliga F, abans d'afrontar les dues finals. Dissabte, 16 de maig, la de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, i el dissabte 23, la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez a Oslo.
0: En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça a la final.
1: Després d'una temporada molt complicada per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten a partir d'avui a un València amb qui ja han guanyat dues vegades aquest any. Això sí, com a Leganés, Roberto Íñiguez només podrà comptar amb 8 jugadores. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de la tarda i la tornada diumenge a Fontejau. A l'altra semifinal s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casa de Mont Saragossa, amb l'anada avui a Salamanca i la tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: També en bàsquet, avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: Sense la penya, que va caure als quarts i s'haurà de resignar a seguir aquesta final des de la graderia. Obre la competició el duel entre el Rytas Vilnius lituà i la Laguna Tenerife, avui a les 6 de la tarda, mentre que a l'altra semifinal tindrem la reedició de la final de l'any passat entre l'Unicaja de Màlaga i la ECA d'Atenes, butxí del Joventut, a quarts. Dissabte, també a Badalona, la final.
0: Els malaguenys, que són els vigents campions, van guanyar l'any passat. En handbol, el Barça ja serà un any més a Colònia, la Final Four de la Champions masculina per 8a temporada consecutiva.
1: Els blaugranes es van superar ahir al Palau clarament al Nantes per un clar 31-21 en un gran partit i tornaran a lluitar per un gran títol europeu. També ahir es van classificar per a la Final Four l'Alborg danès en una eliminatòria igualadíssima contra l'Sporting de Portugal i el Fuxe de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Veszprém hongarès dirigit per Xavi Pasqual Pasqui. Ahir es jugava la tornada la tornada del Magdeburg Pick Szeged amb el conjunt alemany vigent campió com a clar favorit amb 7 gols d'avantatge de l'anada.
0: Aquesta Final Four de la Champions a Colònia jugarà del 12 al 14 de juny. I també en handbol, demà arrenca a Donosti la fase final de la Copa de la Reina amb un català en competició.
1: El CAC 7 Granollers afronta amb il·lusió aquesta final a 8, obrint els quarts de final demà a la 1 del migdia contra el Rocasa Gran Canària. En cas de victòria, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals amb el vencedor del duel entre el Betionac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que jugarà demà a 6:45 de la tarda.
0: En hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però finalment va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina.
1: Els roig-i-negres van empatar a 2 contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, principal candidat al títol, però van perdre els penals 2-1. No tindrem, per tant, semifinal catalana. Avui juga el Barça, que s'enfronta a un altre dels grans, la de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra amb l'objectiu d'aconseguir un títol que no guanyen des del 2018. El partit a les 8 del vespre, hora catalana.
0: Si el Barça guanya, per cert, s'enfrontarà, com dèiem, dissabte a semifinals al Benfica d'Edu Castro.
1: A l'altra banda del quadre, avui es tanquen els quarts amb el duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià. Ja té el bitllet per a semifinals el Porto, que hi va superar clarament el Liceu per 6-2.
0: Per cert, també demà a Coimbra, Portugal, es jugarà la Final Four de la Champions femenina amb un català, el Vilassana, que s'enfronta a semis al Fraga. A l'altra semi tindrem un Telecable Gijón-Benfica. I un últim punt en waterpolo, la selecció espanyola femenina va tancar la divisió 1 de la Copa del Món en tercera posició.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, va perdre ahir 8-7 contra l'anfitriona d'aquesta fase, als Països Baixos. Espanya ja tenia assegurat el bitllet per a la superfinal de la competició, que es disputarà a Austràlia el juliol.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i bàsquet.
1: Doncs a partir de les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels partits de quarts de final del play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet. Iversol Club Bàsquet Tarragona contra DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: Això dissabte. Diumenge tindrem més futbol, però també hoquei patins.
1: Al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El canvi de let Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia. I ja a la tarda, partides de la penúltima jornada, el grup nord de l'Hockey Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i el Club Hockey Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga, mentre que els usonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens a la segona federació femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Dijous 7 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol, més enllà de la Champions masculina. Ara en parlàvem, que tindrem una final dirigida per dos ex-blaugranes, l'Arsenal Arteta i el PSG de Luis Enrique. En categoria femenina també tindrem, evidentment, final de Champions amb dos tècnics amb ADN Barça, Jonathan Giraldez i l'actual entrenador del Barça, Pere Romeu. Ahir l'equip de blaugrana va celebrar, abans de les dues finals que té de Copa de la Reina Champions, el títol de Lliga F, rebent el trofeu per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, després del partit contra Llevant, que és el QE, i ja amb el partit d'ahir descendit. Un partit sense massa història, que les blaugranes van guanyar 5-0 clarament, amb gols de Vicky López, Claudia Pina, que va fer 2, Carla Julià i Sidney Sherden-Leib. Un resultat que, a més, envia, com dèiem, matemàticament ja el Llevant a la primera federació. Després de l'enfrontament, com dèiem, la plantilla i l'estaf van celebrar el títol amb l'afició, i el seu discurs, el tècnic Pere Romeu, va repetir moltes vegades una paraula, orgull, i evidentment va citar tothom a les dues finals que els queden.
1: Ens queden dues finals, dos partits que estic convençut que seran super, super exigents. L'equip està molt preparat perquè sap que aquestes properes setmanes haurem de treballar molt i molt dur per arribar ben preparades a aquestes dues finals, però estic convençut, entre jugadores, staff i, evidentment, afició, convençudíssim que ho tirarem endavant. Ens veiem a les Palmes i ens veiem a Oslo.
0: A l'horitzó, quan veiem aquestes dues finals, dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, la de la Copa de la Reina, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez. De fet, abans, com dèiem, els dos entrenadors de la final masculina són ex-Barça, també han passat pel Barça, un d'ells encara hi és, evidentment, a la final masculina, femenina, volíem dir. Abans, però, l'equip de Pere Romeu, un altre partit de Lliga F, aquest diumenge a Tenerife. Dissabte tindrem duel, també en parlem demà, català, entre Espanyol i Badalona Women, tots els equips ja amb la permanència assegurada, ja sense res en joc en aquestes jornades finals. A la primera divisió masculina, diumenge tenim clàssic, recordem, en què el Barça pot certificar el títol de Lliga si empata o guanya contra el Real Madrid. Dilluns juga el Girona a la lluita per a la permanència al camp del Rayo Vallecano. I dissabte l'Espanyol, també immers en aquesta lluita per la permanència, amb un punt més que el conjunt gironí i amb 3 de marge sobre el descens, s'enfronta a un rival directe, al Sevilla, que és l'equip que marca aquesta permanència. Ahir em va parlar als mitjans del club el migcampista blanquiblau Pol Lozano, un dels capitans que analitzava la situació de l'equip que fa, atenció, 17 jornades, ho anem repetint, des del 2 de desembre de 2025, que no guanya.
2: Fa mal portar tantes jornades sense guanyar, evidentment. I sobretot quan havies fet una primera volta com per lluitar per coses que no són el descens, com el que ho estem fent ara, no? Que jo crec que hem de saber el que ens juguem, amb determinació. El que ens toca és treballar, netejar una mica la ment, no? Com ens diu el míster, i sobretot pues recuperar moltes coses de les que la primera volta les fèiem potser sense pensar, no? Inclús, o sigui que jo crec que el camí és aquest, i que quan tinguem els 3 punts segur que tindrem aquesta confiança com per afrontar els altres partits, segur.
0: Dissabte, a 4:45, al Sánchez Pizjuán, aquesta final, en aquest cas entre Sevilla i Espanyol. Més futbol. L'any vinent, ho hem anat explicant aquestes últimes setmanes, el Centre d'Esports Manresa competirà la segona federació masculina un altre cop. Després de proclamar-se campió del grup 3 de la tercera federació, a falta de 3 jornades pel final, el club manresà, que per cert ha rebut un contratemps aquesta setmana per part del Consell Superior d'Esports, el CSD, que ha frenat la conversió de l'entitat en societat anònima i ha obligat a la Junta a reiniciar de zero el procés. Ens ho explica des de Ràdio Sallent el Jordi Gibert.
3: Aquesta decisió suposa un contratemps important pels plans de professionalització del club, que aspirava a tenir la nova estructura enllestida aquest mateix estiu. L'error principal que ha destacat el CSD és de caràcter tècnic però fonamental. El Manresa va intentar crear una societat paral·lela per després transferir-hi els drets i la història de l'entitat. La llei, en canvi, exigeix una conversió lineal, és a dir, és el mateix club el que s'ha de transformar directament en societat anònima. Aquesta correcció obliga a canviar totalment les regles del joc per als 450 socis de l'entitat. Ara el valor de les accions ja no serà de 1.000 euros, sinó que es calcularà dividint el capital entre el nombre de socis actual, cosa que situaria cada acció en poc més de 300 euros. A més, desapareix l'obligació de comprar-ne 10 de cop. A partir d'ara, qualsevol soci podrà ser propietari amb una sola acció. Aquesta nova via reforça el caràcter social de l'entitat. Segons la normativa, els socis tindrien prioritat absoluta per comprar accions en una primera fase. Només si queden títols lliures, es podrà obrir la porta a inversions externes i de grans capitals. Això canvia l'estratègia de la directiva que volia a l'entrada de capital fort des d'un primer minut. Ara el calendari s'allargarà inevitablement. El club haurà de convocar una nova assemblea extraordinària per anul·lar els acords del 2024 i aprovar un nou projecte seguint les instruccions de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. En aquesta segona federació, tornant a la part esportiva, per cert, el Manresa es trobarà amb un Terrassa que ja pensa en un projecte ambiciós per lluitar per l'ascens després de quedar-se aquest any a les portes del play-off. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Terrassa Futbol Club ja pensa en la propera temporada, en la temporada 26-27. El conjunt d'Oriol Alsina, que recordem té 2 anys més de contracte, comença aquests dies a treballar, tot i que ja fa setmanes que es començava una mica a pensar en aquest nou projecte. Un Oriol Alsina que espera que la propera temporada sigui ambiciosa i també parla de l'exigència de cara a aquesta temporada, que podrà començar de nou i podrà, doncs, d'alguna manera, aportar el seu toc personal.
5: Això encara està ara mateix en mans de l'Antonis. Nosaltres ara tenim reunions amb Antonis i amb en Contestinos per començar ja. Ells han començat fa temps, però per ajudar amb tot el que calgui, per tal de prendre les millors decisions en tots els aspectes.
4: Tot i que el conjunt agarenc encara no ha parlat d'altes i baixes, tot fa indicar que el jugador Marcos Pérez, el porter del conjunt agarenc, continuarà a l'entitat i s'espera també, doncs, molts canvis a la plantilla, però de tot això tindrem temps de parlar properament.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espai Girona buscant una plaça final. Després d'una temporada complicadíssima per les nombroses baixes, per lesió la majoria, les gironines s'enfronten a un València que ja han guanyat 2 vegades aquest any, però ho fan, com dèiem, amb només 8 jugadores disponibles. Escoltem Roberto Íñiguez, sempre clar.
6: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. También evidentemente tengo un poco, esa pequeña frustración la tengo desde hace meses ya, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no? Y esto como entrenador, pues no es algo que me guste vivirlo.
0: En qualsevol cas, avui a les 7 de la tarda, el Roig Arena, aquest València-Espart Girona, anada de les semifinals del play-off, la tornada diumenge a Fontejau. A l'altre semi s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casademont Saragossa, amb l'anada a Salamanca, la tornada diumenge a la capital aragonesa. I en categoria masculina, un apunt, dissabte coneixerem el primer català que puja a la segona FEP, entre Mollerussa i Prat, amb la tornada a la final. També dissabte arrenquen els play-off descents amb uns dels enfrontaments que podrem seguir a l'Enjoc TV. El dissabte de 6 i 10, entre el CBT, el Club Bàsquet Tarragona i el Mollet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
7: Arranca el play-off d'ascens a segona FEP pel Club Bàsquet Tarragona. Després de tancar la Lliga en segona posició i de 2 setmanes sense competir, aquest dissabte els de Toni i la Ramona reben el Mollet al pavelló del Serrallo en els quarts de final d'aquesta fase d'ascens. El Mollet va ser quart classificat de l'altre grup català, sumant 17 victòries a 4 del Navàs i el Vic, que van ser segon i tercer. El CBT en va sumar 22 i afronta el partit amb l'ambició de poder superar un rival amb força protagonisme per jugadors veterans que han jugat en categories superiors en etapes anteriors. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, deixa clar que arriben al play-off en un gran moment i amb molta il·lusió.
8: Doncs arribem al partit amb molta il·lusió, moltes ganes i m'atreviria a dir que en un dels millors moments de la temporada. L'equip és conscient del que es juga, no tenim lesions i tenir el que tenim són moltes ganes d'allargar la temporada el màxim possible. Per tant, ens ho prenem com una final, perquè si perdem s'acaba tot i el que volem és guanyar-ho, demostrar-li a la nostra gent, a casa, al Serrallo, que podem anar més enllà, guanyar aquest cap de setmana al Mollet, que és l'únic que pensem ara, però sí que tenim la mirada posada una mica més enllà en el partit de la setmana següent, que tornaria a ser una final, i en aquestes possibles, tant de bo, fases d'ascens ja a nivell estatal.
7: El partit davant el Mollet es disputarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda al Serrallo i es podrà seguir en directe per TAC12 i la plataforma La Xarxa Més.
0: <t 'ha> Gràcies, Adrià. En vol, el Barça serà un any més a Colònia a la Final Four de la Champions masculina per 8a temporada consecutiva. Els blancs van superar ahir clarament el Nantes, al Palau, 31-21, en un gran partit per tornar a lluitar, com dèiem, per un gran títol europeu. Escoltem el tècnic Carlos Ortega.
9: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo, que nos hace competir y luchar por los títulos, y luego esto es deporte, puedes ganar o puedes perder, pero dice mucho de los componentes de la sección, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? De que Valero, quizá yo creo que es el que más nos metió este ADN a la sección y a todos los jugadores que pasamos por él.
0: També tenen bitllet per a Colònia, l'Alborg danès, que ahir va superar l'Sporting de Portugal, i el Fuxe de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Vespre hongarès de Xavi Pasqual, de Pasqui. Avui ho haurà de fer el Magdeburg, el vigent campió, que s'enfronta al Pixeguet hongarès amb 7 gols de marge. Aquesta final fora de la Champions es jugarà, com dèiem, a Colònia del 12 al 14 de juny. I en hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient ahir als quarts de final de la Champions masculina. Rojinegres van empatar 2 contra el totpoderós Benfica, però van perdre els penals 2-1. Escoltem l'entrenador del Reus, Jordi García.
10: Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que són vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure. I no sé si ens costarà molt o no tornar, però el dia que tornem, tornarem amb gent de casa, més madura, i això és molt important per nosaltres.
0: Això pel que fa al Reus, que s'acomiada de les primeres de canvi d'aquesta final a 8. El Barça jugarà avui, en aquest cas, contra l'Sporting de Portugal, amb les ganes de tornar a guanyar un títol que no guanya des de 2018. Els blaugranes, com dèiem, s'enfronten a partir de les 8 del vespre, hora catalana, aquest Sporting de Portugal, i si guanyen s'enfrontaran al Benfica. A l'altra banda del quadre, el Porto ja té bitllet de semis després de guanyar 6-2 al Liceo, i també avui a les 11 es juga el Tricino Barcelos. En waterpolo, un apunt, dissabte arrenquen els play-offs de la divisió nord masculina, que enfronten Barceloneta i Terrassa d'una banda i Sabadell i Barcelona de l'altra. I també juguen els play-offs pel 5è al 8è lloc, amb 3 catalans, Sant Andreu, que juga contra l'Etxeide, i Rubí i Mataró, que s'enfronten entre ells a la primera eliminatòria. Mataró Ràdio i l'Aix Sant Miquel.
11: Amb la Lliga acabada, la temporada encara guarda una darrera cita pel Solar Tradex Centre Natació Mataró. Aquest dissabte arrenca el play-off per poder tornar a jugar a la Conference Cup l'any vinent. Es tracta d'una nova fase compresa per una semifinal i una final a doble partit. A la primera ronda, els mataronins s'enfronten al Club Natació Rubí. El primer compromís serà a domicili aquest dissabte. En els precedents més immediats entre tots dos, qui ha sortit victoriós ha estat el conjunt del Maresme. En el duel de la primera volta es va imposar per 6 gols de diferència, a la segona per 8. La tornada està fixada pel cap de setmana que ve i es disputarà a la piscina Joan Serra. Si l'equip dirigit per Víctor González s'imposa en aquesta eliminatòria, assegurarà la plaça per la competició europea. Però no només això, també aconseguirà el passi per disputar la final contra el guanyador del Santa Cruz de Tenerife Xeide, Club Natació Sant Andreu. En aquest nou doble enfrontament, el que estarà en joc serà la 5a plaça del campionat. És una posició que a la fase regular els mataronins han assolit per mèrits propis. Malgrat això, en cas de perdre aquesta ronda, quedarien relegats a la 6a posició.
0: Gràcies, Laia. Més coses, hagués de presentar la cursa nocturna de l'Hospitalet, que estrena nova data i nou recorregut. La prova, que tindrà lloc el 16 de maig, 7 assaigs de 5 i 10 quilòmetres més urbans, ràpids, i estan homologats per la Federació Catalana d'Atletisme. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
12: Compte enrere per la 16a edició de la cursa nocturna de l'Hospitalet del proper dissabte 16 de maig. La prova reinventa amb un circuit més urbà, amb un recorregut renovat que vol oferir una experiència més atractiva als runners. La sortida tindrà lloc a la plaça d'Europa a 9:45 de la nit, mitja hora més tard que en edicions anteriors. Els participants podran escollir entre dues distàncies, 5 o 10 quilòmetres, i també hi haurà curses infantils per a menors de 14 anys. Cristina Santón és la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora.
13: Sempre fèiem un recorregut amb una part més industrial, no?, i que hem apostat, doncs, per un recorregut molt més urbà, que apropi a la nostra ciutadania, doncs, espais més coneguts per ells, i que a la vegada sigui més fàcil, no?, que la resta de ciutadans s'apropin, doncs, a la cursa nocturna per veure-la i per animar els runners.
12: Més enllà de l'esport, la nocturna reforça el seu compromís social amb l'aportació solidària d'un euro i mig per cada dorsal. Els diners aniran a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia. Miquel Àngel Gràcia és membre de l'entitat.
14: És unes russes que el que fa sobre és que els corredors al final de la cursa comencen a sentir una miqueta el que sentim nosaltres cada dia, i això és l'ajuda del nostre dia a dia. I sembla que no, però és una cosa que, a part que és molt personalitzada, costa molt de veure.
12: I com és tradició, la jornada acabarà amb festa, degustació culinària i música en directe. Les inscripcions ja estan obertes.
0: Gràcies, Sergi. Per cert, també avui es tindrà lloc una celebració, en aquest cas de la 72a edició de la Festa de l'Esport de Sabadell, que distingirà el millor esportista i la millor esportista de l'any, en aquest cas de la Cocapital Vallesana. I de Sabadell anem a Terrassa, perquè parlant de curses, atenció a la gesta, n'hem anat parlant també en els últims dies, de l'agarenc Oriol Antolí, que s'ha passat 5 dies seguits corrent, gairebé 700 quilòmetres. Ens explica com ha anat des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
15: L'atleta garenc Oriol Antolí ho ha tornat a fer, i és que ha completat una excel·lent actuació al Belgium Legend Blackyard Ultra. És una prova prestigiosa d'Europa de resistència extrema. Atenció, perquè Antolí ha aconseguit una segona posició després de més de 90 hores corrent i 113 voltes amb 757 quilòmetres recorreguts. Amb aquest resultat, Antolí estableix el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i els 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee l'any passat, on va acabar a la setena posició.
16: Passes moments d'eufòria i, així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres, és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme, et faci trencar el múscul i et deixi fora.
15: Un Oriol Antolí que ara pensa en descansar i agafar forces, però ja està preparant nous reptes per intentar batre aquest rècord, com dèiem, de 757 quilòmetres en 90 hores i 113 voltes. Déu-n'hi-do. Oh.

I fins aquí l'enjoc d'aquest dijous, en què recordem l'agenda d'aquest vespre. A les 7 de la tarda, anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, entre València i Esparta Girona, el Roig Arena, la tornada diumenge a Fontejau, i el Barça estrenarà la seva participació a la final 8 de Coimbra de la Champions masculina contra l'Sporting de Portugal. Recordem que ahir el Reus va caure eliminat, en aquest cas als penals, contra el Benfica. Fins aquí l'enjoc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic, i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
3: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
2: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
3: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
7: Sexe a la primera cita, sí o no?
10: Aquestes... Bon menjar.
11: I mal menjar.
10: Hola?
11: Ah, spoiler, per cert.
7: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me un vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
12: Com es diu això?
7: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
12: Red flag.
13: No entrem en aquest tema.
11: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors, ara?
12: Oi que sí?
10: Que sí, digues que sí.
12: Sí.
14: Ja disponible a cugat.cat.
4: Mare meva.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
16: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
17: Salutacions, us parla Mireia Puente. Per què hi ha dones que se senten atretes per nois dolents? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca, que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel noi dolent confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi i que explica per què determinats perfils sovint violents poden generar atracció. La hibristofília, en la seva definició original, s'associa a l'atracció per criminals empresonats, però Elias en proposa una lectura més àmplia. No és una parafília sexual, sinó una tendència femenina on majoritàriament s'engloba més la part emocional. Un dels factors claus que assenyala Elias és el que defineix com un impuls après, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petit es fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella, on apareix la idea de ser l'escollida capaç de canviar o redreçar l'altre, una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. A tot plegat s'hi suma el pes de la cultura popular. Sèries, pel·lícules i altres relats han contribuït a normalitzar aquest tipus de relacions fins al punt que ha determinat determinades dinàmiques tòxiques poden arribar a percebre's com habituals si no hi ha una educació emocional crítica. La confusió entre violència i protecció es construeix a partir d'una lectura errònia de la força. Veiem en una persona molt violenta i el que rebem és que és una persona forta, explica. A partir d'aquí, es genera una idea perillosa. Confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers, però en realitat és una altra. El que no som conscients és que aquesta violència també pot repercutir dins la pantalla. Podeu ampliar la informació a la web de Cugat.cat. L'Esbart Sant Cugat ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, Tots Veiem, un conte il·lustrat que reivindica la dansa tradicional com a espai de creixement emocional i comunitari. L'obra, escrita per Irene Llamas i il·lustrada per Miquel Pasqual, neix en el marc del 50è aniversari de l'entitat, celebrat l'any passat. El llibre s'inspira en un conte familiar previ de l'autora i en les vivències compartides dins l'Esbart. La història segueix l'Aran i l'Àlex des de la infantesa fins a l'edat adulta, reflectint el seu pas per en dansa fins a arribar a formar part del cos de dansa de l'Esbart. El conte, que forma part de la col·lecció de contes de Sant Cugat, editat per Profeslo, es va posar a la venda el dia de Sant Jordi durant la ballada d'en dansa i ara es pot adquirir a la seu de l'Esbart. I el govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050 i tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Tot plegat ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una roda de premsa que també ha comptat amb la participació del tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, el regidor d'Habitatge, Francesc Duc, i el coordinador del projecte i antic director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució, dictada el 22 d'abril, conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. L'origen del litigi remunta al 2022, quan el Departament d'Educació va denegar la renovació del concert per als cursos 22-23 fins al 25-26. El motiu? El Viaró manté un model d'educació diferenciada per sexes incompatible amb la normativa vigent. La Llei Orgànica d'Educació, modificada per la LOMLOE, estableix que els centres que vulguin rebre finançament públic han d'aplicar el principi de coeducació i no poden separar l'alumnat per gènere. El centre i les famílies van recórrer la decisió al TCJ, que el 2024 ja va avalar la Generalitat i va rebutjar que hi hagués vulneració de drets fonamentals. Ara el Suprem ni tan sols entra al fons del cas, argumenta que no cal crear una nova jurisprudència perquè el Tribunal Constitucional ja resol aquesta qüestió en diverses sentències recents. I el Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, potser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Ens preocupa si trobarem un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Ha estat en resposta a la reivindicació que ha expressat el president del nou club, Jordi Abel Vilà, que ha lamentat que l'Ajuntament desestimés la seva proposta d'adequar el camp de futbol del barri, que el cap de setmana serveix d'aparcament per la clientela del Mercat Antic. Amb aquesta opció descartada, posen el focus en la Guinardera i espais horaris i hem fet una sol·licitud de cara al setembre, ha explicat Brugaroles, que ha celebrat l'empenta de tirar endavant una nova entitat esportiva, admès que la repartició d'equipaments sempre és controvertida i ha mostrat la seva preocupació perquè tot arribi a bon port. I els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada, l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació a casa per als nous caps de colla Marina Ponç i Miquel Torregrossa. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
18: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
19: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
20: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
21: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
22: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
23: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
17: Salutacions, us parla Mireia Puente. Per què hi ha dones que se senten atretes per nois dolents? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca, que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel noi dolent confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi i que explica per què determinats perfils sovint violents poden generar atracció. La hibristofília, en la seva definició original, s'associa a l'atracció per criminals empresonats, però Elias en proposa una lectura més àmplia. No és una parafília sexual, sinó una tendència femenina on majoritàriament s'engloba més la part emocional. Un dels factors claus que assenyala Elias és el que defineix com un impuls après, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petit es fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella, on apareix la idea de ser l'escollida capaç de canviar o redreçar l'altra, una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. A tot plegat s'hi suma el pes de la cultura popular. Sèries, pel·lícules i altres relats han contribuït a normalitzar aquest tipus de relacions fins al punt que ha determinat determinades dinàmiques tòxiques poden arribar a percebre's com habituals si no hi ha una educació emocional crítica. La confusió entre violència i protecció es construeix a partir d'una lectura errònia de la força. Veiem en una persona molt violenta i el que rebem és que és una persona forta, explica. A partir d'aquí, es genera una idea perillosa. Confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers, però en realitat és una altra. El que no som conscients és que aquesta violència també pot repercutir dins la pantalla. Podeu ampliar la informació a la web de cugat.cat. L'Esbart Sant Cugat ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, Tots Veiem, un conte il·lustrat que reivindica la dansa tradicional com a espai de creixement emocional i comunitari. L'obra, escrita per Irene Llamas i il·lustrada per Miquel Pasqual, neix en el marc del 50è aniversari de l'entitat, celebrat l'any passat. El llibre s'inspira en un conte familiar previ de l'autora i en les vivències compartides dins l'Esbart. La història segueix l'Aran i l'Àlex des de la infantesa fins a l'edat adulta, reflectint el seu pas per en dansa fins a arribar a formar part del cos de dansa de l'Esbart. El conte, que forma part de la col·lecció de contes de Sant Cugat, editat per Profeslo, es va posar a la venda el dia de Sant Jordi durant la ballada d'en dansa i ara es pot adquirir a la seu de l'Esbart. I el govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050 i tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Tot plegat ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una roda de premsa que també ha comptat amb la participació del tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat per

0: no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. L'origen del litigi remunta al 2022, quan el Departament d'Educació va denegar la renovació del concert per als cursos 22-23 fins al 25-26. El motiu? El Vieró manté un model d'educació diferenciada per sexes incompatible amb la normativa vigent. La Llei Orgànica d'Educació, modificada per la LOMLOE, estableix que els centres que vulguin rebre finançament públic han d'aplicar el principi de coeducació i no poden separar l'alumnat per gènere. El centre i les famílies van recórrer la decisió del TSJ, que el 2024 ja va avalar la Generalitat i va rebutjar que hi hagués vulneració de drets fonamentals. Ara el Suprem ni tan sols entra al fons del cas, argumenta que no cal crear una nova jurisprudència perquè el Tribunal Constitucional ja resol aquesta qüestió en diverses sentències recents. I el Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, potser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Ens preocupa si trobarem un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugueroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Ha estat en resposta a la reivindicació que ha expressat el president del nou club, Jordi Abel Vilà, que ha lamentat que l'Ajuntament desestimés la seva proposta d'adequar el camp de futbol del barri, que el cap de setmana serveix d'aparcament per la clientela del Mercantic. Amb aquesta opció descartada, posen el focus en la Guinardera i espais horaris i hem fet una sol·licitud de cara al setembre. Ha explicat Brugueroles que ha celebrat l'empenta de tirar endavant una nova entitat esportiva, admès que la repartició d'equipaments sempre és controvertida i ha mostrat la seva preocupació perquè tot arribi a bon port. I els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada, l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació a casa per als nous caps de colla Marina Ponç i Miquel Torregrossa. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. Per què hi ha dones que se senten atretes per nois dolents? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca, que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel noi dolent confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi i que explica per què determina perfils sovint violents poden generar atracció. La hibristofília, en la seva definició original, s'associa a l'atracció per criminals empresonats, però Elias en proposa una lectura més àmplia. No és una parafília sexual, sinó una tendència femenina on majoritàriament s'engloba més la part emocional. Un dels factors claus que assenyala Elias és el que defineix com un impuls après, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petites fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella, on apareix la idea de ser l'escollida capaç de canviar o redreçar l'altre, una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. A tot plegat s'hi suma el pes de la cultura popular. Sèries, pel·lícules i altres relats han contribuït a normalitzar aquest tipus de relacions fins al punt que ha determinat determinades dinàmiques tòxiques poden arribar a percebre's com habituals si no hi ha una educació emocional crítica. La confusió entre violència i protecció es construeix a partir d'una lectura errònia de la força. Veiem en una persona molt violenta i el que rebem és que és una persona forta, explica. A partir d'aquí,

0: genera una idea perillosa. Confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers, però en realitat és una altra. El que no som conscients és que aquesta violència també pot repercutir dins la pantalla. Podeu ampliar la informació a la web de Cugat.cat. L'Esbart Sant Cugat ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, Tots Veiem, un conte il·lustrat que reivindica la dansa tradicional com a espai de creixement emocional i comunitari. L'obra, escrita per Irene Llamas i il·lustrada per Miquel Pasqual, neix en el marc del 50è aniversari de l'entitat, celebrat l'any passat. El llibre s'inspira en un conte familiar previ de l'autora i en les vivències compartides dins l'Esbart. La història segueix l'Aran i l'Àlex des de la infantesa fins a l'edat adulta, reflectint el seu pas per en dansa fins a arribar a formar part del cos de dansa de l'Esbart. El conte, que forma part de la col·lecció de contes de Sant Cugat, editat per Profeslo, es va posar a la venda el dia de Sant Jordi durant la ballada d'en dansa i ara es pot adquirir a la seu de l'Esbart. I el govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050 i tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Tot plegat ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una roda de premsa que també ha comptat amb la participació del tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, el regidor d'Habitatge, Francesc Duc, i el coordinador del projecte i antic director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució, dictada el 22 d'abril, conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. L'origen del litigi remunta al 2022, quan el Departament d'Educació va denegar la renovació del concert per als cursos 22-23 fins al 25-26. El motiu? El Viaró manté un model d'educació diferenciada per sexes incompatible amb la normativa vigent. La Llei Orgànica d'Educació, modificada per la LOMLOE, estableix que els centres que vulguin rebre finançament públic han d'aplicar el principi de coeducació i no poden separar l'alumnat per gènere. El centre i les famílies van recórrer la decisió del TCJ, que el 2024 ja va avalar la Generalitat i va rebutjar que hi hagués vulneració de drets fonamentals. Ara el Suprem ni tan sols entra al fons del cas, argumenta que no cal crear una nova jurisprudència perquè el Tribunal Constitucional ja resol aquesta qüestió en diverses sentències recents. I el Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, potser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Ens preocupa si trobarem un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Ha estat en resposta a la reivindicació que ha expressat el president del nou club, Jordi Abel Vilà, que ha lamentat que l'Ajuntament desestimés la seva proposta d'adequar el camp de futbol del barri, que el cap de setmana serveix d'aparcament per la clientela del Mercantic. Amb aquesta opció descartada, posen el focus en la Guinardera i espais horaris i hem fet una sol·licitud de cara al setembre. Ha explicat Brugaroles, que ha celebrat l'empenta de tirar endavant una nova entitat esportiva, ha admès que la repartició d'equipaments sempre és controvertida i ha mostrat la seva preocupació perquè tot arribi a bon port. I els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana, coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada, l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació a casa per als nous caps de colla, Marina Ponç i Miquel Torregrossa. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
0: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers al creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus, començarà dilluns. Sònia Kerr.
3: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Canàries.
0: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
3: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
4: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
0: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys de Barcelona el 10 de juny.
3: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família.
0: En Cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
3: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
0: Als esports, Janire Gallut, al Barça, tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
5: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez, amb un resultat global de 63-51 a l'eliminatòria dels quarts. Seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o al Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avançarà, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, en B baixa.
0: Tenim novetats pel que fa al creuer afectat per un brot d'antivirus que es dirigeix cap a les Canàries. Segons s'acaba de saber, finalment el vaixell fondejarà, però no atracarà a les illes. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, recordem, ingressaran en un hospital de Madrid per fer-hi la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
10: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues, és suficient.
9: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
1: Notícies en xarxa.
0: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives a Catalunya. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i també l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 on les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
11: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
12: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
13: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
14: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que fan pagar.
11: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
0: Com ens explicava ara l'Esther Minguell, Educació xifra en un 13% el seguiment d'aquesta vaga amb dades recollides fins a la una del migdia. A molts punts de Catalunya el seguiment ha estat més aviat modest. És el cas, per exemple, de les llars d'infants del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
15: Des de les llars municipals de Vilafranca, la seva directora, Àfrica Seca, apunta que el seguiment de vaga d'avui és modest i que n'han fet aproximadament un 35% d'educadores, però que es preveu que a la vaga del dia 20 aquesta xifra s'incrementi notablement. Les reivindicacions són clares. Les apunta Sònia Segalà, educadora de suport de les llars municipals d'infants de Vilafranca.
16: Que hi hagi aquest reconeixement del 03 com a etapa educativa, que es baixin les ràtios. Tenim les ràtios més altes de la Unió Europea, que el servei sigui universal i gratuït per a totes les famílies, que hi hagi un finançament suficient i estable i més recursos per garantir la inclusió, per poder desplegar la inclusió doncs, a les llars, no?
15: Les llars privades i concertades avui també estaven cridades a la vaga, tot i que el seguiment ha estat molt menor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Demà mateix es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per tal d'assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona. Serà, recordem, el 10 de juny. És l'acte més multitudinari que hi ha previst en una visita en la qual també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, en concret des de la catedral i fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
18: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
17: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
0: D'aquesta visita papal n'ha parlat a la xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
19: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
3: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
0: Detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
3: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que n'apareguin de noves. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
0: I ho acabem de saber, el jutjat de Girona acorda presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt. La causa està oberta per homicidi. Gairebé 3:45, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha comparegut avui al Congrés, on ha demanat a Israel l'alliberament immediat de l'activista espanyol Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mon Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
21: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
20: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saïf de ser de Hamas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per tal d'assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Més detalls des de Tarragona Ràdio. Laura Casas.
2: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
5: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
2: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
0: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, que és una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i els seus voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
22: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
23: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
22: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià.
0: Doncs no deixem la comarca perquè la Universitat de Lleida, pionera en formació dual, es proposa el repte ara de la internacionalització en els propers 5 anys. La UDL compta amb uns 300 alumnes entre els estudis d'enginyeria i educació. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dijous al matí ha tingut lloc la presentació del tercer informe que elabora la Fundació Bertelsmann, una organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El seu cap de projectes, Vicenç Climent, ha explicat que s'ha escollit la Universitat de Lleida per ser pionera en formació dual.
25: Lleida és pionera. Quan no n'hi havia ni tan sols marc regulatori, la Universitat de Lleida va començar l'àmbit de l'educació doncs, de manera innovadora i pionera perquè van ser dels primers, sinó els primers de tot l'estat espanyol, inspirant-se a altres territoris europeus, innovadora perquè normalment l'àmbit de la dual s'espera que sigui l'àmbit de les enginyeries, però a la Universitat de Lleida va començar en l'àmbit de l'educació.
24: La Universitat de Lleida preveu ampliar la seva oferta d'aquest tipus d'estudis cap a altres branques, com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades, a més d'internacionalitzar-se al context europeu.
0: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició, ja la número 32, del Saló Biocultura, dedicat als productes ecològics i al consum responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
26: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
27: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
26: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Conca de Barberà amb l'Espluga FM Ràdio i del Solsonès amb Solsona FM.
4: L'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí ha tornat a funcionar a ple rendiment aquesta primavera, després de més d'un any tancat per obres. És l'últim dels albergs de la xarxa Xanascat que quedava per fer aquesta renovació. Ho explica la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez.
6: Hem aconseguit eliminar el gasoil, l'ús del gasoil a tota la xarxa d'albergs de Catalunya.
4: Un projecte que ha sigut clau per eliminar la penjada de carboni.
7: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves sobre les seves inquietuds de viure i treballar aquí en un futur i de parlar amb les empreses per rebatre les idees preconcebudes. Es projectaran dues sessions obertes a Solsona i Cardona a final de mes.
0: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta en la primera de temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
9: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
8: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I encara un apunt més en relació a la crònica cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
3: És el resultat d'una enquesta interna segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment, coincidint amb l'assistència a alguns dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors també s'han quedat a dormir a Girona, tot plegat en l'edició més multitudinària del festival, amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit, atenció, les entrades de 21 espectacles.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Janire Gallut. Bon dia, Janire.
10: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
12: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
10: En bàsquet, l'Espar Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines hi arriben després de desfer-se del Leganés als quarts i amb el factor pista a favor, però amb una plantilla molt condicionada pels problemes físics, tal com apuntava amb contundència el tècnic Roberto Íñiguez.
13: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
10: Laura Quevedo serà dubte fins l'últim moment i es podria afegir a les baixes de Vivi, Canella i Carter. I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
11: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster. Treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes. Ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
10: I el primer equip femení no és l'única secció que pot aixecar un títol d'aquesta setmana. L'equip de Hansi Flick va tornar a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou. Els blaugranes s'enfrontaran al Madrid a les 9 de la nit en un duel que podria suposar la sentència del títol de Lliga. En paraules de Jules Koundé, l'equip afronta el partit amb molta motivació.
14: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la Liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
10: I acabarem amb la Champions masculina d'hoquei patins, on el Reus Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A.
0: Gràcies, Janire Gallut. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
5: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
4: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Per què hi ha dones que se senten atretes per nois dolents? Aquesta és la pregunta de partida del primer llibre de Carlota Elias, criminòloga santcugatenca, que en poc més de 20 anys ha convertit el seu treball de fi de grau en una obra divulgativa que ja està generant impacte. El concepte clau, defensa, és clar. Les dones que senten atracció pel noi dolent confonen la violència amb protecció. Una idea que travessa tota la seva anàlisi i que explica per què determina determinats perfils sovint violents poden generar atracció. La hibristofília, en la seva definició original, s'associa a l'atracció per criminals empresonats, però Elias en proposa una lectura més àmplia. No és una parafília sexual, sinó una tendència femenina on majoritàriament s'engloba més la part emocional. Un dels factors claus que assenyala Elias és el que defineix com un impuls après, el sentiment de voler salvar l'altra persona. Es tracta d'un patró amb arrels socials vinculat a una educació que des de petit es fomenta el rol de cuidar. Aquest esquema es trasllada sovint a les relacions de parella, on apareix la idea de ser l'escollida capaç de canviar o redreçar l'altre, una dinàmica que pot acabar consolidant vincles desiguals o dependents. A tot plegat s'hi suma el pes de la cultura popular. Sèries, pel·lícules i altres relats han contribuït a normalitzar aquest tipus de relacions fins al punt que determina determinades dinàmiques tòxiques poden arribar a percebre's com habituals si no hi ha una educació emocional crítica. La confusió entre violència i protecció es construeix a partir d'una lectura errònia de la força. Veiem en una persona molt violenta i el que rebem és que és una persona forta, explica. A partir d'aquí, es genera una idea perillosa. Confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers, però en realitat és una altra. El que no som conscients és que aquesta violència també pot repercutir dins la pantalla. Podeu ampliar la informació a la web de cugat.cat. L'Esbart Sant Cugat ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, Tots veiem, un conte il·lustrat que reivindica la dansa tradicional com a espai de creixement emocional i comunitari. L'obra, escrita per Irene Llamas i il·lustrada per Miquel Pasqual, neix en el marc del 50è aniversari de l'entitat, celebrat l'any passat. El llibre s'inspira en un conte familiar previ de l'autora i en les vivències compartides dins l'Esbart. La història segueix l'Aran i l'Àlex des de la infantesa fins a l'edat adulta, reflectint el seu pas per en dansa fins a arribar a formar part del cos de dansa de l'Esbart. El conte, que forma part de la col·lecció de contes de Sant Cugat, editat per Profeslo, es va posar a la venda el dia de Sant Jordi durant la ballada d'en dansa i ara es pot adquirir a la seu de l'Esbart. I el govern preveu aprovar inicialment durant el 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050 i tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir del 2030. Tot plegat ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una roda de premsa que també ha comptat amb la participació del tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, el regidor d'Habitatge, Francesc Duc, i el coordinador del projecte i antic director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra. El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs del Col·legi Viaró de Sant Cugat i la seva AMPA contra la retirada del concert educatiu de l'ESO, confirmant així la decisió de la Generalitat i la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La resolució, dictada el 22 d'abril, conclou que el cas no té interès cassacional perquè la qüestió ja està resolta per la jurisprudència constitucional. L'origen del litigi remunta al 2022, quan el Departament d'Educació va denegar la renovació del concert per als cursos 22-23 fins al 25-26. El motiu? El Biaró manté un model d'educació diferenciada per sexes incompatible amb la normativa vigent. La Llei Orgànica d'Educació, modificada per la LOMLOE, estableix que els centres que vulguin rebre finançament públic han d'aplicar el principi de coeducació i no poden separar l'alumnat per gènere. El centre i les famílies van recórrer la decisió al TSJ, que el 2024 ja va avalar la Generalitat i va rebutjar que hi hagués vulneració de drets fonamentals. Ara el Suprem ni tan sols entra al fons del cas, argumenta que no cal crear una nova jurisprudència perquè el Tribunal Constitucional ja resol aquesta qüestió en diverses sentències recents. I el Futbol Club Volpelleres vol que el seu projecte es desenvolupi al camp de futbol del barri o, si no, potser a la Guinardera. De moment, però, res no està garantit. Ens preocupa si trobarem un encaix prou bo per les expectatives, ha dit aquest dilluns el president del Consell de Barri de Volpelleres, el tinent d'alcaldia Carles Brugueroles, en la sessió ordinària d'aquest espai participatiu. Ha estat en resposta a la reivindicació que ha expressat el president del nou club, Jordi Abel Vilà, que ha lamentat que l'Ajuntament desestimés la seva proposta d'adequar el camp de futbol del barri, que el cap de setmana serveix d'aparcament per la clientela del Mercantic. Amb aquesta opció descartada, posen el focus en la Guinardera i espais horaris i hem fet una sol·licitud de cara al setembre, ha explicat Brugueroles, que ha celebrat l'empenta de tirar endavant una nova entitat esportiva, admès que la repartició d'equipaments sempre és controvertida i ha mostrat la seva preocupació perquè tot arribi a bon port. I els castellers de Sant Cugat celebren Sant Ponç aquest cap de setmana coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Entre aquest divendres i diumenge, els gausacs preparen diverses activitats amb el plat fort diumenge a la plaça d'Octavià, la 18a diada de Sant Ponç. Dissabte també hi ha una cita destacada, l'actuació castellera a la plaça de Barcelona. També han programat concerts, àpats populars i activitats per tota la família. A més, el Sant Ponç d'enguany representa la primera gran actuació a casa per als nous caps de colla Marina Ponç i Miquel Torregrossa. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
0: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el paper dels avis en la nostra societat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Ferran de Juan, membre de la Unió Sant Cugatenca, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, i la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia. Hola,
2: bon dia.
0: Tenim dos avis i dues netes.
3: Fantàstic.
0: Bueno, i nets també, també vau ser nets a la...
1: Tenim
0: els papers de l'AUCA, no? Nets, pares i...
3: I anys, perquè
0: també.
3: Per tenir ser avi representa que portes una vida ja una miqueta treballada.
0: També n'hi ha de molt joves, eh?
2: Sí.
0: N'hi ha alguns que són molt joves.
3: Aquí no quedava.
0: Vols dir, tant? Bueno, sí, clar.
2: Amb 20 anys, jo tinc 42 anys, amb 20 anys podries pogut tenir un fill o una filla i podria tenir...
3: Mare de Déu, això aquí no passa, perquè ara les mares són mares per als 40 anys i les àvies són àvies per primera vegada per als 70 anys. Està passant ara, això, eh? Abans no.
1: No, però jo vaig ser àvia amb 50 i pocs, eh?
0: Mira, doncs àvia molt jove.
3: Tu molt jove.
1: Sí.
3: Jo a República Dominicana tinc una ONG i a vegades tens la besàvia, l'àvia, la mare i la neta.
0: Quatre generacions.
3: I la besàvia poder té 50. Perquè allà, ara ja no tant, eh? Però quan jo vaig anar fa 15 o 20 anys, ja 18 anys, als 14 anys la noia es quedaven embarassades. Les que estan a la meva associació, com que van estudiant, aconseguim que això s'enredereixi.
2: Bueno, és que biològicament crec que és abans dels 20, no? Una edat...
0: Des del moment en què tu tens la teva primera regla, doncs a partir d'aquell moment tu ja tens edat fèrtil.
1: Ja pots ser mare.
2: Això sí, però bueno... Hi ha un moment... Però bueno...
0: Però la societat canvia, les necessitats i les voluntats també, no? I l'economia també és un factor que dificulta desenvolupar projectes de vida per a les persones que volen tenir fills, perquè
3: tot s'ha allargat,
0: accés a l'habitatge, tenir una bona feina, un bon sou i poder tenir i criar una criatura, doncs entenc que de la manera que tu vols, doncs cada cop és una mica més complicat. La realitat és que a la nostra societat el paper de les avis i les àvies cada vegada és més present. Si anem a les portes de les escoles de la ciutat, veurem molt probablement a quarts de 5 de la tarda molts avis i àvies que recullen la mainada. Amb l'Àgata en parlàvem abans de començar, no? Aquests dies de lliure disposició de les escoles on la gent no es pot demanar festa o no tothom es pot demanar festa, quan passeges per la plaça, pel carrer, pels bars, doncs veus que aquí està moltes vegades amb les criatures, són els avis i les àvies. I això ha fet que tinguin un paper molt actiu a la nostra societat i un paper fonamental en la família, la criança i en la conciliació de la vida personal i la vida laboral. Quin paper creieu que tenen els avis i les àvies avui en dia en relació amb els nets? Vosaltres ens ho podeu explicar, si voleu, des del vostre paper personal. L'Àgata i jo ho vam viure fa molts més anys, o també no? A través d'experiències molt properes, per veure també si ha canviat molt o no.
3: Jo crec que la vida evoluciona contínuament. La situació d'ara no és la mateixa de fa 5 anys i tenim un referent tots en el cap de la pandèmia, no? Vull dir, tenim un abans i un després i ara tenim més teletreball. Això també ha fet que moltes mares que treballen puguin conciliar millor el

0: maig es veu que hi ha vaga de mestres aquí i llavors pues, jo actuaré. Vull cantar. Sí, sí, jo...
1: Surt el rescat.
0: Exerciré.
1: Et toca, tu.
0: No, no, em toca el 19 i el 28, ja m'ho he reservat i per ells, i encantada de fer-ho, eh? Però no és cada dia. Vull dir que jo crec que tots hem de col·laborar.
1: Ferran.
0: La societat la fem entre tots.
2: Home, la paraula que ha dit ella no m'agrada, però jo sóc un avi amb tot el carinyo explotat. Perquè per circumstàncies professionals dels meus fills, amb un inici, pues, jo et diria que els nets els hem criat quasi nosaltres.
1: Clar, després s'han dedicat al món de l'hostaleria, un món que entén poc d'horaris i de conciliació.
2: Els dos fills meus estaven a l'hostaleria, amb la qual cosa a mi m'ha tocat. Però també ha sigut un... independentment d'un tema forçat professionalment, jo crec que també hem canviat una mica la mentalitat amb el sentit de que estem fent el mateix que jo feia quan érem pares. Amb diferència dels meus pares, que els meus avis jo m'anava a jugar o anava a fer alguna cosa, i els meus pares, pues, bueno, els hi explicava. Amb els meus fills ha sigut diferent. Vull dir, els meus fills han fet... jugaven a hoquei i nosaltres ja hem anat al darrere dels fills. I et diria que el cercle d'amistats els hem tret de l'esport dels meus fills. Quan hem tingut nets... continua passant el mateix, vull dir, jo continuo anant a tots els pavellons de tota la comarca, perquè els tres nets fan futbol i ens tenim que combinar, perquè la mare d'una dels meus nets treballa dissabtes i diumenges, amb la qual tenim que anar nosaltres, el meu fill continua treballant algun diumenge i dissabte. Vull dir que per un costat ha sigut un tema forçat professionalment, però per altre també perquè la mentalitat ha canviat una mica, en el sentit de que anem al darrere molt de... hem anat al darrere molt dels fills, perdó, i continuem anant al darrere dels nets.
1: I ho fas amb gust o t'agradaria poder-te reservar un cap de setmana tot per tu, per exemple, no? Perquè a vegades es fa perquè toca i es fa amb bona voluntat, però a vegades hi ha per circumstàncies laborals de conciliació... que et toca, no?, d'alguna manera, i dius, ostres, un cap de setmana...
2: Poder dir
1: no,
2: sí,
1: no, i no fer anar malament a ningú...
2: Aquí hi ha hagut un problema, i és que no hem sapigut mai dir no, eh? Vull dir, a mi els meus fills m'han demanat, o inclús no m'han demanat, eh? Vull dir, quasi de dir, papa, el 13 tenim això, vull dir, jo he tingut que canviar a vegades les meves vacances... pel tema d'horaris dels meus nens, no? Si jo hagués estat sol, a lo millor el no l'hagués dit alguna vegada. El problema és que la meva dona, no. Ella
1: teniu els límits a diferents nivells.
2: Ella ha donat la seva vida pels fills i la continua donant pels nets. Jo a lo millor no hagués sigut tant, però bueno, com ella vol, el que no faré és marxar jo i deixar-lo amb ella, no? Vull dir, però ho faig amb carinyo, eh? La veritat, sí, és que es fa amb carinyo.
1: Tu, Àgata, recordes molts dies, moltes tardes, molts caps de setmana amb els avis?
3: Bé, és que jo vivia amb els meus avis.
1: Per tant, tots els dies.
3: La meva mare treballava fora. I...
1: amb un ofici que tampoc entén d'horari moltes vegades, eh?
3: No, un ofici que no entén d'horari perquè és periodista. La meva mare vivia a Girona i jo vivia amb els meus avis entre setmana i la meva mare venia els caps de setmana.
0: I tu no vas aprendre que no creus? I també ets periodista.
3: Sí, però bueno, jo de moment no tinc fills i... tinc un gos, vull dir. No.
0: Bueno,
1: que també són les seves responsabilitats,
3: sí,
1: eh?
3: Sí,
1: i aquests no creixen mai.
3: Sí, pobre. Sí, aquest és un bebé sempre. Ara és un abuelito,
1: ancianet.
3: Un ancianet, pobre, que ara està molt malament, pobre. Però bueno. Doncs sí, jo és una mica estrany, perquè jo vivia amb els meus avis. Sí, sí. Bueno, de fet, a la meva casa vivim tots allà encara. Vull dir, la meva mare viu amb el meu avi, la meva iaia es va morir, pobreta, fa un any. I clar, és que a mi són els meus pares, és com si fos els meus pares. O sigui, el meu avi em portava, i el meu avi també, el pagès. O sigui, un altre ofici que no entén d'horaris.
1: Ni de jubilació.
3: Ni de jubilació. Fins fa dos dies el meu avi té 92 anys i anava amb el tractor. Vull dir, fins fa dos dies, literal, eh? Vull dir, l'any passat. Recordo que em portava ell al col·le, o si no, anava a peu. O sigui, bueno, clar, als pobles també les coses funcionen diferents, eh? A cap edat ja, vinga, puja a peu.
1: De fet, et coneix tothom, no? Als pobles també hi ha una mica, almenys potser la nostra època, que estem parlant de fa 30 anys enrere, per entendre'ns.
3: Sí, hi ha xarxa veïnal, sí.
1: La criança és una mica compartida.
3: Sí, compartida amb els veïns.
1: Amb els veïns, no? Sí. Per tant, paper clau en el teu cas dels avis.
3: En el meu cas, segur, si no la meva mare...

0: segurament no hagués pogut desenvolupar la seva carrera professional. Segurament no.
1: Quina generositat, sí, sí, també, no?, per part dels avis, en el cas de l'Àgata, que van exercir fins i tot com aquesta cocriança amb la teva mare. El Ferran, que no pot anar de vacances, o que té l'agenda molt plena. Creieu que és prou agraït?
2: No.
3: Jo em sento feliç. A veure, jo... abans d'ahir vaig demanar al meu fill a veure si jo me'n podia anar de vacances una setmana al juliol, perquè jo sé que ells, al juliol no hi ha escoles, i em va dir sí. Llavors ahir vaig comprar el meu bitllet d'avió per anar-me'n una setmana, entens? Jo crec que estar amb els nens a mi em dona vitamines, dona energia. A més, et diré una cosa, jo quan estic amb les netes em torno nena, jugo, i en aquells moments soc la dona més feliç del món. Passo molt bé i és estimulant. Després elles se'n van i llavors em fico amb tots els meus follons i escolta, penso que és un regal poder estar amb elles. Per mi és un regal.
0: I tenir avis, tenir la possibilitat de que els avis t'ajudin, és un factor clau a la decisió d'acabar tinguent fills o no. Perquè, per exemple, en el meu cas, jo moltes vegades dic, no t'atreviries a ser mare? Dic, no, ni pensar-ho. Dic, és que no tinc xarxa familiar, clar, jo no tinc la meva mare visquent aquí al costat, saps?
1: No tens allò que tu vas poder tenir,
0: clar,
1: no? Aquest,
0: clar,
1: suport, aquesta xarxa familiar.
0: Clar, jo veig algunes noies que han set mares solteres, però clar, clau, que tinguin pares a prop.
1: Tot i així, no tots els pares exerceixen aquesta figura d'avis, no?
0: Però dijous passat, dia 30, i aquest dilluns eren dies d'aquests de lliure elecció, que això quan érem petits nosaltres això no existia.
1: Jo no ho recordo.
0: Jo cada dos per tres no tenen dia de lliure elecció. Jo veig alguna companya meva de feina i diu, és que avui teletreballo perquè els nens els tinc a casa. És que tu veus aquests dies de lliure elecció, vas a fer un passeig per Sant Cugat i veus tot d'avis amb nens, tot de nens voltant, i veus que són els avis. Mira, ara mateix venia cap aquí, clar que sabien que parlaria d'això, i hi ha una dona que anava amb un cotxet amb un bebè molt petit, i segurament, potser la decisió dels pares és, un cop se t'ha acabat la baixa per maternitat o paternitat, deixar-los un temps més per no portar-los a la bressol els avis, segurament.
1: Se'ls hauria de preguntar, no sé si a vosaltres us ho van preguntar, els avis abans, si és a dir, si tu vols tenir una criatura, saps que no pots exercir la maternitat o la paternitat totes les hores del dia per qüestions de conciliació familiar. Abans de tenir una criatura, sabent que demanaràs, se'ls hauria de dir als avis, escolta'm, tu estaries disposat a...
0: Us van demanar permís o no?
1: Portar-los a... O demanar-vos si podríeu donar un cop de mà, no?
2: Ja
1: o es dona per fet?
2: No, a mi, en el cas meu, ho han donat per fet, no? Però hi ha avis, hi ha avis que diuen, escolta, jo tinc amics que són... Jo dimarts i dijous. I d'ahir no surten. Vull dir, els hi toca el dimarts i el dijous, i els fills ja s'ho han combinat de tal manera per fer-ho així, no? Jo, a mi demanar-me no m'ho han demanat mai, perquè jo estic convençut que estaven ells convençuts de que ho faríem. Coneixien a la seva mare, coneixien el seu pare i sabien que diríem que sí a tot.
1: Se juga amb l'avantatge d'aquests que no saben dir no?
2: Clar. I llavors ho han donat tot per fet. Ho han donat tot per fet, però bueno. Jo, com diu ella, per sort he sigut avi jove i he pogut gaudir dels nets siguen jove, perquè si t'agafa amb edats ja és més complicat, perquè és agotador. Quan comences a tenir nets petits i t'agafa amb edats ja de 60-70, és agotador. A mi, per sort, m'ha agafat quan eren petits jove, i amb la qual cosa pues, jo he fet amb ells i he disfrutat moltíssim.
1: Molt. Tenies energia encara.
2: Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Parlàvem al principi, no?, del factor de l'edat també a l'hora de tenir famílies o de tenir criatures. Cada cop les dones són mares més grans, els avis possiblement també són més grans. Això voldrà dir que tindrem persones de 70, 70 i pico d'anys tenint cura de criatures petites, no?, que li has d'anar tot el dia al darrere, que amb el moment aquell de la maneta que no saben caminar, quan són més grans, complicarà una mica aquesta dinàmica, perquè l'edat no perdona, per dir-ho d'alguna manera, no? Ni l'energia és la mateixa, ni la paciència és la mateixa.
3: Bueno, però també té uns avantatges, això. Te rejuveneixes... Estàs actiu.
0: És que la Montse és una persona
1: és optimista.
0: Molt optimista i positiva.
3: Sempre positiva. A veure, la vida és la que hi ha. L'hem de viure sentint-se útils i fent coses pels altres. És que jo sóc així, ¿vale? Llavors, si tens la sort de cuidar gent gran, és molt maco, però és molt dur. si tens sort de cuidar nens petits, és molt maco i, a més, te posa les piles. Llavors, tu estàs més jove. Tu mira la gent gran, que és tan canalla petita, o en gent jove, pues sap, està en la onda, està... Ja arribarà un dia que tancarem els ulls i ens n'anirem, però mentrestant, mentre visquem, visquem a tope i disfrutant. I és que ja ho veig, gent que està, que no té... em sap greu, però gent que pobres són només amb la tele i ja no saben què fer a la vida, doncs pues, escolta, hi ha molta cosa a fer i poder donar i acompanyar, ja no dic un petit, però també un jove en aquests moments és molt important fer xarxa, xarxa. Perquè hi ha molta gent, molts nanos joves que estan sols a casa perquè els pares treballen, i a vegades jo crec que sempre és bo el que podem aprendre dels grans i el que podem aprendre dels joves. A mi m'agrada aprendre dels joves, perquè et manté...
0: No, manté viva.
1: Amb els avis hi ha una relació especial, no? Jo, doncs, els meus avis els he tingut molt propers. Jo, com la gata, soc d'un poble, per tant, doncs els tenia un minut caminant de casa a tots quatre, i des d'abans d'anar a l'escola, després d'anar a l'escola, caps de setmana, doncs he tingut la fortuna de viure'ls i compartir molta experiència. Tu, a vegades, m'imagino que encara més el conviure sota el mateix sostre. És una relació que és diferent a la dels pares, no? Perquè no hi ha l'obligació aquesta d'educar, sinó hi ha més de compartir. Hi ha una relació de confiança molt especial, també una tendresa també extra en les dues direccions, perquè és les primeres persones amb qui tu veus la vulnerabilitat, també amb els teus avis. Sí. Quan te n'adones que són grans i que són finits, no? Són les primeres persones que tu estimes que possiblement marxaran abans.
3: I ells es nota, ells tenen una sensibilitat.
1: I ells reviuen, també, suposo, sí. No? Reviviu una mica la infantesa, torneu una mica en aquestes etapes de la vida.
3: Ja saps que tinc uns que estan a França, no? I abans truquem per vídeo trucada, no? I parlo jo tal, i llavors tots em pregunten, i l'avi, on està? Pregunten on està el Manel, saps? Sí, està bé, està bé. Ells, en el fons, amb aquesta pregunta, dic, ostres, ells pateixen
1: la ara com està l'avi, no?
3: Perquè pensen, l'avi és gran, saps? I està l'avi bé? Sí, mira, te l'ensenyo. Ah, avi!
2: Però tampoc ens veuen grans, eh?
3: No,
1: els meus nets, no. Jo me'n recordo dels meus avis. Sí, i també
0: jo de petita ja els veia grans.
1: Sí, jo de petita els veia grans.
0: Jo, bueno, el meu avi patern sí que es va morir molt jovenet, pobre, però els altres, bueno, és que ja els veia grans i tots van, bueno, totes...
2: Però abans una persona de 50 anys ja la veies gran.
0: Clar,
2: primer no, per la manera de vestir.
0: Jo crec que jo quan hi vaig néixer la meva iaia tenia 40 i pocs, eh?
1: Exacte, anava a dir, jo el meu avi que en té 93, una mica més que el teu, clar, quan jo vaig a néixer en tenia 50 i pico. Ara una persona amb 50 i pico no és una persona gran. I jo li dic al meu avi, jo sempre t'he vist vell. I quan ara veig les fotos de quan jo era menuda
0: i
1: penso, home, no, era una altra època, però era un senyor.
0: Si les meves iaies tenien la cara...
1: Sense arrugues.
0: Ni que sí, passa sí. Que portaven el cabell blanc, potser ja portaven aquest pentinat.
1: Els pentinats
0: aquests
1: de iaia.
0: El típic de rissat, el cabell cura rissat, allò de Dantes, no?
1: Sí, sí.
2: Però ja et dic, no ens veuen
1: tu
2: grans.
1: Tu creus que no?
2: No, perquè a vegades li pregunto, eh? I em diuen, ostres, en comparació d'un avi d'un altre crio sí, del col·le...
1: Perquè potser n'hi ha d'altres que són més grans.
2: Però nosaltres, com veuen tota l'activitat que portem,
1: la marxa que teniu a sobre per seguir-nos el ritme.
2: Això, pues, ens veuen quasi com els pares, eh? Vull dir que amb això és un avantatge.
3: I és el que et deia, activen i et fan estar... Sí, a veure, els oients no ho veieu, però el senyor Ferran està estupendo. No sé l'edat que té, però...
2: No me la preguntis, tampoc.
3: No, però se'l veu estupendo perquè té 3 nets que el fan anar a tope.
2: Home, el gran ja té 16. Vull dir, ara ja comença a anar a la discoteca, al teatre, i ve a dormir a casa.
0: Ara
2: perquè està una mica més a prop.
3: Et tocarà anar-lo a buscar a les totes.
1: O potser, mira, parlem dels límits, no? Possiblement quan nosaltres érem petites no hi havia una criança amb tants límits com hi ha ara en qüestions alimentàries, en qüestions d'hores de pantalla... Clar, l'Àgata i jo, repetim, som del poble i feia moltes hores de carrer, també, no?
0: Sí, bueno, jo de camp, com aquell que
1: exacte.
0: Diu.
1: Exacte.
0: Anàvem a casa d'una de l'altra de les cases del veïnat.
1: I alguna hora de tele, també.
0: Sí.
1: Sense massa límits ni sense...
0: Jo l'hora de volar de drac era l'hora de volar de drac.
1: Ni sense massa justificació de què es veia, tampoc, no? De qüestionament...
0: Però jo crec que teníem més límits nosaltres,
1: Més límits?
0: Doncs els nens quins límits tenen avui en dia?
1: Que no poden menjar sucre.
3: Sí.
1: Que no pot, no?
0: Bueno, no ho sé, jo tinc
1: no poden mirar pantalles,
2: en
1: no?
2: Quan,
1: no,
2: les pantalles, per més que es vulgui, els crios continuen consumint mòbil.
1: Clar, que abans hi havia una. no? Que era diu... pública, que era
2: sí,
1: la televisió.
2: Es diu molt, eh? I tothom té la intenció de dir no, intentarem reduir, però jo ho veig, tothom els crius. Però si a vegades veig
0: jo un crio
2: amb un cotxet, vull dir que estem parlant de que no arriba l'any sentat amb un cotxet.
1: Però això són els pares. Tabla,
2: i, ja
1: sí,
2: té, i ja li dona una pantalleta. I
0: perquè
2: veus que
0: és
2: el
0: molt fàcil. O sigui, és el còmode. Com el nen et fa una rebequeria, té mira un rato això i estigui aquí i no em prenyis.
1: Però un no sap quan té fills que emprenyen. No? I emprenyen fins a la posteritat. Perquè jo veig amb els meus pares, que jo tinc 37 anys, i la seva visió encara és qui sóc la seva... No, la nena.
0: Sí, clar.
1: No? I segueixen patint i segueixen preocupant pel
3: sempre.
1: Que et passa. Vull dir, és una cosa que quan tens una criatura... parlo des de l'experiència de filla, no s'atura aquest patiment o aquest sentiment de cura. Per tant, home, no? Una mica de responsabilitat. I no sé si us heu trobat vosaltres amb disputes amb els vostres fills, o Àgata, tu has vist el teu entorn, allò de... Doncs que a casa hi ha unes normes, no? Els pares són els encarregats d'educar i decidir què menja o què no es menja, com es menja, si es miren o no es miren les pantalles... I els avis a vegades doncs, són més flexibles, perquè potser no és la seva, no és el seu paper. No sé si us heu trobat de...
3: Sí,
1: sí. Per què li has donat un cacaulat per esmorzar, per què ha menjat pastís o per què té el mòbil a...
0: Jo vaig amb un nebot meu a casa meva.
1: A la mà.
0: Sóc jo que quan ve li dic no, això aquí no.
2: Bueno, sí. Si tens fills, com el cas meu, que són dos fills i tres nets, alguna vegada les nores són les que et poden marcar una mica amb el menjar, eh? Vull dir, jo amb el tema de l'educació i pantalles, d'això no he tingut mai cap problema. Eh?
1: Seguiu les normes? Us diuen les normes i les seguiu o a vegades hi ha una mica de màniga?
3: No, jo segueixo les normes que em posen... Jo no vull conflictes, jo soc una persona facilitadora, no? Llavors, ells ho volen així, màxim respecte. Hi ha coses que, evidentment, mira, jo soc farmacèutic i he estat molt darrere el taulell aconsellant a tothom com a criar els fills. Evidentment, els meus fills m'han dit el que havia de fer amb les seves fills. O sigui, jo he fet el que ells han dit. I inclús, si a vegades els nanes em demanen coses de sucre o coses que no... Però jo m'he vist forçada, jo els hi explico. O sigui, no amago. Vaig dir, jo no us amagaré res. Les coses clares, i si ho he fet és perquè no he tingut altra opció. Però em limito. Em limito. Perquè, clar, els fills són, els nets són molt cucos, eh? Em diuen, ja, jo, dona'm això, dona'm un carmelo. No, que saps que no volen... Dona'm un carmelo. Diu, no els hi direm pas.
0: Ja ho saben, no?
3: Clar, ells ja saben el que els seus pares no volen. Diu, ja, no cal que els hi diguem pas.
0: I alguns amics meus a vegades també veig que entre pare i la mare això també passa, eh?
1: Que hi ha diferents...
0: Una mica li diu, però és la teva mare, que t'he deixat ja menjar patates abans de sopar. Saps? I, ai. Sí.
1: Clar, després hi ha això, no? El cas del Ferran, que és el de tants avis, doncs que exerceix una... No sé com s'adjectivitza això, d'avi, diguéssim, moltes hores... Al final, evidentment que eduques són els físics i posen els límits, però al final, no sé si a vegades dius, escolta'm, si els tinc jo 3 hores cada dia, doncs deixa'm fer una mica, no? Vull dir, fins a cert punt d'acord, però no em vinguis després a donar la torra perquè li he donat un caramel, si no, te'ls quedes tu. No ho sé.
2: Sí, l'avantatge, en el cas meu, és que no ens han imposat mai res, eh? Vull dir, ens han deixat...
1: Us deixen fer.
2: Ens han deixat completament llibertat de... Home, vull dir, també sabem el que tenim que fer, no? La meva dona és infermera i sap també el que pot anar bé i no anar bé, no? Però ens han deixat llibertat i no ens han marcat.
1: Però sou més flexibles amb els nens que el que vau ser amb els fills? No sé si ho vas veure tu també amb els teus avis, que potser amb tu tot era una mica... Sí, el que tu vulguis, o una mica més així, i possiblement els teus pares era diferent.
0: No sé què dir-te.
1: Tenien nos?
0: Eh?
1: Els teus avis tenien nos?
0: Que us hi tenien...
1: No, vol dir...
0: Sí, ah, no, la meva iaia mai, per mi. El meu avi una mica més, però no.
1: Més aviat pocs.
0: No, sí, sóc la nena mimada de la meva iaia. Ho sap tothom, vull dir, no és cap...
1: No és cap secret i no és coberta,
0: no. No és cap secret, no és cap secret. En canvi, de la meva iaia paterna, no, eh? Uf, quan anava a casa seva, això no. Jo no vull anar a aquella casa, jo era petita. No me deixa fer res, aquella dona.
2: És com a pares, també.
0: El meu pare igual, eh? Quan anava, de veritat, quan anava a casa seva, era... no me deixa fer res, la iaia.
1: Més estricta.
0: Jo a casa teva, si la teva iaia t'hi ha fet això, però aquesta iaia no. Ostres, pensava jo.
3: Això està bé.
0: Tenia molt caràcter.
3: Però això t'ha anat bé, també, sí. Perquè això també conforma els teus caràcters, veus els límits,
0: sí,
3: i aprens a apreciar les coses. Tot forma part de l'educació, eh?
0: Sí, clar.
3: I has tingut molta sort de que tenir una iaia així que t'assistim tant, ets molt afortunada. I a més, viure en poble, uau, escolta. Quina sort que teniu.
0: Sí, sí.
1: Vosaltres heu sigut més flexibles o no amb els nets que amb els fills?
3: Jo els ratos que els tinc, la veritat és de gaudi. Gaudi per ells i gaudi per mi. Jo els estan educant molt bé, portant molt bé, i llavors el rato em costa... A veure, el no em costa molt. El meu fill m'ho diu, mama, és que pots dir no. És que també has de posar límits, que tu ets l'adulta. Però bueno, jo li deia, és que jo em passo també jugant amb ella, que ens... jugo, jo jugo. Però sí que, clar, ara quan les dades, al final dius, a taula a dinar has de fer una mica així. Amb els fills treballes, has d'educar, has de portar un horari. Amb els nets, quan els tens, és que estàs cobrint un espai que el disfrutem ells i jo. Però sí que a vegades, si això s'allarga molt, com quan vaig a França, hem d'anar a un horari i, clar, t'has de posar ara...
1: Més ferm.
3: Més ferm.
1: Però... I complir aquests límits. Ens queden pocs minuts per arribar al final de la tertúlia, però jo vaig prometre a l'Àgata que tractaríem també el segon tema.
3: La gran notícia d'aquesta setmana.
0: La gran notícia.
1: El govern preveu aprovar inicialment aquest any la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller. És el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte ocupa 85 hectàrees aproximadament, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, prop del 60% del total. S'haurà de fer també la cobertura de la línia ferroviària de la R8, que anirà a càrrec dels promotors, i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que tot plegat sigui una realitat l'any 2050, per tant, ens queda un quart de segle, però els primers edificis podrien veure la llum el 2030, que això sí que està gairebé
0: clar,
1: a la cantonada. Hi hauríem de tenir els terrenys comprats, els projectes licitats, i gairebé està posant la primera pedra al ritme que van les obres.
0: Sí, sí, clar. I les vies del tren soterrades, no?
1: Les vies dels trens soterrades, però això sí que ha d'anar a càrrec de la promotora.
2: Jo crec que començarà la promoció abans de soterrar les línies, no?
0: Home, però no semblaria, però teòricament no es pot evitar si no soterren les línies.
2: Jo no
0: línies.
2: Crec que d'aquí al 2030...
0: ni que s'hagi fet cap edifici, jo tampoc. O sigui, jo espero que... Bé, jo crec que és un bon projecte. Necessitem habitatges, evident.
1: Ha de créixer Sant Cugat? Habitatge. Creieu que ha de seguir creixent?
0: Bé, és que si no te poses la gent. És que al final la gent, els santcugatencs, doncs, tenen fills. Totes aquestes famílies que viuen a Volpelleres, que han vingut a viure a Volpelleres, els que tenen tot nens, que tu passes a Volpelleres un dia, sí, un dilluns al matí, que jo el dilluns al matí vaig a Volpelleres per coses que no venen a cas, veus famílies molt joves amb nens. Aquests nens, què han de fer aquests nens? Marxar de Sant Cugat o viure a Sant Cugat? Llavors, i els pares, què faran? Viuran tots amb un pis a Volpelleres? No crec, no? S'han de poder emancipar.
2: La gran avantatge d'aquest projecte és el pis de protecció que es pugui fer. Vull dir,
1: l'habitatge públic.
2: L'habitatge públic, això ens permetrà arribar a un 20% de...
1: 15. Un 15, 15% del parc total, segons van explicar la roda.
0: Un 15%, sí.
2: Bueno, del 15 al 20%. Vull dir que trobo que és... Home, són percentatges que ja comencen a estar equiparables a ciutats...
1: Tot i que molts seran de venda, no de lloguer.
0: La meitat.
2: Ja,
0: meitat. La meitat, que això canvia una mica el paradigma de fins ara, no? De que no han de ser de lloguer, han de ser de lloguer.
2: I si això,
0: que també està bé.
2: I si això es comprometen a que sigui ja el topall de creixement de Sant Cugat, jo ho trobo bé.
1: Després tenim l'altre projecte en stand-by que va anunciar l'alcalde l'any passat de Can Sant Joan.
0: Sí, però això depèn de...
1: De l'Incasol.
0: Sí, van parlar-ho l'altre dia a la roda de premsa, també se li va preguntar per això, diu que és la pilota està al camp de la Generalitat.
3: Bé, i després també haurem de reomplir i reaprofitar tots els edificis interiors, perquè també hi haurà cases... A veure, hem de créixer, està clar el que tu has dit, neixen a Vullpelleres, allà tinc les dues netes, jo. Tot l'edifici que viu el meu fill, tots eren parelles, que tots han tingut un o dos fills.
0: Clar, jo vull dir...
3: Per tant, hem de créixer. Jo espero veure això acabat l'any 2050, jo tindré 95 anys, espero poder-ho veure. Fa il·lusió. Tinc l'objectiu de veure.
1: Volen fer una rambla ben ampla de... Sí. Una rambla no, perquè m'hi passa aigua,
0: El projecte, és fabulós. I tu ho veus i dius, oh, mira, també
1: anem a
0: viure els renders, no?
1: En veiem tants.
0: És que, clar, el mandat passat, vam veure molt de renders. Aquesta vegada no n'hem vist tant.
1: Jo diria que tots els mandats n'hem vist molts. Jo en tinc alguns.
0: No, però
1: de quan encara estava informatius, de quan hi havia Damià Calvet, que encara no s'han materialitzat.
0: Sí, sí, sí.
3: Però està molt enfocat, com deia el Ferran, perquè estan pensant més amb en vivendes per ús públic. O sigui, pensat en això, sí, en poder que la gent no marxi. Sí. La idea és bona, tant de bo se'n surtin i
0: però podem veure. Jo tinc molts interrogants sobre
1: hi ha moltes incògnites, sí, no? Sí, no? Quines sí, tens, Àgata?
0: Home, els promotors privats, a quin preu hauran de vendre els pisos de lliure mercat perquè els surti a compte donar el 60% a preu assequible. O sigui, i a més a més,
1: i fer la cobertura.
0: La meitat d'aquests pisos de 3.200, la meitat el regala a l'Ajuntament públics. Seran públics municipals.
1: Jo crec que els construeix promocar els públics, no la promotora.
0: Jo crec que no, eh? Doncs va dir que els gestionarien construir-los, ah, no, eh?
1: Doncs potser tu estàs més ben informada.
0: Jo diria que no.
1: Més enllà d'això...
0: Després... I els de venda els construeixen les promotores, eh?
1: Mm-hmm. Els de venda privada, sí.
2: Aquí,
0: però Mossa no pot construir... Quin capital ha de tenir l'Ajuntament per construir 1.200?
1: Primer ha d'arreglar els que tenim.
0: Ah, sí, és que és impossible.
2: Bueno, estem parlant d'un creixement de 13.000, no? Em sembla que
3: sí, 13.000 o 15.000.
1: Quin impacte és això també a l'infraestructura,
2: per mi,
1: no?
2: Per mi, el més problemàtic per mi és la mobilitat i les infraestructures que té Sant Cugat. Vull dir, si amb 100.000 habitants ja tenim carències de moltes coses, bueno, de molta...
1: De mobilitat i infraestructura,
2: mobilitat,
1: no?
2: I infraestructura, doncs imagina't ara afegir tot un barri, no?
0: Bueno, però la mobilitat, en principi, està ben connectat, no?, el barri, amb tren. Ben...
1: Sí. La qüestió és si es fa un nou barri, no?
2: Jo en dic
1: parlàvem
2: cap al centre.
1: L'últim exemple que tenim és Vulpelleres, no?, possiblement de barri de nova construcció i una part de Mirasol, que són barris doncs, on hi ha molta residència, però no s'ha acabat de desenvolupar la vida de barri,
0: la
1: perquè
0: de barri.
1: Hi ha un supermercat, hi ha un mercat que funciona a mig gas i no hi ha molta infraestructura per viure al barri. Uh-huh. El repte és si això es farà com es va fer Collfabà, que crec que és un model més d'èxit, no? On sí, la gent ha pogut també estar molt més connectat amb el centre, però viure sí, al barri, o serà un model Vulpelleres on la gent necessitarà marxar i possiblement en cotxe cap al centre per desenvolupar la vida.
0: No? En principi és això, no?
1: En 15 minuts, deia, no? En 15 minuts a peu.
0: 15 minuts, no?
3: Està enfocat així. Ara, com els hi passi com a la piscina de Mirasol...
1: No la veurem aquest any.
3: No. Tampoc.
1: No és plena.
2: Ja han dit que no.
3: Ja fa anys que estem reivindicant. Jo recordo quan vaig vindre, ja fa 40 i pico d'anys, que estava a la piscina. I quan vaig al titular...
0: Sí, tenim molts temes, aquests.
1: Tenim molts temes.
0: Sí, però vaja, al final tampoc, no sé...
1: En seguirem...
0: Circumstàncies que passen.
1: En seguirem parlant.
3: Sí.
1: D'infraestructures, de nous barris, d'habitatge de ben segur, perquè és el repte principal de la nostra societat.
3: Els barris han de ser autosuficients, o sigui, la gent ha de poder viure tot en el barri. I no tenir que anar al centre.
2: Penseu que d'aquí pocs anys la població de 65 anys de Sant Cugat es dobla, eh?
1: Haurem de parlar de més residències i possiblement de menys escoles, perquè la de 0-3 es va reduint cada vegada
2: per
1: més.
2: Per això, que parlem de molts nens, però hi haurà molt d'avi, eh?
1: En parlarem, i tant. Més del 15%, de fet, de la població de Sant Cugat supera ja els 65 anys. Seguim parlant, això. Sí, sí, que tingueu molt bona setmana.
3: Farem fent xup-xup, bullint l'hora.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: A tu.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què parlarem avui?
2: Doncs mira, parlarem de muntanyes, però ens anirem a l'arrel, no dels arbres que hi viuen, sinó a l'arrel de com es formen.
1: Per tant, parlarem de roca, no? Podríem
2: de
1: dir,
2: roques,
1: una mica.
2: De geologia, de moviments de la terra, de forces, de plegaments, de... Bé, de les arrugues, n'hi ha qui diu que les muntanyes són les arrugues del territori.
1: Com una mica, no?
2: Sí, sí, sí, n'hi ha un altre que diuen... determinades muntanyes aïllades seria com un bony, per entendre's, el Montgrí o d'altre tipus. Doncs avui parlarem una miqueta d'això, com es formen, i bé, veurem els diferents processos, que a cada procés li posen un nom, perquè els científics posem noms a les coses, que ja ho tenim,
1: i sí, sí,
2: classifiquem i coses d'aquestes, i com quan parlem d'aquestes coses hem de fer una mica de retrocedir en el temps enrere, però en tornar a aquella escala geològica, que és molt diferent de l'escala històrica, de l'escala humana, d'allò, que és quan comencem a parlar de milions d'anys.
1: Ui, doncs som-hi, va, anem a aquesta escala geològica.
2: Exacte, mira, parlarem d'això, de com es formen les grans serralades, per exemple, les ibèriques, les mediterrànies, les europees, les mundials, en un procés, que és un procés geològic, aquest de formació de les muntanyes, que se'n diu orogènia.
1: Orogènia.
2: Orogènia.
1: I ens ha sortit del primer concepte tècnic, eh?
2: Exacte. Orogènia, la definició que podeu trobar en diferents diccionaris, és el conjunt de processos tectònics, és a dir, moviments de plaques, que deformen, pleguen i eleven l'escorça terrestre, originant serralades o sistemes muntanyosos. Vale? Ho tenim definit. Ens hem de fixar precisament en això, en els processos tectònics. Tectònics, pels qui recordeu, va en referència a les plaques tectòniques, que són aquelles fractures de l'escorça terrestre.
1: Exacte.
2: Que es van movent per les forces interiors de la Terra, no? Per això és un procés tectònic, és aquell relacionat amb el moviment de les plaques, i processos, per exemple, com el de la col·lisió, quan xoquen dos plaques, també quan es separen, i també quan una s'encavalca a sota de l'altra, que és el que en diem la subducció, que és el procés de quan una placa terrestre s'enfonsa en una altra i es fon, no? Aquesta tensió, aquesta col·lisió, podríem dir, és la responsable de formar les muntanyes, no?
1: Perquè estan en constant moviment, no? Aquestes plaques mouen molt a poc a poc, però sempre es mouen.
2: Sempre es mouen. Ens hem d'imaginar com unes plaques com si flotessin, com allò del... No sé si de petits havíeu vist allò de l'humor amarillo, que eren aquelles coses que es posaven a sobre d'un llac o d'un riu o d'un estany, que s'anaven movent sobre una superfície viscosa, que és el mantell, que és on hi ha tot... No és líquida, és viscosa, però es va movent sobre aquesta superfície. I en els moviments o freguen o xoquen, i tot això allibera forces i allibera tensions. Les orogènies és una d'aquestes formes, no? Fins i tot també hi ha un tercer procés que pot donar lloc a les orogènies, com són els tancaments dels mars, també per moviments d'aquestes plaques, com per exemple va passar aquí en aquest cas de la mar Mediterrània.
1: I quines conseqüències tenen aquests moviments?
2: Doncs mira, plegaments i fractures a l'escorça terrestre, com per exemple plegaments com podria ser, o fractures, tota la dorsal oceànica, quan aquestes plaques es separen a dintre dels grans oceans, o sigui, hi ha plaques, hi ha moviments de separació i hi ha moviments de subducció o de col·lisió. En el moment de separació també es formen muntanyes que s'anomenen la dorsal oceànica, per exemple, l'Atlàntica, que hi ha tot al mig de l'oceà Atlàntic, des del Pol Nord fins al Pol Sud, i hi ha una muntanya interior, però que potser té 2.000, 3.000, 4.000 metres d'alçada dintre de l'oceà, i també té activitat volcànica relacionada amb aquesta muntanya. Doncs plegaments i fractures de l'escorça terrestre, elevació del terreny, o sigui, creació pròpiament d'aquestes serralades, i metamorfisme i intrusió de magmes en profunditat. Això és el que hem vist abans dels processos de subducció, que és quan una part de l'escorça entra per sota d'una altra i es va fonent, com va arribar a un lloc on hi ha molta més temperatura, va creant nou material d'aquest viscós que hem anomenat abans, perquè ja sabem que allò que l'energia ni es crea ni es destrueix.
1: No, exacte, no? Es transforma.
2: Es transforma, per tant, si anéssim eliminant catxos de terra i no n'haguéssim de crear més, ens quedarien, aniríem fent més petits, més petits, més petits, més petits. Aleshores, potser sí que arribaríem a un punt de terra, que la terra seria plana, com diuen alguns, eh? Però, de moment, això no és així.
1: I per tant deies que el xoc d'aquestes plaques, no, ens genera aquesta quantitat d'energia, no, que s'allibera?
2: Exacte, mira, el xoc de les plaques, és a dir, quan xoquen, llibera gran quantitat d'energia, i ho fa de tres modes diferents, o de tres tipus diferents. Energia mecànica, que es divideix entre l'elàstica, cinètica i tèrmica, que bàsicament es produeix en tota l'activitat magmàtica i volcànica del planeta. I també en energia potencial i gravitacional, que és el que fa que s'elevin les muntanyes. O sigui, aquestes tres coses. Es calcula que la tectònica... Clar, es fa molt difícil, perquè jo vaig buscar a l'hora de preparar el programa, a veure, quanta energia allibera una col·lisió de plaques per formar muntanyes? I això no està ben calculat, no està ben resolt encara. Sí que està resolt, o hi ha una aproximació de la tectònica global de la Terra, aquesta tectònica de plaques, allibera de l'ordre de 10 elevat a 13 o 10 elevat a 14 watts de potència mitjana. Una energia que prové bàsicament del que dèiem, de tota la calor interna de la Terra, que és aquesta transformació. Per tant, és moltíssima energia.
1: Clar, és moltíssima energia.
2: Clar, si us hi fixeu, un 10 elevat a 6 seria un milió.
1: Vale.
2: Vale? Elevat a 13 seria el doble.
1: El doble.
2: Més del doble. Imagineu la quantitat d'energia.
1: Anem sumant zeros. Clar, aquí darrere,
2: Un exemple d'aquesta energia, o de la magnitud que podem tenir aquesta energia, que sí que és cert que es desplega puntualment, però es desplega, és pas quan els terratrèmols. Els terratrèmols al principi es dona sobretot en zones aquestes de subducció, que una placa llisca sobre una altra, empeny, i arriba un moment que les plaques estan molt tensionades, i aleshores hi ha una petita relaxació de pum, i aleshores aquest moviment és el que provoca el terratrèmol, quan ja s'ha arribat al tope. Clar, un terratrèmol de magnitud 7, 8, 9, com el que vam tenir últimament fa poc per Alaska, si no recordo, desprenen una quantitat impressionant d'energia. Doncs això és una petita part de tota aquesta que hem parlat ara.
1: Per tant, aquest moviment de plaques genera molta més energia que un terratrèmol d'aquests que nosaltres ens sacsegen tant.
2: Exacte, un terratrèmol és un estornut, en podríem dir. Per no dir una altra cosa, però és un estornut de la Terra quan està molt tensionat i el llibera momentàniament. Però és una milionèsima part de l'energia que es mou dintre el planeta i que provoca tota aquesta tectònica.
1: Doncs anem a les orogènies. Quines hi ha hagut?
2: Doncs mira, anem a parlar, com t'he dit abans, de milions d'anys. Primer de tot, la primera orogènia de que es té constància o que important és l'orogènia caledoniana. Estem parlant d'entre 490 i 390 milions d'anys.
1: Per tant, fa moltíssims
2: molt antic,
1: anys.
2: Ens estem parlant gairebé, podríem dir fins i tot els orígens del planeta, no? Les primeres que es van donar. Entre l'Ordovicià i el Devonià, que són els períodes històrics que van entre aquests milions d'anys. Va passar al nord d'Europa, Groenlàndia, i és de l'Amèrica del Nord. I va estar provocada per la col·lisió, en podríem dir, entre els antics continents, el Laurentià, el Bàltic i el Avalonià. Que són, quan van col·lisionar, van col·lisionar, i es van formar, com a resultat, la serralada caledoniana, que després es va erosionar, perquè les muntanyes, clar, una vegada es formen, però després, degut a les condicions ambientals, o sobretot condicions atmosfèriques, hídriques, etc., es van erosionant.
1: Clar, no són permanents, les muntanyes.
2: Exacte, no són permanents. És allò que ens explicaven de petits, que quan veiem una serralada més punxeguda era que era més nova, i quan veiem una serralada més arrodonida és que era més antiga, perquè s'ha erosionat durant tot el temps.
1: Clar.
2: Doncs mira, això us sonarà més, són fruit d'aquesta orogènia, per exemple, els Highlands escocesos o els Apalatges als Estats Units, que són, que ja veieu que són muntanyetes rodonetes.
1: Sí, exacte, són... perquè clar, ja fa molt de temps d'això.
2: Exacte, fa molt de temps, eh?
1: Són la primera orogènia, no?, que tenim constància.
2: Això mateix, la primera de totes. I per tant estem parlant de gairebé les roques més antigues, o sigui, en aquest tipus de muntanyes, eh?
1: Per tant, els Highlands escocesos o els Apalatges són les roques més antigues de...
2: De les més antigues, perquè...
1: De la Terra, podríem dir.
2: Exacte, perquè les restes que ens queden avui en dia, sempre parlem dels que ens queden, eh?
1: Clar.
2: Podem parlar d'aquestes orogènies perquè les estem veient. Hi ha moltes d'altres que, degut a la deterioració dels materials o que els materials queden per sota, actualment no les veiem, o sigui, no veiem aquests processos.
1: Una altra orogènia que hi ha hagut.
2: La segona gran orogènia, en aquest cas molt important, és la Hercíniana o Varisca. Aquesta fa entre 370 i 290 milions d'anys. Anem ja una miqueta més cap aquí.
1: Sí.
2: Entre el Devonià superior i el Pèrmic.
1: I aquesta quina zona va ser?
2: Doncs mira, a l'Europa occidental, sobretot Península Ibèrica, França, Alemanya, est d'Amèrica del Nord, una altra vegada, i nord d'Àfrica. I es va produir per conseqüència de la col·lisió entre els supercontinents l'Euràsia i Gondwana, que van acabar formant el supercontinent de Pangea, que és aquell continent tan gran que hi havia.
1: Exacte, que englobava els continents que coneixem avui en dia.
2: Exacte, aquell continent únic. Doncs mira, com a resultat d'aquesta gran orogènia, per exemple, es va crear el massís central francès, que són aquelles etapes dels Puys, que a vegades passa el Tour de França pel massís central, que són volcans extints, com si fos els volcans de la Garrotxa, però una miqueta més elevats, perquè al sistema central francès tenim muntanyes de 1.400, 1.600, 1.800 metres sobre el nivell del mar, però també són muntanyes molt rodonetes. Això ja ens fa senyal de que van formar fa molts anys enrere.
1: Exacte.
2: Per exemple, què més? El sistema central ibèric.
1: Clar, perquè hem dit que això va passar també a la península ibèrica.
2: Exacte. No sé si te'n recordes quan parlàvem de les mesetes, que vam parlar de la meseta nord i de la meseta sud en el programa de les grans depressions, ens referíem a aquesta orogènia. L'orogènia hercíniana com a creació de tot el sistema central, que és la cadena muntanyosa que divideix la submeseta nord de la submeseta sud a... diferents nivells, o un esglaó, perquè deien que la submeseta nord està més elevada que pas la submeseta sud. Per
1: Exacte.
2: Tant, la pròpia orogènia va encavalcar i va formar la separació del sistema central, que va des de la península Ibèrica, o sigui, des de l'est començaria quasi a la divisió amb el sistema ibèric, fins a l'oest, que acabaria la zona de Portugal. Per tant, tota aquesta trajectòria. I també va formar o va acabar de modelitzar, com si diguéssim, els Apalatges que ja hem vist abans, o sigui, els va donar una miqueta més de forma.
1: Per tant, els Apalatges es formen amb aquestes dues orogènies.
2: Exacte.
1: La primera i la segona.
2: Primer es formen amb l'orogènia caledoniana i després s'acaben de formar amb la hercíniana, que l'acaben d'emputxar una miqueta més cap amunt, en podríem dir.
1: Els acaba fent més alts.
2: Exacte, els acaba fent més alts. I després, tal com va passar amb el francès, el massís germànic, que seria l'altre. Fruit de l'orogènia aquesta.
1: Molt bé, doncs anem a una altra orogènia.
2: Exacte, molt més recent aquesta. I aquesta sí que ens sonarà una miqueta més, que és l'orogènia alpina. Vale? Aquesta passa, comença al Cenozoic, al terciari, i és una orogènia que encara no s'ha acabat.
1: No s'ha acabat aquesta encara?
2: No.
1: Encara està movent
2: encara
1: allà...
2: Encara està en moviment, encara la continuem a dia d'avui.
1: Ostres!
2: Encara ens estem orogenient a sobre, podríem dir, eh? El món, vull dir, encara no l'hem acabat. I aquesta sí que és una orogènia molt àmplia en el món. Per exemple, afecta Europa, Àsia, Àfrica i parts de l'oceà Pacífic.
1: I què l'ha causat, aquesta orogènia?
2: La col·lisió entre la placa africana, placa i aràbica i índiga, per això afecta aquella part d'Àsia, amb la placa euroasiàtica. Si t'hi fixes, són totes les muntanyes que van a, des de la Mediterrània, el Caucas, Àsia, etc. Per exemple, les grans cadenes actuals, com els Alps, l'Himalaia, els Pirineus, el Caucas i l'Atlas africà.
1: Tot això ho està formant aquesta orogènia alpina que encara està en moviment, no?
2: Exacte, encara està vigent. Si si t'hi fixes, això és molt curiós,
1: a veure,
2: van recalculant, per exemple, l'alçada de l'Everest.
1: Clar, perquè com que encara està en moviment, encara pot pujar una mica més.
2: Exacte, encara pot variar. Encara està en moviment aquesta orogena, vull dir, encara estem fregant, no? I mm-hmm. una senyal és tota l'activitat sísmica que hi ha en aquestes zones. Si tu te'n vas al Nepal, al Pakistan, al Caucas, a Turquia, tots els terratrèmols de Turquia, de Grècia, d'Itàlia, són conseqüència d'aquests moviments tectònics. Per tant, és una orogènia encara en formació. També del nord d'Àfrica, perquè la zona del Alboran, per exemple, és molt rica, si m'ho permeteu, entre cometes, perquè no són gaire rics els terratrèmols, però és molt procliu a terratrèmols. Fa uns anys, a Granada, em penso que era, no?, que van tenir una multitud de terratrèmols, una multitud de moviments sísmics, precisament per això.
1: Doncs tenim aquesta orogènia que encara està vigent. N'hem tingut d'altres, però?
2: D'altres, mira, l'última també, una escala, podríem dir, entremig, es va colar enmig de l'orogènia alpina, podríem dir, és l'orogènia, ojo amb el nom, l'Aramiana. Entre 80 i 35 milions d'anys.
1: Per tant, aquesta és una mica més antiga, no?, que l'alpina.
2: Comença una mica abans
1: i s'acaba al mig d'aquesta alpina.
2: Exacte, i s'acaba al mig.
1: De l'alpina parlàvem de 65 milions i aquestes són 80 i 35.
2: Exacte. És entre el Cretaci superior i l'Eocè, que és l'època on ens trobem ara. El lloc es nota especialment a l'Amèrica del Nord, a la zona occidental de l'Amèrica del Nord. O sigui, si les altres es notaven a la banda oriental, aquesta a la banda del Pacífic, en podríem dir. Uh-huh. Està causada per la subducció, és a dir, de la placa de Farallon sota la placa nord-americana. I el resultat, per exemple, això sí que et sonarà més dels westerns, és la...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez de l'IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
5: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això doncs és suficient.
4: Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura, al Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
3: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 7 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o al Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: doncs avui al Connectats parlarem de migracions, drets i treball. La xerrada que dona el tret de sortida al maig cooperatiu del Prat de Llobregat. Parlarem amb Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de l'Ajuntament del Prat, i Olivia Ortega, directora del Centre de Promoció Social Francesca Palau. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la visita del Papa a Catalunya, més de la tensa relació que manté amb l'administració Trump i el brot d'antivirus a bord d'un creuer. A partir de les 5 coneixerem Gota, l'espectacle de màgia i teatre de Xema Muñoz. Continuarem amb Patrimoni, amb la història del republicà Joan Blázquez Arroyo, explicat a través de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I acabarem amb Cultura i la visita del director de Camerata Castellà, Carles Miró. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, la Creu Roja va donar gràcies a Terrassa en un reconeixement a totes les persones, empreses i institucions que fan possible la seva tasca a la ciutat i a les poblacions veïnes. És una manera de posar en valor la xarxa de suport que fa possible l'acció humanitària de l'entitat. Actualment compta més de 6.700 persones sòcies i aquest any s'ha volgut reconèixer especialment les 260 famílies que mantenen la quota d'un familiar que ja ha mort com a llegat de solidaritat. Representen el 4% del total. Anna Bertran, presidenta de l'entitat, va dir que les formes de pobresa, les emergències i les maneres d'enfrontar-s'hi canvien amb el temps i l'única cosa que es manté és el compromís amb la humanitat. Altres xifres que demostren l'arrelament de l'entitat a la ciutat són les 700 persones voluntàries que ofereixen 54.000 hores anuals d'acompanyament, atenció i suport integral a més de 11.000 persones vulnerables. Són 400 accions al dia. L'acte, titulat Gràcies, es va celebrar a l'Auditori de Terrassa el dimecres passat i el tenent d'alcalde, Nano Duque, també hi va assistir i va destacar la tasca de l'entitat, la seva trajectòria i el seu important capital social.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Canvi d'etapa al capdavant del Banc Sabadell. Marc Armengol ja és oficialment el nou conseller delegat de l'entitat financera. Tot plegat després que ahir al vespre la Junta General d'Accionistes, que va tenir lloc a Fira Sabadell, el ratifiqués en el càrrec. Armengol substitueix així César González Bueno, que ha estat conseller delegat del BS en els últims 5 anys. Un relleu que s'ha escenificat durant la Junta d'Accionistes, la primera des que l'OPA del BBVA va fracassar i en la qual hi han participat unes 500 persones. Davant de totes elles, el nou conseller delegat del Banc Sabadell, Marc Armengol, va fer el seu primer discurs, en el qual va reivindicar la posició de solvència del banc i també la necessitat de continuar modernitzant-lo a nivell tecnològic.
3: El banc està en un gran moment, però vivim una època que no està exempta de reptes. El sector financer està immers des de fa anys en una transformació profunda, que lluny d'aturar-se es troba en fase clara d'acceleració. La competència creix, apareixen nous models i el client es torna cada cop més exigent. La tecnologia està canviant la forma de fer banca. La utilització de les dades, la intel·ligència artificial i la capacitat d'anticipació estan elevant el nivell de repte per mantenir-nos competitius.
2: Per la seva banda, el president del banc, el sabadellenc Josep Oliu, va agrair la tasca de González Bueno en l'OPA del BBVA i el va felicitar per haver conduït el Sabadell cap al millor moment de la seva història, va dir textualment.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La final a 4 de la Basketball Champions League ja és aquí. Avui dijous es disputen les semifinals a l'Olímpic entre la Laguna Tenerife i Ritas Vilnius a les 6 de la tarda i entre l'Unicaja de Màlaga i l'AEK d'Atenes a les 9 de la nit. Els vencedors dels dos duels s'enfrontaran dissabte a la gran final a partir de les 8 del vespre. Abans, però, a les 5 de la tarda de dissabte es jugarà el partit que definirà la tercera posició. Per aquesta cita tan destacada que se celebra per primer cop a la ciutat, Badalona Comunicació prepara un desplegament especial amb la retransmissió en directe de tots els partits a través de Ràdio Ciutat i la final de dissabte a Televisió de Badalona. La programació començarà aquesta tarda amb un especial del Badalona 360 i, a més, entre les dues semifinals hi haurà un programa especial des del Palau Olímpic, simultàniament per ràdio i televisió, presentat per Xavi Ballesteros, Montse López i Albert Guerra. Durant aquesta setmana, l'ambient de prèvia ja es nota als carrers, on els aficionats han arribat amb la il·lusió de veure el seu equip alçar el títol de campió. Però aquest esdeveniment no és només esportiu, ja que la ciutat també acull activitats per apropar el bàsquet i els seus valors a tots els assistents. Fora de Olímpic, a la plaça President Tarradellas ja es pot visitar la Fan Zone, on es troben diferents pistes de bàsquet i activitats per anar escalfant motors. Els primers a passar-s'hi han estat les escoles, per exemple l'Arrels i el Betúlia, que han tingut una jornada d'allò més entretinguda i que inclús han pogut gaudir de la presència de l'ambaixadora de la FIBA, Anna Cruz, per fer una competició de tir amb els alumnes de 5è i 6è de primària. Un dels professors d'aquestes classes és el David Cortés.
5: Per nosaltres fantàstic, perquè a l'escola ens agrada molt el bàsquet, l'escola Betúlia agrada molt el bàsquet i els nens estan encantats, les nenes també s'ho estan passant molt bé. Una llàstima que no vam poder celebrar això amb la penya. El bàsquet es porta per dins, al final Badalona també es viu el bàsquet.
4: Per la Fan Zone també hi passaran al llarg dels 3 dies diferents celebritats i creadors de contingut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat, Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui arrenca el maig cooperatiu al mes de l'economia social del Baix Llobregat, que des de fa anys organitzen conjuntament l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, entitats d'economia social, empreses cooperatives de la comarca i els municipis catalans associats. L'arrencada es farà al Cinema Capri amb una xerrada i una projecció cinematogràfica a 17:45 de la tarda i l'entrada és lliure. Escoltem Cristina Casas, tècnica d'economia social de l'Ajuntament del Prat.
7: Es presentarà el maig cooperatiu i es farà una taula rodona sobre migracions, drets i treball i com col·laboren l'administració i les entitats d'economia social. Seguidament es projectarà el film El viejo roble, de Ken Loach.
6: De fet, des d'avui hi ha pràcticament una activitat cada dia en el marc del maig cooperatiu. Horts i arts de Cal Tudela, la jugateca de la Festa Esplai, activitats de ceràmica, visites al Parc Agrari i l'obrador de Les Imperfect, entre moltes altres. Una de les activitats centrals serà la sessió de Social Elevator Pitch, que organitzarà el NIU dimarts de la setmana que ve a promoció econòmica.
0: Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El passat 5 de maig es va fer una ofrena floral i un minut de silenci en commemoració del 81è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen per part de les tropes aliades. L'acte es va dur a terme als peus del Monument de la Memòria, escultura erigida l'any 2017 a la plaça del Mirador de Castellà, on també es poden trobar 5 llambordes Stoppelsteine en reconeixement de 5 castellarencs que van patir la barbàrie nazi. Els 4 primers, Francesc Valls, Francesc Omelles, Ramon Puig de Lloses i Josep Rovira, foren deportats a Àustria als camps de Mauthausen i Gusen. El 5è, Enric Omelles, fou deportat a Alemanya al camp de Buchenwald. Aquest acte de reconeixement emmarcat dins del conjunt d'activitats organitzades al llarg de la setmana en homenatge a l'alliberament de Mauthausen va ser impulsat per l'Ajuntament de Castellà. Així mateix hi va col·laborar l'Amical de Mauthausen, una associació fundada l'any 1962 amb l'objectiu d'agrupar i donar suport als familiars dels republicans deportats al camp austríac que li dona nom, així com als altres camps del Tercer Reich. La cerimònia va comptar també amb la presència del seu president, Juan Manuel Calvo Gascón.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: El Centre Integral de Simulació Avançada, o CISA, de WIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situats al campus Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera i ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcántara, responsable del CISA, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus,

0: Estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera, però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de UIC Barcelona, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu, amb A i amb E. El que pretenem, diu, és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic, que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu. És a dir, no renunciem a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip i el lideratge. Aquesta és la part més diferencial, diu.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Aquest vespre arrenca al Prat el maig cooperatiu, tot un mes d'activitat al Baix Llobregat que tenen com a punt central l'economia social i cooperativa. El tret de sortida serà el Prat de Llobregat. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio on hi tenim en Víctor Asensio. Bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de 6:15 arrencarà tot un mes d'activitats al Prat i a diversos municipis del Baix Llobregat per parlar sobre l'economia social i cooperativa. Ho farà amb la xerrada Migracions, Dret i Treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa, amb la participació de Somllar, el Centre de Promoció Social Francesc Palau, i també de l'Ajuntament del Prat. Per saber-ne més, saludem en Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de Persones Migrades de l'Ajuntament del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a l'Olivia Ortega, que és directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Per què és important posar el focus en la relació entre migracions, dret i treball avui en dia, Jesús?
2: Bé, bàsicament les migracions, o el principal motiu, motor de les migracions és laboral. És a dir, les persones migrades, la gran majoria, venen, la seva motivació és venir a treballar. Alhora, la nostra economia demanda, atrau moltíssima mà d'obra, necessita moltíssima gent per treballar. Per tant, està clar el vincle. El tema, quan parlem del tema de drets, és... si aquestes persones no tenen el dret legal de treballar, doncs han de treballar l'economia submergida, que és el que passa sovint, i això és dolent per aquestes persones i per la societat en general. Per tant, és important que aquestes persones tinguin dret a treballar, tinguin permís de residència i treball i puguin exercir l'activitat laboral amb igualtat de condicions de la resta, amb la resta de la gent.
1: En aquest sentit, i aquests dies ens sentim a parlar molt, no?, la regularització de persones migrants, Olivia, no sé si tu creus que és important precisament que hi hagin aquests mecanismes de regularització per que passin coses com les que diu el Jesús, no?, perquè aquestes persones puguin sortir de l'economia submergida, perquè puguin tenir llocs de feina dignes. Quin impacte creus que té un procés com la regularització de persones migrants en l'economia i en el benestar social de tothom?
3: Bueno, pues és un moment clau, el que estem vivint, no? Hem viscut diferents regularitzacions extraordinàries i és una oportunitat bueno, molt esperada per milers de persones, no? Perquè són persones que ja estan aquí, que en la majoria dels casos ja estan treballant, però el que hem de fer és garantir els seus drets laborals i de ciutadania. Llavors, aquesta regularització és el que permet, vull dir, igualar-nos també en drets, no?, i en oportunitats laborals.
1: Uh-huh. Com es poden garantir millor els drets laborals de les persones migrades, independentment de si estan regularitzades, si estan en el procés de regularització o si no ho estan?
3: Jo crec que és bàsic aquesta col·laboració público-privada de l'administració i les entitats que estem donant suport a aquestes persones, no?, perquè en realitat ens complementem en tots aquests serveis que són necessaris per acompanyar aquestes persones, perquè ara en aquest cas no és només adquirir aquest permís per poder viure i treballar legalment a Espanya, sinó que hem de treballar aquesta capacitació d'aquestes persones per poder incloure's al mercat ordinari de treball. Llavors, el treball...

0: treball ha començat ara, però el treball fort vindrà després, perquè realment hem de treballar molt bé aquestes competències transversals que necessiten aquestes persones per poder integrar-se a la necessitat del mercat laboral.
1: Jesús?
2: Sí, sí, estic completament d'acord amb el planteig de l'Olivia. Les persones arriben aquí, troben feina en aquells sectors on hi ha abundància de feina i on es pot treballar sovint de manera irregular, però això és un primer pas després cap a una incorporació plena en un mercat laboral en millors condicions. És a dir, i això passa necessàriament primer per el reconeixement a vegades d'estudis que tenen al seu país, però també per fer formació adaptada a les necessitats del mercat laboral que d'aquí, no? I aquí és clau el tema de la formació. Per exemple, Francesc Palau aquí treballa molt bé aquest tema de la formació en la primera acollida, és un element clau, no? I, així com tota la formació que poden fer les persones al llarg de la vida, no? La seva vida laboral, no només les persones migrades, sinó tothom en general.
1: I per aquelles persones que es troben en situació irregular, però que tenen feina en sectors en els que potser treballen en negre o que potser no estan assegurades, etc., creieu que falten altres mecanismes, com pot ser inspecció del treball o alguna altra forma de que potser les empreses també tinguin corresponsabilitat envers a les persones que hi treballen?
0: Precisament aquest moment és un moment clau per poder incidir en aquest sentit, no? Perquè moltes persones que estan treballant, ara és l'oportunitat perquè els hi puguin fer contracte laboral, ja que en molts casos ja estan complint amb aquestes feines, ja estan fent molt bé aquestes feines. Llavors, ara la pilota cau a la taula dels empresaris, de les empreses i dels diferents sectors, no? Nosaltres, per exemple, que treballem molt en l'àmbit de les cures, pues, clar, aquí hi ha un plantejament de fons molt important, no? Perquè les cures recau molt precisament en aquestes persones migrades, no? I en molts casos en situacions irregulars, irregularitat. Llavors, bueno, pues, aquest repte de que realment pues, es pugui regularitzar, no? Tots aquests contractes, no? Que hi ha de forma informal i que es facin informals.
1: Aquesta xerrada que feu aquesta tarda està emmarcada en el maig cooperatiu, és de fet el primer acte d'obertura de tot el maig cooperatiu a la comarca, i parla precisament d'aquesta economia social i cooperativa. Quin paper creieu que té aquesta manera de treballar, aquesta manera de fer negoci, que és diferent al que estem habituats amb la majoria d'empreses, en l'accés de les persones migrades a llocs de feina de qualitat, a llocs de feina que se surten d'aquests espais que comentava ara també l'Olivia? Quin paper jugueu entitats i empreses d'aquest tipus d'economia?
0: Bueno, jo crec que precisament l'economia social, jo afegiria, i solidària, precisament el que posa al centre són les persones i les condicions laborals, no? Per tant, crec que les empreses de l'economia social precisament tenen una major sensibilitat vers aquestes necessitats d'aquests col·lectius pues, que, bueno, pues, que tenen més dificultats d'accés, no? I, bueno, en aquest sentit, pues, de vegades hi ha recolzaments, hi ha ajudes, hi ha programes com el programa COL i de més, que permeten donar suport a aquestes persones perquè es puguin integrar, no? Llavors, l'economia social ofereix un gran ventall de sectors on aquestes persones es poden incorporar al mercat laboral i en unes condicions dignes, no? Que al final és el que estem buscant per tothom, no només per les persones migrades, però crec que l'economia social precisament té una major sensibilitat en aquest sentit, no?
1: Jesús, jo volia preguntar des del servei d'acollida, més enllà de les necessitats que té una persona quan arriba a un altre país que no és el seu, que són evidentment les econòmiques, de trobar un lloc de feina, trobar una casa, trobar, etcètera, no? un lloc on establir-se, quines són les necessitats més urgents que detecteu en les persones nouvingudes?
2: Bueno, bàsicament les que tu has dit són clau, és a dir, el tema de la feina, evidentment les persones, la majoria venen a treballar, a buscar feina, necessiten necessitats de tenir ingressos, el tema de l'habitatge, això sí que és un repte que tenim com a societat, no només pel que fa a les persones migrades, sinó en general, la població en general, però les persones migrades ho pateixen especialment, sobretot quan no tenen tampoc la capacitat legal de llogar, Al no tenir permís de residència, doncs tampoc poden llogar un habitatge de forma regular, llavors han de viure en habitacions, en habitatges compartits, a vegades amb, no amb condicions adequades. Això és una realitat molt, molt crítica que s'està donant. I després, una situació que estem veient és la dificultat que tenen per homologar els certificats d'estudis, els diplomes dels seus països. Això a la pràctica dificulta que puguin accedir a les feines aquelles per les quals s'han format, no? Perquè no tenen els diplomes homologats. I després hi ha evidentment el tema dels permisos de residència de treball, que això diguéssim que és com la necessitat primera de totes, jo diria, perquè és la que obre la porta a resoldre la resta de problemes. I després pues, també hi ha persones que necessiten un suport emocional, perquè han patit al país d'origen i pateixen aquí situacions psicològiques molt difícils, diguéssim, molta pressió, i a vegades sí que també nosaltres oferim aquests serveis, a partir de recursos municipals, aquest tipus de suport, no? I després, bueno, les persones en les quals ja venen famílies amb nens i nenes, pues ja tot el tema de l'acollida escolar, que tot i que no és una competència de l'Ajuntament, però sí que intentem donar suport. Per exemple, a l'estiu nosaltres fem uns tallers de català adreçats a secundària, estudiants de secundària, per facilitar justament aquesta adaptació al sistema escolar, no? Aquí jo crec que també és molt important pensar en aquesta adaptació a les escoles dels més petits, no?
1: Clar, ara moltes de les coses que comentaves, no? Per exemple, el tema de no poder llogar, perquè legalment no poden llogar. Mm. Evidentment, suposo que no s'incompleixen les lleis envers els immigrants quan arriben aquí, però tenen un munt de paperassa que han de fer, que moltes vegades doncs, nosaltres ja la donem per assumida i no ho hem de fer, perquè són uns drets que ja tenim garantits. Aquí venia la meva pregunta. Les persones migrades tenen els mateixos drets que les persones que han nascut aquí i els poden exercir, aquests drets?
0: Bueno, jo afegiria el que ha dit el Jesús, per exemple, no tenir dret ni a obrir un compte bancari. Vull dir, sembla una tonteria, però pels autòctons és una cosa com tant del dia a dia, tots portem fins i tot el mòbil, la targeta, no?, per poder pagar. Bueno, pues, una cosa tan fonamental com aquesta, pues, estar privades, sí. A part de tot el que ha dit, no? Sí, Jesús.
2: Sí. Tot i que legalment no existeix la prohibició, però els bancs posen moltes traves econòmiques també, cobren comissions abusives per crear comptes, i llavors és una dificultat que òbviament, dificulta, si no tenim un compte bancari no pots fer res, no pots fer pagaments.
1: I això ho comprenen les persones que ho viuen i veuen, per què no puc tenir jo això, per què no puc accedir a un lloguer, això s'entén des del punt de vista de la persona migrada?
0: Aviam, no és que ho entenguin, és que l'han d'acceptar perquè no tenen un altre remei. El tema és que això no se sap, per tant, tampoc hi ha pressió. Vull dir, per això, la nostra tasca, tant de l'administració com de les entitats, és de posar veu a qui no la té. Vull dir, i fer visible i sensibilitzar. Ves tot això, no? Perquè al final estem parlant de persones que són els nostres veïns i veïnes, no? I jo crec que un aspecte també molt important i una necessitat és la de socialització. Vull dir, fomentar la comunitat i fomentar que tots formem part d'aquesta comunitat, no? Som veïns i veïnes. Llavors, en això jo crec que tenim una responsabilitat, tant les administracions com entitats, de promoure tot això. No només és el fet d'ajudar-los a trobar feina, sinó que hem d'afavorir la seva participació ciutadana, no? Pues en projectes comunitaris, en informar-los, en acompanyar, en bueno, fomentar que estiguin en tots els llocs de fins i tot de decisió. Vull dir, hem de donar-los veu, no? Perquè venen amb tot un bagatge, amb bueno, tota una vivència que ens pot sumar i aportar moltíssim. Uh-huh. És un tresor, realment.
1: I això en un context en què els discursos xenòfobs estan a l'auge, o almenys estan molt presents en espais com les xarxes socials, com es pot sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquestes persones migrades i sobre la necessitat de que puguin accedir a llocs de treball dignes, que tinguin doncs, aquests drets que nosaltres donem per garantits. Com es pot sensibilitzar la societat?
2: Bueno, jo crec que davant d'aquests discursos d'odi que hi ha a les xarxes, i no només a les xarxes, també per part d'alguna força política, o sigui, ja són discursos que s'han normalitzat a l'espai públic, diguéssim. Jo crec que s'ha de fer un contradiscurs, és a dir, un contradiscurs antiracista. És a dir, parlar clarament de que vivim una societat racista, hi ha molt racisme, en tant que hi ha exclusió social d'aquests col·lectius, discriminació, i s'ha de lluitar contra aquest racisme, i això implica fer polítiques a favor de l'accés a tots els recursos, a favor de la igualtat de drets, però també, sobretot, sensibilitzar la població en general per desmuntar tots aquests bulos que hi ha, totes aquestes informacions que són falses, que corren, i mostrar la diversitat, o sigui, mostrar la realitat de la societat tal com és, que vivim ja en una societat molt diversa a tots els nivells, i això s'ha de posar en valor. És a dir, la diversitat és un fet positiu, s'ha de posar en valor el patrimoni cultural d'aquestes persones i no veure com una cosa exòtica el fet de que hi hagi altres religions, que hi hagi altres, es parlin altres llengües o hi hagi altres expressions culturals, sinó que això forma part de la nostra societat, ja forma part. I sobretot tenint en compte que ja no estem parlant d'una primera generació, ja estem parlant d'una segona i potser fins i tot una tercera de persones provenents d'aquests processos migratoris. Llavors, jo crec que això és segurament un dels reptes més importants que tenim. Nosaltres com a Ajuntament els propers mesos volem treballar molt el tema de l'antiracisme, i ja, si ens convideu aquí a la ràdio, ja vindrem a explicar tot el que volem fer. Volem sensibilitzar, volem donar suport també a les víctimes de racisme, perquè hi ha moltes persones que pateixen racisme en diferents àmbits de la seva vida, i sobretot canviar mentalitats. És a dir, com a societat ens hem de reeducar sobre la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, no som una societat homogènia, som una societat heterogènia, i hem d'acceptar que una societat democràtica és així, i ha de ser així. El contrari és una societat no democràtica, una societat basada en idees d'apartheid o en idees de discriminar una part de la població.
1: Doncs una oportunitat per parlar-ne i també per debatre'n serà aquesta tarda, 5:45, al Capri, on teniu aquesta xerrada. Migracions, drets i treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa, que dona el tret de sortida al Maig Cooperatiu. Olivia Ortega, Jesús Gómez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i anem molt ràpidament a la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb en Xavier Soler, el director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i ens espera a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Sí?
1: Un cop més des de Santa Coloma.
0: Ah, Santa Coloma. Tens feina, se t'ha girat feina.
1: Sí. Però vaja.
0: Molt bé.
1: En fi, molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda. Saludem també a Josep Ballbé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i ens espera a Terrassa. Josep, bona tarda.
2: Bona tarda. En línia amb el que diu el Xavier Soley, els cansats fan la feina. Fem la feina.
0: Mira. I la Lourdes Dalmau, professora llicenciada en Economia i Empresa, jubilada. Home, però sempre, tu, la teva condició de professora o llicenciada no te la treu
3: això
0: a ningú?
3: Això sí, sí.
0: Doncs això, jubilada, ara a l'estudi de Sant Cugat. Anem a abordar els temes que tenim previstos, a veure si tenim temps. No sé si donar-vos a triar per on voleu començar, per la rabiosa actualitat d'aquest nou virus i la situació que s'està generant, o si voleu que parlem del Papa. Anem amb el virus, i sí que m'agradaria preguntar-vos d'entrada, com esteu de preocupats o d'alarmats? De 1 a 10, com esteu?
3: Què comença?
0: Vinga, tu, però farem una ronda ràpida d'això, eh?
3: Jo relativament... Relativament. Jo sempre tinc l'esperança que aquí no arribi, però allò està totalment tranquil·la, jo no me n'enrefio, eh?
0: No te n'enrefies. Com estàs de preocupat, Xavier, tu?
1: Posa un 1. De 1 a 10, posa un 1.
0: Un 1.
1: Sí. Jo penso, a veure, no, en tot cas, pel que s'ha estat explicant, i jo no crec que sigui comparable amb el que vam patir farà 6 anys del Covid. Uh-huh. Per tant, i com que jo això sé que sé de què va, perquè ho vaig patir molt aquí a la residència,
0: i
1: jo en aquest moment estic bastant tranquil.
0: Molt bé. I el Josep?
2: Agafant una frase de la Lourdes, no em refio gens ni mica de la classe política, que mai no ens explica res, entre altres coses, per exemple, de l'època del Covid han quedat moltes coses al tinter, i no parlem ara del tema de l'apagada, que és un altre tema que marxa del tema que ens ocupa.
0: Sí.
2: En qualsevol cas, trobo patètic, per no dir no utilitzar un altre adjectiu, trobo patètica la presència de la ministra de Sanitat fent alguna roda de premsa, trobo patètica la resurrecció del Fernando Simón, tristament famós a l'època del Covid.
0: El de l'Ametlla, o...
2: El portaveu aquell, que només em faltaria veure militars ja també amb alguna roda de premsa, i l'última cosa que diré per ser breu és que voldria una ministra portaveu a tots els executius, al central i el de totes les autonomies, que fos titulat en periodisme en xarxes d'informació, perquè diga, no, tranquils, que no passa res. Quan el riu suena, agua lleva.
3: Mira,
2: és evident que la gent... A partir d'aquí, parlem-ne.
3: Mira, jo, amb això, deies del senyor Simón, no?, que va començar dient amb el Covid que com a molt tindríem 3 casos. I aquí, com a molt, la veritat és que ja hi ha una safata de vol que està ingressada per símptomes per una senyora que va agafar l'avió, la vídua del primer que es va morir, i que ella després també s'ha mort, i que ara la safata d'un vol ja està, diguem-li, sota control. Metge perquè té uns símptomes i estan valorant que no sigui això. O sigui, per no ser contagiós, déu-m'hi-do, perquè no crec que aquesta senyora safata anés abraçant a tots els passatgers, anaven pujant amb el vol. I llavors, una altra cosa, dèieu sobre el tema polític, en quant a la ministra, no? Jo, només que dins del mateix govern es posessin d'acord, perquè amb tot el matí, sanitat i defensa, cada una anaven per una banda. Defensa deia que no s'havien de confinar els espanyols que han de venir aquí i tal, que era un tema voluntari, no sé quintos, no sé quantos. En canvi, sanitat, que jo la crec més raonable, el que deia és que, aviam, si han estat diguem-ne, en contacte amb persones que han tingut aquesta enfermedad, seria prudent que sí, que els es posessin en quarantena i que vigilessin, no que es vigilés. Per tant, que es posessin d'acord el govern entre ells, però després també demanaria que, si ja tenim un sistema d'unitats autònomes, si us plau, el govern central actuant al marge del govern autonòmic.
2: Canari.
3: Perdó?
2: Canari, sí.
3: Què dius? Escolta'm, per favor, tens la competència com a govern central de dir que ara el vaixell ja no atracarà, sinó fondejarà el mar, i amb això s'hi han posat d'acord perquè, clar, no deixa de ser una illa que té un sector turístic i que si se li dona una fama de que és un lloc on hi ha un vaixell que ha tingut tota aquesta mena de problemes, jo si hagués d'anar de turisme aniria preventivament. Més quan el Covid, si us recordeu, els primers casos van començar precisament a les Canàries, amb un grup de gent que va sortir afectat. Callo.
0: Estem parlant, d'un creuer de luxe que ja feia mesos que va rondant pel món. Que sembla que la soca d'aquest virus és la soca Andes, que es troba a l'Argentina, que ja, ja la coneixen prou. És una soca que sí que es contagia entre persones. Però, clar, aquí, a través dels mitjans de comunicació, aquests últims dies hem sentit a parlar doncs, a epidemiòlegs, experts, que els vam escoltar també durant el coronavirus, i ens estan dient... No alarmem perquè la transmissió tampoc no és tan contagiós. Diu, és menys que una grip i és menys que el coronavirus. Per tant...
3: De contagiós.
2: Carme, una cosa. Els porcs senglars van començar dient que era un entrepà, un bocata.
3: Sí, senyor.
2: S'ha aclarit alguna cosa? Només em falta que les rodes de premsa, que ja no sé què hi pinta el Ministeri de Defensa, només em falta que surtin tres o quatre generals i també ens expliquin la seva pel·lícula. Parlat d'una situació patètica, vergonyant, surrealista, inadmissible, intolerant... Vull dir, pitjor no es podien entomar les coses.
3: No, el Ministeri de Defensa, deixeu la regició, és per a l'hospital. Crec que van a un hospital militar. Els espanyols, quan vinguin a Madrid, és per aquesta raó, estan els militars.
0: Sí, ara jo us volia preguntar exactament per la manera d'actuar, que s'ha explicat una mica quina és la idea, què és el que volen fer. Ara explicava la Lourdes que el vaixell, aquest creuer, no atracarà a port, sinó que bueno, es quedarà fondejant per allà a prop. Ja veurem quina és la manera de fer, si és que surten en jo què sé...
2: Amb algun avió medicalitzat.
0: Amb zòdiacs, no sé. La qüestió és que la idea era repatriar al país d'origen els passatgers dels diferents països. Es veu que hi ha
2: com 20
0: nacionalitats... I després, com explicava la Lourdes, els espanyols enviar-los i que quedessin hospitalitzats a un hospital militar a Madrid. Xavier, que bueno, ja he vist que ets el menys preocupat dels tres.
4: No tinc cap resident en aquell creuer, això d'entrada ja em deixa tranquil, o sigui que... No, a veure, jo crec que no comparteixo l'alarmisme d'en Josep en aquest sentit. Jo penso que, evidentment, aquest virus fa anys i anys que corre pel sud d'Argentina i per Xile i el tenen, saben quina afectació té, saben quina transmissió també té de contagi i l'han anat controlant. Fa anys que aquests països, l'Argentina i el sud d'Argentina concretament, doncs és un tema conegut i relativament controlat. No és un, per tant, no és el mateix el que doncs els orígens del Covid, doncs tal com va sorgir, pel que sembla, doncs aquest és un dubte que encara tenim ara exactament com va sorgir, d'on va sorgir, però vaja que és un virus, una variant nova, no? Per tant, home, si estem parlant d'un virus que d'alguna forma ja ha estat tractat, doncs suposo que, bueno, que caldrà tractar-lo com a virus que és, com a contagiós que és, però sembla que pel que tots els experts indiquen, no té l'índex de mortalitat que pot tenir, que podia tenir el Covid.
2: Xavier, jo no pretenc ser alarmista. Jo només dic que assisteixo estoicament a una funció de teatre que em genera la riota d'absoluta.
4: Bueno, perquè tu en tot cas, la classe política aquí ja intervé poc, en tot cas ha d'intervenir els professionals en tot, del primer de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, i després doncs, els epidemiòlegs que coneixen o que poden conèixer, doncs, lògicament, han treballat o han estudiat aquest virus.
2: Ara m'agrada.
4: Són aquests els que ens hem de creure.
2: El paper del polític,
4: lògicament, si hi ha un ministre de Sanitat, té el ministre de Defensa, i el ministre de Defensa entenc que sí, doncs l'hospital més preparat que el tenen a Madrid, bueno, mira, el tenen a Madrid, que és el Gómez Ulla, per aquest tipus de situacions d'epidèmies, doncs, molt bé, doncs que traslladin aquestes persones, en aquest cas de ciutadans espanyols, que es traslladin a fer la quarantena a Madrid, em sembla el més correcte del món, i si aquestes són les indicacions, les pautes del protocol que s'ha de seguir. Per tant, aquí jo penso que el que hem de fer és escoltar els que en saben. Lògicament, els que en saben no és el primer que t'apareix, ens apareix en un blog o en un podcast o en un nou TikTok. Mm-hmm. Les persones que en aquest cas doncs, són coneixedores de la transmissibilitat d'aquest virus i de la potencialitat, diguéssim, greu o greujada que pot tenir el virus si es va transmetent. I després, escolta, que amb tota prudència, jo penso que també del Covid se'n va treure una experiència. I per tant,
3: sí,
4: molt bé, que ara...
3: El comitè d'experts.
4: Aquest vaixell doncs, es vagi amb molta cura a l'hora de repatriar les persones que potser poden haver estat víctimes d'aquest
2: Covid.
4: Contaminades, molt bé.
3: Aviam un moment.
4: Ho passin amb cura, no?
3: Jo tinc entès que sembla ser que dins el vaixell de les excursions que feien i tal hi havia una zona, una mena de, no sé, d'estercolero, no sé, que allà hi anaven a menjar els ocells i anaven per fer fotografies. I que hi ha un protocol molt estricte en què a l'hora de portar la roba ni les motxilles deixen baixar per no contaminar-se, per anar tot molt segur. Aleshores, bueno, mira, al principi jo vaig sentir que és que si hi havia alguna rata al vaixell que podia ens transmet per animals. Primer es transmitia per animals. Després ja van començar a dir, bueno, n'hi ha de dos tipus, els que venen, diguem-ne, zona més asiàtica, zona més del nord, de zona d'Europa, Àsia i tot això, que aquests, em sembla, van d'animal a animal. I que després l'únic bitxo que pot passar a les persones és aquest que ve de Sud-amèrica. Però que també ve pels animals. I qui no et diu que pugen rates amb un vaixell? I si atraca, per exemple, a Canàries, qui no et diu que s'escapa una rata, diu això, amb els excrements dels animals, és que escombrant et pots infectar. Vale, no serà com si t'estornuden a sobre, però això de dir, bueno, no ser alarmista, mira, jo el primer he dit és aquí... ho trobo molt lluny que m'arribi, no? Però no hem de deixar de pensar que hi ha 30 persones que van baixar del vaixell i que estan escampades ja pel món i que estan bojos, la OMS, buscant-les i localitzant-les. Home, si estan tan preocupats per localitzar-les...
2: La proposta més assenyada a tot plegat és la que ha dit, pel meu entendre, la que ha dit en Xavier. Aquí els que han d'intervenir són els professionals, els epidemiòlegs que en tenen. Els polítics han de fer un pas enrere. Quan passem al tema posterior, el de la visita del Papa, si dona temps, també demanaria que no es polititzés la visita. Vull dir, els que saben, els que coneixen la temàtica, són els que han de dictar normes d'obligado cumplimiento. I a partir d'aquí, els altres, doncs, a seguir el que et marquen. I punt.
4: Hi ha una cosa que jo penso que també... Jo, si fos una de les persones que hagués tingut la fortuna, mai en doble sentit, mai tan ben dit, de poder anar amb un creuer d'aquest tipus, i hagués baixat abans, ara seria el primer que em posaria en contacte amb les meves autoritats sanitàries allà on estigués i digués, faci'm les proves, sisplau. És a dir, jo penso que... Si, a veure, no ho sé, penso que les persones que potser ara, en aquest moment, que ja se sap que hi ha això, una altra cosa és fa 15 dies, no? Si tu no ho sabies i anaves a comprar...
3: 3 de març?
4: O fa 3 de març, no? Però vull dir que d'alguna forma, ara que ja se sap, totes aquestes persones que van, diguéssim, deixar aquest vaixell abans de traslladar els seus països, abans d'emprendre la ruta des d'Ushuaia cap al nord, Atlàntic Nord, doncs bé, doncs segurament ara entenc jo que per sentit comú ha de ser molt ruc la persona que es vulgui amagar o no explicar que també està allà. Perquè jo primer dic, escolti, ojo, jo hi he estat, jo potser em trobo malament, o tinc fe o no, ojo, tinc una família, he estat amb aquestes persones durant aquests 15 dies que estic aquí, sisplau, faci'm les proves, no? És el que hauria, suposo que deu estar.
3: Sí, però el sentit comú no sempre funciona bé. Per exemple, a Turquia crec que hi havia algun passatger turc que allà no els demanen res, ni han vist res, ni tal. Si aquesta persona, desitgem que estigui molt sana, però si s'ha mogut el seu llibre albedrío pues, i estigués contaminada, pues no t'ho explicaré.
0: Bé, doncs...
3: Tant de bo que no, eh?
0: Farem cas al que ens proposava el Xavier i esperarem a la informació que ens puguin anar oferint els experts per saber com evoluciona tot aquest tema, que segurament tindrà cua per dies. Ens anem a un altre tema que també va generant la seva pròpia cua, no? Que és la visita del Papa a Catalunya els pròxims 9 i 10 de juny. Una visita que hem de considerar com un gran esdeveniment, que crea expectació, siguis o no creient, no?
4: Exactament.
0: Sí,
4: sí?
0: Sí,
4: senyor.
0: Sí.
4: Totalment d'acord.
0: De fet, l'excusa, l'origen d'aquesta visita té a veure amb la benedicció de la creu de Jesús de la Sagrada Família, no? Que és el que estaven esperant, i van dir a veure si pot venir el Papa i que beneeixi aquesta creu. I a partir d'aquí s'ha començat a generar tot un programa aprofitant aquesta visita. M'agradaria saber una mica doncs, quina és l'expectació que us genera a vosaltres una visita com la del Papa.
4: La meva valoració ràpida, si em permets, trobo molt adient doncs, la tria de la data del 10 de juny, que s'escau al centenari de l'atropellament de l'Antoni Gaudí per part d'un tramvia a Barcelona. Trobo molt encertada per part de... Em sents?
0: Sí, sí, sí. T'estem sentint.
4: Trobo molt encertat per part de les autoritats eclesiàstiques doncs que el Papa hagi triat doncs, la visita a la presó de Can Brians, amb tot el rerefons que això pugui comportar. Trobo molt interessant que visiti Montserrat doncs, per potenciar el tema del mil·lenari i acabo dient que no voldria que la classe política, ni l'Illa, ni ningú del seu partit a Madrid volgués aprofitar la benentesa de la visita per apuntar-se alguna medalla, perquè si aquesta visita té alguna connotació, no és precisament la política.
1: Bueno.
3: A veure,
1: absolutament d'acord amb una cosa, que no és una visita ordinària, és absolutament extraordinària. I segurament, en aquest moment, més encara, donades les circumstàncies també de la geopolítica internacional, i concretament l'altre gran nord-americà que tenim de president als Estats Units, en Trump, que és una mica el contrast en aquest moment que s'està fent, com diguéssim, l'altra cara de la moneda del Papa Lleó XIV. No? I per tant, això segurament fa uns mesos, o fa un any potser, no, evidentment era molt més diluït, i per tant la figura que acabava de ser sorgit en el conclave de la figura de Lleó XIV portava uns mesos doncs, com més amb un nivell més baix, un to més discret. Ara no. Gràcies a Donald Trump, el contrast, amb això també l'he presentat Pedro Sánchez, el contrast és que resulta que la figura del Papa ha crescut perquè doncs, ha estat bastant contundent i radical en moltes de les opinions contràries, lògicament, al que ha dit en Trump. I per tant, aquest ara agafa un paper a aquesta visita realment molt extraordinària, que segurament el Papa Benet XVI o els anteriors papes, si haguessin vingut aquí, bueno, haguessin hagut una visita també d'un papa, no és habitual, però no hagués tingut aquesta ressonància. I ara la té. I ara també la tindrà política, perquè recordem que després
4: després de passar per Barcelona se'n va a Madrid i entre altres hi ha un acte al Congrés dels Diputats conjuntament amb tots
0: i
4: els diputats,
0: Canàries, també,
4: també tots els senadors, un acte polític, em sembla que seria la tercera vegada que hi ha un president d'un estat, perquè no oblidem que el Vaticà també és un estat i que es dirigeix als membres electes del Congrés dels Diputats i del Senat a la cambra, en aquest cas a Madrid, això seria extraordinari, per tant, això sí que és un acte polític, i després hi ha aquesta visita a Canàries. Però jo també volia destacar el fet que em sembla transcendent de la part, lògicament, de la visita a la Sagrada Família, aquesta és l'excusa que el va portar aquí, i després també la visita a Montserrat, no només pel Milenari, sinó també pel que representa el monestir de Montserrat, pel que és la cultura catalana i d'aquest país, i pel que és la presència, diguéssim, del papa de Montserrat ja com a en si mateix, sinó també el fet d'aquestes dues visites a la comunitat, a la parròquia Sant Agustí, aquí a Barcelona, aquest encontre també amb representants de Càritas, que això penso que és molt important, i després aquesta visita ràpida a la presó. No? Això una mica també vol posar l'accent, i penso que és una mica el
2: punt, socials.
4: Penso positiu, aquest paper que juga l'Església pels més volguts, pels més necessitats o pels que en aquest cas pateixen presó, lògicament doncs estaran, tenen els seus motius per patir per sofrir les penes de presó, però d'alguna forma penso que és molt destacable això. I sobretot, insisteixo, el papa coneix Catalunya, perquè abans de ser papa havia fet bastantes visites a Barcelona i concretament al barri de Sant Roc aquí a Badalona. El papa havia estat en diverses ocasions amb els membres de la parròquia de Sant Roc aquí a Badalona i coneix de molt a prop la realitat d'un dels barris més punyents en aquest cas aquí a Badalona.
0: Deixem a la Lourdes que tanqui.
3: Bueno, jo d'entrada, o sigui, que serà un acte multitudinari, jo crec, com totes les visites als Sants Pares, perquè no deixem de ser un país que ens pronunciem, que som catòlics i tal, i a més el rebot que ara hi ha del jovent, que sembla ja com una revifada i tot això. Per tant, que serà un tema multitudinari indiscutible. Que comparteixo la idea de que aviam el mateix acte que estan previstos per part del Sant Pare no deixa de ser... Ai!
0: T'has perdut?
3: No, és que...
0: T'estic apretant perquè vagis
3: que
0: acabant.
3: No deixa de ser un acte polític del que representa la religió, que trasllada un missatge de pau i auxili als desvalguts. Per això el que fa, i de reforçar les institucions on s'apoya aquest missatge, diguem-li, d'estima cap a la gent.
0: Segurament que en continuarem parlant, perquè és un tema prou interessant, i ho farem en una altra ocasió, Lourdes, Josep, Xavier, que tingueu una molt bona tarda. Gràcies.
3: Bona tarda a tots. Prepareu per aigües.
0: Adéu.
3: S'ha acabat l'ist.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Nosaltres.
4: Nosaltres som feliços.
5: Nosaltres som així.
6: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
7: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
8: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
9: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
10: Sí.
7: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
9: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
10: Igual que jo.
9: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
6: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Nosaltres som genials.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve, finalment no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga a àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb la informació de servei i anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraki, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment ens comencem situant a la C-17, a l'altura de la Garriga. Hi ha dos carrils tallats de la calçada en sentit Barcelona. Arranca un camió, ha perdut part de la càrrega que transportava. La incidència ja provoca retencions des de Figaró-Montmany, així que situació viària complicada en aquest punt de la xarxa viària. També destaquem a l'autopista AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès, hi ha retencions en Santa Perpètua, en un tram de 4 quilòmetres, sobretot en sentit Tarragona, i també destaquem a la mateixa autopista P7 un carro tallat a l'altura de Gelida, en sentit sud, arran d'un vehicle avariat. Pel que fa als principals accessos a Barcelona de la zona de Vallès, també destaquem aturades a la C58 i la C33, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, i pel que fa a la ronda, sobretot aturades a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària i a la ronda a dalt, aturades a l'altura d'Horta en els sentits de la circulació. De moment això és tot. Molt bona tarda.
2: Gràcies, fina. Bona tarda.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
5: Connectats.

0: Xema Muñoz presenta Gota, un espectacle de carrer que uneix la màgia, el clown i la reflexió a partir d'una gota d'aigua que no vol caure. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, Carme. Doncs sí, avui parlem de màgia, parlem d'espectacles i parlem d'una proposta d'espectacle familiar, podríem dir, que tindrà lloc a Castellà del Vallès el proper dissabte, dia 16, a partir de les 5 de la tarda, encara amb una ubicació sorpresa. Un espai, però, que de ben segur serà ben interessant, molt màgic i un espai exterior on podrem veure un gran protagonista. Ell és el Xema Muñoz, ell és mag i també, doncs, altres coses, a part d'intèrpret, sobretot un mag que tenim ara mateix al telèfon. Bon dia. M'he equivocat, Xema, et diré bona tarda, vale? Això ho arreglaré. Bona tarda, Xema.
2: Bona tarda, què tal?
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Bé, tenim el dia 16 aquí a Castellà del Vallès fent teatre al carrer, amb un teatre al carrer que es converteix en un espai de poesia, podríem dir, consciència ambiental, també, perquè la proposta que ens portes es diu Gota, oi?
2: Sí, Gota és un espectacle familiar de carrer on es fa màgia des del clown sense paraules. Què vol dir això? Doncs que és un espectacle de màgia, però el personatge no va de mag, no va vestit com el clàssic mag que coneixem, sinó és més clown, és més pallasso. I sense paraula, doncs això, sense text, no parla en cap moment. Però s'entén perfectament perquè hi ha molta mímica, hi ha molta gesticulació i que es tracta de passar-ho bé.
1: Aquest és el format on et sents còmode? És el teu format habitual?
2: Sí, fa molts anys que hi vaig apostar, de fer espectacles sense text, per això m'obre moltes portes a nivell internacional, poder viatjar pel món. Hem celebrat ja els 35 països del món que hem estat treballant, i això és el que és el que més m'agrada, poder compartir la nostra cultura arreu del món.
1: Quina és la temàtica que emmarca aquesta gota?
2: Gota neix en un moment de sequera a Catalunya, on els pantans estaven buits, i se'ns va ocórrer doncs poder-ho fer com a espectacle. Llavors, l'univers d'aquest espectacle és un pallasso que busca aigua, i de sobte doncs hi ha una gotera, que enmig del carrer hi ha un cubell d'aigua que recull l'aigua que no cau del cel, i juga amb aquesta gota.
1: En aquest cas et dirigeix el Leandre Rivera. Qui és? Explica'ns una miqueta.
2: Leandre Rivera és un clown. Ell viu aquí a Catalunya, treballa moltíssim a França. M'ha ajudat moltíssim a crear aquests gags i aquest univers d'aquest clown que juga amb un invisible, que és una gota que no existeix.
1: Què té el carrer que no tingui un escenari?
2: Què té el carrer? El carrer doncs té una té poder-se apropar a unes famílies que potser no s'han plantejat mai en el teatre, potser no poden anar a un teatre, potser no coneixen què és un espectacle de carrer o de clown o de màgia, i això fa una proximitat, per mi, molt interessant, perquè els hi presentes segurament sense haver de pagar una entrada o amb una facilitat o d'una altra manera un espectacle perquè després es plantegin doncs poder anar al teatre en família. A vegades els espectacles doncs creiem que, bueno, si és màgia això és per nens, però si vas amb la família i el veus dius, ostres, no, això no només és per nens petits, això també és per adolescents, és per als avis, és per tota la família. Llavors jo crec que existeix aquesta manera d'apropar-se a un públic més fàcil.
1: I què té la màgia que agradi tant?
2: Doncs té un secret. Té una manera de fer que el públic no sap com funciona. O com a mínim s'intenta que no se sàpiga. Avui amb les xarxes socials potser ja se sap tot, no? Però sí que hi ha aquest enginy o hi ha aquesta manera de fer que sorprèn. I sorprendre avui dia, amb tota la informació que tenim, cada vegada és més difícil, però es pot fer.
1: Xema, ens agradaria que ens parlessis una miqueta de la teva trajectòria com a mag, com a artista, en àmbit més general.
2: Doncs jo vaig començar escombrant i netejant una botiga de màgia. Jo no era bon estudiant, no m'agradava estudiar, i els meus pares em van dir, doncs, t'has de posar a treballar, i vaig continuar estudiant, però sí que netejava màgicos. Màgicos, una botiga de màgia a Barcelona, i els caps de setmana, doncs, això, anava a endreçar, anava a preparar bosses, a tallar cordes, a preparar i ordenar totes les baralles de cartes, i allà és quan vaig aprendre a fer màgia. Em llegia els llibres de les estanteries abans de vendre'ls i allà vaig aprendre molts jocs de mans. A poc a poc vaig formar-me, vaig anar a festivals de màgia, vaig anar a fer cursos de clown, he estat a Moveo, una escola de mim corporal dramàtic a Barcelona, m'he format en molts cursos de clowns, fins que això vaig començar ja el 2012 a crear els meus primers espectacles i a viatjar pel món.
1: Carai, Déu-n'hi-do. Això també ho permet, aquest món, de poder fer molts viatges.
2: Sí, per això crec que hem tingut, no sé si és que he tingut molta sort, o és que m'agrada, o el que sigui, no? Però sí, ja són més de 35 països al món en els que he portat algun espectacle meu, i a mi m'apassiona, perquè les cultures poden ser molt diferents. El que aquí ens fa molta gràcia, potser a Singapur no riuen res, o als Estats Units els encanta, o la cultura és diferent, sempre, l'idioma és diferent, però les emocions són les mateixes a qualsevol lloc del món. I això és el que ens uneix com a persones, com a humans i com a públic.
1: I tant que sí. Quins són els teus referents? Quan érem petits, no? Tots teníem allò, el nostre mag preferit, no?
2: Sí.
1: Quins han estat els teus?
2: Ah, com a mag per mi va ser el David Copperfield, un mag americà que ha estat molts anys treballant arreu del món i a Las Vegas, fixa. Em sembla que ara ja es retirarà de Las Vegas, però per mi ha estat un referent. Jo em vaig enamorar quan el vaig veure de petits. Va ser uau, perquè era un moment que començaven a fer màgia a televisió i era molt espectacular. I ell com a mag i després com a clowns, Miroslava Polunin, que és un rus, m'entusiasma, m'agrada moltíssim, el Peter Schopp, que també treballa molt a Alemanya, i molts altres, molts referents, tinc molts referents.
1: Tu et sents més clown en el sentit de buscar espectacles que facin riure o et sents més mag, buscar espectacles que facin això, l'espectacularitat?
2: No ho sé, bona pregunta. Busco jugar. El clown no sempre busca el riure. El clown juga amb una emoció, perquè potser és la tendresa. La tendresa no té per què fer-nos riure. La tendresa és que t'enamores d'un personatge i ja està. I amb la màgia tampoc, no sempre es busca l'espectacularitat. A vegades, faig uns jocs, per exemple, amb unes monedes o amb unes culleres, i potser té la mateixa força d'impacte que fer aparèixer un helicòpter, no ho sé. A mi m'agrada la manera de com es fa, i aleshores ho faig una miqueta teatral, em sento molt a gust i m'agrada jugar.
1: De fet, aquesta vegada el tema no és per riure, perquè és un tema que fa reflexionar sobre aquesta importància de l'aigua, no?, de protegir aquest bé tan preuat, aquest recurs que cada vegada esdevé més escàs, no?, i aquesta relació que tenim les persones amb l'aigua, no?
2: Sí, aquí ho vam patir molt. Sembla que ens hem oblidat una miqueta. S'ha de dir que al Mediterrani sempre hi ha hagut això, que hi ha èpoques que plou molt, hi ha èpoques de sequera i molt importants, però el valor de l'aigua, ho hem de posar en valor, el poder obrir una aixeta i que surti o no aigua. I en la nostra societat ens oblidem molt ràpid de les coses. És com el Covid, tothom ho va patir i ens hem oblidat. Uh-huh. Ens hem oblidat molt ràpid, no?, de moltes coses que vam viure i moltes emocions. Que potser està millor, No ho sé.
1: Potser sí, no, que és una manera també de sobreviure una miqueta amb el cap a lloc, no?

0: Ens vam plantejar moltes coses, però ens hem oblidat, també, penso.
1: Per explicar al públic una temàtica com aquesta, tan important, com ho fas? Com penses la posada en escena, no? A part de tu, com a mag, com a clown, què t'acompanya també? Música, escenografia?
0: L'escenografia és molt senzilla. És un cubell d'aigua enmig del carrer. I és un cubell d'aigua que recull les gotes que no cauen del cel. I ja està. No fa falta res més per entendre que hi ha un personatge que està buscant aigua. La idea d'aquest personatge és que té set, o que vol beure, o que està buscant està buscant aigua. I ho fem simplement amb això, amb una música, com molt bé ho has explicat, amb una música, amb una gota que està sonant constantment, bueno, no tota l'estona, hi ha moments que sona més, hi ha moments que sona menys, i ja està. Tampoc t'ho puc explicar tot, perquè el bonic és que es vegi l'espectacle i és el més maco, però és un cubell d'aigua, un so d'una gota i un personatge.
1: Perfecte, doncs no expliquem més i us emplacem dissabte, dia 16 de maig. A partir de les 5 de la tarda, la ubicació encara és sorpresa, però en el seu moment ja es desvelarà, per poder gaudir de Gota, aquesta proposta del Txema Muñoz amb qui hem parlat aquesta tarda. Txema, moltíssimes gràcies.
0: De res, a vosaltres, un plaer.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
1: I moltes gràcies, Carme, bona tarda.
2: Gràcies, Marina, bona tarda. Fins aquí una estona.
3: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
4: Ràdio Sabadell.
5: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
3: Ràdio Municipal de Terrassa.
6: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
3: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
3: Ràdio Castellà.
9: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb visita.
10: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,

0: 1960. Aeroport de Berlín. París. La Guerra Freda. Un passatger procedent de Viena és retingut per les autoritats que li deneguen l'entrada a França. Una ordre d'expulsió barra el pas a un home amb el rang de general de divisió de l'exèrcit francès, condecorat amb la medalla de la resistència i amb grau de cavaller de la Legió d'Honor. Alguna cosa no rutlla si algú no pot entrar al país que ha defensat amb la seva vida.
1: Així comença el sisè episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Joan Blázquez Arroyo, un gran personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més a Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Miquel, què tal?
2: Bon dia. Avui ens situem, fem un bon salt cronològic, ens situem en aquest escenari marcat per la guerra i per l'exili, per descobrir una figura que es va implicar en la lluita de la República, en la guerra, també en la, després en la resistència contra el nazisme i en les operacions dels maquis. De manera que va viure en primera línia alguns dels episodis més intensos i convulsos del segle XX.
3: Detingut per la 8a Brigada de Tolosa, vaig ser interrogat pel comissari Fornarà i els seus homes, que em van sotmetre a molta pressió. I vaig ser interpel·lat pel Tribunal de Tolosa. Em van condemnar per defecte a 13 mesos per evasió al Tribunal Civil de Primera Instància de Pamiers, Arieja, el dia 3 de desembre de 1943.
1: A veure, Miquel, qui era Joan Blázquez Arroyo, quin càrrec ocupava l'exèrcit i què va fer?
2: Aquest home va ser cap d'estat major dels guerrillers republicans espanyols a França. Va comandar milers d'homes en centenars de sabotatges i combats contra l'ocupació. La relació de mèrits que acompanyava, diguem-ne, les seves distincions feien relació de tots aquests esdeveniments de lluita, de combat en el que havia participat, i es va convertir, per tant, en una figura clau de la resistència. Era un home actiu i decidit, que va contribuir a organitzar la resistència i va prestar serveis molt rellevants en l'alliberament de França. Uh-huh. Ell és nascut a Bossòst el 1914, era fill d'una aranesa i d'un enginyer andalús que havia vingut a treballar en les mines, i va destacar ben aviat com a estudiant. Ell va cursar dret i lletres a Madrid, i a més, de retorn, amb només 22 anys, ja es va convertir en alcalde del seu poble, a l'Aran. De manera que quan va esclatar la guerra, ell ocupava aquesta responsabilitat, evidentment es va mantenir fidel a la República, i, però de tota manera també va saber mantenir l'ordre, va salvar vides, com per exemple del rector del poble de Bossòst. Després es va allistar a l'exèrcit republicà i va acabar la guerra com a comissari amb rang de coronel.
1: Clar, els republicans perden la guerra i suposo que amb la seva condició de republicà ha de marxar cap a l'exili, no?
2: Efectivament, com a autoritat pública que és i militància per la seva militància política, doncs es veu obligat a fer la retirada. I aleshores s'estableix a Tolosa de Llenguadoc, on el municipi li encarrega una mica que organitzi l'acolliment als refugiats. El 1942, tal com ens explica aquell fragment que hem sentit ara tot mateix, és detingut per la policia de Vichy, per la policia del règim francès col·laboracionista amb els nazis, i és internat als camps. Tot i així, ell està només uns mesos i aconsegueix fugir i incorporar-se a la lluita clandestina. Una vegada, però, els alemanys són derrotats, encara Joan Blázquez decideix que la guerra per ell no ha acabat, i l'octubre de 1944 torna a la Vall d'Aran liderant la invasió que organitza el Partit Comunista amb l'objectiu de fer caure el règim espanyol. De manera que ell entra a la vall, s'estableix a Bossòst, el seu poble, el poble del qual havia sigut alcalde, allà estableix l'estat, el quarter general d'aquesta invasió, i es produeixen tot un seguit de combats que l'exèrcit franquista, ben informat, va seguint de prop a cada moviment dels guerrillers.
0: Individuos aguerridos con buena moral e ideales, principalmente comunistas y alimentados por un fuerte anhelo de desquite. Dotados de buen armamento ligero, escasos de artillería.
4: carentes de aviación y carros y con medios de transporte precarios. Municiones abundantes para infantería, pero difícil el municionamiento por la gran variedad de calibres. Dispone de ganado y vehículos de tracción hipomóvil, de gran capacidad para la guerra de guerrillas y de gran importancia desde el punto de vista político.
1: Com es desenvolupen aquests primers dies a la Vall d'Aran? No sé si aconsegueixen el seu objectiu.
2: No, després d'una setmana de combats, l'avenç franquista obliga els guerrillers, no aconsegueixen travessar, diguem-ne, ja cap al sud, a la vall, i s'han de retirar a la frontera. És evident que tenen una inferioritat militar notable i que també que la població esgotada per la guerra, per tots els anys de guerra, doncs tampoc els hi dona el suport necessari per fer viable l'ofensiva. A més, també hem de pensar que les democràcies europees ja no estan tan preocupades per la derrota d'Alemanya, que ja es veu com un fet segur, sinó per l'avenç del comunisme. I, per tant, això acaba de condemnar l'operació de Reconquesta, que porta aquest nom, l'operació Reconquesta, al fracàs. En la retirada és bonic perquè els guerrillers deixen un missatge als arbres, escrit als arbres, que diu «Tornarem per primavera». De manera que per Blázquez aquella fugida a França, aquesta segona fugida a França, és repetir una altra retirada com la que ja havia fet l'any 39.
3: Hoy, los antiguos fuerzas francesas del interior y resistentes españoles decimos a quien quiera oírnos nuestra confianza y fe en el pueblo español, en nuestra lucha, en la victoria de la República. Declaramos no cejar en el cumplimiento del mandato del que nos hicieron depositarios los 1.200 guerrilleros españoles caídos en la campaña de Francia.
1: Bé, com deies tu, Miquel, el tornem a tenir a França, però què és el que li espera Blázquez en aquesta nova etapa?
2: Bé, doncs com ja començam a apuntar, el tenim com a reconegut com a cap de l'Estat Major de les Forces Franceses de l'Interior, desenvolupa una intensa activitat política, però el context comença a canviar ràpidament. Comença la Guerra Freda i aquells antics guerrillers antifeixistes cauen ràpidament en l'ostracisme enmig de les noves tensions entre blocs, de l'Europa que sorgeix de la Segona Guerra Mundial.
1: Arriba el 1946 i surt a la premsa una notícia inversemblant.
2: Sí, realment fins i tot s'arriba al punt que el diari Le Soir anuncia que Blázquez ha estat detingut i acusat de manera sorprenent de col·laborar amb la Gestapo i amb la premsa nazi a París, que són realment unes acusacions totalment inversemblants. Pocs mesos després, l'estiu de 1947, ell respon des del terreny polític amb un text crític contra Indalecio Prieto, denunciant els intents de pacte amb els monàrquics que s'estan produint en l'exili republicà.
3: Al apuntalar, con argumentos de tipo humanista, la cesación de las hostilidades entre fascistas y republicanos, sin el imperio neto de las formas republicanas, don Indalecio quiere aplazar o remitir a fecha posterior una lucha por la República que causaría más muertos y estragos que en la actualidad. Supongo que sus protectores y amigos no creerán que nuestro pueblo cese su combate por el régimen republicano, y que por arte y milagro de alquimia prietista, la Guardia Civil, la Policía Armada y los jueces torturadores falangistas se conviertan angélicamente en buenos e inocentes republicanos.
1: I així què passa un any més tard?
2: Doncs definitivament la guerrilla antifranquista deixa les armes i el 1950 la policia francesa torna a detenir novament a Blázquez a Boluc, a prop de Tortosa, de Tolosa, perdó, de Llenguadoc, perquè ell treballava en una empresa de fusta que en realitat era una tapadora. Allà s'hi formaven maquis, s'hi feien emissions radiofòniques clandestines i s'hi amagaven armes. Oficialment la guerrilla antifranquista s'havia dissolt, però ell continuava la lluita.
1: I com era aquella vida a l'exili?
2: Doncs definitivament, amb totes aquestes circumstàncies, trobem que Blázquez definitivament veu que la vida a França és insostenible amb aquesta persecució i decideix travessar el teló d'acer i marxar cap a Praga. De manera que durant gairebé una dècada hi porta una vida acadèmicament molt intensa. Fa de professor de llengües, es titula com a enginyer agrònom, publica fins i tot un diccionari txec-espanyol.
1: Déu-n'hi-do, li va donar,
2: I participa en les emissions en català de Ràdio Praga, aquelles famoses emissions en què dirigeix l'escriptora Teresa Pàmies.
1: Doncs sembla que això ajudi a que el Partit Comunista li busqui un lloc, no?
2: Sí, ell va guanyant càrrecs de representació, fins i tot participa en representació del Partit Comunista d'Espanya en una trobada a Viena, el 1959, i el 1960 arribem a aquesta escena en la que encapçalàvem avui la secció, en la que trobem com hi ha aquesta, ha de fer front a aquesta ordre d'expulsió a l'aeroport d'Orly, i França li nega absolutament l'entrada. De manera que ell tampoc no pot tornar a una Espanya que encara és sota el franquisme i a més, sempre manté al cap doncs, la seva vinculació amb la Vall d'Aran. Definitivament, ell morirà el desembre de 1974, fixeu-vos, pocs mesos abans que el dictador, i morirà al Marroc, a Salé, on després d'aquesta impossibilitat de retornar a París, treballa durant anys en explotacions forestals. De manera que la seva vida acaba d'aquesta manera, diguem-ne, en l'ostracisme, podríem dir. Ell és un home d'unes qualitats extraordinàries, políglota, com hem vist, molt, molt compromès amb la lluita contra el feixisme fins al final, però l'exili li impedeix tornar a casa.
1: Miquel, s'han perdut molts testimonis del bàndol republicà amb la victòria del feixisme i l'exili?
2: Sí, clar, podeu imaginar que amb les circumstàncies que viuen aquestes persones al llarg del segle XX, doncs la destrucció de documentació, que podria ser que avui un testimoni extraordinari de la seva trajectòria, doncs ha estat important. De tota manera, a l'Arxiu Nacional conservem alguns dels fons i documents més rellevants per comprendre històries com aquesta. Centenars de testimonis personals vinculats a la guerra, l'exili, la resistència i la lluita antifranquista. I, sense dubte, entre aquests destaca el del general Joan Blázquez, i per això us hem parlat avui, que inclou documents més convencionals, textuals, però també algunes peces singulars com medalles o, per exemple, braçalets d'identificació de les forces de la resistència francesa, que són el testimoni del seu paper en la lluita per la llibertat de França i Europa. Justament aquesta setmana hem tingut a l'arxiu la visita del cònsol de França a Barcelona i li vam poder ensenyar aquests materials i realment va quedar molt, molt impactat. És un fons d'un interès extraordinari i bé, que posa de relleu aquesta implicació de molts catalans en la lluita dels sindicats, dels partits polítics, en les primeres dècades del segle XX, i de l'activitat de persones de tota mena de la societat civil que van contribuir doncs, a aquesta lluita per la República i aquesta tragèdia de la guerra.
1: I on podem trobar més informació sobre la història de Blázquez?
2: Sí, com sempre diem, doncs aquest sisè episodi del Sentir a l'Arxiu el trobareu a la nostra web i també a les principals plataformes de podcast.
1: Molt bé. Perfecte, Miquel Pérez Latré, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la visita i sobretot per aquests continguts tan fantàstics.
2: Moltes gràcies a vosaltres per difondre'ns.
5: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

Hola, bon dia, sóc la Tània Ravainera del Prat de Llobregat i avui us vull recomanar una sèrie d'anime anomenat Vinland Saga. Aquest anime narra la història del nostre protagonista Thorfinn, un jove viking que busca venjança després de la mort del seu pare, Thors, que és assassinat per una banda de vikings liderats per Askeland. Thorfinn, amb el fi de matar el líder d'aquesta banda, ha de realitzar una sèrie de gestes per poder guanyar-se el dret a reptar-lo a un duel, el que el porta a involucrar-se en una guerra per la corona de l'Anglaterra del segle XI. Aquesta història no només tracta d'acció, sinó que la història evoluciona d'una trama de venjança a una profunda exploració sobre la redempció, el verdader significat de ser un guerrer i de la recerca de la pau en un món ple de guerra. La sèrie té dues temporades de 48 episodis i la pots veure a Netflix. A més, si vols continuar la història, i són els mangas, que són 27 toms en total.

0: Carles Miró, director de Camerata Castellans, parlarà de seguida del concert previst per aquest dissabte amb repertori de Beethoven i Haydn. El pianista eslové Nek Kamplet serà el solista convidat i ens ho explica juntament amb la Marina Antúnez de Ràdio Castellà, qui saludem novament.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música. Ho fem per explicar-vos la darrera producció d'aquesta temporada de la Camerata Castellà, aquesta orquestra de cambra, ja ho sabeu, que tenim a Castellà d'alta qualitat. I ho fem també parlant de Beethoven i amb el director que dirigirà l'orquestra el proper tant divendres com dissabte, perquè no es basa només en un concert dissabte, sinó que també es fa un assaig obert el divendres. Per tant, de tot plegat, en parlem ara mateix amb el Carles Miró. Bona tarda, Carles.
2: Bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Doncs, com dèiem, darrera producció d'aquesta temporada, unes produccions que dia rere dia, temporada rere temporada, tenint en compte que en són poques encara, ho pateu, diguéssim, eh? Tenen molt èxit.
2: Estem molt contents, sí, sí, i tant. Estem, bueno, omplint cada vegada que fem la producció, tant el concert com les xerrades prèvies, com els assajos oberts, com les activitats que fem en paral·lel a nivell educatiu o inclusiu, i estem molt, molt, molt contents, la veritat és que sí.
1: Anem pam a pam. Com dèiem, divendres hi haurà assaig obert, dissabte també sempre feu una xerrada prèvia per posar en context, doncs, tot el públic sobre el que després podran sentir, a les 8 del vespre, en aquest cas de dissabte, dia 9, però en aquest cas, el marc gran, i gran en majúscules, és Beethoven, no?
2: Sí, de fet, el títol ja ho diu, és l'emperador de Beethoven, i aquí juguem amb la paraula emperador, no? Tant com Beethoven, com el gran emperador un dels emperadors de la música clàssica, però també pel seu concert, el número 5, Mi Bemoll, que és el que interpretarem la primera de les dues obres, que és un concert que se li va, doncs, així atorgar aquest sobrenom d'emperador, i que tenim la gran oportunitat, més que sort, també oportunitat de poder-lo interpretar aquí a Castellà.
1: Beethoven amb aquest concert i, com dèiem, assaig obert el divendres a la tarda, i en aquest cas un assaig una mica especial perquè teniu un convidat de luxe, eh?
2: Sí, exactament. Tenim la gran oportunitat d'interpretar aquest concert amb el Nek Kamplet, que és un jove pianista, però no per jove, menys talentós i menys consolidat ja. Té una carrera internacional impressionant. Ell va ser segon premi i premi especial del públic a la passada edició del concurs internacional Piano Maria Canals a Barcelona, en el qual, doncs, tant la Camerata, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castellà, doncs, donem un premi concert. I en aquella edició, la de l'any passat, 2025, va ser la primera vegada que vam fer aquesta dotació de premi, vam participar com a dotació de premi, i vam escollir dels tres finalistes el Nek, que és el que ens va agradar més, per la seva musicalitat, la seva presència escènica, etc, etc. És un dels grans pianistes joves a nivell europeu, en aquest cas, sí. Mm-hmm.
1: Per tant, coincideix que el Nek ve a Castellà per tocar amb la Camerata, sí, evidentment, en aquesta producció, però també coincidint amb el Maria Canals Porta Cua, que és una proposta, doncs, que es podrà viure també a la nostra municipi durant tot el dia, tot el divendres, dia 8, hi haurà un piano de cua situat a la plaça on tothom qui ho vulgui, no, i s'hagi inscrit prèviament, pugui tocar.
2: Sí, jo crec que encara que no t'hagis inscrit, si et passes per allà i no hi ha ningú assegut, jo crec que el pots tocar igualment, eh? De fet, és una iniciativa, és una activitat vinculada al concurs Maria Canals. Jo particularment amb el concurs Maria Canals tinc una molt bona relació de fa molts anys, per diferents qüestions, i quan vam iniciar, doncs, el projecte Camerata i les col·laboracions amb diferents institucions o, diguéssim, activitats de país, vam pensar que aquesta era una de les primeres que havíem de fer, no? Aleshores, una de les activitats, ja com dic, vinculades al concurs pròpiament Maria Canals, és aquest, el Maria Canals Porta Cua, i és això, és es col·loquen un piano de cua al mig del carrer i hi ha una persona que dinamitza i a tocar, doncs, la gent que vulgui, per poc que toquis, doncs, i fins i tot si no vols tocar i vols provar-ho, també t'ho deixen fer. Vull dir que és una activitat que no només acosta a l'instrument piano en ell mateix, sinó que també fa que dinamitzes d'una forma diferent, no? Aquest acostament a l'instrument, a tocar un instrument, a perdre la por, a tocar davant de la gent, bé, a compartir una miqueta també el goig de tocar un instrument i fer-lo sonar, no?
1: Aquí a Castellà, on el trobarem?
2: Si no vaig errat i no canvien les coses, a la plaça del Mercat.
1: Molt bé,
2: davant de l'auditori.
1: Podreu tocar doncs aquest piano de cua durant tot el dia, que diguéssim també serà tocat, sí, per Nick Camplet.
2: Sí, la idea és que nosaltres fem l'assaig obert el divendres a la tarda, a les 6. Bé, nosaltres comencem una mica abans, però l'assaig obert serà de 6 a 7:45. I aquest assaig obert, com sempre, podeu assistir si ho desitgeu i veure com treballem doncs amb l'orquestra i amb el solista i nosaltres preparant els últims detalls pel concert de dissabte, no? I quan acabi aquest assaig, doncs amb el Nec sortirem a fora de la plaça i ell farà, diguéssim, el que podríem dir la cloenda de l'activitat del Maria Canals Porta Cua. I ens interpretarà el que vulgui, sincerament, el que li vam dir, mira, vine i toca el que vulguis, eh? Quan surtis de l'assaig, el que et vingui més de gust.
1: Vull dir que no anem d'esperar només un Beethoven, eh? Pot tocar
2: No, jo crec, bueno, no sé què farà, perquè no ho hem decidit, eh? Vull dir, ell decidirà el que vulgui tocar, pot ser que faci música més clàssica, molt més moderna, decidirà què vol fer, no hi ha un repertori tancat, ell és lliure, sí que fa uns mesos, fa poquet, el vaig escoltar, que va venir a fer un altre concert, piano sol, a Barcelona, i va fer, per exemple, un repertori on hi havia músic de tot tipus, Beethoven també, però hi havia Haydn, hi havia Bach, hi havia de tot. Per tant, vés a saber, ens podem trobar que es tocarà una miqueta de tot i compartirà amb nosaltres doncs aquesta experiència de tenir el... Cal dir que aquesta activitat ha sigut amb col·laboració, però sobretot impulsada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Castellà, que amb molta intensitat i amb moltes ganes ha agafat aquest projecte com a propi i estem molt, molt, molt contents de fer-ho en col·laboració.
1: Com dèiem, la producció de la Camerata segueix dissabte i ho fa, com sempre, també, amb una xerrada a 7:15 de la tarda a càrrec de Miquel Desclot.
2: Sí, en Miquel Desclot, que ja som més coneguts, oi? I que si col·laborem... De fet, en Miquel ajuda sempre i ens col·laborem molt amb la planificació de la temporada, amb el tipus de les obres, i per tant és una de les ànimes pròpies també del projecte Camerata i ens agrada molt. Nosaltres ens agrada convidar cada temporada doncs una o dues persones que ens venen, però i la resta del gruix de xerrades com a idea també d'explicar aquella música que fa la Camerata doncs en Miquel, i en aquest cas el Miquel, que és un gran expert, com sabeu, en el classicisme i en aquest cas en Beethoven i en Haydn, que és l'altra composició que també interpretarem, doncs crec que per tancar i per cloure la temporada és ideal.
1: Clar, anem al concert a les 8 del vespre d'aquest dissabte dia 9. Beethoven i Haydn, com deies, dos dels grans.
2: Sí.
1: Què en podríem dir del repertori que heu triat de cadascun d'aquests compositors?
2: Mira, del concert de Beethoven, aquest concert és el número 5, que m'hi ha molt, com he dit abans, de Beethoven és l'emperador. Aquest és el, diguéssim, la consolidació de les obres per piano i orquestra de Beethoven. És un dels concerts més grans, més imponents i més importants, i sobretot més virtuosístic des del punt de vista pianístic, no? Tenint en compte que Beethoven escrivia els concerts en principi per tocar-los ell, i era un gran virtuós, i amb això demostrava doncs, per Europa que ell, malgrat els seus problemes de l'oïda i malgrat l'edat i malgrat el caràcter i tot això, era un grandíssim, grandíssim, grandíssim solista i un grandíssim virtuós del piano, i ho demostrava escrivint-se les seves obres, no? I és també alhora doncs, una obra molt, molt beethoveniana des del punt de vista orquestral. Té una estructura una mica especial, perquè té com una doble exposició, no? Té una exposició de temes, té una primera les cadences, després té una exposició de temes per part de l'orquestra i després exposa els temes i els deriva amb el piano. Per tant, aprofita al màxim els recursos que té al seu abast, tant a nivell pianístic com a nivell orquestral. És un dels grans concerts del repertori i com deia, estem molt contents i hem de tenir aquesta oportunitat de poder-lo interpretar a castellà. I després la segona obra que interpretem és la Sinfonia 104 de Haydn, l'anomenada, la darrera de les anomenades del paquet de Londres, o anomenada Londres, no? Que són les sinfonies que es van escriure quan ell estava en aquella ciutat, en aquell país. És una, com diria, és una consolidació, per dir-ho d'alguna manera, és una consolidació de tot el saber i de tot el, destila molt tota l'experiència de Haider en tots aquells anys. Pensa que 104 sinfonies no es fan en 3 dies, ella ja era una persona madura, és molta música que s'ha escrit i molt ben escrita tota, i per tant quan arribes a aquest nivell, una 104 vol dir que ja en tens, saps molt d'escriure, no? I realment hi ha un coneixement de la instrumentació, un coneixement de l'harmonia, un coneixement de les textures. És una grandíssima sinfonia clàssica del final del classicisme. És un cavall, diguéssim, està a cavall. Ja estem acabant el classicisme, estem a l'última fase d'antic. Beethoven comença a entrar en aquest preromanticisme, i comencem a estar, ja han passat les Sturmundrang, que ja hem explicat aquí diverses vegades, no? Que són, en sinfonies de Haydn és molt fàcil, perquè serien de la 40, de la 30 i pico, 40, fins a la 50 i pico. Aquest període, doncs, Sturmundrang, que és aquell moment en el que el classicisme comença a involucrar-se elements de l'humanisme, ja en la literatura ja molt desenvolupat, i en altres especialitats artístiques molt desenvolupat. Aleshores, aquí comença, doncs aquest moviment més humà, més de passió, més emocional, no? Clar, quan arribem a la 104, en aquest cas de Haydn, doncs ja aquesta època més de forma essència ja ha passat, i llavors el que hi ha és com una consolidació de tots els elements, de tant des del punt de vista emocional, aquest preromanticisme, amb un final del classicisme molt desenvolupat i molt ben treballat. Jo crec que és un repertori que per finalitzar la temporada el vam plantejar com això, com si fos un llacet per tancar, i escoltem tot el que hem explicat durant aquesta temporada i durant la temporada passada, doncs es pot sentir aquí, es pot estar aquí, s'entén des d'aquestes dues obres, i per això doncs les vam triar. Crec que són dues obres que podríem dir que a nivell si són molt, molt pulcres i molt puritans, diguéssim, a nivell de tonalitats entre les dues obres, potser no és la lògica més natural, però jo crec que escènicament i orquestralment tenen molt de sentit. Mm-hmm.
1: Carles, quin tipus d'orquestra de cambra ens trobarem aquesta vegada?
2: L'orquestra gran, de cambra gran, diguéssim. L'orquestra clàssica gran. Ens trobarem la corda, com sempre, 6-5-4-3-2. Després ens trobarem, doncs això, tenim dos flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, dos trompes, dos trompetes i timpani. És la formació corda i fusta i metall bàsica del classicisme, la més gran, diguéssim, que podem trobar, no? No, a partir d'aquí ja es comencen a desenvolupar amb doblant instruments, però aquesta és la clàssica gran.
1: Una bona manera, doncs, d'acabar aquesta temporada, amb Beethoven i Haydn, amb aquesta Camerata Castellà que ja està a punt, que ja està assajant i que després farà parada, no? Parada fins quan?
2: Bé, mira, la idea és començar a l'octubre, la pretemporada. Aleshores, ara nosaltres, després d'aquest concert del dia 9, anunciarem, ja us comunicarem la data de presentació de la nova temporada, i que serà una temporada, ja avanço, un pèl diferent a les que heu estat acostumats, perquè jo crec que ja estem prou engreixats públic i nosaltres com per poder plantejar alguna cosa diferent. No ens anem molt de... tampoc, no? Però molt de la línia, però sí que alguna coseta diferent trobareu a nivell de formació, d'estructura d'orquestra, a nivell de repertori, que ja aquesta temporada hem introduït, per exemple, la darrera producció que vam fer, aquell Peter Isbasks, amb concert per viola i cordes, i era una formació amb un repertori especial, va agradar moltíssim. Realment va ser com una bona entrada, un tipus de llenguatge un pèl diferent. I ja dic, la temporada que ve introduirem més, alguns elements més d'eclecticisme en la programació, bàsicament simplement per buscar contrastos, però que alhora el que fan és complementar i tancar la unitat, Vull dir que seguirà ben
1: diferent. Al final mostren la riquesa, no?, de compositors que tenim, no?, que no només n'hi ha quatre.
2: Absolutament, i la grandesa de poder jugar amb una formació, per exemple, flexible en aquest sentit, des de 15 fins a 35, i per tant podem jugar des d'un classicisme fins a un segle XX moderat, que jo dic, i que el que fa simplement és introduir-nos a llenguatges segurament doncs més propers o no tan propers, però que entren molt fàcilment. Dic, trobarem classicisme igual. En trobem el clàssic, que és per nosaltres el tronc principal i central de la construcció d'una orquestra. Una orquestra clàssica necessita Haydn, necessita Mozart, necessita Beethoven, això ja ha de ser per com qui cada dia va al gimnàs o que cada dia doncs, fa la seva pujada puja la creu, diguéssim, per estar en forma. No? Doncs és una miqueta l'orquestra, per estar en forma, requereix aquest tipus de repertori sempre. A partir d'aquí, doncs, tu pots anar una mica més obrint altres camps per anar doncs, descobrint nous llenguatges i anar adaptant-te a nous llenguatges, no? Però ja dic, la combinació de les dues coses amb moderació, i crec que també ajuda que aleshores el públic doncs, puguem anar descobrint nous llenguatges sense marxar gaire d'allò que ja coneixem i, per tant, d'anar entrant, no? I d'anar gaudint i ampliant els nostres horitzons.
1: Perfecte, doncs ampliant horitzons, de moment ens quedem aquí, però aquest divendres 8 amb l'assaig obert a partir de les 6 de la tarda i també ja dissabte a partir de 2:15 la xerrada i a les 8 el concert. L'Emperador de Beethoven és el marc on aquesta vegada es presenta la producció de la Camerata Castellà. Avui n'hem parlat doncs, amb el Carles Miró, el director. Moltes gràcies, Carles.
2: A vosaltres.
1: I fins ben aviat.
2: Fins ben aviat.
1: I bona tarda, Carme, també per tu.
0: Gràcies, Marina. Amb això tanquem aquesta edició de dijous del Connectats. Demà serà l'últim dia de la setmana. Tancarem una nova setmana del Connectats. Fins llavors, acabeu de passar una molt bona tarda. Tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: 105 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
5: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de Les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, hi ha convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista d'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Doncs una setmana més, sintonia de cine amb Antonio Barrero. Molt benvingut, Antonio.
3: Gràcies.
2: Com estem?
3: Doncs bé, aquí amb ganes, com sempre, de parlar de cinema.
2: De cinema, i avui de què ens parlaràs?
3: Doncs avui parlarem d'un aspecte vinculat molt directament al cinema, com són les bandes sonores.
2: Ens imaginem el cinema sense bandes sonores?
3: No, impossible.
2: És impossible, eh?
3: És que fins i tot el silenci és banda sonora. Per tant, és imprescindible, va aliat.
2: Sense audiovisual. Diàlegs, sense diàleg, sí.
3: Sí, sí, sí.
2: Però, en canvi, sense música...
3: Impossible.
2: No seria el cinema, no?
3: La idea aquesta de audiovisual és àudio i visual, és a dir, van lligat. Per tant,
2: van lligats.
3: Avui ens endinsarem una mica en aquest àmbit del que segurament sí, tothom n'ha parlat i n'ha sentit parlar, però doncs avui buscarem, a més, un compositor molt concret per posar exemple de tot això.
2: Molt bé.
3: Doncs mireu, els programes monogràfics que hem fet sobre músics i compositors de bandes sonores són, per mi, penso, els més agraïts, potser perquè aquest format comunicatiu de la ràdio també els fa més propers i amables. Com ja he dit en altres ocasions, la banda sonora és un dels pilars fonamentals de la creació cinematogràfica, ja que ella sola, fins i tot sense la imatge, és capaç de motivar, entristir, evadir, enamorar, tensionar, fer-nos xisclar i saltar de la butaca, etc, etc. Avui em vull centrar en aquest àmbit de la producció, com he dit, de les bandes sonores. I, de fet, ja he tractat en anteriors programes aquest aspecte. Vull recordar que he parlat de les filmografies dels compositors John Williams, Ennio Morricone, Alberto Iglesias, Carles Cases, Hans Zimmer i Fernando Velázquez. Avui dedicaré el de cine a revisar la filmografia més destacada del gran compositor Vangelis i a escoltar les seves bandes sonores més conegudes. El compositor grec Vangelis, atenció al seu nom, que és Evangelos Odisseas Papatanasiou, destaca per haver fet, sobretot, música electrònica molt atmosfèrica per al cinema. No té una filmografia molt extensa, però sí que ha estat molt influent. El nucli del seu estil es defineix a partir de tres constants. Els sintetitzadors, sobretot, és a dir, és la seva eina fonamental, els sintetitzadors, després les melodies simples, però molt emotives i una atmosfera molt marcada. Vangelis va viure entre el 1943 i el 2022, que ens va deixar. Va ser un compositor clau en la introducció de la música electrònica al cinema, amb una capacitat molt poc habitual per combinar tecnologia i emoció. Va néixer a Àgria, a Grècia, i ja de petit mostrava una inclinació molt intuïtiva cap a la música. Pràcticament autodidacta, no seguia mètodes acadèmics estrictes. Als anys 60 es va donar a conèixer amb el grup Aphrodite Child, juntament amb Demi Roussos, amb qui va explorar un pop psicodèlic amb ambicions conceptuals. I a partir dels anys 70 es va instal·lar a París i després se'n va anar a Londres, on va desenvolupar el seu estil propi. Composicions improvisades sobre sintetitzadors, sovint gravades en una sola presa, i aquesta manera de treballar li va permetre crear músiques molt orgàniques malgrat l'ús d'electrònica. Ell defugia les partitures tradicionals i preferia interpretar la banda sonora mentre veia les imatges. El gran reconeixement internacional li va arribar amb la pel·lícula Carros de Foc, amb la qual va guanyar l'Oscar. Tot i així, la seva obra més influent probablement és Blade Runner, que ha marcat profundament la música ambient i cinematogràfica posterior. Va continuar treballant de manera selectiva en projectes molt personals i també va compondre música per a esdeveniments, missions espacials, grans inauguracions i per a uns quants discos conceptuals. Anem, doncs, a repassar la seva filmografia més important des dels inicis. I la primera que trobem més important és L'apocalipsi dels animals. És una sèrie de l'any 73 del francès Frédéric Rosif. Aquesta va ser una de les seves primeres grans obres ambientals. No és ben bé una banda sonora pel cinema, perquè estem davant d'una sèrie documental, però va ser molt important en tant pel que fa a la seva trajectòria. Les composicions que va fer aquesta primera producció són molt evocadores de la natura, amb melodies simples i hipnòtiques que tenien molt de pes sobre la narració. Una de les peces més captivadores de la sèrie és la que porta per títol La nena del mar, La petite fille de la mer. Segur que us sona. Escoltem-la, si més no.

Molt bé. I l'any 1981 arriba Carros de Foc, una pel·lícula del Hugh Hudson, anglesa, que va rebre 4 Oscars: millor pel·lícula, millor guió, millor vestuari i millor banda sonora original. La pel·lícula és la història de dos atletes britànics que competeixen als Jocs Olímpics de París de 1924. L'un és un devot cristià escocès i l'altre, un corredor jueu anglès que intenta superar tots dos prejudicis i dilemes personals per competir en representació de la Gran Bretanya, que és d'entrada la cosa que els uneix. El seu relat combina fe, ambició i identitat en el període d'entreguerres britànic. És, sens dubte, la banda sonora original més famosa d'Evangelis. La barreja que trobem aquí és molt insòlita. Una història d'època embolcallada de música electrònica moderna, que d'entrada sembla que no lligui, però Evangelis la va fer lligar de forma increïble. De fet, a partir d'aquí va popularitzar els sintetitzadors en el cinema mainstream. El tema principal és molt minimalista, però memorable i icònic. Està basat en la repetició i en un creixement progressiu de la melodia. Una de les peces més elaborades de la banda sonora és la que du per títol Cinc Cercles, Five Circles. Però, sens dubte, el tema principal dels títols de crèdit és una de les melodies més reconeixibles de la història del cinema. Segur que us sona. Anem a escoltar-la.

I l'any 82, l'any següent, arriba una altra de les pel·lis importants de la seva filmografia, Blade Runner, pel·lícula de Ridley Scott. És una coproducció d'Estats Units i del Regne Unit i que està basada en la novel·la de Philip K. Dick. La pel·lícula ha tingut diversos muntatges i fins i tot una pel·lícula, una seqüela posterior, que per mi no és el mateix. La història segueix Rick Deckard, que és el gran Harrison Ford, i que no és altra cosa que un Blade Runner, és a dir, un policia encarregat de retirar replicants. Retirar replicants. I els replicants són éssers artificials gairebé indistingibles dels éssers humans. L'acció passa en la ciutat de Los Angeles futurista. És una ciutat fosca, plujosa i amb una estètica que ha marcat tot el gènere del cinema cyberpunk posterior. És una de les obres més influents d'Evangelis. Sintetitzadors, ambient, textures de jazz i una sensació constant de melangia. La música no acompanya només la imatge, sinó que construeix el món. Està íntimament integrada amb la ciutat del futur i a la pluja contínua que va caient. És més aviat un ambient sonor més que una banda sonora clàssica. Es fa un gran ús de l'atmosfera per sobre de la melodia tradicional. De fet, Blade Runner, l'he tornat a revisar aquests dies, sense la música no seria Blade Runner, perquè forma part, d'una forma intrínseca, forma part de la història, i això és un mèrit indiscutible d'Evangelis. No es pot destacar una peça per sobre de l'altra, però jo subratllaria la dels crèdits inicials, també la de Blade Runner Blues i el tema d'amor. Si us sembla, doncs, anem a submergir-nos ara amb el tema d'amor.

juntament amb la seva jove. Aquí la música del nostre compositor és continguda i emocional i s'adapta perfectament al to polític i realista del film. Té menys protagonisme que en els films que hem analitzat fins ara. Aquí, de fet, la banda sonora serveix sobretot per reforçar el drama, però queda una mica en segon terme. Escoltem, si us sembla, el tema principal, The Missing.

I anem, mentre anem sentint de fons aquest tema principal de Missing, una peça preciosa, parlem de la següent. Any 1983. La seva filmografia trobem la pel·lícula Antàrtica, del japonès Koreyoshi Kurahara. És una pel·lícula dramàtica d'aventures que està basada també en fets reals. Narra l'angoixant història d'una expedició científica japonesa que, obligada a abandonar la seva base a l'Antàrtida, deixa enrere el seu equip de gossos de trineu. És cèlebre per la seva fotografia i el seu realisme, i sobretot per la partitura d'Evangelis. La reputació del film encara es manté, encara avui dia, pel fet de ser una de les obres més commovedores del cinema de supervivència i del vincle que s'estableix entre humans i animals, en aquest cas els gossos. La música d'Evangelis evoca atmosferes fredes i expansives, amb sons que suggereixen el paisatge gelat d'una manera molt descriptiva, gairebé paisatgística. Perceps la soledat i la grandesa de l'Antàrtida a parts iguals. De totes les peces he triat per escoltar Ecos de l'Antàrtida.

I l'any següent, l'any 1984, arriba una altra pel·lícula important, The Bounty, Motí a bord, aquí es va titular Motí a bord, de Roger Donaldson, una coproducció del Regne Unit i Estats Units. Hi trobem en el repartiment Mel Gibson i Anthony Hopkins. The Bounty és una pel·lícula d'aventures, de fet és un drama històric que relata una nova versió del famós motí a bord de la Bounty, una fragata de l'armada britànica que el 1789 va provocar un enfrontament a bord del vaixell. L'enfocament d'aquesta nova versió de la història dels mariners indisciplinats és aquí diferent, és més psicològic que en les dues pel·lícules que el precedeixen, perquè hi havia dues versions anteriors. La música aquí aconsegueix combinar els sons electrònics amb evocacions exòtiques molt elaborades, i el conjunt de la banda sonora reflecteix tant l'aventura com el conflicte humà que es genera a bord del vaixell. Escoltem el tema que du per títol Motí de la Bounty.

M'encanta també aquesta peça. I uns quants anys després, el 1989, arriba Francesco, de Liliana Cavani, pel·lícula italiana amb Mickey Rourke com a protagonista. En aquest cas, el film segueix la vida de Francesc d'Assís, des de la seva joventut acomodada fins a la decisió de renunciar als seus béns i dedicar-se als pobres. La seva relació amb Clara, interpretada per Helena Bonham Carter, serveix com a fil emocional i simbòlic, mostrant el conflicte entre l'amor humà i la devoció religiosa. Liliana Cavani fa servir aquí un enfocament poètic i existencial per reinterpretar la figura del sant en clau contemporània, subratllant sobretot la tensió entre espiritualitat i materialisme. Vangelis crea una música espiritual i austera, amb influències gairebé litúrgiques. És molt continguda i està molt centrada en la interioritat del personatge. A veure què us sembla aquesta que he triat, la que du per títol Suite de Francesco.

Bé, també fem ara un salt en el temps i ens anem a l'any 1992 per a parlar d'una altra de les seves peces importants. La pel·lícula 1492, La conquesta del paradís, pel·lícula de nou del Ridley Scott, que és també una coproducció entre Estats Units, França i Espanya. Aquí, Gerard Depardieu és el protagonista i també és una pel·lícula que ha tingut diversos muntatges. 1492, La conquesta del paradís, és una pel·lícula èpica i històrica que dramatitza els viatges de Cristòfol Colom al Nou Món. Es va estrenar durant el 500 aniversari del viatge del 1492 i reflexiona sobre l'exploració, l'idealisme i les conseqüències del contacte entre Europa i Amèrica. La pel·lícula segueix Colom des dels seus esforços per obtenir el suport de la reina Isabel I de Castella fins a l'arribada a les Amèriques i les tensions posteriors entre colons i pobles indígenes. Pretén oferir una visió més humana i ambigua de l'explorador i s'allunya de la imatge heroica tradicional per acostar-se a les motivacions, als errors i al llegat moral. És una pel·lícula que tenia moltes aspiracions d'entrada, però que no va tenir l'èxit que en principi s'esperava. De fet, aquesta relació de les tres coproductores, l'americana, la francesa i l'espanyola, no va acabar de funcionar. Ara, la música és absolutament èpica i molt reconeixible. El tema principal es va fer molt popular, té una estructura gairebé d'himne i s'ha utilitzat molt fora de la pel·lícula. El to espiritual de la banda sonora també hi és present, amb corals i harmonies simples, però efectives. La música busca grandesa més que complexitat. Les peces més conegudes de la banda sonora són La conquesta del paradís i El monestir de la Ràbida. Escoltem la primera.

I acabarem amb la pel·lícula del 2004, Alexander, d'Oliver Stone. És una coproducció americana del Regne Unit i Alemanya. Alexander és una epopeia històrica que narra la vida del conqueridor macedoni Alexandre el Gran. Amb un repartiment encapçalat per Colin Farrell, la pel·lícula recrea la magnitud de l'imperi d'Alexandre i la seva complexa personalitat. Tot i l'ambició del film, la seva recepció va dividir una mica la crítica. Alguns van elogiar la seva estètica, mentre que altres van criticar la narrativa dispersa i l'excés de dramatisme. De nou, el nostre compositor aquí fa un intent d'èpica clàssica utilitzant recursos electrònics i orquestrals, però és una de les bandes sonores menys valorades. Dins del conjunt de la seva obra se la considera la més convencional. Destaquen les peces que duen per títol Dansa de Roxanne, el tema d'Eric i Titans. Escoltem Titans.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
3: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
2: Moltes
3: lectures,
2: coses.
3: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
2: no
3: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
2: Home,
3: passada.
2: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
3: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
2: No.
3: Tenim feina en el present, també.
2: Tenim feina en el present, exacte.
3: Molt
2: I
3: bé.
2: En el futur.
3: I en el futur, esperem.
2: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
3: Molt bé. Doncs...
2: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
3: D'acord.
2: Llavors, no et dic més.
3: Val.
2: El títol ho diu tot, però no et dic més
3: no,
2: jo.
3: No, si us més de moment.
2: De moment i comencem, va.
3: Molt bé, doncs va, vinga.
2: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: En els últims anys, en el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt pluralitzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere...
3: Exacte.
2: Bueno,
3: uh-huh.
2: Les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat.
3: Uh-huh.
2: Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
3: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
2: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda.
3: Uh-huh.
2: I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla.
3: Uh-huh.
2: O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
3: D'acord.
2: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no?
3: Uh-huh.
2: I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
3: Sí,
2: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
3: El més important.
2: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
3: exacte,
2: no?
3: Exacte, sí, sí.
2: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
1: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa 14/1/2021. Estem al programa 203.
3: 203, sí, sí.
2: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
4: Moltes
2: tal?
4: Moltes gràcies.
3: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
2: No.
3: És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
2: Exactament,
3: totalment.
2: Exactament.
4: Sí, sí. I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
3: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
2: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat?
4: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
3: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
4: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc començar a construir Fènix.
3: Molt bé.
2: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
4: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
2: A veure.
4: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
3: Clar.
4: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
3: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
4: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
3: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?, de tot això, eh?
5: Sí, sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
4: Contra la que juguem.
3: Clar, és que nosaltres aquí, és que, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
5: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
3: Totalment, totalment.
5: Perquè,
3: totalment.
5: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
3: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, Alan, també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
4: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
3: Clar.
5: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
4: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
5: Yeah.
3: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials. En quin moment es troba ara la situació?
4: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
5: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
4: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
3: Total.
4: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Mm-hmm. Però aquí ningú diu res de biologia.
3: Clar.
4: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
3: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser amb el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport, al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? Uh-huh. I això, no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
4: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
3: Clar.
4: Però no ho fan.
3: No ho fan.
5: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la compatibilitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys, no, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
4: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
5: Clar, clar, totalment.
3: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
4: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica, sí, no? Sí, però, sí, sí. Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
3: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, eh? És a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
4: Em sap greu.
3: Vull dir, sí,
4: I també perquè ho he viscut, no? Jo, clar, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser a aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina, clar, roba no volia. Clar. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
3: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
5: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
3: Totalment, sí, sí.
5: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
4: Sí.
5: Després et volia dir... Més exemples com Fènix Futbol Club?
4: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí, no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
5: Vale.
4: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és, no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
3: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
4: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
3: que viu a la vida.
4: Món, obrera,
3: sí.
4: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que l'ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
3: total.
4: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
3: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí.
5: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
4: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
3: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
5: Un espai segur,
3: no?
5: Exacte, per fer comunitat,
3: sí,
5: no?
3: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
4: Bueno, és
5: o vinga,
4: més...
5: seguiu endavant, teniu això...
3: Potser no tant, no?
4: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
3: Vosaltres,
4: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada d'això,
3: sí,
4: no?
3: Sí,
4: però que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
3: Clar.
4: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
3: Ja està.
4: Competir.
3: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
4: A vosaltres. Sí.
3: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
5: Música.
3: Amb
5: música. She Did It Again de la Tyler i la Zara Larsson.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
5: Que vagi bé. Adéu.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Jordi Fortià.
2: Ara hi ha 9 casos sospitosos, l'últim, el d'una hostessa d'avió, que està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes. L'evacuació dels passatgers del creuer començarà dilluns.
0: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
2: Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives a la revisió que fan als 12 anys. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya.
3: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions.
0: Les treballadores de les escoles bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
2: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
4: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des de al Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
0: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descobert en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
2: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Víctor Medem és el director de l'Auditori.
5: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
0: I en esports, Toni Castro, l'Esport Girona comença ara l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa.
6: A punt de començar aquest partit a la pista del València Bàsquet al Roig Arena. Les gironines, amb moltes baixes, són a només 2 partits de la gran final. Ara mateix aquest partit, com diem, a punt de començar. I a la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça juga d'aquí una hora, a les 8, contra l'Sporting de Portugal als quarts de final. Si supera els portuguesos, jugarà dissabte la semifinal contra el Benfica, que ahir va eliminar el Reus Deportiu als penals.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. No fallen a les seves cites ruixats que fa ja 7 o 8 tardes anem tenint a molts indrets de Catalunya. Aquest migdia han estat intensos en alguns indrets entre el Penedès, l'Anoia i alguns racons de la Conca de Barberà, i en aquests moments els ruixats una mica més destacables s'estan produint al Pirineu, sobretot al Lleidatà, arribant fins a la banda més alta del Berguedà i del Ripollès. També estan arribant molts núvols des del sud. De fet, hi ha una pertorbació a hores d'ara més cap a la Mediterrània sud i ens anirà enviant aquests núvols, per bé que no gaire important, cel emblanquinat. Aquesta propera vesprada i nit sí que aquests núvols es faran més gruixuts amb algunes gotes cap a l'Ebre. I, de fet, durant el divendres, els núvols estones han de ser força gruixuts. Ja al matí, migdia més aviat, entre Tarragona i Barcelona, primers ruixats. I durant el migdia i la tarda del divendres, aquestes tempestes fins i tot es tornaran a estendre per molts indrets del país. La temperatura no gaire alta. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat va millorant. De moment, sobretot, destacar alguns punts encara amb força aturades, com és el cas l'entrada per la C33 a Barcelona, entre Montcada i el nus de la Trinitat, en un tram un pèl més curt, també la C58, especialment entre Montcada i Torrebaró, també d'entrada, o la Pota Nord, amb un quilòmetre i mig de cua compacta entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. Força moviment també a la Ronda Litoral de Barcelona. Aquí, de fet, parlem de, en sentit Llobregat, lentitud de retencions des de Santa Coloma de Gramenet, pràcticament fins a la Barcelona, és a dir, mitja ronda, amb lentitud i retencions en sentit Llobregat. En sentit contrari, en sentit Besòs, sobretot va aturada de Zona Franca fins a Montjuïc. Destacarem també aquesta hora l'entrada a Barcelona per la B23 entre Sant Just i l'avinguda Diagonal, també força aturada. És tot de moment. Bona tarda.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Avui també s'ha sabut que una hostessa d'avió està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes.
5: En aquest cas ja són 9 els sospitosos de tenir hantavirus. La pacient està ara aïllada en l'Hospital d'Amsterdam. Pel que fa al creuer, que continua el seu rumb fins a Tenerife, està previst que hi arribi finalment diumenge al migdia. Allà fondejarà, però no atracarà el port secundari de Granadilla d'Aldama. Des d'allà es durà a terme tot el dispositiu de trasllat dels passatgers i tripulació. En el cas dels 14 espanyols, com ja es va informar ahir, seran enviats a una unitat especialitzada per la quarantena a Madrid. La resta de passatgers s'està coordinant amb els seus països d'origen l'evacuació.
4: I aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar d'aquest dispositiu de trasllat. De seguida n'informarem també, i ho dèiem en portada, ja són 5 els casos confirmats d'antivirus. L'OMS alerta que en podrien sortir més en els propers dies. Això sí, la directora de Prevenció, Maria Van Kerkhove, ha assegurat que el brot d'aquest virus no té res a veure amb l'inici de la pandèmia de la Covid-19. De fet, els especialistes insisteixen en enviar missatges de tranquil·litat a la població. Judit Vallès.
6: Experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. L'OMS també ha fet una crida a la calma i ha insistit que la contagiositat d'aquesta soca andina no és ni molt menys la del Covid ni la de la grip. Les mesures restrictives que s'estan prenent són degudes a l'excepcionalitat del cas. Així ho ha explicat també la investigadora Natàlia Rodríguez al Notícies en Xarxa.
7: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues és suficient.
6: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, al Regne Unit, als Països Baixos i als Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda.
4: Per cert, que Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en el creuer Ondius just 10 dies abans de l'actual expedició. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord eren extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i, davant de tot el que s'està dient, ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries.
9: Yo, como mi experiencia propia en este barco, es que en el momento que entramos en el barco tuvimos muchas medidas de control, analizaron todos nuestros equipos de buceo para que no llevásemos ningún tipo de contaminación a la Antártida, analizaron la ropa que llevábamos puesta y la que íbamos a llevar a la Antártida para no llevar ningún tipo de bacteria. Las botas que se utilizaban para pisar tierra te las proporcionaba el barco, que las habían desinfectado previamente ellos.
8: També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit a dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat. D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
4: I ho dèiem ara, aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar sobre aquest dispositiu de trasllat. Tots dos han volgut deixar clar, però, que tots els afectats aniran directament a l'aeroport i que, per tant, no hi ha risc per la població de les Canàries. Rosana Martínez, bona tarda.
10: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons ha explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones.
11: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
10: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: I encara en l'àmbit sanitari, Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis

0: va dir que, bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països, i això. No és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere, no hi haurà una renegociació.
1: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
0: No és un ultimàtum, però ho sembla.
1: Sí.
0: I després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Bukeshek,
1: sí,
0: i el Tiago Ávila, que són dos,
1: sí,
0: dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? El qual és superil·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí.
0: I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem, i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, a ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si ens sembla, presento el següent convidat, el Martí.
1: I tant.
0: Bon dia, Martí.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ell és un dels promotors del moviment de la lluita no violenta des de principis dels 70 del segle passat, quan va formar un grup d'objectors al servei militar. El servei militar, que veiem un món tan bel·licista, no? Ara cada cop discuteix més quan hem de pagar els països del PIB i tot això de defensa, no? Perquè des de principis del segle XXI a l'estat espanyol, com molts de vosaltres ho recordareu, es va suspendre el popular mili, i en Martí Oliveira ens diu que hem de treballar per la pau amb mètodes no violents, i a mi m'agradaria preguntar-li com es pot ser pacifista en un món tan bel·licista.
2: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà la pau. I, en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió, però els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units, en la seva història, porta 100 i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen i, per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni castigar, ni agredir-los, ni condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca de, com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos
1: sí,
2: només
1: es... Jordi Pardo.
2: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè vol, el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
0: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència?
2: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta hiperminories i ja hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials. I en

0: internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc tres portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, i es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme imperialisme rus. A Estats Units ja li va bé que Europa s'afableixi amb una guerra de desgast, i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després, el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna, molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, doncs seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar, és que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre, i per tant l'altre també troba arguments per autoarmar-se, i la cursa d'armaments és a l'infinit, fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta, que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? de la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa, perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca perquè sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treu suc. I si resulta que tu no deixes que et treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió del pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, doncs bueno, una invasió que havia de durar 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent va plourar, es va plantar davant dels tancs i l'exèrcit no va sortir. O sigui, de forma improvisada, la població civil ha demostrat diverses vegades que té capacitat de defensar-se millor que els exèrcits, que el que provoca és una seqüela de mort i d'emoció, com estem veient a tot arreu.
1: Martí, com estàs veient Netanyahu i Trump i els seus esperits violents? Creus que amb aquests, en paraules solament, se'ls podrà aturar?
0: No, és que quan jo parlo de lluita no violenta no parlo de paraules, parlo de lluita. I lluita, per exemple, la flotilla és una lluita no violenta, no? El mateix Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al moll de la fusta, i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta a la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre dir no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política, i en parla tot arreu del món, perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, un dels... Les flotilles ja fa 17 flotilles, que hi ha hagut des del 2008 i a casa fa molts anys que té setge.
1: Sí. El nostre company Gabriel ja n'ha fet un petit resum de com estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit 2 dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etcètera, tant és 2 com 22 per ells.
0: El Saif el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al moviment de solidaritat internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, ell és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se'n menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per
1: Sí.
0: defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i sigui incapaç de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món
1: Sí.
0: i que no els permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja em diu que
1: No,
0: ells
1: està
0: són
1: bé.
0: defensors.
1: Està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
0: Fatal. De fet, les dues trobades que hi han hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al Moll de Barcelona també, ara sota tecnologies duals. Ja hi ha un acord d'acció, l'empresa d'exportació europea, per facilitar els 4.000 milions europeus i els 10.000 milions d'espanyols per 400 empreses catalanes que puguin reconvertir-se o dedicar-se al que en diuen tecnologia dual, és a dir, tant servei civil com militar, que és un eufemisme per entrar en la indústria militar. L'aeronàutica, l'automòbil, l'electrònica, la computació, tots estan ara llançats. Això, clar, tu ho vas fent i de cop i volta t'arriben 50 milions o 20 milions o 100 milions, doncs la gent s'hi llença. Com? De fet, la nostra campanya que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic de... Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la
1: Sí,
0: nova
1: sí.
0: infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de quatre xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de
1: De
0: tothom.
1: tothom.
0: Sobretot
1: Molt bé.
0: les minories que es formen.
1: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol fer dir alguna cosa darrerament.
2: Volia dir que o sigui, m'agradaria ja també per acabar amb el Martí preguntar-li que o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple...
0: És un desastre, és la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no es barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continuarà fent
1: Molt bé.
0: després de colonització. I per tant ara en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, doncs, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges
1: Molt
0: perquè és una
1: bé.
0: mica més que els altres, no? Vull
1: Molt
0: dir,
1: bé.
0: anem a l'Europa dels pares fundadors s'està acabant
1: S'està
0: perquè
1: acabant. Per
0: la nostra
1: tant,
0: població
1: nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors. Hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres, no tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
0: Gràcies.
2: Bé, Martí. Adéu, adéu.

0: Com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que, perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un Eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir, sobretot, és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els...
0: Bueno, molt bé.
1: Tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
0: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
1: Doncs és ben senzill. Només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon i en cosa de segons ja tens doncs, el que diem el test. No?
0: Molt bé.
1: Veus les preguntes i és molt intuïtiva perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta, dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan, i després, al final, tens doncs, una descripció, un political compass, que li diem, sobre la teva pensament ideològic en matèria política.
0: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip
0: Europa. Tenim aquí en el Joan Salicru, també, perquè ens contesti. I què vols dir amb això, de que és ex-coordinador?
2: No, dic que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
0: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I, de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i del que passa al món...
0: Desapego? O si és, així es parleu a Andorra? Andorra?
2: Si s'han desenganxat, si notes que s'estan desenganxant... Desafecció, una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior. No sé què ens pot dir. Realment és un mite o existeix?
1: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals i hem observat que més del 77% dels joves encastats en un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix Palumba és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti. Sobretot.
0: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és... Apaga i vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru. Ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa a la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
0: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de Valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne, que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Dic, perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu... Sí, sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades i és un embrió d'exèrcit europeu, no? Que es va crear l'any 93 i bàsicament és una mena d'aggiornamento, em surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93 i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt i, per tant, crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens... tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, no, esperi. Anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més i, en tot cas, la novetat de la història serà que, no? Normalment durant la història un país, diguem-ne, que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, és clar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus, perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot anorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de, sí, sí, s'han de defensar de moltes maneres. I una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no? Ens com deixen. La mare que,
0: abandona
3: els seus fills, doncs ens abandona. Però és que potser ens va bé.
0: Ens va molt bé.
3: Potser ens va bé perquè ens haurem de fer grans.
0: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics, de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de... problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
0: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
1: Gràcies.
0: Curtet, sisplau, perquè ara ens queden 10 minuts.
1: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de la xarxa europea ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir sobirania en defensa,
0: sí, sí.
1: Sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, i hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa?
1: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà, i acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut, bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quan a joventut, com per exemple la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content.
2: Felicitats, eh?
1: Anna, i ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però bueno, això és un petit...
0: I tens molta fe amb aquesta Comissió Europea?
1: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà.
0: Molt bé.
1: Però sí, jo tinc fe, jo tinc fe de...
0: Fantàstic, de que... si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum exactament on es farà, aquí al Tecnocampus, com estem, nosaltres on estem, de quina manera s'hi pot posar en contacte la gent. No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I, per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja?
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus, que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic, doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors, nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa, o celebrar el Dia d'Europa, o els prolongaments del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil, no? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, eh? Però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 6:45 de la tarda, en aquest cas és una taula rodona sobre desinformació, i vindran quatre perfils molt diferents, en Joan Reventós, que és el responsable d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser excorresponsal, va ser corresponsal a Brussel·les i, per tant,
0: és
3: per
0: un
3: això...
0: bon periodista.
3: És un bon periodista i ens sembla que pot explicar-nos això, no? De què ha de fer Europa, què pot fer Europa o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caral, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic, i la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar, no donar respostes perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta, perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha hagut un cop d'estat és que deu ser veritat, després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que hi està fent, i què hi pot fer.
0: I sobretot Mataró, és un fòrum
3: i després, bastant local. Correcte, sort que m'ho preguntes, perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, s'ha dit per tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estic també en Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, i en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 2:15 de la tarda.
0: Aquí
3: a l'auditori del Tecnocampus, a la sala del foyer.
0: És gran,
3: sí, correcte, ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau, eh?
0: Ah, sí.
2: que tot, les 29, les 30...
0: Les 30 ciutats de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, gràcies per recordar-ho. Perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí, sí.
0: Sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no?, a través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot del telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui, o estigui pensant, creu, no? Perquè quan se'ls pregunta, vostè compra un diari? O compra una publicació? O mira un telenotícies? No, perquè ja m'informo per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa. Vostè rep notícies, o pseudonotícies, o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona. És a dir, que tu rebis una notícia en el teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Uh-huh. Molt bon punt.
1: Molt comparteixo el que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials, i són els algoritmes.
3: Aquests
1: t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema o un tòpic. I com més has enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
0: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Uh-huh. Vull dir que, per tant,
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver estat, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
1: O arribar a Barcelona.
0: Exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres la setmana vinent el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
0: Exacte, gràcies Francesc i gràcies Gabriel. Ens veiem dilluns que ve, ens escoltem almenys.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu-siau. I a les xarxes, si volen.
0: I a les xarxes també.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarí, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarí ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salaric va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve, finalment no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat. Segons fonts policials, l'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del Club Voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista d'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades Especial Sant Jordi.

Salutacions, comencem aquest especial del Faves Comptades des del Rovell de l'Ou de la celebració Sant Cugat, la plaça d'Octàvia. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina i Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem el programa coneixent les novetats editorials dels autors i autores de Sant Cugat amb connexions en directe des de la plaça per prendre el pols a l'ambient d'aquesta diada de Sant Jordi. Parlarem amb Joan Ramon Armadàs, que ens presentarà la seva quarta novel·la, Kilder. També descobrirem Veus de Conte, el projecte d'audiollibres inclusius de Cugat Mèdia amb l'escola Joan Maragall i l'ONCE. La música també tindrà un paper destacat amb les Montses, que ens presentaran en directe el seu nou senzill, La meva essència. I després d'una pausa per al butlletí, continuarem parlant de lectura i ciutat i del paper clau de les biblioteques amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. I encara tindrem temps per abordar la relació entre literatura i sexualitat amb la mirada divulgativa de la sexòloga Ruth Canals. I per tancar, més música ho farem amb les Montses i Vaig amb tot mala sua. Comença Bullirolla. Això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts de les 10 del matí, la plaça comença a fer xup-xup, les parades ja estan acabant d'enllestir, de col·locar tots els llibres ben posats, les roses, les flors, i totes les entitats llueixen les seves parades a la plaça d'Octavià. I aquí tenim a la plaça, voltant, per veure quin és l'ambient que tenim aquesta primera hora de la Diada de Sant Jordi, la nostra companya Sara Vella. Sara, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Des de la parada no et veiem, a veure si ens dius on et podem trobar.
1: Jo sí que et veig, mira.
0: Ara sí.
1: Estic aquí una mica més cap enllà, cap a les parades de les entitats.
0: Tu que has començat ja a passejar per aquesta plaça d'Octavià en aquesta primera hora, quan encara es pot passejar d'una manera fluida, no? Més endavant és allò que costa caminar amb tots els santcugatencs i les santcugatenques. Quin és l'ambient, Sara, aquesta primera hora del matí?
1: Doncs mira, de moment, com dius, encara està molt tranquil. Per mi et diria gairebé que és la millor hora, perquè encara es pot revisar una mica, repassar, remenar tots els llibres, les roses, triar i estar una mica tranquil. Pel que ens agrada, pel que no ens agraden tant les aglomeracions. Doncs també et volia dir per això que entre les paradetes que hi ha aquí a la plaça, els que hi ha al carrer de la Torre i al carrer Major, en total s'hi concentren aquest any més de 90 parades de llibres i roses de la mà de llibreries, floristeries, entitats i editorials locals.
0: Déu-n'hi-do, Sara, 90 parades, aviat t'has dit, però això vol dir que la ciutat bull d'activitat.
1: Sí, sí, hi ha un programa d'activitats que no pararà. I ara que he fet un primer cop d'ull aquí a les parades, t'he de dir que he vist una gran quantitat de llibres d'autors santcugatencs que han publicat aquest any. Concretament ho han fet prop de 70 autors i autores, entre els quals trobem obres com Les veus del foc, de Tania Soler, L'eclipsi del segle, de Joan Anton Català, aquest sé que t'agrada molt.
0: Sí, esclar, el tenim de col·laborador al programa, tu ja saps que sóc una friqui, que dius tu, de la ciència i l'astronomia,
1: sí.
0: I n'hem parlat d'aquest llibre, d'aquest eclipsi que arribarà el 12 d'agost.
1: Sí, després L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, Gastar diners, de Teodor Damas, i Kilder, com deies, de Joan Ramon Armadàs, que el teniu aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyora, a la taula, que en parlarem tot seguit d'aquesta quarta novel·la de l'autor santcugatenc.
1: I aquest dia, a banda de ser tan important per les llibreries i per les floristeries, jo penso que també és molt important per les entitats, pels estudiants, per les escoles, perquè aprofiten a vegades per recaptar diners, per fer aquelles coses que d'altra manera potser no podríem fer. Tenim aquí amb nosaltres la Nàdia i les seves companyes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Hola, Nàdia.
2: Hola. Bueno, bona tarda.
1: He vist que veníeu molt ben acompanyades d'un drac. Tenen un drac molt xulo que suposo que heu fet vosaltres mateixes o alumnes de l'escola.
2: Sí, el vam fer fa un o dos anys amb materials que teníem per l'escola.
1: I què feu aquí? Per què esteu aquí per Sant Jordi avui?
2: Doncs tenim una parada aquí al costat del monestir, en el carrer de la Torre, en el qual vendem coses que hem fet nosaltres mateixos, com roses de paper, punts de llibre, brownies que els hem fet sense gluten per tothom, o tenim fins i tot una parada en la qual fem retrats a la gent com si fos una mena de fotocol.
1: Els dibuixeu vosaltres mateixes?
2: Sí, de fet, en cada torn que tenim hi ha un especialitzat en dibuixar gent, al qual se li dona molt bé, que tenim allà darrere de la parada. I això és tot.
1: Doncs molt bé, valdrà la pena passar-hi. I ara et volia preguntar, a títol personal, què et sembla a tu, Sant Jordi? És un dia que t'agrada? El tens marcat al calendari?
2: Sí, la veritat que sí, perquè des de petita m'ha encantat. És un dia especial en el qual tothom ven roses, veus tots els carrers decorats. Llavors, em sembla un dia per recordar en el qual ens conten la llegenda, tots veiem, cantem i, òbviament, comprem roses.
1: Tu tens previst regalar-li un llibre o una rosa o les dues coses a algú?
2: Bueno, jo sóc més de regalar peluixos, però sí, avui ja he regalat una rosa, una carta i un peluix.
1: Molt bé, doncs disfruta molt del dia, Nàdia, gràcies.
2: A tu, adéu.
0: Molt bé, Sara, doncs aquests alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, que recordem que també col·laboren amb Cugat Mèdia, amb la iniciativa de les bosses per recollir els caramels de Reis. Sí. Per tant, tenim una ciutat plegada de futurs artistes, eh?
1: Sí, i tant. Doncs res, Alba, si et sembla bé, a mi m'agradaria anar a remenar una mica els llibres, aprofitant aquest moment que et deia més tranquil.
0: Com que a tu t'agrada la tranquil·litat, jo també em sumo al teu club, del Club de l'Hora Tranquil·la, molt bona hora. Bueno, pots aprofitar de treballar i fer aquest cop d'ull a l'hora. Tu revisa que tenen les paradetes, produeix-te connexions, que et voldrem sentir més endavant. I jo torno aquí, a la carpa, a la taula, perquè, com tu deies, de tots aquests 70 d'autors i autores que han tret llibre enguany, en tenim un precisament aquí. En aquest especial de Sant Jordi, el Faves Contades ens acompanya el Joan Ramon Armadàs, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadàs, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
3: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
3: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
3: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar, ha de comprar perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
3: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
3: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
3: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
3: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món i és un món molt sòrdid que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
3: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, de tenir una part de crítica social, moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la i en aquest cas... en aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a la nafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Uh-huh. O sigui, absolutament, jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he portat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes perquè si no sembla que no existeixis. I per tant... Hi ha
0: ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
3: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
3: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure'n una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
3: El fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Ve el que para el Crims Nostrats.
3: Sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàsia, Sherlock and Dragon, què més, Política Criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
3: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, en ficció o en llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
3: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests

0: la Ruth, la trobeu a les xarxes socials com @canals_psico, i que si voleu treballar l'autoestima, la relació amb el cos o la sexualitat, la podeu trobar al seu despatx a Sant Cugat. Ruth, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per venir, Carla.
0: Que tingueu una bones festes.
2: Sí, igualment.
1: A tothom,
2: igualment.
1: Bones festes.
0: I l'any que ve continuem parlant.
1: Sí, fins l'any que ve.
0: Fins l'any que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Adéu-siau. Gràcies.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa és així. Verà,
8: és impressionante.
9: M'encanta, m'encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: ¡Qué bonito!
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dijous, a les 10 del vespre,

0: La llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? d'unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens van venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Uh-huh. Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar-la en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat. Perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com la història...
0: Sí, això s'ha d'explicar perquè sí. Jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, no, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que es diu... Bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta... generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt... No era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien, bàsicament, només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no? En aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes.
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continuen existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis un lloc turístic i no trobis una postal del lloc, no? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant, no? Però, bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny, no?
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafon més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, a l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant. És
0: I al lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia el lloc, però la gent no escrivia, no? A vegades ho escric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir, sobretot, un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden,
0: fons,
1: que ara en parlarem, sí. I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que... El primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí.
1: Vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé, o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors o editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt...
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que ens, la gent ens ha donat, fons privats. No, no tenim l'Ajuntament com a tal, no, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat, que ens ha donat material. No? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar, i sobretot el fons de Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra. No? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
0: del
1: tenim...
0: Del Rabadà.
1: Del Rabadà, és que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Sí, el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: O sigui, hi havia missatges en
1: Clar,
0: aquestes postals.
1: Sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis et comprat, o... però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí.
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè totes, en un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de postal, i doncs aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar.
0: La narració.
1: La narració, per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals, aproximadament, que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir, el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat. Per tant, estem parlant potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades, en aquest sentit. No estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, i això ens ha ajudat a la selecció. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i als col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us.
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Les podran estar, el que hem fet és en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. Eh? I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, el Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansar molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragó. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest... està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals de gent... Veiem com eren no? els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... també transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última sí que puc llegir és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, ja temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ja ha passat, no?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Ha caducado. Sí, sí, sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que és l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals, anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I, doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal, així és escrit tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt, molt, molt elaborada, molt... Vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure. També veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. No?
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit deia, enviem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Sí.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
4: En sèrie.
5: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
4: Les millors ficcions.
5: Els millors relats.
4: Les estrenes més espectaculars.
5: El retorn de les sèries més esperades.
4: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
5: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
6: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
3: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
7: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
6: Detective Abreu, hello, how are you?
8: How is everything at the trailer park? You making new friends?
3: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
9: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
3: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
9: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
10: Te has dejado uno.
9: Ah, no fastidies, tú no.
10: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
9: Eres un idiota.
3: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
11: Babe, I gotta go. I'll be right back.
12: You'll be bringing a prisoner to London.
3: Des d'aquest dijous trobem Sky Showtime, Prisoner.
13: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
3: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí, vius i a temps.
14: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
3: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
15: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
14: Estoy convencido.
3: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
16: The sky is darkening and the beast is close at hand.
3: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Senyor de les Mosques.
17: Hello!
3: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
18: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
3: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
19: Cuento hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
3: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
20: Tulin, acompáñale.
21: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
3: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
22: ¿Qué pasa?
23: No llores, que te he traído especias. Leila.
24: No.
3: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
1: ¿Sabías que iba a estar aquí?
17: Esto no va a acabar bien.
1: ¿A dónde vaya Leila vais los demás?
20: Recoge que nos vamos.
22: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
3: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
23: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
24: Mamá, todo va a salir bien.
3: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
23: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
25: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
23: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
3: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte a HBO Max hi arriba La canció del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
26: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
3: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
26: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
3: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
26: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
3: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
27: ¿Están viendo otro?
26: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
28: No lo sé.
3: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
26: La ira no és lo contrario de l'amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
3: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
26: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
23: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
3: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
27: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
3: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
27: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
29: Que comiencen los juegos.
3: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
26: Sí. És ella. És Nancy.
27: Senyora Boucher. Senyora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
26: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
23: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
24: Sí.
23: ¿Qué sabe de él?
24: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
25: ¿Un compañero?
24: Sí.
25: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
24: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
25: Ahora estamos hablando con usted.
23: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
24: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
25: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
24: ¿Eso es una pregunta?
25: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
24: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida o me puedo ir?
25: ¿Tiene que ir a algún sitio?
23: Puede irse si quiere, pero debe quedarse en la ciudad.
24: Por supuesto.
3: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Els veïns que han assistit al Consell de Barris de Mirassol no volen tornar a escoltar més dades de la possible obertura de la piscina. El president del Consell, Albert Salarich, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans de 2027, arran del retard en la finalització de les obres de la primera fase i els problemes per trobar un operador que gestioni només la piscina. És per això que Salarich ha explicat al veïnat que la licitació de la segona fase inclourà la realització de les obres, així com el servei d'explotació de la piscina. Així, els veïns els toquen mantenir un temps més els abonaments a les piscines de la Rambla del Celler o Vall d'Oreix. Tot i que en un primer moment de la sessió, Salarich va apuntar que la piscina podria obrir-se durant el primer semestre de l'any que ve. Finalment, no va confirmar aquest escenari preguntat per Cugat Mèdia. Diversos veïns han reclamat gaudir ja del servei perquè, diuen, la piscina i els vestidors estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimarts un desnonament a la coneguda com a Casa Rosa, el número 2 de l'avinguda de Can Cortés, al barri de les Planes, tal com va avançar el Tots en Cugat, segons fonts policials. L'actuació es va fer per ordre judicial i es va desenvolupar sense incidents ni necessitat d'utilitzar la força. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat que el consistori tenia constància del desnonament des del 9 d'abril, després que els Mossos contactessin amb Serveis Socials per coordinar el dispositiu. A la finca, segons la regidora, hi vivien 15 persones d'entre 24 i 40 anys. Les treballadores del sector educatiu 03 estan cridades a una vaga àmbit espanyol aquest dijous per denunciar la precarització estructural de l'etapa i reclamar un canvi profund de model. La jornada culminarà amb una mobilització a Barcelona. El sector vol fer visible una situació que considera insostenible. La CGT parla de ràtios elevades, manca de regulació efectiva i desigualtats territorials que condicionen les condicions laborals i els drets de la petita infància. De cara al dimecres 20 de maig, ja convocada una altra jornada de vaga, convocada en aquest cas per la plataforma 03. I en esports, a final de març, el president del club voleibol, Sant Cugat, Salva Vendrell, explicava a Cugat Mèdia la decisió de baixar de categoria i renunciar a la Superliga per motius econòmics. Després de 10 anys competint a l'elit estatal i havent jugat play-offs pel títol, Copes de la Reina i fins i tot competició europea, el conjunt santcugatenc decideix fer una passa enrere. En aquest sentit, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha explicat en una entrevista a l'Enjoc que han viscut aquest descens com una situació dramàtica.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 4:03. Comença el Connectats.